0: Maelish és potser el primer relat de la creació que existeix a la història de la humanitat, i jo penso que és important per moltíssimes coses que anirem desgranant a poquet, però sobretot perquè influeix en gran mesura a molts textos religiosos posteriors. Alguns en sonen més que altres, però veurem que la seva empremta és clau en tota, bueno, en tot el cosmos, en tots els cosmos religiosos, dels monoteismes més actuals, etc.
1: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
2: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: La càmera t'ha gravat, eh?
1: La càmera...
0: Fent la ballaruca amb aquesta cançó.
1: Bueno, és que, Sergio, estic molt content.
0: Estàs molt emocionat, eh?
1: Estic molt emocionat.
0: Tens ganes de que arribin les vacances de Nadal?
1: Tinc moltes ganes.
0: Per dedicar-li jornades senceres a l'Europa Universalis?
1: Efectivament, a l'Europa Universalis 5. Perquè és que estem gravant això, avui som 6 de novembre, i va sortir ahir o abans d'ahir, i estic molt emocionat, moltes ganes de provar-lo, la veritat.
0: Molt bé.
1: I això és part de la seva banda sonora.
0: I un joc majestuós, el recomanem sempre que podem a les portes de Troia.
1: Sempre que hi ha una excusa, i quan no també.
0: Exacte. Doncs bé, programa 516, la Numa Elix, avui amb l'Albert Abril, i és un tema que segurament interessa a tots els interessats en la història, però segurament especial atenció a aquells dels nostres companys i companyes docents de secundària que fan aquest any Ciències Socials a primer d'ESO.
1: Sí, però al nivell de profunditat que donarem, no sé si els nens de primer d'ESO...
0: Per competències.
1: Sí.
0: És un poema.
1: Totalment competencial, tot el poema.
0: Molt bé, doncs comença a explicar, aviam, què és això de l'Anuma Elix.
1: A veure, de manera molt resumida, és un poema babilònic de la creació. Està escrit en vers, com qualsevol poema, no? I, de fet, té més d'un miler de versos. Sí, aquest miler de versos està dividit en 7 tauletes, sí? Recordem que els textos de l'antiga Mesopotàmia estan conservats en tauletes d'argila, i cada tauleta té més o menys entre 115 i 170 versos. Aquest poema explica el naixement dels déus, la formació del cosmos, i, sobretot, i ens anem quedant amb aquesta idea, l'ascens de Marduk com a déu suprem. Llavors, l'Anuma Elix està escrit en acadi, que seria la llengua diplomàtica i literària de l'antiga Mesopotàmia, i està escrit, òbviament, en escriptura cuneïforme.
0: Escriptura cuneïforme que s'entén millor que algunes lletres dels nostres alumnes.
1: Això també és veritat.
0: Però vaja,
1: sí.
0: En teoria la lletra ha evolucionat. En alguns casos encara no.
1: En principi. Bueno, i vam passar per la lletra lligada i cada cop hi ha menys lletra lligada ara. Bueno. Bueno, veurem sobretot no això, que és un poema de la creació, etc. És un relat religiós, però que hi ha una claríssima intencionalitat política darrere que anirem desgranant a poc a poquet.
0: Anuma Elix. Què vol dir això? Quin és el significat d'aquest títol?
1: O sigui, literalment, Anuma Elix vol dir quan a dalt. Sí, en Carlos ens ha llegit els primers versos del poema a la introducció i comença quan a dalt, doncs bàsicament són les primeres paraules del text. No?
0: Quan dalt els cels encara no tenien nom i la terra ferma a baix no havia estat anomenada.
1: Ah, exacte. També és una traducció que he fet així una miqueta, no de l'acadi, sinó de l'anglès. De manera una mica xapucera, però bueno, ja ens entenem. En l'antiga Mesopotàmia, el que passava, o sigui que moltes obres, per titular-les, per donar-los un nom, com que no tenien un títol com a tal, s'agafaven les primeres paraules del primer vers, i ja està. Per exemple, un altre cas de l'antiga Mesopotàmia seria aquell que va veure el fons. No? Aquell que va veure el fons és el títol, entre cometes, original del que coneixem actualment com l'Epopeia de Gilgamesh, perquè són els primers versos de tot el poema.
0: Molt bé. Quan i on es va trobar i què se'n conserva actualment?
1: A veure, es va descobrir, com moltes d'aquestes coses, al segle XIX, a la biblioteca del rei Assurbanipal, de Nínive, que aquesta biblioteca data del segle VII abans de Crist, que és una biblioteca de la que ens va parlar l'Alberto en el programa 463 sobre les biblioteques imaginades, perquè és una biblioteca importantíssima, perquè gairebé totes les tauletes que hi havia dins s'han conservat fins a l'actualitat, perquè el 612 abans de Crist hi va haver un incendi. Com que hi va haver un incendi, bueno, la destrucció de la ciutat, etc. Com que hi va haver un incendi, les tauletes es van coure i es van endurir. Per tant, ens han arribat fins a l'actualitat. Res, una mica de dades per si de cas. En aquesta biblioteca s'hi van trobar unes 30.000 tauletes d'argila, que són equivalents més o menys a uns 10.000 documents, i entre aquestes tauletes hi ha coses tan importants com l'Anuma Elix, l'Epopeia de Gilgamesh, entre altres. I totes aquestes, la majoria d'aquestes tauletes es conserven actualment al Museu Britànic.
0: I com arriba fins a nosaltres? Qui el descobreix, doncs, aquesta tauleta cuita?
1: Tauleta cuita. Un arqueòleg anomenat George Smith, que era un assiriòleg del British Museum, que va ser qui la va identificar i traduir més o menys el 1875. A veure, la troballa aquesta, o si no, anirem més enllà amb la història d'aquest senyor, etc. Però simplement per entendre que aquesta troballa va tenir un gran impacte en l'estudi de la Bíblia, perquè fins aquell moment s'havia pensat que la Bíblia era la primera cosmogonia escrita en forma de relat religiós, però de cop descobreixen que la Numa Elish explica tota la creació del món, de l'univers, dels déus, dels humans, etc., i hi ha moltes coses semblants a la Bíblia. Llavors, i clar, és gairebé 2.000 anys anterior que la Bíblia. Llavors, això va causar un cert impacte.
0: Mm-hmm. Molt bé, ja hem situat, diguéssim, en la contemporaneïtat el nostre text protagonista d'avui, però anem a concretar una mica. Si haguéssim de posar dates, en quin moment situaríem la creació de la Numa Elish?
1: A veure, les còpies que ens han arribat, com us deia abans, són del segle VII abans de Crist. Sí, de la biblioteca de Surbanipal de Síria, a la biblioteca aquesta que us deia de Nínive. Però el text original té uns orígens bastant més remots. De fet, els especialistes situen la composició original del poema entre els segles XII i XI abans de Crist. Per tant, estem parlant de fa 3.000 anys, de fet, més de 3.000 anys, de l'era actual, durant el regnat de Nabucodonosor I de Babilònia, que aquest senyor va governar més o menys entre el 1125 i el 1104 abans de Crist. Més endavant, si tenim temps, perquè avui, ojo, el context històric el farem al final.
0: Canvi.
1: Si tenim temps, parlarem del context històric en què se suposa que es va escriure. Per tant, per repetir, les còpies que ens han arribat són del segle VII abans de Crist, però el text originalment sembla que es va escriure entre els segles XII i XI abans de Crist.
0: I és un relat que neix del no-res? O, és a dir, els babilonis s'ho van inventar tot?
1: O sigui, ni de conya. Vale? O sigui, els babilonis sí que és veritat, sota el regnat de Nabucodonosor I, sí que escriuen aquest relat, però no neix del no-res, sinó que és el resultat d'una tradició molt més antiga, amb arrels sumèries, acàdies, etc. De fet, a la baixa Mesopotàmia del tercer mil·lenni abans de Crist, ja trobem molts mites que parlen del naixement dels déus, de la lluita de l'ordre i el caos, que ja veurem que és el tema central de la Numa Elish, com el combat entre Enlil i els monstres primordials, o el relat sobre Enki, el déu de la saviesa. No, veurem que això s'assembla moltíssim i és com la base del poema del que parlarem avui. Per tant, la Numa Elish és una reelaboració babilònica de tot aquest patrimoni mític que ja havien inaugurat els sumeris, els acadis, etc.
2: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
3: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: narrat en Carlos també, però no sabem més.
1: A veure, jo penso que l'inici del poema és molt evocador i jo espero que en Carlos ens llegeixi els primers versos de les primeres tauletes ara mateix.
0: Vinga, Carlos.
2: Al principi, quan dalt els cels encara no tenien nom i la terra ferma a baix no havia estat anomenada, quan no hi havia res més que Apsu, el primordial, pare de tots, i Tiamat, la mare que havia engendrat totes les coses, quan les seves aigües s'entrellaçaven com un sol cos i els joncs encara no s'havien apilat, ni el canyissar havia nascut, quan cap dels déus havia vingut a l'existència, ni els seus noms havien estat pronunciats, ni els seus destins establerts, llavors va succeir. Del sí d'aquelles aigües, els déus van començar a formar-se.
1: És una passada. Bueno, és totalment abocador, a veure, està una miqueta adaptat, no és exactament així, però...
0: I
1: és
0: en Carlos ho declama molt bé, no farà teatre aquest tio?
1: No, té tota la pinta, sí. Que la improvisació, l'entonació se li dona bé. És molt clar, vull dir, està narrant exactament al començament, no? O no hi ha muntanyes, no hi ha rius, no hi ha éssers vius, de fet no hi ha ni déus, només hi ha aigües, que són dues aigües primordials.
0: Apsu Tiamat.
1: Apsu i Tiamat, que Apsu és el déu que representa les aigües dolces subterrànies, que sempre estan en calma, sempre estan allà sota i sempre hi seran. És tranquil, ordenat i és masculí, Apsu. I Tiamat és el contrari, és la deessa de les aigües salades. És la deessa del mar, dels oceans, caòtica, poderosa, femenina. Sí? Veiem una miqueta aquesta idea i a més té molt sentit, no? Apsu, el déu de les aigües dolces, Tigris i Eufrates, Tiamat, el golf pèrsic, sí? Que és allà on neix tota la civilització, la cultura sumèria, el poema de la Numa Elish, d'acord? Veiem això, no? O sigui, sabem que Mesopotàmia, les civilitzacions de Mesopotàmia eren cultures fluvials, sí? Civilitzacions fluvials que basaven la seva vida en els rius. També la importància, fixeu-vos, dels noms. O sigui, al final del poema també diu quan els déus... Bueno, i al començament diu quan els cels encara no tenien nom, no? O quan la terra encara no s'havia anomenat. Quan els déus encara no tenien el seu nom. Vull dir que el fet de pronunciar els noms, donar noms a les coses, no? La importància del llenguatge i de la creació a través de la paraula. I això és molt interessant i passarà més endavant, va? Ja ho anirem veient. I aquí al començament, ja no li hem deixat llegir més en Carlos, perquè si no ens allargàvem molt, també apareix un personatge que es diu Mumu, que és una tercera figura associada a Apsu i a Tiamat, d'acord? Sovint se l'ha com interpretat com si fos una mena de ministre, una mena d'assistent d'Apsu, una mena de principi que acompanya la creació inicial. Però fins aquí és molt fàcil, o sigui, tenim Apsu, Tiamat i Mumu. Però què passa? Que a partir d'aquí doncs comencen a néixer tots els déus de Mesopotàmia, etc.
0: Molt bé, doncs som-hi. Aquestes coses sempre són xules d'explicar.
1: Xulíssimes. Sí. Però aneu apuntant.
0: Perquè... Aneu apuntant, sí, exacte. Aneu començant a fer l'arbre genealògic. Primera generació de descendents. Com va això?
1: Comencem. A veure, no els direm tots, perquè així tampoc ens liem, sinó que direm els més importants. Els primers fills d'Apsu i de Tiamat són Lachmu i Lahamu. Lachmu i Lahamu. No en tornem a parlar d'ells, però simplement que sapigueu que els seus noms es poden traduir com els fangosos, que es representen la idea aquesta dels sediments, de les matèries primordials, no?, que emergeixen de la mescla d'aigües, de les sorres que el riu va deixant, etc. Són una mena d'éssers que fan de transició, no?, entre el caos i la forma. No són monstres, tampoc són ben bé déus, sinó que són una mena d'un símbol, no?, d'un món en formació, no?, quan tens fang per allà mig moll, no?, que estàs a punt de donar-li forma. Doncs aquests déus jo penso que representen una miqueta aquesta idea.
0: Uh-huh. I la segona generació, els nets, d'Apsu i Tiamat?
1: Clar, de Lachmu i Lahamu neixen Anshar, que vol dir, la traducció seria totalitat del cel, i Kishar, que seria totalitat de la terra. Ojo, aquests ja simbolitzen una separació. D'acord? I simbolitzen l'establiment d'uns límits. Per una banda tenim el cel, per altra banda tenim la Terra. I amb aquesta parella, si us fixeu, s'introdueix la primera estructura còsmica. O sigui, amb aquests dos déus ens estan dient que el món o el cosmos està dividit de manera vertical. A dalt tenim el cel i a sota tenim la Terra. I a partir d'aquí començarà a aparèixer tota la jerarquia dels déus. Per tant, aquests dos són la primera

0: parella plenament ordenada, d'acord? Una mena de... Molt bé, ja estem sortint del caos inicial, no? Quan aquestes dues aigües, la salada i la dolça, estaven barrejades, després es fan el fang, i ara de cop diem, vale, posa el cel amunt i la terra baix, no? O sigui, per fi ja tenim una miqueta d'ordre.
1: I la tercera generació?
0: La tercera generació, aquí és difícil deduir d'on neixen, no? Perquè el poema ens diu que de Anshar neix An. Aina, tal qual, An. Que, ojo, An és un déu que ja ve de la tradició acàdia, que era el déu acadi Anu. O sigui, tampoc són correcte gaire, per canviar-li el nom. An és el déu del cel, i és una de les figures més antigues i més venerades del panteó mesopotàmic. Representa, o sigui, és un personatge que ja digui, estava present ja a la tradició acàdia, sumèria, i representa això, el poder suprem i l'autoritat còsmica. I finalment, d'An, llavors ja neix Ea. Ojo Ea, perquè també és molt important, perquè en la mitologia o en la religió sumèria era conegut com a Enki, que aquest déu potser sona una miqueta més, que és el déu de la saviesa, el déu de la màgia, és un déu astut, un déu intel·ligent, que és un déu que sempre prefereix utilitzar la saviesa, no? la intel·ligència, abans d'utilitzar la força per arreglar les coses. Però bueno, jo penso que amb aquests, Sergio, podríem anar ja començant. Vull dir, si després ja n'apareixen més, ja els anirem introduint. Però jo penso que amb aquests, sí, recordem, Apsu, Tiamat, Mumu, Lahmu, Lahamu, Anshar, Kishar, An i Ea. Ara per ara doncs, tenim aquests.
1: Ara els estudiants que han estat escoltant aquest programa i ja els hem dit que facin l'arbre genealògic, clar, si no... faran una coavaluació, sí. Li passaran l'exercici al seu company.
0: Com una llista de verificació.
1: Com una checklist o llista de verificació. Ha ajudat una bastida, també, per si de cas. La
0: cosa... I una rúbrica de la llista de verificació això... perquè estigui ben feta. No ens n'oblidem.
1: Tot això per puto arbre genealògic, hòstia, ja està. Vale, molt bé. Perdó, ara m'he perdut.
0: No, que ara ja tenim el sopar de Nadal muntat, no? Sí, ara ja tenim les tres generacions assegudes.
1: A taula.
0: Fent el... Sí, o sigui, ara comença el sopar de Nadal. Encara no estem als postres.
1: Val. Bueno, nosaltres recordem, com dèiem, que els oients s'ho vagin anotant tot, s'ho apuntin, però com dèiem, ara amb aquest sopar de Nadal continuem la nostra història, aviam com continua això. Que un sopar de Nadal pot acabar molt bé, molt malament, eh?
0: Exacte. No, veurem que va bé... però llavors també acaba malament. Però llavors torna
1: a... És un sopar de Nadal amb totes.
0: Exacte, amb el cunyat, bueno, tots. A veure, si us fixeu, només explicant aquests protagonistes, aquestes primeres generacions, ja veiem claríssimament quin és el tema central del poema, que el tema central és el pas del caos a l'ordre, del caos aquàtic inicial, no? A un cosmos estructurat i jeràrquic. Tenim uns déus superiors i van tenint descendència, etcètera, no? I a partir d'aquí els déus es van multiplicant i adquireixen funcions pròpies. Hem començat en que un era el déu de l'aigua dolça i l'altre l'aigua salada, i ara tenim un déu que és del cel, un déu de la terra, un déu de la saviesa, un déu del cosmos, no? Vull dir que va tot prenent forma. A partir d'aquesta primera generació divina, el relat anirà construint tota una jerarquia genealògica on a dalt de tot hi haurà Apsu i Tiamat i aniran afegint-se cada cop més descendents.
1: Val, després d'aquest moment primigeni, suposo que ja apareix un conflicte, ja està trigant.
0: No? Home, sí, perquè ens comencem a avorrir. Vull dir, això d'anomenar déus i dir aquest és el déu de tal, no sé què, no sé què, està bé fins a cert punt. Clar, què passa aquí? Doncs el que passa sempre, no? Que quan neixen noves generacions... El cosmos de cop esdevé, o sigui, era un lloc calmat, aigües dolces, aigües salades, no sé què, doncs de cop el cosmos es converteix en un lloc sorollós i agitat, no? Quan neixen nens, quan arriben bebès, quan el que sigui, doncs una vida que podria ser més o menys tranquil·la es converteix de cop en soroll, en moviment, en estar pendent d'això, estar pendent d'allà, i literalment el text diu que hi ha massa soroll, d'acord? I clar, hi ha Apsu i Tiamat, comencen a preocupar-se, fins al punt que Apsu molest, recordem, masculí, aigües dolces, calma, molest, incapaç de descansar, o sigui, l'avi que està intentant fer la migdiada després de l'àpat de Nadal, els nets no el deixen, decideix aniquilar-los per restaurar la calma primordial. És a dir, ui, això d'haver tingut fills, això d'haver tingut descendència no m'ha sortit bé, què faig? Me'ls carrego. I li diu a Tiamat, tu, Tiamat, som-hi, no? Nosaltres com a pares o déus primordials, déus primigenis, ens els carreguem. Tiamat mostro compassió, no? Un atribut així més femení, no? En aquest cas. Clar, són els seus fills, són els seus nets. No vol participar del pla d'APSU. Però què passa? Que el conseller d'APSU, aquell, que el Mumu, que us havia dit abans, la convenç de participar en les atrocitats. Però és aquí, en el moment en què els déus primordials decideixen matar els seus fills i els seus nets, on Ea, Enki, d'acord, aquest déu de la saviesa, de la màgia, de la intel·ligència, que com que és tan viu, descobreix el pla d'Apsu. Què fa? Va fins a Apsu, l'encercla amb un encanteri i el mata. Llavors, és a dir, el net mata a l'avi. I a Mumu, el conseller, el que havia incitat una miqueta a Tiamat també, el que fa és empresonar-lo. Però Tiamat sembla que es lliura de la violència perquè es penedeix, perquè ella no volia, etc. I llavors sembla que en aquest punt Ea, una deïtat Acàdia, aconsegueix imposar l'ordre, no?, dels joves. Sí? O sigui, els joves s'imposen als grans.
1: Carai, hem passat de la calma a tempesta en un tres i no res. La cosa ha escalat molt ràpid. Ea, gràcies a la seva saviesa, ha vençut Apsu.
0: Sí.
1: I quin és el pla? Què farà després?
0: Molt bona pregunta. Doncs Ea, després de vèncer Apsu i després d'imposar l'ordre dels joves, per dir-ho d'una manera, s'instal·la simbòlicament en el palau on vivia Apsu, que abans de la instal·lació d'Ea en aquest palau era un lloc salvatge, era un lloc primordial, un lloc molt natural. I quan Ea s'instal·la, de cop es converteix en una llar domesticada, divina, etc. Ara, obrim un petit parèntesi. Fixeu-vos que aquí Ea, o Enki, una divinitat sumèria de tradicions anteriors, concretament el déu tutelar de la ciutat d'Eridu, que segurament us sona, s'allotja al Palau dels Déus. Això pot voler dir que en un moment donat la cultura sumèria o la cultura acàdia, la seva cultura, mitologia, llengua, etc., durant un temps van dominar la regió de Mesopotàmia? No? Aquí tenim un déu d'una cultura anterior que està prenent el poder dels déus primordials. Sí? Només per donar una petita pista, eh? Tanquem parèntesi. Però, en fi, aquí la gràcia és que quan Ea s'instal·la en el Palau d'Apsu és en aquest context on neix el protagonista del poema, que és Marduk.
1: Mm-hmm. Doncs, la cinquena generació. Com neix Marduk i què el fa especial?
0: A veure, Marduk és fill d'Ea i de la seva esposa, Damkina, Ninhursag, que és una deïtat, d'acord? També de tradicions anteriors. Clar, Marduk és presentat en el text com un infant prodigiós que neix amb tots els poders i tots els atributs possibles. Saviesa, força, bellesa, domini sobre els elements. La seva figura, la seva presència porta ordre, majestuositat, li brillen els ulls, el seu alè pot ser de foc, la seva veu ressona com el tro. Inclús el seu avi, An, un altre déu acadi, el déu del cel, li aconsegueix encara més dons, més regals divins, etc. Per tant, és un nen que neix ja i, bueno, amb moltes virtuts, d'acord? Es nota de seguida que és absolutament el protagonista del poema.
1: Aquest nen ha pesat 4 quilos al néixer, vull dir, en Marduk.
0: Com a mínim, hi ha barba
1: fort.
0: I abdominals i pectorals, sí, quan sí. Neix. És un... O sigui, ojo aquí, perquè Marduk és un déu babiloni. Tots els altres déus venien de tradicions anteriors. Sumeris, acadis, etc. Marduk és un déu babiloni, i això serà importantíssim per quan decidim resoldre quin és el misteri d'avui, d'acord? Que és quina intencionalitat té el poema de l'Enuma Elish.
1: Doncs ja ens hi aturarem extensament després, ja ens has deixat aquí penjat aquest tema perquè el resoldrem. Ara continuem amb aquesta narració. Jo estic dentríssim, eh? No sé, vull dir, estic molt a dins. Abans del naixement de Marduk, Apsu havia mort, no?
0: Sí, ho havien deixat com molt aturat. És a dir, Apsu mor, Ea se'n va al seu temple, se'n va viure al seu palau, neix Marduk, etc. Però, i Tiamat? No? Què ha passat amb Tiamat, la deessa del caos, de l'aigua salada, la deïtat femenina, que li han matat el marit, no? La mort d'Apsu desencadena la seva ira. Sí? Dolguda i humiliada, la deessa decideix venjar-se dels dos joves per haver matat el seu company. Llavors, guiada per un consell de déus rebels, perquè, ojo, hi ha un seguit de déus que són els déus rebels, entre ells el seu fill, Kingu, un nou déu, fill de Tiamat, decideix emprendre la venjança. Però, ojo, perquè Tiamat agafa Kingu, el seu fill, el pren com a espòs i el fa comandant dels seus exèrcits, perquè Tiamat el que farà per preparar-se per la venjança és el següent. Primer de tot, ella mateixa engendra un exèrcit de monstres per portar a la destrucció del cosmos. O sigui, Tiamat vol tornar al caos inicial. Tot aquest ordre que han imposat els joves no li agrada. Ella vol tornar a les aigües, al no-res. Per tant, crea monstres, dracs, serps, gegants, homes toro, homes peluts, dimonis escorpí, gossos salvatge i altres criatures híbrides per assassinar tots els déus, d'acord? I a més, a Kingu, el comandant dels seus exèrcits, li entrega les tauletes del destí. Que les tauletes del destí no són res més que el símbol absolut del poder diví i del control del cosmos. Se suposa que en aquestes tauletes hi ha escrit el destí de tots els déus. I qui té aquestes tauletes, doncs té com el poder absolut, sobretot. Doncs Tiamat li dona en el seu fill Kingu.
1: Jo només penso que... Hòstia, avui sort que no hi és l'Alberto.
0: Però les bromes, no?
1: Perquè amb noms com Marduk i Kingu, o sigui, haguéssim perdut aquí una de temps amb bromes...
0: I si hagués posat les músiques ell?
1: No, ja, festival. Per tant, l'estimem, eh? Ens agrada que estigui,
0: moltíssim,
1: òbviament. Però avui era el dia...
0: Per fer el programa tu i jo, no?
1: Exacte. Perquè si no, amb els noms, haguéssim entrat en un bucle graciós. Però no sé si ens haguéssim sortit.
0: Bueno, sempre ens en sortim.
1: Sí, sempre ens en sortim.
0: A vegades acaben sortint tres programes del que hauria de ser un.
1: Exacte.
0: Però sempre ens en sortim. En aquest moment en el que Tiamat comença a criar tot aquest exèrcit, etc., és un punt d'inflexió perquè, per primer cop, el caos torna a amenaçar l'ordre, d'acord? Torna a néixer de manera incipient aquesta lluita eterna entre l'ordre i el caos. L'ordre personificat per Marduk i els dos joves, i el caos personificat per Tiamat. Quan Ea descobreix aquesta escalada de poder i aquesta escalada d'exèrcits i tauletes del destí, no sé què, fixeu-vos que és Ea sempre qui descobreix les coses, perquè és el déu de la saviesa, la intel·ligència, etc., recorre al seu avi, Anshar. I l'avi, o sigui, Ea li diu al seu avi, què faig? I l'avi, que estava fent la migdiada, li diu, escolta, vas ser tu qui vas matar Apsu, espavila't. Vull dir, si Tiamat s'ha enfadat amb tu, doncs has d'assumir les conseqüències. Per tant, Ea diu, o Enki, diu, vale, doncs me'n vaig enfrontar a Tiamat. Perquè passa que Tiamat és tan poderosa que quan Ea intenta fer els seus encanteris contra ella, no tenen cap mena d'efecte. I què ha de fer? Doncs demanar reforços.
1: I com s'ho fan els deus joves?
0: Doncs a veure, els dos joves aquí fan una mena de... clar, s'espanten, no?, per tot el poder de Tiamat i es reuneixen una mena de concili d'Elrond, no?, rotllo, va, què fem? Què fem amb Sauron? Què fem amb l'Anell? Què fem amb Tiamat? Ningú s'atreveix a enfrontar-s'hi. Fins que de cop, un que està segut per allà, és Marduk, s'aixeca i diu, si jo guanyo aquesta guerra, em reconeixereu com el vostre rei. Clar, és en Frodo, però motivat. No? O sigui, aquí Marduk s'aixeca, s'ofereix, i tots els déus, òbviament, accepten la proposta de Marduk. I de cop, del no-res, des d'aquest concili, Marduk es converteix en el líder en aquesta guerra. I llavors, a partir d'aquí, el poema descriu superbé la preparació de Marduk per anar cap a la guerra. Ens diu literalment que fabrica una xarxa gegant per atrapar Tiamat, es cenyeix una espasa i un arc i convoca els quatre vents que el guiaran en la batalla.
1: Com és descrita aquesta Tiamat absolutament intocable, difícil de vèncer, no? Una mica Puigdemont. Ningú pot amb ell.
0: Puigdemont lesbiana.
1: No sé.
0: Tiamat és, no està descrita enlloc. O sigui, en el moment que se la descriu se la pinta com una nena monstre marí, d'acord? Però no sabem exactament quina forma té, perquè ella personifica el caos. La idea aquella que vam repetir tant en el programa del Leviatán, no, que si el voleu recuperar, el 478, vam parlar precisament de Tiamat. La idea aquesta d'un caos primordial que escapa a la nostra imaginació perquè som mortals, i estem parlant de l'origen de l'origen, o sigui, no és ni un déu, és com l'origen de l'origen de l'origen de l'origen. I no sabrem mai exactament com és, i és una cosa que és una mena de serp marina enorme, però que les seves dimensions i la seva forma s'escapa a la nostra imaginació. És una figura que inspirarà en un futur el Leviatán bíblic, el Lotan d'Ugarit, el Tifó de la mitologia grega. És bàsicament una criatura lovecraftiana, podríem dir, no?, que encarna aquest caos primordial indestructible.
1: Tenim en Marduk preparat. Com comença el combat final?
0: Doncs, òbviament, aquí ve el combat. O sigui, aquí ve Marduk contra Tiamat. És a dir, Tiamat, que representa el caos, s'enfronta contra Marduk, que representa l'ordre. Quan Tiamat, o sigui, la cosa... Bueno, no faig spoilers. Deixem que en Carlo ens llegeixi una miqueta el contingut de les tauletes 4 i 5 del poema.
2: Marduk desplegà la seva xarxa per atrapar Tiamat. La llançà sobre ella i l'immobilitzà el cos. Quan Tiamat obrí la boca per engolir-lo, Marduk llançà el vent huracanat i l'omplí de tempestes, fins que no pogué tancar els llavis. Amb l'arc tensat va disparar una fletxa al seu ventre. L'esquinçà, li travessà les entranyes i li tallà el cor. Així, ell la va vèncer i li prengué la vida. Els seus seguidors es quedaren paralitzats, sense saber què fer.
0: També una petita adaptació del poema, però si us fixeu és superèpic. Vull dir, és Marduk, que literalment li tira la xarxa, Tiamat l'intenta mossegar, en el moment que l'intenta mossegar Marduk, li tira tots els quatre vents que s'havia preparat, els quatre vents impedeixen que Tiamat tanqui la boca, i Marduk agafa l'arc i dispara dins la boca de Tiamat oberta. I aquesta fletxa, clar, travessa tota Tiamat i la deixa destrossadíssima. Per tant, el cos de Tiamat cau inert, i Marduk agafa el cos de Tiamat i, com diu el poema, com un peix pla o com una petxina, depèn de la traducció, el parteix en dos. Amb una meitat del cos crea el cel i el firmament, i amb l'altra meitat del cos crea la terra. Les llàgrimes de Tiamat...
1: Atenció, això!
0: Ojo aquí, perquè és molt maco. Les llàgrimes de Tiamat es converteixen en els rius Tigris i Eufrates, i la seva saliva en tots els mars de la terra. Per tant, amb aquest gest... amb el gest aquest en què Marduk mata a Tiamat, el món de cop queda ordenat i l'univers pren forma. Fixeu-vos, no?, en tot el simbolisme que representa Tiamat. Clar, Tiamat ha destrossat el caos primordial, no?, aquest estat previ, però també necessari per la creació. Però, a més, Marduk també ha matat el principi femení del món. Bueno, el principi masculí ja s'havia mort feia temps. I, a més, Marduk sacrifica un personatge que representa la mare, perquè Tiamat és la mare dels déus, no? En certa manera, encara que no sigui un personatge amb molta personalitat o molt... bueno, etc., sí que és la mare de tots els déus. És una mena de sacrifici, no? És de sacrificar la mare dels déus per portar l'ordre. El mar, els rius... Vull dir, tota la cultura mesopotàmica es basa en els rius del Tigris, l'Eufrates, la part del delta cap al golf pèrsic. Mica, tots aquests símbols, si us fixeu, estan coent en aquests quatre versos que ens ha llegit en Carlos.
1: Gallina de piel, eh?
0: Bastant, bastant. És molt xulo.
1: Molt xulo. Doncs ja tenim el cosmos creat, eh? I aquí no se necessita ni 7 dies ni hòsties, eh? Pim-pam.
0: Directe. Uah, oco.
1: Ep.
0: 7 tauletes.
1: Ah, ah... Ja trobem, aquí comencem a trobar... Eh? Aquí les línies les tirem ja ràpidament amb les religions més properes. Però l'anomalia explica alguna cosa més, oi, Albert?
0: Ens explica més coses. No en parlem gaire més, perquè jo penso que la part guapa, la part èpica, ja l'hem explicat. Però l'anomalia sí que ens explica la creació dels humans. Després de la victòria, Marduk reorganitza el món, reparteix les tasques entre els déus, però cal que algú treballi per mantenir el cosmos. Cal que algú alliberi els déus de feina per mantenir el cosmos. I què decideix fer? Doncs decideix crear l'ésser humà. Agafa la sang del traïdor Kingu, fill i espòs de Tiamat, símbol del caos vençut, és a dir, la sang del caos, la barreja amb argila i dona forma a la humanitat. És a dir, la humanitat neix de l'argila del fang barrejat amb sang del traïdor Kingu, que representa el caos. O sigui, el text és claríssim amb això. Els homes neixen per servir els déus, construir els temples, mantenir els rituals, garantir l'ordre diví, i a més, neixen amb la culpa de que han estat creats amb la sang del caos i del traïdor.
1: Molt bé, i què passa després de la victòria de Marduk i de la creació dels humans?
0: Marduk reuneix tots els déus i els demana que construeixin una ciutat per celebrar la pau. Quina ciutat? Babilònia. I en el seu cor, al cor de Babilònia, s'aixeca l'Esgaila, que és el temple més important de Babilònia, considerat el seu centre, dedicat al déu vencedor, dedicat a Marduk. Llavors, és la primera vegada que Babilònia es presenta com a centre del cosmos, un reflex del poder terrenal del seu rei, d'acord? O sigui, o del seu déu. Els déus reconeixen a Marduk com el rei suprem i li atorguen, ojo, i això ja és el final del problema, del poema, i li atorguen 50 noms. Vale? Cadascun d'ells és un atribut diví, no? El poema acaba així dient-li, bueno, és el Marduk el savi, el vencedor, el creador, el protector, el guia, el no sé què. I amb aquests noms i un petit himne al final és com acaba el poema de la Numa Elish.
3: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
2: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: Recta final del Troia d'avui, programa 516, on hem descobert el poema de l'Aluma Elish, on hem vist aquest meravellós poema i l'hem, diguéssim,
1: desgranat
0: no? Una miqueta, no? I hem parlat també...
2: Però molt superficialment, eh?
0: Sí.
2: Vull dir, hem agafat els grans temes i ja està. Si algú vol, que agafi les tauletes i se les llegeixi.
0: Exacte, allà les teniu. Però ara l'Albert ens sorprèn amb una cançó de l'Esmanel que s'han donat un temps, que és com dir...
2: Bueno,
0: ens hem donat un temps.
2: Bueno, sí,
0: no en sabem dir adéu, no en sabem dir adéu i ens donem un temps, no?
2: Jo sempre tinc l'esperança que tornin. Però bueno, la cançó té sentit.
0: Canvi de paradigma. Quin sentit té?
2: El respondrem més endavant, però té sentit.
0: Tu estàs innovant avui, no? La part de context històric ens la fotràs ara i les cançons quan et dona la gana.
2: Això mateix.
0: Molt bé, m'agrada. Ets un marduc. Un rebel.
2: El marduc. No sóc el marduc de les portes de Troia.
0: Bueno, aleshores, quin és l'objectiu de l'Aluma Elish? Anem a treure coses.
2: Ara sí. A veure, després de tot el que hem llegit, jo suposo que els oients ja ho començaran a sospitar. A veure, l'Aluma Elish és molt més que una cosmogonia, no? Un model que forma l'origen, l'estructura de l'univers, el cosmos, etc. És una obra purament, o sigui, òbviament té una part religiosa i una part teològica, però és una obra purament política. Perquè els estudiosos han vist en aquest poema un reflex polític molt clar. És el mite d'un nou poder enorme i jove, Babilònia, encarnat per Marduk, que pren el relleu d'un món antic i decadent, Sumer, Acàdia, etc. I que aquest Sumer i Acàdia està personificat pels déus primordials, pels déus aquests que acaben subjugats a Marduk. És a dir, l'Aluma Elish glorifica Marduk com a déu tutelar. I a més, clar, Marduk és el déu tutelar, és el déu, entre cometes, nacional de Babilònia. I alhora, aquest poema legitima l'imperi babilònic com a ordre universal de totes les terres de Mesopotàmia. Clar, la creació del món es converteix en una metàfora de la política imperial. Igual que Marduk imposa el seu ordre sobre el caos que hi ha en els déus primordials, el rei de Babilònia imposa la seva llei als pobles mesopotàmics. L'objectiu, per tant, és situar Marduk com a déu de déus i alhora justificar l'hegemonia de Babilònia. És un mite religiós, però també, com veieu, és això, és un manifest polític en tota la regla. Babilònia es presenta com el centre del món i l'ordre enfront del caos que hi havia abans a Mesopotàmia.
0: Què és això d'enoteisme?
2: Clar, aquí, investigant sobre el tema, no? Jo, és una paraula que tampoc coneixia, la veritat, potser l'haurien d'haver conegut, no ho sé, però podríem parlar d'enoteisme, ¿vale? Que molt breument seria el següent. L'enoteisme és el culte a un sol déu suprem, ¿vale? Però sense negar els altres. ¿Vale? Seria com una mena de transició cap a un monoteisme, no? Per exemple, la idea de Zeus, no? Que és un déu superior, etc., que sabem que és el déu superior, però continuem acceptant la resta dels déus, no? És una miqueta el que passa amb Aton a Egipte, no? Aquell loco, l'Akenaton, bueno, loco, res de loco, o Javé a Israel, inclús. Per il·lustrar una miqueta, sembla que en el moment de la publicació d'aquest poema es van reproduir en massa estàtues i estàtues i estàtues de Marduk que s'anaven situant en els diferents temples. De fet, al segle XI es va col·locar un tron de Marduk al temple més important dedicat a Enlil. O sigui, fixeu-vos que Marduk aquí el que està fent és situar-se com el déu principal de tota la Mesopotàmia, ocupada pels babilonis.
0: I ara, per rematar aquesta explicació, seria fantàstic que ens expliquessis en quin context històric s'escriu el poema.
2: Ara
0: què
2: sí,
0: estava
2: ara
0: passant?
2: Sí, sí.
0: Però ho farem
2: molt curtet, o sigui, sense donar masses dades concretes, però ja us ho podeu imaginar. O sigui, estem en un moment... En un
0: Tens
2: moment...
0: 12 minuts. No, menys.
2: Menys, perquè vull parlar de la Bíblia, també. Vull dir
0: Ostres.
2: Anem no, justos, no passa res.
0: Tindràs per un segon programa, poder, eh?
2: No. Bueno, no sé.
0: Ja ho veurem.
2: A veure, hem de situar-nos en un moment molt concret de la història de Mesopotàmia, d'acord? És el període en què Babilònia emergeix com a potència política i cultural. Clar, després d'un llarg període de consolidació, etc. És el moment en què Nabucodonosor I és rei de Babilònia, sí? 1125-1103 abans de Crist. És un moment de profundes transformacions polítiques, Babilònia acaba de viure uns segles d'inestabilitat i dominació estrangera, arriben primer els cassites, els elamites, i són pobles que saquegen les ciutats, i en aquests saquejos s'enduen una estàtua del déu principal de Babilònia. Quin és el déu principal de Babilònia? Marduk. S'emporta una estàtua de Marduk. I Nabucodonosor primer aconsegueix derrotar els elamites i recupera l'estàtua. Per tant, aquesta recuperació de l'estàtua no és només una victòria militar, eh? Fixeu-vos que és un acte de restitució simbòlica, una mena de renaixement religiós i nacional de Babilònia. I és just en aquest moment, quan Nabucodonosor recupera l'estàtua de Marduk, en el que segurament es compon l'Enuma Elish.
0: Per tant, el poema serveix per celebrar una victòria.
2: Clar, sembla que sí. No, en el moment que recupera aquesta estàtua, que és el déu tutelar de Babilònia, és quan es compon el problema, d'acord? Així doncs, el context de l'Enuma Elish és d'una Babilònia que reneix, no?, d'una època de crisi, que vol reafirmar el seu paper central dins del mosaic mesopotàmic. És la cristal·lització d'una ideologia, no? És la cristal·lització d'aquesta idea de que Marduk és el déu suprem, igual que Babilònia és el centre imperial de tota Mesopotàmia, no? Que el caos mesopotàmic queda subjugat a l'ordre babilònic.
0: Mm-hmm. Perquè, clar, aviam, Marduk existia abans de l'Enuma Elish.
2: Pensem, o sigui, sí, Marduk existia molt abans, perquè, com us he dit, és el déu tutelar de Babilònia. Pensem que entre el segon i el tercer mil·lenni abans de Crist, Marduk era bastant desconegut, però ja existia, sí? Les principals deïtats eren An, Enlil, Enkil, Inanna, Ishtar... són precisament els déus que juraran fidelitat a Marduk en el poema de l'Enuma Elish. De fet, la figura de Marduk apareix en el Codi d'Hammurabi, codi conegudíssim, no? 1792, 1750 abans de Crist, més o menys. Però no apareix en aquest codi com una divinitat superdestacada. No serà fins al regnat de Nabucodonosor que Marduk és literalment proclamat rei dels déus, vale? Coincidint amb l'auge polític de Babilònia. I a més, fixeu-vos, és un procés de supremacia divina que dura 600 anys. Eh? O sigui, apareix en el Codi d'Hammurabi 1700 abans de Crist i no és proclamat rei de déus fins a 1100 abans de Crist, sí? A l'època de Nabucodonosor.
0: Ens has avançat en algun moment al llarg del programa i sí, tindràs temps de parlar de l'impacte pel que fa a la recerca bíblica, al descobriment al segle XIX de l'Enuma Elish. Per què va causar aquest impacte?
2: Va ser un canvi de paradigma.
0: Ah, d'aquí la cançó del Manel.
2: D'aquí la cançó.
0: Que ben portat, que ben lligat.
2: Sens dubte, o sigui, va suposar un impacte molt profund. Cal tenir present que a finals o mitjans del segle XIX l'única cosmogonia coneguda a Occident era el Gènesi, el primer llibre de la Bíblia hebrea. I per tant es considerava l'explicació religiosa original i revelada de la creació del món. Però clar, quan a finals del XIX els assiriòlegs britànics descobreixen l'Enuma Elish, això acaba sacsejant una miqueta tot el coneixement. Clar, això va obligar els teòlegs, historiadors, orientalistes a repensar, d'acord, a repensar tot el paper de la Bíblia dins de la història de les idees. Clar, el relat bíblic deixa de ser únic i passa a convertir-se en una part de la llarga tradició cultural mesopotàmica. Per dir-ho d'una altra manera, el descobriment de l'Enuma Elish va obrir una autèntica revolució intel·lectual perquè mostrava que les preguntes sobre la creació, l'ordre i el caos ja s'havien fet abans de la Bíblia, ja s'havien fet 1000 anys abans que Moisès. Ah, i això, clar, és un impacte per la mentalitat de l'època. A més, la troballa va marcar l'inici de la assiriologia moderna i això també va portar les primeres grans excavacions bíbliques, etc.
0: Molt bé. Quins altres paral·lelismes tenim amb altres mites?
2: Clar, amb moltíssims mites. Sí, podríem parlar, això del triomf de l'ordre sobre el caos, etc., es pot veure en molts textos mesopotàmics. Es pot veure a Ugarit, que quedaria més o menys cap a l'actual Síria. En la mitologia cananea, el déu Baal lluita contra el monstre marí Yam, que també és el símbol del caos. A Egipte, Ra combat contra la serp Apophis, que això ja ho vam explicar al programa del Leviatán. O a Grècia, Zeus lluita contra Tifó. Vull dir que aquesta idea de l'ordre sobre el caos i el naixement còsmic a través d'això es repeteix moltíssim.
0: Més,
2: la teogonia d'Hesíode. Escrita gairebé 1000 anys després, Hesíode comença amb el caos, la terra i el cel, presenta un enfrontament entre generacions de déu, els titans, els olímpics. Una estructura gairebé idèntica a l'Enuma Elish, no?
0: Sí.
2: Zeus...
0: Segur que els nostres oients, escoltant el teu relat d'avui... S'han recordat d'aquesta estructura, oi?
2: I de la pel·lícula Hèrcules, només cal pensar en la pel·lícula Hèrcules, no? O tota la mitologia aquesta, no? Que hi ha els titans, llavors els déus imposen el seu ordre... Vull dir que La Numa Elish, o aquesta idea que apareix en la Numa Elish de l'ordre contra el caos, etc., és un tema molt recurrent que apareix en moltes mitologies i en moltes religions, que no vol dir que la Numa Elish sigui la primera, però sí que és la primera que coneixem.
0: Uh-huh. I quina relació hi ha amb el Gènesi bíblic?
2: En intentarem anar una miqueta ràpid perquè ens queden 5 minutets i és una cosa que donaria per molt temps, però fixeu-vos que la Numa Elish té moltes coses en comú i influencia moltes coses en el relat bíblic, d'acord? En primer lloc, fixeu-vos, el punt de partida. Sí, el punt de partida és el caos aquàtic. Tant en la Numa Elish com al Gènesi, el món comença abans de la creació. Sí, el món ja existeix, però està en un estat d'indefinició, no? Un desordre representat en els dos casos per les aigües. La Numa Elish, sí? Absuit i amat, aigües dolces, aigües salades, i el Gènesi llegim. La terra era informe i buida, i les tenebres cobrien l'abisme, i l'esperit de Déu s'estenia sobre les aigües. Aigües, d'acord? I a més, la paraula hebrea per dir abisme és teom. Teom, tiamat, sí? Una miqueta... És gairebé idèntica a Tiamat, no ho dic jo, ho diuen els lingüistes, no m'ho estic inventant, vale? Però bueno, ho agafem això una mica amb pinces, però semblaria, no? També la creació de l'univers. Sí? La creació no és la creació del no-res, sinó que és un acte d'ordre, és un acte d'ordenar. Els dos textos, fixeu-vos, Marduk agafa el cos de Tiamat i el divideix. Forma el cel i forma la terra. Déu, el Gènesi, separa les aigües de dalt i de baix i dona nom a cada cosa. De fet, el Gènesi diu, Déu crea el cel i la terra. En hebreu, la paraula emprada per dir crear no significa exactament crear des de zero. És la paraula bara, que vol dir donar forma. Si no és creu i pum, faig aparèixer el cel i la terra, sinó que agafo això que ja tinc i li dono forma. Uh-huh. Llavors és comú això, donar forma, etc. Una altra idea. La paraula com a força creadora. La Numa Elish diu, ell va parlar i el vestit va desaparèixer. Va parlar de nou i el vestit va tornar a aparèixer. Els déus en veure-ho digueren, Marduk és rei. O a l'inici del poema. Sí, la importància de que el cel no tenia nom, la terra no tenia nom, els déus no tenien nom. I el Gènesi diu, Déu digué que es faci la llum. I la llum es feu. O sigui, la idea de la paraula com a poder creador. Sí, és una cosa que també es repeteix en els dos textos. O la figura del déu sobirà. Sí, Marduk, fixeu-vos que és un déu jove que guanya els altres déus i esdevé el rei dels déus. Però, clar, el déu cristià o el déu jueu o el déu hebreu no pot lluitar contra altres déus perquè estem en una religió monoteïsta. Llavors el que fa és reelaborar una miqueta el mite per assimilar-se moltíssim. I finalment, la creació de l'ésser humà. A Babilònia, Marduk moldeja els homes amb la sang de Kingu i amb l'argila, sí, amb el déu rebel. I el Gènesi, Déu, forma l'home amb la pols de la terra i l'insufla de vida. Aquesta relació també amb la terra. Podríem parlar de moltes més coses, podríem parlar del Leviatán bíblic, que ja en vam parlar en el seu programa, molt influït, semblaria, per figures com Tiamat. 7 tauletes, el que deies tu abans, 7 tauletes, 7 dies, això estava una miqueta agafat amb pinces, però bueno, és interessant, no? I la idea aquesta del cosmos-temple. La Numa Elish planteja Babilònia com la ciutat sagrada, el centre del món, el centre del cosmos, etc. I la Bíblia agafa Jerusalem i ho converteix també en la ciutat sagrada de la religió. Per tant... Però s'estableixen una sèrie de paral·lelismes molt, bueno, molt intensos, penso. I ja per acabar, podríem dir que el Gènesi i altres passatges de la Bíblia són hereus de la Numa Elish en el sentit més profund. No com una còpia, ni molt menys, sinó com una mena de reinterpretació teològica d'un vell mite mesopotami. Igual que passa amb molts altres textos, idees del Pròxim Orient, per exemple, el Diluvi Universal, que ja apareix a l'epopeia de Gilgamesh o apareix a la llista dels reis sumeris. Vull dir que tot això, o sigui, la Bíblia de cop forma part del corpus de religions del Pròxim Orient i ja no és la Bíblia sola, sinó que hi ha moltes altres influències.
0: Que bé m'ho he passat. M'agraden aquests programes de comparacions de religions. Aprenem moltes coses. Moltes gràcies, Albert Abril, amb la Numa Elish.
2: A tu i en Carlos i a l'Adris.
0: Mira, doncs jo m'acomiado, moltes gràcies, en Sergi Rodríguez, qui us parla, i la pròxima setmana us esperem amb un nou programa de Les Portes de Troia.
1: les portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
3: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

Mixtures, un programa d'agitació musical que vol fomentar la curiositat per les músiques del món i redescobrir els clàssics populars d'arreu. Cada setmana, noves propostes musicals amb Gaspar Tarrida.

Benvinguts al Mixtures i benvingudes. Avui comencem amb la veu de Liraz Chari, aquesta cantant i actriu israelí, però d'origen persa, d'origen de família amb arrels a Iran. I és que ella també canta en farsi. Aquest nou disc es diu Roya, que vol dir fantasia, en farsi, en la llengua, en una llengua persa. I és, doncs, Liraz Chari, que de la qual ja vam descobrir, ens va encantar el seu disc anterior, Zan, doncs, que amb el qual comencem avui el Mixtures, publicat a Glitterbeat Records, una discogràfica que no perd pistonada, que sempre està a l'avantguàrdia de les músiques del món. I una bona mostra és aquest disc Roya, Liraz Chari, i el tema que li dona nom.

Aquesta reunió dels antics ritmes perses amb la música electrònica ja la vam descobrir en el seu disc anterior. Com dèiem abans, un disc que ens va captivar a tots, Than. I és doncs perquè un tema com aquest, el Via Via, el vam sentir més d'una vegada aquí al programa. Però avui és el dia de tornar-hi. Lirath Chari.

Músiques del món. Músiques de tots els mons. Mixtures.

En aquesta segona part del Mixtures ens dediquem a descobrir alguns dels singles que en les últimes setmanes s'han publicat. Un d'ells, i el que més esperances ens dona, és el single de Fatoumata Diawara. Aquest serà, aquest tema que acabem de sentir, és el primer single del que serà el seu nou disc, després de Femfo, que això va ser l'any 2018. Doncs bé, Fatoumata Diawara, evidentment, prepara un nou disc i aquest és el single en el qual hem vist l'aparició de Damon Albarn. Damon Albarn, amb qui doncs ja va col·laborar Fatoumata Diawara en aquell disc de Gorillaz, però això, bueno, això va ser en un altre moment. Actualment el que fem és això, és esperar el nou disc de Fatoumata Diawara. I aquest és el single que ens l'anuncia i que realment doncs, és una bona nova. D'altres singles publicats aquest mateix novembre de 2022, doncs hi ha una petita perla que no podem deixar de posar-la al programa, que no sabem si donarà lloc a un disc o no. Seria realment una grandíssima notícia que Caetano Veloso i Tuquinho fessin un disc. En tot cas, han publicat un single, Una tarde en Itapúa. La platja de Salvador de Bahia, Itapúa, doncs és el nucli d'aquesta cançó immortal, Tuquinho i Caetano.

Tuquiño i Caetano al novembre de 2022. És tot un què tenir aquest single Tarde en Itapua. I un altre dels discos interessants que acaba de sortir i que també ens fa parlar d'un personatge que s'amaga sota el nom del Dragón Criollo. El Dragón Criollo és el sobrenom de Paulo Olarte Toro, que des de Alemanya, des de Berlín, però també, diguem-ne que des d'aquí a Europa, doncs, juga com a DJ i alhora com a productor de remescles, doncs, amb la música tropical. I des de la costa atlàntica de Colòmbia, passant per Guadalupe i la Martinica, doncs, fins a Venezuela. En aquest cas, i ara, aquesta tardor de 2022, amb un disc que és una recopilació del Conjunto Ingeniería. Aquí va aquest Mambo Sancocho. El Dragón Criollo.

El nostre record aquesta setmana és per Asian Dub Foundation. Estan celebrant, estan de gira, celebrant els 25 anys del seu primer llarga durada, que es va dir Rafi. L'acabant de remasteritzar, hem escoltat també, bueno, l'hem escoltat des de la seva remasterització aquest mateix novembre de 2022. Rafi, un disc, diguem-ne el debut llarga durada, tot i que hi havia hagut doncs, un EP anterior, doncs, el debut llarga durada d'un grup que seria doncs, una de les fites de la música dels 90 a Anglaterra i Europa. Anglaterra, sobretot, també perquè la gran tradició de la música bangra, de la música benvinguda des del Pakistan i des de la Índia, doncs, va tenir una entrada, una gran força a la Gran Bretanya dels 90. A través de grups com aquell Corner Shop, però és que resulta que evidentment, com hem pogut apreciar, Asian Dub Foundation eren molt més càustics i la seva reivindicació social, la seva força recollia, per exemple, doncs, la tradició d'uns Clash o també la força d'uns Rage Against the Machine. Els nois d'Asian Dub Foundation, que compleixen 25 anys del seu debut, que estan de gira i que tenen aquesta remasterització. Hem sentit Modern Apprentice i ara aquest Dub Mentality. Asian Dub Foundation, Rafi.

El nostre concert recomanat aquesta setmana és una autèntica perla. Té lloc a la Perla 29, al Teatre La Biblioteca. I és que Raül Refri ens proposa una relectura de la música tradicional de la Puglia, acompanyat de la mà de la veu de Maria Mazzotta, que acabem de sentir en un disc que Amore Amaro, que l'hem sentit, l'hem desgastat aquí al Mixtures. Un concert anomenat San Paolo di Galatina, que vol fer-nos viure un ritual de catarsi col·lectiva. I és aquesta relectura de la música tradicional, doncs, que Refri i Maria Mazzotta, doncs, ofereixen en un concert únic. A la Perla 29, el dijous 15 de desembre a les 8 del vespre. En el marc del primer festival En Calma, en col·laboració amb el festival Clàssics. I doncs, ja que parlem de Maria Mazzotta, sentim el tema que dona nom a aquell disc increïble, Amore Amaro, Maria Mazzotta. Gràcies per escoltar el Mixtures i fins la setmana que ve.

0: Una síndria fresqueta sempre ve de gust, no? Doncs vinga, us la podeu emportar a qualsevol dels concerts de Harry Styles que està fent gira aquests dies, tot i que comencem amb una mala notícia, i és que dimarts va haver de suspendre el concert que tenia, estava de gira mundial i justament tenia un concert a Sao Paulo, i per qüestions doncs, d'això de salut, va haver de suspendre el concert de dimarts a Sao Paulo. Ens queda una miqueta lluny, però vaja, que encara sou a temps d'agafar avions i entrades, perquè divendres sembla que recuperarà aquest concert, però veu, estava ja per divendres. És una notícia d'última hora pel que fa a la gira mundial i musical de Harry Styles, que, per cert, ha batut rècords perquè és, ha batut el rècord de Coldplay de la residència més llarga a l'estadi de Wembley de Londres. Va fer 12 concerts més o menys seguits d'una tirada, 12 concerts, i això és molt més que el rècord que tenia fins ara Coldplay, ple absolut, ja us ho podeu imaginar. Està presentant el seu darrer treball discogràfic, Kiss All The Time Disco Occasionally, que explora sonoritats en aparença més elèctriques, però tot i així els directes sembla que són molt orgànics. Us recomano moltíssim que mireu els directes que han registrat a la BBC d'aquest últim disc, perquè en format així com de músics tocant en rodona i ell al mig, al centre d'una rodona, amb músics eclèctics fent una mica de tot, des de barrejant samplers electrònics fins a doncs, música o amb instruments molt orgànics. Molt, molt interessant la carrera de Harry Styles, que va començar l'any 2010 participant molt, molt jovenet a al programa de televisió X Factor. Allà al Regne Unit. No va guanyar, va quedar en tercer lloc, però es veu que van participar més nanos d'aquesta edat, i algun productor amb molta vista va dir calla que farem una boy band. En va agafar uns quants i d'ahir li va sortir One Direction, entre ells Harry Styles. One Direction es va descomposar, es va desmembrar el 2017 i Harry Styles va continuar en solitari amb una carrera molt, molt fructífera. Primer amb un àlbum homònim, del qual va sortir Sign of Times, potser el primer single en traspassar les llistes o en arribar del de les llistes d'èxits. Després arribaria Fine Line amb cançons tan xules com Adore You, preciosa, si us agraden els peixos, ja sabeu de què parlo. I dintre d'Adore You fem una parada en aquest Watermelon Sugar. Watermelon Sugar va ser la primera cançó a arribar al número 1 de la llista, la Billboard, que diuen, la llista de les 100 millors cançons als Estats Units. Va guanyar un Grammy per aquesta cançó a la millor interpretació de solista pop i al seu segon Brit Award. I una cançó molt celebrada. És llàstima que la posen molt de fil musical als supermercats, també us ho diré, però tot i així és una cançó molt d'estiu, molt recomanable. De fet, el videoclip és una crida a gaudir de l'estiu amb aquest hedonisme, aquesta tranquil·litat, el sol, i passen tot el videoclip menjant síndria, perquè d'això va Watermelon Sugar, però la síndria, atenció, tal com ell mateix ha dit, i nosaltres ja sospitàvem, tenint en compte doncs, el caràcter fluid de Harry Styles, la síndria ve a ser com un símil, un símil directament, ja us ho dic, amb el sexe femení, tal qual. Dolceta i fresca, la síndria. Enric Rubio, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria.
0: Superfan de Harry Styles, jo no us he pagat la xapa, però és que m'agrada molt.
1: M'agrada molt. Em sembla fantàstic. Ja saps el que dic sempre, hem d'escombrar cap a casa aquí, ja que tenim micro.
0: I tant, i tant. I tu molt fan de les síndries.
1: Jo molt fan de les síndries, però avui tinc un gran dubte, i és que vull saber si tindré premi o no.
0: Què vols dir que m'he perdut? Què passa?
1: Així tornarà al programa que es direu que si els peluts de casa poden tenir premis o no, i jo estic, que estic frisant.
0: Ai, ho tens per allò de pelut.
1: Clar, home.
0: Clar. Clar. Ho haureu vist, no? Si heu visitat, si visiteu recentment l'Instagram de l'Obert per Vacances, veureu a què es refereix l'Enric.
1: Exacte, aquests sumaris que ens porta la Núria cada dia, que en som molt, molt i molt fans.
0: Avui parlem de hortalisses. I jo m'he tirat cap a les hortalisses, sí, però cap a la part de fruites, que també podem tenir a l'hort.
1: Passa
0: que
1: si
0: tens síndries a l'hort ja no et cap res més gairebé.
1: Exacte, sí, exacte. Qualsevol cucurbicàcia, que sigui carbasses també o així, s'ho menja tot. Passeu que les carbasses poden créixer pams cada dia, les carbasseres, o sigui, és una barbaritat.
0: I allò que ensenyes tu en el vídeo, a part de aubergínia, són carbassons, no? Enormes, també, superxulos.
1: Sí. Haig de dir que ha fet poc fruit enguany, perquè estan tenint molta, molta calor, però sí. Algun n'heu fet i ja veureu, hi ha alguna sorpresa demà i de cara a dilluns, que veureu algun carbassó descomunal al vídeo del tema del dia. Sí, correcte.
0: Bé.
1: Núria, tu ja saps que jo sempre tiro cap a la història.
0: Clar, ens agrada molt, i tant.
1: Exacte. Doncs avui anirem a veure d'on han vingut un dels reis de l'hort. Saps de quin dec parlar, no?
0: Tomàquet.
1: Home, evidentment, sí, no? Molt bé, i tant que sí, molt bé, Núria, un comet verd, i tant. Va, doncs esclar, comencem pel tomàquet, i tot i que segurament tots i totes sabeu que ve d'Amèrica, el que potser no sabíeu és que el poble asteca i altres cultures indígenes el van conrear i menjar a partir de plantes silvestres originàries dels Andes, que al principi, ja us dic, que distaven molt del que és avui en dia el tomàquet i la tomaquera que coneixem. En la seva llengua en deien, a veure si ho dic bé, no tinc ningú que em corregirà, nahuatl, o l'anomenaven també tomàtel o xitomàtel, o sigui que s'ha mantingut aquesta sonoritat com a mínim de cara al nom. De fet, per aquells que es pensin que amb la maldita colonització va arribar tot, van del tot errats, i és que a l'actual Mèxic aquest cultiu asteca ja es consumia de manera habitual i formava part de la cuina local molt abans de l'arribada dels europeus. Aquests, els europeus, és a dir, nosaltres, quan algun d'ells van tornar cap aquí amb les butxaques plenes, li tenien tanta por per la creença que era una planta verinosa que el feien servir al jardí com a planta ornamental. Sí, sí, i encara es creien, ens creiem superiors als pobles que vam exterminar, mare meva. Però va, com sempre, arriba un dels bressols de la bona cuina, que ja hem dit en algunes d'aquestes entradetes, Núria, Itàlia, i és que el segle XVIII va començar a utilitzar-lo sense fre com a part de la seva gastronomia, i això va ajudar a canviar la seva mala fama arreu de tot el continent. I ara, Núria, deixa'm fer-te una pregunta. Quina és la teva varietat de tomàquet preferida?
0: Doncs ho tinc molt difícil, perquè, clar, cada cop vaig al súper, de sobte hi ha hagut una explosió de tomàquets. Mira, nosaltres teníem un hort també, i el gazpacho que sortia dels tomàquets de l'hort, jo no l'he tornat a provar mai més a la vida.
1: Oi?
0: És molt difícil, sí. Ara la meva tomàquet preferida, diríem, és l'èxtasi, perquè es fa aquí al costadet a Cambrils.
1: Oh, molt bé.
0: I ja veus, èxtasi de Cambrils, vinga, doncs èxtasi. Però
1: home,
0: depèn,
1: clar.
0: Sí, bueno, és que depèn de per què el facis servir, no? Si és per amanir, si és per gazpacho, si és per sofregir, hi ha diverses varietats. I tu quina conrees?
1: Jo a casa sempre he posat cor de bou i nas de bruixa, sí, i també de pera.
0: Ui, nas de bruixa no l'he sentit mai.
1: És molt xul, és semblant al de pera, i sobretot el cirerol negre, que com mal dit en diem xerris també, però el cirerol jo sempre dic que és un tomàquet que no arriba mai a taula, és a dir, jo és el que em vaig menjar mentre vaig regant l'hort i aquestes cosetes, saps? I després mires i dius, hòstia, no en tinc per pujar, i és que clar, és un carmelet allò que és un bé de Déu. I escolta'm, tu saps quantes varietats hi ha arreu del món de tomàquets?
0: Va, sorprèn-me, ara fliparem, sorprèn-me.
1: 10.000.
0: No, això és el típic número que es diu quan no saps quin número és. De veritat?
1: No sé si és exacte 10.000 o 9.900 o 10.000 i alguna cosa, però mira, estic feliç quan he vist aquest nombre perquè tinc tota una vida per anar-los tastant, saps?
0: Molt bé.
1: Sí, sí, sí.
0: Molt bé. Ai, molt interessant. Vinga, avui no us preguntem exactament, o sí, si ens ho voleu dir, quin és el vostre tomàquet preferit, però sí que us preguntem l'hortalissa, no? L'hortalissa que més us agrada.
1: Exacte, exacte. Tot el que surti de la terra, i si teniu també comentaris sobre hort o horta. Mira, després us explicarem la diferència entre hort i horta, que potser algunes de vosaltres ja ho sabeu.
0: Jo no. Doncs mira, ja tinc ganes de la connexió de les 10. Queda pendent, Enric. Gràcies.
1: A reveure, bon programa.
0: Doncs us explico ràpidament els continguts del dia. Més enllà de parlar d'hortalisses, parlarem de les reserves de sang que a l'estiu baixen, i això ens explica cada estiu el Banc de Sang i Teixits. Per tant, farem una crida a la donació de sang. També coneixerem diferents figures dels seguicis festius d'arreu de Catalunya, dins aquest espai que ens du de cultura popular la nova ràdio. Justament una d'aquestes festes la desplegarem àmpliament en forma d'entrevista a la Festa Major de Sant Esteve Sarrovires. Coneixerem per què és tan important consumir productes, fruites i verdures de temporada i de proximitat. Sabrem com va el lloguer de bicis a l'estiu, us parlarem de l'eclipsi en clau econòmica, i dintre de l'espai DocTips, en què doncs parlem de gossets, avui sabrem qüestions de menjar, si és bo donar-los premis als gossos en forma de menjar quan fan alguna cosa bona. Tot això des d'ara i fins les 11 en un programa que comença fent ronda d'actualitat.
2: Obert per vacances.
0: La ronda d'actualitat la comencem avui en terres barcelonines. Marxem cap a Rubí. Paula Iglesias, bon dia.
3: Bon dia, Núria.
0: Amb una notícia d'última hora, bé, d'ahir al vespre, no? 8 persones han resultat ferides per una deflagració de gas. Això passava als accessos del metro a la plaça de Sants de Barcelona.
3: Doncs sí, Núria, un gran ensurt al centre de la ciutat. Segons el balanç definitiu ofert pel sistema d'emergències mèdiques, dos dels ferits són greus, tres menys greus i els altres tres lleus, tots ells operaris que intentaven arreglar la fuita de gas i que van ser traslladats a l'Hospital Vall d'Hebron i a l'Hospital Clínic. La fuita va començar ahir a 3:45 de la tarda al voltant de l'estació del metro i la 5 de Sants, després que una canonada resultés afectada durant uns treballs vinculats a l'obra. Mentre es reparava aquesta canonada, es va produir la deflagració cap a 3:45 de la nit i Clara La Torre, que és la cap de guàrdia dels bombers de Barcelona, ha explicat que la feina del cos ara mateix consisteix a contenir la flama mentre es fan les tasques pertinents per parar la fuita.
4: El flux no pararà fins que no s'acabi d'executar l'obra que permet controlar la fuita. Aquesta obra és complexa perquè implica el tall a diferents punts de la xarxa de distribució de gas. No sabem què ha provocat la inflamació, però fins que no s'aconsegueixi parar el flux de gas, no podrem aparar la flama.
3: Aquest dijous a primera hora, com bé dèiem, l'incendi ja està estabilitzat, tot i que encara hi ha flama perquè la fuita de gas continua activa. L'Ajuntament de Barcelona recomana a tots els veïns de la zona que es quedin a casa fins a nou avís.
0: I com afecta aquest incident al transport de la ciutat?
3: Doncs l'explosió de gas a l'entorn de la plaça de Sants de Barcelona ha obligat a desviar 5 línies d'autobús de TMB. En concret, les afectacions corresponen a les línies D20, H10, B5, 52 i 78. A més, el Servei Especial d'Autobús Habilitat per les obres de l'L1 de metro no s'atura a la plaça de Sants, però sí que manté la parada a la plaça d'Espanya. Segons ha informat TMB, el servei de la línia 5 del metro funciona amb normalitat.
0: Seguim parlant encara d'infraestructures de transport i és que els trens de l'R2, R2 Nord i R11 estan interromputs a causa de l'esfondrament d'un pou a l'obra del soterrament de les vies. Això és a Montcada i Reixac.
3: Doncs sí, Núria, la circulació està interrompuda des d'ahir, poc després de 1:45 de la tarda per l'esfondrament, com bé deies, parcial d'una paret en un dels pous de les obres. La interrupció afecta el tram que va d'aquest municipi a l'estació de Sant Andreu i el succés no ha causat ferits, tot i que el forat ha engolit una grua de grans dimensions. De moment no se sap quan es podrà restablir la circulació de trens i el que s'està fent és assegurar la zona. I Arturo Pastor, que és el subdirector de Construcció d'Adif, ha explicat que no hi ha danys en els habitatges pròxims, però que hi haurà un monitoratge constant i diari sobre possibles moviments del terreny.
0: I també en aquest cas, com afecta el servei de Rodalies?
3: Doncs l'R2 Nord i l'R2 oferiran servei ferroviari entre Massanet-Massanes i Montcada i Reixac, que aquí es podrà fer transbordament a línia R4 en direcció a Martorell, Vilafranca, Sant Vicenç de Calders, un enllaç a peu d'uns 5 minuts. L'R4 oferirà servei ferroviari entre Montcada i Reixac, Manresa i Barcelona, Sants, i els serveis de les línies R2 Nord i R2 amb destinació a l'aeroport ja Castelldefels iniciaran el servei a l'estació de Sant Andreu.
0: Si et sembla, ho deixem de moment aquí pendents de l'actualització d'aquestes notícies. Moltes gràcies, Paula Iglesias, des de Rubí.
3: Gràcies, Núria. Bon dia.
0: Ara marxem cap a Girona. Saludem el Said Esbai. Said, bon dia.
5: Bon dia i bona hora, Núria.
0: Un ensurt també a Girona. Un home entra en un bar del barri de Tall.

0: un accident d'autobús. En el moment de l'accident, un total de 36 persones viatjaven a bord del vehicle. Fins al lloc s'hi van desplaçar 3 dotacions dels bombers de la Generalitat, també 5 unitats del sistema d'emergències mèdiques que van assistir als ferits, això sí, tots de caràcter lleu.
1: I a nivell de jutjats?
0: Doncs l'audiència condemna finalment a 2 anys i 10 mesos al conductor que va matar la ciclista als Àngels, però podria esquivar la presó. De fet, la sentència li prohibeix tornar-se a posar al volant durant 3 anys i 9 mesos, de moment.
1: Això ens arriba des de Girona, Girona FM, Saïtes Bai. Moltíssimes gràcies, una abraçada.
0: Fins demà.
1: I ara connectem amb Lleida, amb Quim Gasó. Uau, bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Bon dia, seguim parlant de Josep Vallverdú. Ahir dèiem la notícia, no, de que ens havia deixat, però avui us expliquem que, de fet, ens deixa 2 llibres inèdits que es publicaran pròximament.
2: Correcte, després de les mostres de condol i de record al llarg del dia d'ahir, es va explicar, ja les acaballes, que la comissària de l'any Vallverdú, Carme Vidal, ens va assegurar que l'escriptor va continuar escrivint fins als últims mesos de vida i, com deia, ara publicarà aquests 2 llibres inèdits de forma pròxima. Comença l'etapa, per tant, del llegat de Josep Vallverdú, que continuarà creixent la seva obra després de morir aquest dimarts als 103 anys. Com els dèiem, Carme Vidal va explicar que l'autor lletà va deixar 2 volums completament acabats i un tercer amb anotacions que els editors acabaran d'enllestir. Segons va destacar ella mateixa, Vallverdú va mantenir una intensa activitat creativa pràcticament fins al final de la seva vida, escrivint encara durant els seus darrers mesos.
3: I encara, del 100 cap aquí, allò que deixa en Vallverdú, és a dir, tota l'obra, però que també deixa inèdits. Per tant, ha estat incansable, un home treballador i que ho ha viscut i ha viscut la seva vida amb molta emoció, amb molta intensitat, i com que a més és un home amb molt sentit de l'humor, el seu entorn l'ha fet viure molt bé en Vallverdú.
2: Per a Vidal, amb la desaparició de l'escriptor, s'obre ara una etapa marcada per la responsabilitat de conservar i difondre una obra que, com els dèiem, supera els 300 títols.
1: I els pagesos tallaran les carreteres de Ponent els caps de setmana d'estiu. Ho faran per protestar contra la fauna cinegètica i les ZEPA, que són les zones d'especial protecció per a aus.
2: I alerta seu de nou tornada a la platja, perquè les concentracions es faran divendres i diumenge de les 5 de la tarda a les 10 de la nit i s'alternaran els caps de setmana entre la C14 a Targa, un punt habitual de pas entre la gent que va de la zona de la muntanya cap a la Costa Daurada, i la C12 a Maials, en aquest cas al Segrià. Ho explicava el coordinador d'Unió de Pagesos de la Plana de Lleida, Néstor Serra.
4: A partir d'aquest cap de setmana, dia 24, a les 5 de la tarda fins a les 10 de la nit, tallarem la C14 aquí a l'altura de Targa i igual farem lo diumenge, dia 26, aquest cap de setmana. I el pròxim cap de setmana, fins que no ens escoltin totes les reivindicacions que han dit els nostres companys, anirem a la C12 a l'altura de Maials i també farem divendres i diumenge. Perquè com que és una cosa de país, que el país serà enteri. I qui vulgui anar a la platja primer haurà de mirar el que fan els conills i el territori com està de trinxat.
2: Les mobilitzacions anunciades pels pagesos durant aquest estiu arriben per exigir al Departament d'Agricultura mesures urgents per revertir els danys provocats per la fauna cinegètica i per demanar un plantejament de la normativa de les zones d'especial protecció d'aus, les famoses ZEPA.
1: I ja darrer apunt per explicar-vos que Lleida i els municipis de la Franja uneixen forces per reclamar més trens a la línia de Montsó.
2: Correcte, un darrer punt en mobilitat. Els alcaldes proposen arribar fins a 11 freqüències diàries per sentit i preparen un front comú davant el govern català i l'Estat per millorar la connectivitat ferroviària entre Catalunya i l'Aragó.
1: Molt bé, Quim Gasó. Uau, Lleida. Moltíssimes gràcies. Fins demà.
2: Adéu, bon dia.
1: Bon dia. Tanquem la ronda de connexions d'actualitat a casa a Tarragona. Marina Pérez Got, bon dia.
5: Bon dia.
1: Parlem dels restauradors tarragonins i de la llei, del projecte de llei del tabac.
5: Doncs sí, la reforma suposa l'actualització més rellevant de la normativa estatal davant del tabaquisme des de fa més d'una dècada i prohibirà fumar en terrasses de bars i restaurants, en marquesines i andanes de transport públic, a les platges i a les piscines col·lectives, instal·lacions esportives, parcs nacionals, vehicles de treball i recintes d'espectacles públics. El president de l'Associació d'Empresaris d'Hostaleria de Tarragona Ciutat, Javier Escribano, considera que un veto del tabac a les terrasses de bars i restaurants és això, i unes restriccions que també han estat aplaudides pel sector sanitari. Així ho explica Noemí Vives, psicòloga sanitària del Centre d'Atenció i Seguiment de les Drogodependències de l'Hospital Joan 23.
6: Quan fumar és menys visible i menys acceptat socialment, disminueix la percepció de que és un comportament habitual,
7: Reduïs estímuls. Moltes persones associen el tabac a situacions socials, terrasses, bars, reunions. Si aquestes oportunitats

0: disminueixen, també ho fan alguns desencadenants del consum, facilita la reducció del nombre de cigarretes. En tenir menys ocasions per fumar, moltes persones acaben consumint menys tabac i augmenta la motivació per fer-ho.
1: Si el projecte supera la tramitació, entrarà en vigor després de la seva publicació al Butlletí Oficial de l'Estat.
2: Fem una mirada general cap a tot el camp de Tarragona?
1: Doncs sí, primer anem a Reus, on el diari Més Tarragona destaca que l'efecte Gaudí dispara les visites als espais patrimonials i més de 29.700 persones han passat pel Gaudí Centre. A més, no sé si ho sabies, Núria, però ahir a la nit aquí a Tarragona va actuar Juan Luis Guerra en l'únic concert que ha fet a Catalunya i va tenir un gran èxit de públic amb més del 90% de l'aforament venut.
2: Ho sé.
1: Ho saps?
2: Ho sé.
1: I va ser...
2: No, però aquí hi havia algú a la ràdio que ahir a la tarda no parava de cantar les cançons.
1: Ah, podria ser, crec que ja...
2: Ja sé
1: per on van. I també ja per acabar és que s'ha recuperat a Tarragona també la cripta de l'església de Sant Agustí amb 21 cossos.
2: Interessant també aquesta notícia amb què tanquem la ronda informativa. Gràcies, Marina, una abraçada.
1: Fins ara.
3: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.

0: Ja ho sabeu, l'estiu és sinònim de moltes coses molt positives. Vacances, més hores de llum, platja. No hem d'oblidar, però, que durant l'estiu els centres mèdics i els hospitals continuen funcionant. Avui volem parlar concretament del banc de sang i teixits i veure com les seves reserves van baixant. Això passa cada estiu, baixen les reserves, falten, a més, donacions per allò de que ens relaxem, ens anem de vacances i ens oblidem de donar sang. Una entrevista que us oferim des de Tarragona Ràdio i que la fa Marina Pérez Got.
1: Doncs sí, com bé comentaves, cada estiu des del Banc de Sang fan diverses campanyes, volen que la gent sigui conscient de tot i que hi ha vacances pel mig, però que donar sang continua sent important i necessari. I en volem parlar amb Núria Vilanova, coordinadora de donació del Banc de Sang del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Molt bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
1: Primer de tot, Núria, explica'ns una miqueta avui, dijous 23 de juliol, en quin estat ens trobem pel que fa a les reserves.
2: Bé, com bé dèieu aquí ara al principi, doncs a l'estiu sempre patim, no? Sempre ens fa patir perquè tenim aquesta davallada, no? D'un 20-30% dels donants que doncs, anem de vacances i és molt lícit, però bueno, sempre demanem que abans d'anar de vacances ens en recordem, no? Que la sang no es fabrica avui per avui i que cada dia es necessiten 1.000 donacions de sang per transfondre 1.000 persones i bueno, patint una mica, però dintre, diguem, de la normalitat, perquè nosaltres mai podem baixar la guàrdia.
1: Uh-huh. Ara comentaves que es necessiten 1.000 donacions. No sé si a l'estiu s'arriben aquestes 1.000 donacions diàries.
2: Ens costa molt, però bueno, és una mica doncs, aquesta la nostra fita, no? Entre juliol i agost calen més de 40.000 donacions a tota Catalunya per mantenir, diguem, les necessitats dels pacients dels hospitals. I nosaltres, doncs, estem, és la nostra feina, no? Intentar que tenir aquestes 40.000 donacions.
1: Uh-huh. En aquest sentit, ara mateix hi ha reserves per més d'un dia, per 3 dies, per exemple?
2: Sí, no, i tant. Nosaltres estem en reserves per 5 dies, estem dintre de la normalitat, però el que diem, no?, que cada dia va baixant aquest número de donacions i necessitem avui també tindre que anar a llocs. Pensa que a l'estiu, a partir de Sant Joan fins al setembre, nosaltres intensifiquem més les campanyes a la costa i a les zones més turístiques de muntanya. A vegades anem a pobles que només hi anem una vegada a l'any, quan fan la festa major. Vull dir que a l'estiu també nosaltres ens movem i intentem anar a llocs, apropar-nos sempre al donant, no? Apropar-nos al donant, que li vagi bé i posar-li fàcil venir a donar sang, ja que són tan solidaris.
1: Uh-huh. Ara comentaves que intensifiqueu les campanyes a la costa en zones més turístiques. No sé si en teniu en marxa actualment.
2: Sí, i tant. A part d'això que anem a zones turístiques, doncs fem també campanyes especials, no? Doncs, per exemple, a Barcelona anem a edificis emblemàtics i després això, doncs, per exemple, aquí al Camp de Tarragona doncs, anem als Pallaresos, que anem a llocs també que es fan la festa major, no? Doncs els Pallaresos, anem a la Fira Agost, que no és festa major, però és una fira molt important, anem a Poboleda, a Bellvell, a Vilaseca, al Catllà, vull dir, a tots els llocs on fan la festa major, nosaltres estem allí perquè ens vegin i que donar-los la facilitat de venir a donar sang.
1: Uh-huh. Hi ha un mes més crític que un altre, per exemple, l'agost pot ser més crític que el juliol?
2: Sí. Juliol i agost s'assemblen, però potser sí que l'agost és una mica més crític. Tothom estem més enfocats de les vacances, a vegades l'estiu és l'agost. Després també ens costa trobar llocs, diguem, refugis climàtics, no?, pels donants. No podem anar amb aquestes calors que tenim ara amb llocs que no estiguin ben refrigerats, que el donant estigui còmode, i això també ens costa molt, perquè mira, ja que estem aquí, agrair a tots els ajuntaments dels municipis que anem, que ens cedeixen locals refrigerats i que el donant pot donar i està molt bé i bueno, això també ho hem d'agrair molt.
1: Uh-huh. Normalment, perquè la gent se'n faci una idea, quan una persona dona sang, quant de temps es pot conservar i què sol tardar en utilitzar-se?
2: Bé, la sang, per exemple, nosaltres quan donem sang, donem una bossa de sang, no? Aquesta sang se'n va a Barcelona, sigui d'on sigui, que anem a donar sang. Cada nit passa la furgoneta de la sang i se'n va cap a la central nostra. I allí és on, diguem, se fracciona, s'analitza i on se distribueix a tots els hospitals de Catalunya. Llavors, quan se fracciona, d'una bossa s'extrauen tres components. El plasma, que dura 3 anys, que el podem congelar, els glòbuls vermells, que duren 42 dies, i les plaquetes, que duren només 5 dies. A vegades patim molt, sobretot quan hi ha algun pont, festes, Nadals, allò que no hi ha donacions de sang, perquè, clar, les plaquetes només ens duren 5 dies. Vull dir, si avui dones sang, les teves plaquetes d'avui, dissabte, ja estan transfoses. Llavors, quan hi ha algun dia que no hi ha cap entrada de sang, hem d'intensificar la donació de plaquetoferesis, que diem nosaltres, per no quedar-nos mai sense plaquetes. I, bueno, aquesta és la duració. El que dura més, diguem, és el plasma, perquè el podem congelar, i els globus vermells duren 42 dies, diguem, a 4-5 graus.
1: Aquests últims anys, en les campanyes que heu fet, també heu fet molta incidència en atreure gent jove. En quina edat mitjana està la gent que sol donar?
2: Sí, sí, tota la raó. Ens costa molt aquesta franja d'edat de la gent jove. La mitjana d'edat està doncs, 40-50 anys i els joves doncs, és de les edats que nosaltres intentem més apropar-nos, no? Doncs, des de les escoles, des de petits, fent programes d'aprenentatge i servei amb nens de 8-9 anys, que et faries creus com ells estan atents, saben tot el que és la sang i després com fent campanyes a l'escola d'ells, bueno, fan venir els pares, són campanyes que van molt bé, perquè doncs, són els petits que es tiren, després també els instituts, les universitats, intentem apropar-nos, i la veritat funcionen aquestes campanyes, però encara necessitem arribar més als joves, i bueno, també estem en ell. Podem donar dels 18 als 70 anys, doncs hi ha moltes persones que estan fent els 70 anys i necessitem aquest relleu generacional.
1: Hi ha alguna explicació per què costi tant? No sé si deu ser falta de conscienciació o alguna cosa.
2: Conscienciació també, no? Perquè quan som joves doncs, pensem en altres coses, tenim altres coses al cap. A vegades falta d'informació, ja intentem arribar a tot arreu i explicar-ho a tothom, però hi ha vegades que parles amb els joves i els dius, saps que la sang no es pot fabricar? Saps que cada dia a Catalunya, avui, dia 23 de juliol del 2026, 1.000 persones necessiten sang i no ho saben. I llavors és una mica aquesta la nostra feina, no? Poder arribar amb totes les franges d'edat i que es consciencin. A vegades aquests joves, quan van a la universitat, donen, perquè és veritat, funcionen molt bé aquestes campanyes, quan anem allí tenim unes cues de donants, però després, com que s'han oblidat de la sang, i llavors tornen, quan ja tenen la vida, imagino jo, posentada, 30-40 anys, tornen a venir. Bueno, a poc a poc nosaltres això, la nostra feina és aquesta, conscienciar, informar i fer difusió que avui per avui, si no és pel braç dels donants solidaris que ens venen a donar, no hi hauria sang.
0: La qüestió de fidelització, la Núria.
2: Hola.
0: Suposo que una de les coses també que ajuda en aquesta donació de sang és la satisfacció de rebre aquell missatge. Explica'ns això del missatge que t'arriba.
2: Sí, perquè
0: la sang que tu dones a Tarragona, per exemple, després no saps on anirà a parar, eh? Se'n va a una central i d'allí a qualsevol lloc. Què és aquest missatge tan xulo?
2: Exacte, sí, aquest missatge és molt bonic. Doncs quan donem sang, per exemple, avui donarà sang i quan aquesta sang ja ha arribat a Barcelona, s'ha analitzat, està tot perfecte, se'n va a un hospital per ser transfosa, no? I llavors t'envien un missatge que et diuen avui la teva sang està sortint cap a l'Hospital Clínic, cap a l'Hospital Arnau de Vilanova, cap a l'Hospital Joan 23 i per ser transfosa amb una persona. I clar, quan reps aquest missatge dius, bueno, aquests 10 minuts que he estat jo allí donant sang han servit perquè ara se'n vagin cap a un hospital i una persona la rebrà. A més, hauríeu de saber que quan una persona rep sang és tal l'energia que li dones. És que jo ara, ui, m'hi espero un familiar últimament. Sí. I d'estar totalment aplacat, mala cara, mal color, quan els hi poses sang, és que tenen una vida altra vegada, una energia, una alegria, que dius, mare meva, serveix per això la sang, eh? Vull dir, és que no podem mai baixar la guàrdia, hem de ser donants tots, perquè la sang serveix per això, per donar vida, si més no, qualitat de vida a les persones.
0: Parlant de conscienciació, és que a vegades tenim la falsa impressió de que només es necessita sang en els moments d'emergències, no? Quan hi ha un terratrèmol, hi ha una catàstrofe. Correm tots, fins i tot els que no hi hem anat mai, no? Correm tots a donar sang. Però no, és que la major part de la sang, sempre ens comentes que s'utilitza per operacions programades, per exemple.
2: Exacte. Cada persona que entra en un quiròfano té una bossa de sang a les nostres neveres preparades per si passés alguna cosa. Vull dir, el nostre sistema sanitari funciona molt bé i funciona així. Llavors, tothom sempre té una bossa de sang preparada per si es necessita, a part de totes les persones que ho necessiten diàriament, a part dels accidents, a part de qualsevol altra incidència. Per això és que és cada dia que es necessiten aquestes 1.000 bosses de sang i nosaltres les hem de proporcionar. I llavors, vull dir, és una feina molt laboriosa, molt bonica també, perquè el que diem, no? Donem vida a les persones, però a vegades patim, sí.
1: Núria, comentaves que a partir dels 18 i fins als 70 anys es pot donar sang. Pot donar sang tothom, però, per la gent que no ho sàpiga?
2: Bé, és molt fàcil donar sang. Sí, pot donar sang quasi tothom. Llavors, jo sempre dic, quan tenim algun dubte, preguntem als sanitaris, anem a les campanyes, ens apropem, perquè a vegades pensem que no podem donar sang. He tingut una hepatitis i no puc donar sang i mai m'apropo a una campanya de donació. I si has tingut una hepatitis de petit, és l'hepatitis A, segur, i sí que pots donar sang. Llavors, moltes vegades ens pensem que no em prenc aquest medicament, me van dir que no podia donar. Vine i pregunta-ho. Després tenim una web que és molt, ho explica molt bé, no? Per exemple, m'he anat de viatge a tal país, no? Puc donar sang? Quan he d'esperar? Llavors ells també t'ho diuen, i a vegades doncs, ja ho saps d'entrada, però preguntem, hi ha una web donarsang.gencat.cat, que allí podem, a part d'apuntar-nos, no? Veure en quins llocs es va de campanya cada dia, i tenim també l'opció d'apuntar-nos ja per la campanya, també podem preguntar, no? Si tenim algun dubte. I pot donar sang quasi tothom, entre 18-70 anys, que et trobis bé de salut, si ets dona que no estiguis embarassada, ens hem d'esperar 6 mesos després d'un embaràs, però és molt fàcil donar sang.
1: I aquests dies, amb la calor que està fent un estiu prou dur, un cop donen sang, la conservació de tot això està sent difícil?
2: Bé, no, nosaltres la conservació, amb això sí que som molt estrictes, amb les temperatures, com se transporta la sang, en principi, amb això nosaltres, no, el problema és el que dius, aquestes calors que el donant li costa també anar a donar sang, ens costa tot sortir al carrer en aquesta calor, imagina't, les persones que surten a donar sang a les 5 de la tarda, és que és d'agrair moltíssim. Per això també us deia d'agrair quan anem a algun municipi, població, que necessitem això, un refugi climàtic pels donants, un lloc que quan arribin estiguin frescos, i aquesta sí que és una condició que tenim a partir del juny, juliol, agost, que tots els llocs que anem els donants estiguin còmodes i se sentin bé donant sang, que hi hagi refrigeració. Això ho necessitem i ho demanem sempre. I això, agrair als ajuntaments i a les entitats que ens ho cedeixen, perquè és una condició perquè puguin estar bé els donants i tal com han vingut puguin sortir.
1: Doncs ho hem de deixar aquí. Moltes gràcies, Núria Vilanova, coordinadora de donació del Banc de Sang al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, per atendre'ns aquest matí.
2: Moltíssimes gràcies a vosaltres per la difusió.
0: I moltes gràcies, Manuela Pérez Got, companya.
1: Merci, adeu.
3: Obert per vacances.
0: I ara el que fem és un altre lliurament d'aquesta, a punt, aquesta goteta que tenim els dijous sobre cultura popular i que ens porten des de la nova ràdio de Reus. Avui parlant sobre gegants, àligues, dracs. Avui se'ns ha omplert l'estudi d'aquest imaginari festiu. La gran majoria de poblacions del país tenen aquest seguici festiu més o menys ampli, que veiem lluir amb tot l'esplendor quan arriba la seva festa major. Són figures que ens fan embadalir, no només els petits, també els grans, i a vegades fins i tot ens sentim identificats. Però d'on ve tota aquesta imatgeria festiva i com ha evolucionat al llarg dels anys? Avui ho descobrim, com dèiem, amb la nova ràdio de Reus i el David Fernández.
3: Quan pensem en festa major, de seguida ens vénen al cap els gegants, les àligues, els dracs, les mulasses o bé els nanos. Són figures que desfilen pels carrers, emocionen petits i grans i formen part de la memòria col·lectiva. Però d'on venen i per què continuen sent tan importants? Òria Valls és membre del Centre de Documentació del Patrimoni i la Memòria Carrutxa.
4: Els seguicis festius ens apareixen doncs, sobretot després de l'aparició del Corpus, no? De la festivitat del Corpus, i són una creació d'un llenguatge simbòlic, no? A través d'imatges, o el que ara diem que és la imatgeria. Té una funció que és sobretot pedagògica, el que intenten és explicar tota aquesta moral i tota aquesta mitologia, tot aquest corpus doncs, catòlic i religiós, no? I per tant el que s'intenta és educar en aquesta societat en un moment d'inestabilitat religiosa. Per tant, aquests elements, a mesura que han anat evolucionant i que s'han anat acostant doncs, a temps més contemporanis, no? El que ens han anat explicant és també la història de les viles, sobretot la manera que tenen elles d'entendre el món, no? I més enllà d'això, el que és més interessant, no, és que són una manera d'entendre com la societat s'entén a si mateixa, no? Aquests elements del seguici o aquests grans seguicis el que fan és que són miralls de la jerarquia social.
3: Moltes d'aquestes figures tenen les seves arrels a l'edat mitjana. Els dracs, les àligues o les bèsties que avui veiem a les festes provenen de les imatges que apareixien als bestiaris medievals, als retaules i a les escultures de les esglésies.
4: El drac, al final, el que representa és tot el que és dolent, tot el que és contrari a l'ésser humà, és el caos i és la maldat. L'àliga és una figura que fins i tot els bestiaris medievals s'associen molt al que és Crist, perquè els medievals creien que l'àliga, quan estava a punt de morir, s'acostava a un riu i d'allí doncs, tornava a renéixer, com fa doncs, Jesús amb el baptisme. Llavors, és una figura que, evidentment, sempre ha de ser la que està més a prop de la relíquia, perquè representa la vila, representa el poder, representa els propis ciutadans i és, doncs, potser la figura amb més honor i la més vella. I bé, doncs, tots els altres entremesos potser són d'aparició més tardana, no?
3: Però la tradició no és pas estàtica. Les figures han anat canviant igual que ho ha fet la societat. S'han incorporat nous materials, noves tècniques i influències del cinema, dels videojocs i fins i tot del futbol.
4: L'exemple més clar d'aquest canvi és, per exemple, amb el drac de Vilafranca, no? Que és un dels dracs més antics que tenim aquí a Catalunya i és un drac que el veus i, bueno, jo tinc companyes que l'han descrit com un llimac, no? A mi és un drac que m'agrada molt, em sembla molt divertit, però és un drac que és molt romànic, és molt medieval. En canvi, ara, quan pensem en un drac medieval, el que pensem és una cosa potser molt més semblant a Joc de Trons, no? I molta gent, quan veu dracs, doncs el primer que li ve al cap és potser una cosa més oriental, com seria una bola de drac. Al final, totes aquestes influències d'un món tan globalitzat afecten a la nostra manera, no només d'entendre aquestes figures, sinó d'entendre la nostra realitat. Els gegants de cada poble representen el que cada poble vol demostrar, no? A Lleida tenim, doncs, la Cleopatra, que no té res a veure amb Lleida, tampoc, però sí que és una figura que potser consideren d'un passat que és nostre, no? D'aquest passat, doncs, més occidental. En canvi, aquí Reus, doncs, tenen aquests gegants que representen el món perquè els interessava representar aquest món. Ara, si s'haguessin de fer gegants, evidentment, potser la realitat que es buscaria representar no seria tant aquesta internacionalitat o aquest passat occidental, sinó el que es busquen són aquestes noves icones, com per exemple veiem a Lamine Yamal, no? Que és un gegant que trobem actualment, el gegant de Lamine Yamal. Mireu, mireu, mireu, mireu-la com balla
3: al mig de la plaça la vella mulassa. Fa uns segles el gran símbol de moltes festes era el patró o la patrona. Avui, sovint són els gegants, els dracs o la mulassa els que desperten més emoció entre els veïns.
4: Aquestes figures d'imatgeria que potser abans serien un complement al que és la relíquia o al que sigui la processó, ara són l'element central. El que veiem és que se'ls estan donant propietats gairebé totèmiques, en el sentit de que molta gent que potser no participa als seguicis, però sí que se sent molt arrelada a una ciutat, veiem que porta aquestes referències als seus gegants amb clauers, amb collars, amb tatuatges fins i tot, i és una manera de donar-li aquestes propietats màgiques que potser ara nosaltres ens sembla que ja no ho fem, i és mentida, les icones en cap cas desapareixen, sinó canvien i les fem nostres, de nou, les nostres noves realitats, no?
3: Els elements festius continuen evolucionant, canvien de forma, incorporen nous significats i dialoguen amb el present, però mantenen intacta la seva funció més important, convertir la festa en un espai compartit on una comunitat es reconeix en els seus propis símbols, perquè més enllà del cartró, la fusta o el foc, aquestes figures continuen explicant qui som.
0: Doncs mira, avui hem après una miqueta més sobre les figures del nostre seguici festiu, un podcast, un apunt de cultura popular que arriba cada dijous de la mà de la nova ràdio de Reus. I anem a per altres coses, una connexió que també ens du de festa major.

0: Concretament, la festa major de Sant Esteve Sesrovires. Ja porten uns quants dies de festa major, però avui volem compartir el que serà el cap de setmana, explicar-vos el cap de setmana fort de les festes sesrovirenques. Des d'aquest dijous, com dèiem, fins diumenge, gaudireu d'aquest ambient festiu i ens el farà arribar la Montse López, la companya de Ràdio Sant Esteve. Montse, bon dia.
1: Bon dia. Què tal, com esteu? Molt bon dia. Nosaltres estem molt contents, estem molt animats.
0: Sí, això sí, ja ha començat o és d'ara mateix? O comença avui?
1: Portem ja uns dies de festa celebrant aquests dies festius a Sant Esteve, concretament en el programa que ja recullen tots els actes i activitats des del 17 de juliol. Però podem dir que oficialment arrencarien aquests 4 dies forts, començarien avui.
0: Abans d'entrar en entrevista, que em sembla que tens convidat fins i tot, deixem preguntar-te, perquè no hem visitat mai Sant Esteve Sesrovires. Per festes és una bona època per visitar-lo, per visitar-vos o justament no trobarem el poble tal com és normalment?
1: Per visitar Sant Esteve qualsevol data és molt bona, però clar, no podem comparar aquests dies amb el mes d'agost, no? Per exemple, que queda més tranquil al municipi. Aquests dies s'omplen tots els carrers, les places, els diferents espais municipals de gent, però nosaltres donarem la benvinguda a tothom que vingui.
0: Molt bé. Em sembla que estàs acompanyada, no?, d'un convidat que ens pot parlar àmpliament de les festes.
1: Li donarem la benvinguda a l'Eduard Vinyals. Ell és el cap d'acció comunitària de l'Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires. Eduard, company, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
1: Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Ell ha estat al capdavant de tota l'organització d'aquest programa festiu. Eduard, podríem començar parlant una miqueta d'aquesta festa major, no? Què s'ha tingut en compte en l'organització d'aquesta nova edició?
2: Bé, doncs el que hem volgut fer és que tinguéssim una festa major amb activitats per tots els públics, que estigués equilibrada, una barreja festiva però també de tradició, que pugui abarcar activitats per totes les sensibilitats, i ho hem afrontat amb molta il·lusió, com bé dèiem fa uns quants dies que vam començar, des del dissabte. Estem tenint una molt bona rebuda a totes les activitats que estem fent i encarem avui, que comencem els 4 dies forts, amb molta il·lusió i moltes ganes.
1: Activitats tradicionals que sempre ens acompanyen i mai falten, quines serien?
2: Bé, de fet, el més important, el que està molt arrelat amb els veïns i veïnes de Sant Esteve, és el sopar de germanor, que d'avui mateix, del dijous, que es va començar fa molts anys d'una manera mig improvisada i que s'ha esdevingut una veritable institució dintre d'aquestes festes, no? Els veïns i veïnes surten al carrer, és una oportunitat per compartir amb amistats, amb família, amb veïns que no necessàriament durant l'any hi tens una relació gaire estreta. És una manera de compartir, participar i gaudir de la festa. Després ja enllacem amb la part més festiva, de balls. Altres coses molt tradicionals, tenim també el ball de gala de dissabte a la nit, acompanyada del concert de festa major. I també amb molt bona rebuda és l'espectacle final de festa major, que es fa el diumenge al vespre.
1: Ja per acomiadar, no?, la festa major, l'espectacle final, sí que ara de seguida segur que faràs algun comentari. Entre totes aquestes activitats propostes, cada any sé que des de l'Ajuntament mireu de que estigui inclosa, no?, alguna novetat. Quina destacaries?
2: Sí, novetats intentem sempre sorprendre, no? És important sorprendre el públic agradablement. Hem introduït novetats tradicionals en aquestes prèvies de festa major. Per exemple, el dimarts vam tenir l'esbart de Gelida, que feia molts anys que no venia i va tenir una rebuda espectacular. Després, aquest any, destacaria com a principal novetat, hem introduït més ambients. Per exemple, la nit de divendres, que normalment teníem dos ambients, l'ambient per al públic més jove, amb la nit jove, i teníem un ball per totes les altres edats. Aquest any hem afegit un tercer ambient, més de rock català, que fa que tinguem més diversitat i doncs tothom s'hi pugui, tothom pugui trobar el seu espai.
1: És un programa festiu pensat per tots els públics, Eduard.
2: Exactament. Tenim activitats tant espais de jocs per 0-3 anys, tenim molta animació i jocs per infants. És important que la Festa Major també estigui enfocada als més menuts. Després tenim activitats per adults, per joves i per gent gran. Llavors estem segurs que tothom hi trobarà el seu espai. És veritat que hi ha moments que, sobretot la tarda de dissabte i tot el diumenge, tindrem activitats paral·leles constantment. De fet, ocupem totes les places del poble, tenen una activitat en cada moment, durant el dissabte i el diumenge sobretot, i això fa que nosaltres donem el 100%, tot el personal que estem involucrats, no només de l'Ajuntament, tenim molta entitat que fa la seva activitat, i des de l'organització trobem molt interessant que totes les entitats que volen participar i tenen il·lusió per fer-ho, doncs que hi tinguin el seu espai, i el volem sobretot donar les gràcies per tota aquesta implicació.
1: No ho hem comentat, però aquest any una de les novetats, Eduard, que m'agradaria també poder comentar amb tu, és la recuperació de la gincana nocturna. Tornem a recuperar-la, no?
2: Sí, la gincana nocturna durant molts anys va ser una tradició. També una mica com el sopar de germanor, que va sortir així d'una entitat. El que hem fet aquest any és en les noves, els temps canvien, l'hem adaptat una mica als temps actuals. Avui dia hi han conceptes que es feien fa molts anys que s'han de readaptar pels usos actuals, per les normatives actuals, i també per la convivència amb el veïnat. Llavors és una gincana nocturna que es fa avui dijous de matinada, i que és, sobretot el que dèiem, gràcies a les entitats que són els que veritablement l'organitzen.
3: I Montse, deixa'm intervenir, ja gairebé per tancar l'entrevista. Compartim un acte de festa major, com a mínim, d'aquests esbojarrats, que és la baixada d'Andròmines.
2: La baixada d'Andròmines és una activitat que s'havia fet també durant molts anys, i la vam recuperar fa 2 anys. Serà la tercera edició d'aquesta nova etapa, i ha tingut molt d'èxit. És una baixada d'Andròmines també repensada, no es premia la velocitat, no és una carrera de curs, una cursa de velocitat, es premia l'originalitat, lo divertida que sigui, una mica l'ambient que dona, no? I aplega una gran quantitat de veïns i veïnes del poble, i la veritat és que és una activitat molt divertida i molt esperada.
1: De ben segur que és una de les activitats que destaques, no?, el programa de la Festa Major.
2: Sí, destacaríem aquesta, i també l'espectacle final de Festa Major. L'espectacle final de Festa Major també és una de les activitats més participatives, no? Molt important que els veïns i veïnes de Sant Esteve doncs surtin al carrer i participin en les activitats. L'espectacle final, aquest any tenim una activitat molt engrescadora, molt espectacular, i esperem que tingui tant èxit com han tingut les darreres edicions, no? Això és el diumenge a les 10 del vespre, una mica per tancar tots aquests actes festius i participatius, i estem molt il·lusionats amb el que presentem amb aquest any, i amb ganes de veure les reaccions dels veïns i veïnes.
3: Que no ens ho dirà, no? No farà spoiler. No ens ho explicarà. Sí,
2: sí. Està en el programa, eh? Aquest
0: digues, any, digues, doncs va, digues, digues.
2: Aquest any, vull dir, tot està publicat, vull dir, no hi ha aquestes alçades, ja no hi ha res que ens guardem. Aquest any tenim amb nosaltres l'espectacle Asteroid B612, que és una interpretació del Petit Príncep. Això està fet per la companyia Puja, és una companyia internacional, treballen per tota Europa. De fet, la majoria d'actuacions les tenen a França. És un espectacle aeri, nosaltres ho farem en un annex del camp de futbol que tenim. Llavors, l'espectacle bàsicament està a 40 metres d'alçada. Hi ha unes grues, uns acròbates, també té una part molt poètica, musical, i juguen amb la història del Petit Príncep i la música, però amb l'espectacularitat que té les acrobàcies a gran alçada. És un espectacle que pot impressionar i emocionar al mateix temps. Una cosa que no es veu cada dia. Creiem que té una part d'espectacularitat i única que pot enganxar els veïns i veïnes.
3: Montse, ho hem de deixar aquí ja.
1: Perfecte, ens quedem sense temps. Esteu convidats perquè vingueu aquí a Sant Esteve. Eduard, moltes gràcies i gràcies a vosaltres.
2: Gràcies.
0: Avui, convidats a la festa major de Sant Esteve a Sant Rovires, i ha començat per el Plat Fort, serà aquest cap de setmana. Companya de Sant Esteve, Ràdio Sant Esteve, moltíssimes gràcies, Montse López, una abraçada.
1: Igualment, gràcies.
0: Tanquem la primera hora de l'Obert per Vacances.
4: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.

0: esmorzar de forquilla. Això és el que necessitem per continuar el programa, i això que només ens queda una hora, però és que xuc, l'energia que t'ho obert per vacances, eh? Ai, Enric Rubio, Cardedeu, Fesolets.
1: Has vist quina cançó? La millor cançó que podem posar, eh? Allò de l'estiu, les tres bessones, reivindiquem des d'aquí.
0: Les tres bessones, sí. Ja no les fan, no? Ja no...
1: Home, jo t'haig de dir, sí que les fan, sí? El 33. Bueno, ja no sé com es diu ara amb el garbuix de canals que hi ha, però t'haig de dir que jo esmorzo molts dies mirant-les encara. T'ho prometo, paraula, d'Enric, i des d'aquí, sí, un bon...
0: Esmorzes abans de l'Obert?
1: Sí.
0: Molt bé.
1: I tant, mira, de fet, avui... He esmorzat, he baixat a l'hortet a regar tot plegat una mica i he vingut. Cagant llets, això sí, però he vingut.
0: Ah, però perquè... Enric, a quina hora et despertes? A quina hora t'aixeques?
1: 5-6.
0: Pujaria. Els de Cardedeu, això ets tu o sou tots els de Cardedeu?
1: No, s'ha de dir que abans de l'Obert per vacances jo faig un altre programa també, així que...
0: Ah, abans de l'Obert, hi ha vida abans.
1: Sí. Hi ha vida abans de l'Obert per vacances. No n'hi dia fa massa, però n'hi ha.
0: Déu-n'hi-do, quines rutines que tenim, però sí, la de l'Enric, déu-n'hi-do. Escolta, i dius que vas a l'hort i tal, i és que avui la cosa va d'hortets, no? Va d'hortalisses.
1: I tant. De quina és la hortalissa de temporada preferida per totes vosaltres? O inclús que ens comenteu coses de l'hort, de tot el que surt de la terra, al cap i a la fi, no?
0: I què diuen? Els doncs
1: mira, tenim aquí en Carles, que no ha dit d'on és, però bé, tu queda't sobretot amb el final de l'àudio.
2: Bon dia, Obert per vacances. Aviam, la millor hortalissa de l'estiu. És una pregunta difícil. L'estiu, amb el bon temps i amb la calor, ni més estant a la terra on estem, tenim moltes hortalisses increïbles. Tenim les tomates, tenim l'albergínia, hi ha cogombres, hi ha tot. Però definitivament, la hortalissa preferida i la que més menjo al llarg de l'estiu és un gelat almendrado, perquè sí.
1: Jo m'he quedat a quadros.
0: Molt bé. O sigui, amb ell li creixen a l'hort, no?
1: Pim-pam. Haurem d'inspeccionar el seu hort i anar-lo saquejar una mica, perquè déu-n'hi-do els preus que van avui dia els gelats.
0: Quina barra tens, Carles, quina barra tens. Ens l'has colat. Sí. Aquí, escoltant superatents, no sé, què dirà, a veure què dirà.
1: Sí. I tant. Sens dubte ens ha deixat així de pasta moniato. I també tenim, Goita, a la Julià.
3: Bon dia, Obert per vacances. A veure, a casa... Durant l'estiu som molt, molt, molt fans de la sopa de meló. O sigui, ens que en la menjaríem cada dia. Sopa de meló, però afegint uns tallets de pernil així petitets i un rajolinet d'oli i, va, meravella. Meravella que entra fresqueta, molt recomanable.
1: Has vist?
0: I tant. Sopa de meló, que jo no sabria com fer-la, però suposo que tritures un meló, no?, i poses quatre cosetes
1: i
0: més fresques i pim-pam.
1: Doncs et dono uns tips d'una receta molt senzilla, molt fàcil, que fa la meva mare, que n'estic enamorat.
0: Ah,
1: tu agafes
0: vinga.
1: Dos cogombres, un iogurt de cabra...
0: Agafes... És que tot això ho tinc a la nevera. Molt bé.
1: Doncs agafes un parell d'alls i després un raig de vinagre i oli i sal. Ho tritures? Ja m'ho explicaràs després.
0: I això es menja o es posa a la pell pel cutis, allò que quedi ben fresquet?
1: Poso la pell i després me'l menjaré de la baixa. Ja t'ho dic, perquè està boníssim. Increïble.
0: Escolta, se m'està acudint una cosa, que és que avui dia, a no ser que tinguis hort o estiguis familiaritzat amb l'hort, és difícil saber què són fruites i verdures de temporada i què no, perquè clar, a la fruiteria i verdureria trobem de tot.
1: Sí, mira, des d'aquí jo deixa'm trencar una espasa a favor de les cooperatives d'alimentació, no?, i de les botigues de tota la vida de barri, que si aneu allà és molt segur que el que trobeu sempre sigui de temporada i bàsicament si compreu de proximitat sempre anirà a raure allà. D'alguna manera, penseu que més les verdures i hortalisses de temporada tenen les propietats i els nutrients que necessitem per les dolències o malalties que podem tenir a aquestes èpoques de l'any. Per tant, aprofiteu.
0: Molt bé. Alguna aportació més dels oients?
1: Mira, jo de moment et diré la diferència entre hort i hort. Què et sembla?
0: Ah, sí, que això ho teníem pendent. Dis-me.
1: Sí. Mira, un hort és aquell hort que podem tenir a casa, com tinc jo, que és de vestiment familiar, petit, però que et va donant cosetes. I una horta és la persona que es dedica a ella i que en fa, doncs, venda i pot tenir una botiga, etc., però és de gran extensió.
0: Ah, val, ja és professional. L'horta
1: sí,
0: ja és professional.
1: Correcte.
0: Molt bé,
1: correcte.
0: Doncs nosaltres definitivament tenim horts. Després hi ha els hortets, els hortets d'aquests de Terrassa, que també,
1: Poc se'n parla, Només que tinguis una finestra i ja pots tenir les teves cosetes.
0: Sí, és veritat. I mira, i dóna gust agafar, com deies tu, la tomaca, no?, directament de l'arbre i anar menjant.
1: Sí. Absolutament.
0: Sí. Vinga, encara podeu participar a través de l'Instagram o del WhatsApp dient quin és el vostre producte, la vostra hortalissa preferida. Moltes gràcies, Enric. Fins ara.
1: A reveure, fins ara.
0: I agafem aquesta recomanació que ens feia l'Enric, i és que de veritat que ens ho creiem, la importància de menjar verdures de temporada i verdures de proximitat. Però per si us calen més arguments, nens? Doncs mira, a Ràdio L'Escala ens han preparat un reportatge.
4: Obert per vacances. Cada vegada més a les fruiteries i supermercats trobem molta varietat de fruites i verdures durant tot l'any. Ara bé, moltes es troben fora de temporada. Ens hem acostumat a menjar pomes al juliol o tomates al gener, encara que ni les pomes són fruites d'estiu ni les tomates hortalisses d'hivern. I això ha provocat grans desplaçaments de fruites i verdures per tot el món, ja que per comprar productes fora de temporada cal importar-los d'altres països. Segons els experts, però, tot això té efectes negatius sobre la nostra salut, la salut del planeta i la viabilitat econòmica de la pagesia local. Per una banda, respectar la temporalitat de cada fruita i verdura és important perquè permet consumir productes de proximitat de quilòmetre zero i fer-ho just després d'acollir-les, sense necessitat de transportar-les ni conservar-les durant llargs períodes en càmeres frigorífiques. Això afavoreix que es puguin collir en el seu punt òptim de maduració, que és quan tenen més sucres, més nutrients i, per tant, més bon sabor, segons l'enginyer agrònom Pere Puigbert.
5: La fruita agafa el tant per cent elevat de sucre en els últims dies de la maduració. Per tant, si la collim abans, es perd tots aquests últims dies que són els que li donen la més quantitat de sucres i dolçor. Si ho han de collir perquè viatgin amb un vaixell, s'ha de collir verd.
4: A més, en el punt òptim de maduració, les fruites i verdures també tenen un conjunt de nutrients i vitamines que es perden en conservar-les en càmeres frigorífiques o transportar-les durant dies, ja que es deshidraten. Laura Roguera és nutricionista de l'ABS de l'Escala.
6: Hi ha una pèrdua de nutrients important. Sobretot parlem de vitamines i antioxidants. Parlem de vitamines que serien hidrosolubles, que amb la llarga conservació doncs es perd aigua, es deshidraten aquestes fruites i verdures, i al deshidratar-se també perdem aquestes vitamines. Sobretot parlaríem de la vitamina C, que és la més làbil. S'oxida amb els canvis de temperatura, amb la llum. I després parlaríem de vitamines del grup B, que també són les hidrosolubles.
4: A part de les vitamines, també es perden els antioxidants, els polifenols, que disminueixen amb la conservació en càmeres, un procés en què, segons Roguera, sovint es trenca la cadena del fred, alterant encara més la composició nutritiva dels productes. A més, la nutricionista alerta que per conservar les fruites i verdures durant més temps, és habitual també utilitzar productes químics que acaben afectant l'aliment.
6: I moltes vegades es fan servir gasos per conservar a la càmera i sovint també fan servir productes químics per conservar aquestes fruites i verdures, com poden ser ceres o poden afegir àcid ascòrbic, que és un conservant, i tot això a la producte de temporada doncs, no cal, no ens ho podem estalviar.
4: Tots aquests productes químics que s'utilitzen com a conservants generen també un impacte en el medi ambient, així com el transport que es necessita per importar i exportar les fruites i verdures. Per tant, consumir productes fora de temporada genera una important petjada de carboni.
5: Quan no és de temporada, ha de venir tot en vaixell o en avió. Tothom sap que contamina perquè, esclar, ve de l'hemisferi sud quan és fora de temporada.
4: En el preu de les fruites i verdures i el marge de benefici que tenen els pagesos és, segons Puigbert, una altra de les raons per comprar productes de temporada. I és que fer-ho contribueix a estabilitzar els preus i alhora a la viabilitat econòmica de la pagesia local, ja que s'eviten les importacions i, per tant, es perd la competència internacional que fa baixar el valor econòmic dels productes.
5: Abans, quan arribava les primeres pomes noves, ara al mes d'agost, no n'hi havien en el mercat i la gent ho estava esperant en candeletes. I ara es troben pomes de Xile, d'Argentina, de Nova Zelanda, i esclar, això fa molt de mal perquè el preu d'aquí no pot pujar-se tant. Si comprem aliments de temporada, ajudem a que el preu s'estabilitzi. Potser valdrà una mica més que no valdria si no té la competència de la fruita de fora de temporada, però mai serà tan car com una fruita que vingui de fora, però això ajuda que el pagès rebi un preu més alt perquè no hi ha tanta abundància en el mercat i, per tant, el preu s'equilibra sempre en positiu per al pagès.
4: Per fer front a la demanda constant de fruites i verdures fora de temporada i poder mantenir un preu raonable, alguns pagesos han optat per augmentar la producció en hivernacles. Això els permet minimitzar la petjada de carboni i continuar collint les fruites i verdures en el seu punt òptim de maduració, ja que s'eviten els desplaçaments.
5: Els hivernacles, d'alguna manera, a molts pagesos els hi ha ajudat a que puguin tenir un preu més alt quan una fruita no n'hi hauria. Però, esclar, si fas un hivernacle per cultivar fora de temporada, però ho fas en el territori, doncs això evites tota la petjada de carboni, evites tot aquest desplaçament de camions i vaixells amunt i avall, perquè ho tens a prop.
4: Ara bé, segons Puigverd, tot i poder cultivar les fruites i verdures en el punt òptim de maduració, la qualitat d'un producte cultivat en hivernacle no serà mai la mateixa que la d'un que ha estat cultivat al camp, ja que els factors atmosfèrics també influeixen en el seu creixement.
5: Perquè fora influeix també l'aire, influeix també el raig de sol directe, influeix també la brisa marina, però bé, sí que són bons si ho culls. Si la cuix madura, encara que sigui hivernacle, doncs és bona la fruita.
4: Per això els experts recomanen respectar la temporalitat de les fruites i verdures i consumir-les de quilòmetre zero. I és que més, segons la nutricionista Laura Roguera, fer-ho ens permet beneficiar-nos de la saviesa de la natura, ja que l'estacionalitat de les fruites i verdures ens aporta els nutrients necessaris en cada època de l'any.
6: Per exemple, vitamina C, que la trobem en cítrics, en taronges, mandarines, que les tenim a l'hivern, i aquesta vitamina C ens reforça el sistema immunològic en els mesos aquests de fred. I, per exemple, a la primavera tenim, per exemple, maduixes, o podem tenir cireres, o fruites així vermelles, que són polifenols, que són antioxidants, que també ens poden preparar la pell de cara a l'estiu, no? O després de l'estiu, doncs hi ha fruites de tardor que són de color taronja, que ens aporten carotè, i que ens ajuden a refer una mica la pell després d'aquest estiu que ens toca el sol i ens crema.
4: Per tant, consumir productes de temporada beneficia la nostra salut, la del planeta i la viabilitat econòmica de la pagesia local.
0: Ja ens ho imaginàvem, a part de que són boníssimes, però està molt bé que ens ho expliqueu amb tota mena de detalls i amb aquests professionals. Moltíssimes gràcies, Ona Vilà, per aquest reportatge des de Ràdio L'Escala. Seguim.
7: Obert per vacances. De dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí, a la teva ràdio local.
0: Quan pensem en vacances d'estiu, ens imaginem passejades, platja, natura, ganes de descobrir nous racons. Si a més ho podem fer d'una manera divertida, sostenible i apta per tota la família, encara millor. És per això que avui us proposem acostar-nos fins a un establiment que ha convertit la mobilitat en una autèntica experiència d'oci. Bicicletes elèctriques, però també vehicles curiosos, mitjans una mica vintage, eh? Tot pensat perquè tothom pugui disfrutar del territori d'una manera diferent. Ens ho explica el company d'Altafulla Ràdio, Eduard Virgili. Eduard, on ets i què fas?
8: Bon dia, Núria. Doncs mira, sóc en un lloc on és pràcticament impossible no tenir ganes de sortir a voltar. Mira, es diu Altafan. A tu què et diu aquest nom?
0: Diversió.
8: Doncs sí, parlarem d'estones divertides i de com passarem aquestes estones divertides al llarg dels propers minuts. Sóc Altafulla, eh? Em trobo envoltat de bicicletes elèctriques, de patinets, de vehicles familiars, de taules de paddle surf, d'escúters aquàtics i fins i tot alguna sorpresa que ens transporta directament als estius de la infància. I qui és amb nosaltres és el José Luis Esteso, que és el propietari d'Altafan, una empresa que ha apostat per una manera diferent de fer turisme. José Luis, bon dia i gràcies,
9: bon dia,
8: per rebre'ns.
9: Quan
8: algú entra per primera vegada aquí, que és el primer que t'acostuma a dir? Perquè jo crec que la reacció és bastant unànime, almenys aquesta és la sensació que he tingut jo.
9: Sí, sí, sí. Era un poco lo que quería yo transmitir, un espacio donde, bueno, pues las familias, los turistas, los visitantes de Altafulla, pues pudieran disfrutar, ¿no?, del entorno y que también tuvieran ese recuerdo, ¿no?, a la infancia con este pequeño guiño con unas bicis que tenemos vintage de verano azul.
8: Ara ho explicarem de seguida. Més que una botiga de lloguer, però tinc la sensació que és com si fos un parc de joguines. I a més per totes les edats. No sé si aquesta era la teva idea quan vas començar el negoci.
9: Sí, era esto. Yo quería, sobre todo, dar esa diversión, esas cosas que hacer, esos planes, y planes para todos, ¿no? Entonces tenemos bicicletas eléctricas para adultos, también tenemos bicicletas mecánicas para más los peques, bicicletas para familias, que puedes ir dos o tres personas, y luego el tema también del mar, ¿no? Disfrutar del mar, que Altafulla pues tiene una preciosa playa.
8: Ah, ara ho deia, jo tenia la sensació de que veníem a veure bicicletes i alguna altra cosa, com així expliqueu a la vostra pàgina web, però just a entrar m'has ensenyat, no sé quin nom té, aquests motors per anar per sota l'aigua. És gairebé Núria de pel·lícula, eh?
0: Escúters, sí, són, sí. Escúters, no? Són com nedar amb tredelfins?
9: Sí, son como pequeños scooters que los coges por unas asas y le das a un gatillo y te tiras para adelante, ¿no? Puedes ir por encima del mar, puedes ir también por debajo con unas gafas y hacer snorkel. Y bueno, pues esto es muy divertido, lo puedes usar en el mar, lo puedes usar en la piscina y lo pueden usar pues niños de todas las edades y también adultos.
8: I fins i tot uns motors que m'has explicat abans que es col·loquen sota la taula de paddle surf i aleshores amb un comandament... es lo que fa que et moguis o que et propulsi per sobre l'aigua.
9: Exacta. Hemos querido transportar la asistencia eléctrica de las bicicletas, que ya todo el mundo, pues, o casi todo el mundo, pues, ha probado alguna o tiene familiaridad, en el mar. Entonces, esto lo hemos transportado con unas quillas que se ponen debajo de la tabla, como una quilla normal, y tiene, pues, un motor eléctrico y te da una asistencia. Entonces, pues, bueno, como queremos que la gente se divierta y que no sufra, sabemos que el mar a veces pues tiene corrientes y demás, esto lo que te permite es pues eso, superar esas corrientes, levantarte con más facilidad y ir a pequeños sitios que a lo mejor no, tardarías muchísimo, como estas calas que tenemos de roca plana, la Waikiki, etc., pues mucho más rápido.
8: La velocitat de 2 metres per segon, m'explicaves abans fora d'antena,
9: sí.
8: I amb una profunditat podem arribar de 30 metres.
9: Sí, estos son los scooters.
8: Déu-n'hi-do, vull dir. Aquí estem parlant ja de... Vaja, jo que no hi entenc gens de la marca, m'has deixat glaçat quan m'has dit aquesta...
9: Sí, pueden ir para abajo rápido, por eso, bueno, sobre todo el más potente pues es para adultos, no es para niños, pero sí, pues se puede hacer un submarinismo si tienes equipo. Nosotros no hacemos submarinismo, pero bueno, esto está preparado. Y lo de las tablas, pues esas excursiones con estas quillas, pues a la gente pues le interesa, porque a lo mejor son calitas que no puedes ir con coche, pero que sí puedes ir por mar, y con unas tablas, con una quilla eléctrica, pues llegas fácil.
8: ¿Quina mena de permisos o quina mena de formació s'ha de tenir per poder fer ús de tant d'aquesta scooter o aquestes quilles, o fins i tot aquestes embarcacions, que ara m'explicaves que és una de les últimes adquisicions que heu fet aquí al Tafán?
9: Sí, todo es usado perfectamente por cualquiera, no se necesita ninguna titulación, ni para las barcas, ni para los scooters, ni para el paddle, y esto pues hace que lo puedan alquilar pues cualquier turista, cualquier persona que llegue.
8: Per tant, res sense formació prèvia, venim aquí, lloguem i podem sortir a la platja.
9: Yo les doy una pequeña formación, sobre todo a la gente que no ha cogido nunca un pádel o un scooter, pero es muy sencillo, es como todo ahora plug and play.
8: Núria, ens permets que fem una reivindicació des d'aquí on
0: som? Ara m'has espantat, a veure si se'n vol anar a l'aigua a fer paddle surf. Ens permets que anem a l'aigua?
8: No, jo sóc més de tocar terra ferma, però vaja, si m'ho demanessis i ara tinguéssim la platja al davant, mira, potser ho faria, però...
0: No cal,
8: vaig amb
0: no
8: pantalons
0: cal.
8: Llargs. No. Llargs.
0: Això és un hàndicap que tens, Eduard. Escolta, a veure si aconseguim abans que s'acabi l'estiu, abans que s'acabi l'obert, que et posis pantalons curts. A veure si ho aconseguim.
8: No, això ja... Això ja, no? N'aniríem parlant.
0: Perdona, aquest detallat. Què volies fer, Eduard?
8: No, la reivindicació. Mira, el José Luis, quan he entrat i dic, ostres, quines barques més grans que tens aquí. De fet, li estic dient barca i no sé si li podem dir...
9: Sí, són Zodiac.
8: I m'has explicat que tens un problema, perquè és l'última adquisició, que ho volies posar en servei ja aquest estiu, però que... les normatives, la regulació actual, t'ha frenat una miqueta aquest impuls que vas tenir. Tens els micròfons de l'Obert per Vacances, vinga, pues va, per fer sentir el teu clar, a veure si algú d'aquesta gent que treballa als despatxos s'espavila una mica.
9: Sí, moltíssimes gràcies per aquesta opció que me das, perquè... como para cualquier vehículo, pues hay que sacar una matrícula. Esto se saca en capitanías. Las capitanías pues son como tráfico, pues hay en Tarragona, en todas las ciudades de mar. Y bueno, pues sobre todo las del Mediterráneo, pues están muy saturadas en verano, porque bueno, pues se piden muchas inscripciones y muchas matrículas. ¿Qué pasa? Que yo llevo una inscripción desde el 28 de mayo, he llamado varias veces y demás, me dicen que 3 meses o más. Entonces, claro, eso ya es perder todo el verano. He intentado sacar un permiso temporal, incluso he contactado con el capitán, pero no hay manera. He intentado hablar con otras capitanías que a lo mejor tienen menos trabajo, pero están todas bastante saturadas. Y bueno, simplemente la respuesta que me dan es que todos pedís las matrículas ahora, ¿por qué no las pedís en diciembre? Digo, claro, es que en diciembre no compramos los barcos. Entonces, bueno, simplemente esa reivindicación, porque lógicamente, pues sobre todo para personas que quieren disfrutar de su barco, o yo en este caso para un negocio, pues tardar más de 3 meses en conseguir la matrícula.
8: Queda dit. A veure si aconseguim alguna cosa. Ja ens ho farà saber, eh?
9: Ojalá, muchas gracias.
8: Mira, aquí a l'altaveu de l'Obert per Vacances. Escolta, José Luis, qui entra per la porta? Qui ve a llogar bicicletes o aquesta scooter aquàtica o aquestes...
9: Pues entra sobre todo visitantes de Altafulla, también personas locales de aquí que quieren pues eso, pasar un rato con sus hijos o quieren hacer una experiencia con su pareja o con su familia, sobre todo las familias a veces vienen numerosas y quieren hacer un plan conjunto. Entonces, bueno, pues les ofrezco cualquier posibilidad, tanto terrestre como marítimo. Hemos estado hablando del mar, pero estamos haciendo ahora unas experiencias muy bonitas por toda la parte de viñedos, por pueblos interiores de Monferrey,

0: que és allò que corre per tot arreu, si pot anar assegut i també d'empeu, no rondina ni gasta benzina, eh? I segur que ja ho sabeu.
1: No la sabia jo aquesta. M'agrada molt. No la sabia, no, aquesta endevinalla no la sabia. Superbé.
0: Què és?
1: La bicicleta, és? No? Sí o no?
0: Home, òbviament.
1: Eduard, ara després recuperaré el podcast, recuperaré el programa i me l'apuntaré. És una endevinalla molt cuqui, molt d'estil.
0: És endevinalla i a més amb melodia, vull dir que també la
1: ja
0: pots veig? Cantar.
1: Sí, ja ho veig.
0: Eduard, jo no la cantaré, però...
1: No, jo no t'ho demano perquè anem fora de temps. És que això... Però no la cantaràs? Mira, encara tindríem menys minuts.
0: No. Tranquil·la, segur que hi ha companys i companyes que s'esperen per entrar en antena.
1: Eduard, moltes gràcies. Fins demà.
0: Fins demà. Una abraçada.
2: Adéu.
3: Obert per vacances.
1: Doncs vinga, després d'aquesta simpàtica connexió sobre rodes, com dèiem, amb Altafulla Ràdio, amb l'Eduard Virgili, el que fem és seguir endavant i parlem d'aquesta cita tan emocional també que tindrem el dia 12 d'agost, l'Eclipsi, un podcast que ens arriba des de la Universitat Rovira i Virgili d'aquí de Tarragona amb la col·laboració de Tarragona Ràdio i que avui ens parla de l'Eclipsi en clau econòmica.
4: Eclipsat de Ciència, el podcast de la Universitat Rovira i Virgili que ens prepara per a l'eclipsi total.
5: L'eclipsi total del 12 d'agost tindrà un impacte econòmic a les comarques de la Catalunya Sud. En aquest capítol número 4 del podcast conversem amb Josep Maria Arauzo, catedràtic d'Economia, especialista en estructura econòmica del Camp de Tarragona, transició energètica, activitats industrials, atracció d'empreses i economia circular. Josep Maria Arauzo, quin impacte creu que pot tenir l'eclipsi total en la demanda turística, tenint en compte que serà en ple mes d'agost?
6: Bé, l'impacte de l'eclipsi del mes d'agost sobre la demanda turística pot ser important, sobretot si s'aconsegueix descentralitzar aquesta demanda per tal d'evitar col·lapsar aquelles zones del país, especialment doncs, tot el que és la franja litoral, que ja es preveu que en aquell moment de l'any estiguin amb una ocupació força superior a l'habitual. Per tant, és possible que aquest impacte vagi cap a l'interior i cap a zones que de forma habitual no tenen uns nivells d'ocupació molt elevada.
5: I és difícil preveure que rebrem molts visitants dels no habituals, dels que ja no estaran instal·lats a la Costa Daurada, a les comarques de Tarragona, perquè som en ple període de vacances?
6: Bé, es preveu que rebrem molts més visitants dels habituals, tot i que el que no està clar serà la capacitat del territori per allotjar, per proveir de serveis en aquests visitants addicionals, i per tant el marge que des d'aquí podrem veure l'eclipsi, on s'acabaran instal·lant, això encara està per veure.
5: Mm-hmm. Els visitants poden ser de perfils molt diversos, fins i tot també aquells, no? L'astroturisme, no? El fenomen que es coneix com a astroturisme, que són persones realment de nivell cultural alt que busquen aquests fenòmens naturals. En podem tenir d'aquests també?
6: Sí, de fet hi ha una ruta de viatges al voltant del món d'això que es coneix com astroturisme, tot buscant fenòmens astronòmics com ara eclipsis o tota mena de fenòmens meteorològics que per part d'un perfil de visitant, que com dèieu és una persona d'una certa edat, amb un cert poder adquisitiu, amb un cert nivell educatiu, respectuós amb l'entorn, això és molt important, doncs aquí evidentment esperem que una part important d'aquests visitants atrets per l'eclipsi corresponguin amb aquest perfil.
5: Tenint en compte que l'eclipsi total no es podrà veure en el conjunt del país, en el conjunt de Catalunya, creu que això representarà també un impacte en el territori molt destacat?
6: Evidentment, perquè per veure l'eclipsi caldrà acostar-se al Camp de Tarragona, a les Terres de l'Ebre, en una part de Ponent, i per tant aquesta serà la zona, diguem-ne, zero d'impacte econòmic de l'eclipsi. També és evident que atesa la capacitat limitada del territori per acollir tots aquests visitants addicionals a mitjans del mes d'agost, hi haurà una part d'aquest impacte que es podrà centrifugar cap a l'exterior d'aquestes zones de màxima visibilitat, però on l'impacte serà més gran serà en aquest territori, això és evident.
5: Com que l'eclipsi és en ple mes d'agost, en ple període de vacances, l'impacte serà menor del que hauria estat en una altra època de l'any?
6: Lògicament sí. Si aquest eclipsi hagués tingut lloc doncs, al setembre o a l'octubre, que tindria més una ocupació extra molt superior a l'estàndard per aquest moment de l'any. Com que l'eclipsi tindrà lloc el mes d'agost, temporada alta, el el que es pot afegir de més hauria d'anar cap a aquelles zones, diguem-ne, menys tensionades i amb menys oferta d'allotjaments turístics.
2: Mm-hmm. Això vol dir que el qui pot sortir, entre cometes, més afavorit és els sectors, econòmics de les comarques de l'interior on el turisme no té tant d'impacte habitualment en ple estiu?
6: Sí, semblaria lògic afirmar doncs, que l'impacte econòmic serà desigual, no serà tan gran al litoral perquè la capacitat, el sector ja està molt tensionat i hauria de ser més important a l'interior.
2: Uh-huh. La mobilitat serà important, ja dèiem que clar, tenint en compte que no a tot Catalunya es veurà l'eclipsi total, en moltes zones d'Espanya tampoc es veurà i en moltes zones d'Europa sens dubte no hi haurà aquest fenomen d'eclipsi, per tant podem tenir una allau de visitants en poques hores i per tant caldrà estar preparat amb això.
6: Sí, això vol dir doncs, que caldrà planificar els desplaçaments amb molta antelació i, per tant, dels visitants que s'estiguin, ja siguin de fora d'aquest territori, ja siguin del Camp de Tarragona o de les Terres de l'Ebre, el que és important és no fer desplaçaments ni el mateix dia ni una estona abans, perquè serà completament impossible, perquè ja totes les administracions locals ja estan habilitant espais des d'on es podrà contemplar aquest fenomen i, per tant, la previsió de restriccions de la mobilitat en les carreteres està sobre la taula, i això vol dir doncs, que hi haurà carreteres tallades, que hi haurà carreteres amb restriccions de la mobilitat, que hi haurà carreteres que ja des del dia abans no s'hi podrà accedir. Per tant, això vol dir doncs, que hem de ser molt curosos i molt conscients de que hem de decidir amb antelació des d'on volem veure aquest eclipsi.
2: Per part de les administracions, creu o està convençut que caldrà establir dispositius especials, fins i tot davant d'una possible emergència, d'una possible situació complexa?
6: És evident, perquè es tractarà no únicament de facilitar l'accés en els indrets que ja s'han identificat com a més adequats per veure l'eclipsi, sinó això s'ha de conjugar amb la capacitat de respondre a qualsevol emergència mèdica o de qualsevol mena per tal de treure gent d'aquesta zona, si cal, amb la màxima celeritat possible. Això vol dir doncs, que hi haurà restriccions a la forma en què ens desplacem, en termes d'aparcament, en termes de carreteres, i per tant, doncs, no hem de pensar que ens podrem desplaçar com en un dia normal i corrent.
2: Mm-hmm. Hem esmentat aspectes segurament positius, però també alguns negatius que pot tenir aquest fenomen de l'eclipsi total en ple mes d'agost. Preval, segons vostè, els aspectes positius per al conjunt de la demarcació del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre?
6: Sí, hi ha una correcta planificació de la mobilitat. Les decisions es prenen amb antelació. I, sobretot, per part de l'oferta turística del territori o de l'oferta de béns i serveis, es dimensionen amb anterioritat aquests serveis a una previsible arribada massiva de visitants, llavors jo crec que, sens dubte, els efectes positius superaran els negatius. És evident, en qualsevol cas, que hi haurà molèsties, que hi haurà restriccions i que no ens podrem desplaçar com de costum, per això doncs, entenc que és menys rellevant comparat amb tota la potencialitat d'aquest fenomen.
2: Mm-hmm. Més enllà del fenomen que es produirà aquell dia, del 12 d'agost, creu que pel sector turístic o per molts sectors econòmics de la demarcació estem davant d'una oportunitat?
6: Pot ser una oportunitat molt gran per al turisme d'interior, per aquells espais d'interior on, per als quals el turisme encara no és una font important d'ingressos o no és una font principal d'ingressos, però això, evidentment, vol dir estar a l'alçada, vol dir tenir serveis preparats i vol dir fer una planificació adequada. Mm-hmm. Per tal d'evitar doncs, que això sigui només flor d'un dia i, per tant, poder generar un atractiu per posteriors visites en altres moments de l'any.
2: Per als sectors turístics concentrats al voltant del litoral de la costa, no veu que l'eclipsi sigui una oportunitat?
6: No, pot incrementar una mica més les reserves, pot incrementar una mica més el nivell d'ocupació, però no serà un punt d'inflexió.
2: Caldrà fer, serà interessant fer un estudi a posteriori de l'impacte que haurà tingut econòmicament en el territori aquest eclipsi total?
6: Sí, perquè això també ens permetrà veure aquesta mena de fenòmens massius, puntuals, de durada molt limitada, com poden no únicament suposar una injecció de despesa, sinó després, a posteriori, fins a quin punt això ha permès generar un canvi de disseny de l'oferta turística i, per tant, un canvi de les perspectives econòmiques de creixement a nivell local. Mm-hmm.
2: Tenint en compte que som els tarragonins i tarragonines, la gent del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, a la zona zero de l'eclipsi total, però també que tenim persones que segurament ens escolten des d'altres punts del país, alguna recomanació que pugui fer, que vulgui fer per aquell 12 d'agost?
6: Bé, decidir ja des d'on es vol veure i desplaçar-se amb antelació si és que es vol veure des d'un indret diferent al lloc de residència. En qualsevol cas, des del punt de vista dels llocs de destinació, doncs hauríem de recomanar doncs, fer, diguem-ne, fer un aprofitament d'aquesta oportunitat, però també és cert que si molta gent la pot veure confortablement des del terrat de casa seva, és possible que sigui la millor opció en molts casos.
2: Amb aquesta recomanació ens quedem. Gràcies, Sant Josep Maria Arauzo, per participar en aquesta sèrie d'espais dedicats a l'eclipsi. I recorda que si t'ha agradat i interessat aquesta conversa, et convidem a escoltar la resta de capítols del nostre podcast.
4: Eclipsa't de Ciència, un podcast de la Unitat de Comunicació i Divulgació de la Universitat Rovira i Virgili. Un espai que realitza tècnicament Miguel Mocha i presenta Ricard Lauz.
1: En col·laboració amb Tarragona Ràdio, a la resta de capítols, i ja ens en van quedant poquets, que els emetrem fins al dia 12, doncs ja sabeu, aquí a l'Obert per Vacances, els dimarts i els dijous. Avui és dijous. Vinga, va, i anem avançant. Són les 10 i 40 minuts. I d'un tema a un altre, i ara toca parlar dels més peluts de casa, dels gossos concretament. Ja sabeu que des de Ràdio Calella ens ofereixen tota mena de consells pel que fa, doncs, a no als animals de companyia, sinó específicament als gossos. Dog Tips. Avui el tema del Dog Tips va sobre el menjar. Menjar cuinat a casa, els hem de donar premis en forma de menjar o no? Sortim de dubtes.
7: El món de l'alimentació recull molts mites. Què és millor? Pinsos que nosaltres comprem en un supermercat i podem englobar dins del paquet de processats? O és millor menjar natural, cuinat i fet a casa nostra? Què creieu que l'alimentarà més? Què creieu que li aportarà més proteïna, per exemple? Tot això i més ho podem descobrir ara mateix.
8: Dog Tips. Un espai amb consells pels nostres peluts.
9: Pinso, no és mala alimentació, però jo penso que una mica fer variat, humit, sec.
10: Nacho Mediavilla, veterinari.
9: Perquè el pinso dona molta set, també vulguis o no estan deshidratats els animals. Llavors es recomana també molta dieta humida, també llauna, i també aquestes dietes casolanes que estan cada cop més en boga, estan molt bé.
11: Si nosaltres li volem fer el menjar a casa, o li volem fer una dieta, o unes dietes d'aquestes precuinades o coses així...
10: Josep Estanyol, veterinari.
11: No hi ha problema, sempre i quan notem que el gos té la pell bé, és una dieta equilibrada, paeix bé, fa les femtes ben fetes, ben formades, i l'animal té les dents netes. Això voldrà dir que amb ell li senta bé. I mai hem de parlar de tots els gossos en general, sinó que cada gos en particular tindrà una necessitat.
7: I a nivell de pinsos, si decidim comprar un pinso en un supermercat, quines creieu que han de ser les coses més importants en les quals ens hem de fixar a l'hora de comprar el pinso? Què hem de mirar en les etiquetes?
9: El primer, el preu, ho marca molt. Llavors hi ha pinsos que són molt barats, que igual et costen 10 euros 20 quilos, que, clar, vulguis o no, els pinsos estan fets de, segurament de subproductes de l'escorxador de lo pitjor de lo pitjor. Clar, jo entenc que la gent cada un té la seva butxaca, però si decideixes un pinso, intenta anar a una gamma alta.
7: Quantes vegades al dia haurien de menjar els nostres peluts?
11: La recomanació que fem nosaltres és que mengin dues vegades al dia o, si no, que mengin una vegada al dia. Pensa que hi ha gossos que són més delicadets, més petitets, que els costa més de pair, i llavors és millor potser que mengin dos. Els gossos tipus gossos grans, un pastor alemany o així, tenint en compte que tots els gossos venen del llop, amb una vegada al dia que mengen, els hi va molt bé.
7: Seu, quiet, el món dels premis, què en penseu? Són tots els premis adequats per tot tipus de gos? Hi han alguns aliments que hauríem de no tenir en compte amb els premis?
12: Jo, l'ideal és començar a educar el gos des de cadell, entre els 3 i 7 mesos, que és quan es queden amb tot. I es fa amb el menjar, amb, o sigui, amb el seu propi menjar.
10: Quico Baltrons, instructor caní.
12: El gos, diguéssim, per aconseguir el que tu vols d'ell, en comptes de donar-li premis, canvies. Li dones el seu menjar. El gos menja un parell o tres de cops al dia, però treballant-lo. I és la millor manera, els gossos agafen una bona educació. I llavors, quan són més grans, a poc a poc se li va reiterant aquest tipus d'entrenament, i llavors ja sí que li pots donar alguna recompensa, que pot ser o bé verbal, una carícia o algun trosset de premi de tant en tant.
13: Crec que és la millor manera per educar un gos, de forma positiva.
10: Gerard Estabanell, educador caní.
13: El que passa, que em trobo molt, que hi ha molta gent que té la idea, no, el meu gos m'ha de fer cas sense xutxes. Per què? Tu treballes sense cobrar. És que no, doncs el gos tampoc. L'aprenentatge del gos ha de ser sempre de forma positiva. El gos ha d'entendre què és el que volem. És tot un procés. Quin és el teu problema? Que el gos es tira, que el gos borda les persones. Equació de segon grau. Problemes bàsics, sumes, restes. Ho sap fer això el gos? No. Doncs llavors hem de començar per lo primer.
7: I quins aliments hem de tenir en compte a l'hora de premiar-los?
9: Hi ha aliments prohibits. Hi ha coses com la ceba, en els gossos els hi mata els glòbuls vermells, bueno, la hemoglobina, o el raïm, que és tòxic, o el guacate, la xocolata també és tòxica pels gossos.
13: Se li tira una xutxa al gos al terra perquè la busqui, no la troba, i li dieu, mira, mira, està aquí. Va, eh? Li esteu fent els deures al gos. Si els gossos no aprenen a pensar, no aprenen a gestionar petits problemes, no podran gestionar mai els problemes grans.
14: Dog Tips.
8: Un espai amb consells pels nostres peluts.
1: Un espai de Ràdio Calella. El dijous vinent, més. Vinga, va, que tanquem. Anem tancant el programa. Falta un quart d'hora per arribar a les 11 i hem de saber a què s'acosta el cap de setmana, que avui ja és dijous, què podem fer a nivell d'agenda d'activitats. Lídia Porta, des de Ràdio Ciutat de Tarragona. Bon dia.
15: Hola, bon dia.
1: Bon dia. Comencem parlant de música.
15: Avui comença el festival autogestionat al Tinglado, a Vilanova i la Geltrú, que durant 3 dies omplirà la Torre d'Enveja de Vilanova amb música d'una vintena d'artistes d'estils molt diversos, com els Pets, Crim o Esbatlana, que són els que sentirem ara.

0: Japó me'n vaig de gira. El Tingladu manté un esperit que s'ha convertit en un dels festivals d'estiu de referència del Garraf i aposta per una programació molt diversa amb un model d'estiu comunitari que posa la cultura i la participació en el centre. A més d'Esvetlana, aquesta nit el cartell té actuacions de La Fúmiga, Clara Pella, Oqueda R, Rata Ip o Miquel del Roig. Els abonaments, hi ha abonaments per 3 dies a 35 euros i també, si no vols anar tots els dies i només en vols anar un, hi ha entrades de dia a 16 euros.
1: Molt bé, un bon pla per al cap de setmana festival al Tingladu, com deies, a Vilanova i la Geltrú. I la propera a punt d'agenda ens deixa aquí a Terres de Tarragona, no?
0: Sí, passem del Garraf aquí a Tarragona amb una visita guiada a la Pedrera del Mèdul, que és una ruta que va pels diferents miradors de la zona i ens invita a explorar el lloc d'on ve la pedra que va construir la ciutat de Tarraco Romana i endinsar-se també a l'entorn natural del Clot del Mèdul. Els organitzadors recomanen portar calçat còmode, protecció solar i aigua, i més amb aquestes onades de calor que estem tenint. Mm-hmm. I recorden que la gita, al ser doncs, una zona així, no és apta per persones amb problemes de mobilitat. La visita guiada és gratuïta, però l'aforament és limitat. I és demà divendres, 24 de juliol, a les 7 de la tarda, en català. Però sí, la de demà us la perdeu, n'hi ha més durant la resta de l'estiu, tant en català com en castellà, a partir de l'agost i una al setembre. Mm-hmm.
1: De totes les moltíssimes rutes que es fan per la Tarraco Romana, diguem-ho així, aquesta de la Pedrera del Mèdul és la que té més forma d'excursió. No? És una de les que té més forma d'excursió pel fet que queda a les afores i, en fi, camines per una zona així més natural. Molt bé. I tanquem amb una activitat que tindrà lloc a Targa.
0: Sí, demà, dia 24 de juliol, comença el Targae, que és un festival pels amants de la música d'arrel jamaicana. I, doncs, ara sentirem una miqueta

0: Ella és Mata i és una de les artistes que podran seguir i sentir les persones que hi assisteixin. I en Diego González, el membre de l'equip de producció del Tarregae, ha explicat als micròfons de Ràdio Tàrrega una miqueta la programació a part de Mata que estàvem sentint abans.
1: Participen artistes nacionals i internacionals de l'escena reggae i Sound System, la de la nit del divendres amb Jalife Sound System, un col·lectiu amb gran recorregut a nivell nacional, que juntament amb 48 Root, que és un col·lectiu italià, posaran la música del divendres nit, o també podrem destacar les actuacions del dissabte nit, en la qual tindrem un meeting. Això vol dir que cada col·lectiu portarà el seu equip de so entre Kira Dance Sound System i Wicked Stepa Sound System.
0: Doncs bé, en Diego ens explicava una miqueta, complementava la programació. Les actuacions nocturnes són de pagament i tenen un preu de 44 euros, l'abonament de dues nits i 20 euros d'un sol dia, mentre que hi han també activitats per tots els públics, com xerrades, activitats infantils i espectacles, però aquestes són gratuïtes.
2: Molt bé, el Tarregae, no?
0: Sí, costa una mica de pronunciar, eh?
2: Però ja sabem de què parlem. És reggae per un tubo. Molt bé. Moltíssimes gràcies per aquest darrer punt també, Jamaica. Lídia Porta, fins demà. Una abraçada.
0: Fins demà, Núria. Adéu.

0: I tanquem el programa de nou connectat amb Ràdio Cardedeu, amb l'Enric Rubio, que ens farà sortir de dubtes quin és l'hortalissa que els nostres oients prefereixen. Enric.
1: Molt bones, aquí estic.
0: A l'hort, estàs a l'hort.
1: Estic a l'hort, sí, ja sí, no sé si em reclamàveu, disculpa.
0: Que és que estaves collint, regant,
1: mira,
0: traient
1: gairebé,
0: les males
1: però
0: herbes?
1: No. Veig que avui hem arribat un pèl més aviat, estava res, fent cosetes d'aquí l'obert per vacances, sembrat el cel.
0: No, tranquil. Digue'ns, però sabem, què diuen els oients.
1: Sí, home, i tant, mira, aquí tenim, per exemple, la Carme. Bé, és un àudio una mica llarg, però posarem potser... anem a posar a l'Arlet. A veure què et sembla.
2: I la millor hortalissa, amb diferència, són les albergínies, perquè és que m'encanten. O sigui, farcides, escalivades, és que de totes les maneres estan espectaculars.
0: Ai, que és bona,
1: eh? Boníssimes, eh?
0: Com ho dieu vosaltres, Enric? Com ho dius tu?
1: Jo en dic albergínia.
0: Amela, albergínia.
1: Sí. Aquí però diem... de petit em deia esvergínia, també t'ho haig de dir,
0: també.
1: Eh?
0: I aquí diem obergínies.
1: Oh, fantàstic, m'encanta.
0: Sí, però sabem de què parlem, sí.
1: Sí.
0: I bona, tant, bona. Si deus...
1: Tenim aquí una col·laboradora que ens ha enviat, bueno, col·laboradora no, una fidel oient que ens ha enviat un àudio, és un xic llarg, el poso i si no el tallem, et sembla, i m'ho dius tu.
0: Sí.
1: Som-hi.
3: Bon dia, obres per vacances. La meva hortalissa preferida, és que a mi m'agrada molt la verdura. Totes les pledes, els cogombres, les albergínies, feixis arrebossadetes amb una mica de mel per sobre, o a la planxa, m'agrada la bròquil, m'agrada la coliflor, és que el bròquil i la coliflor no toquen ara, la mongeta tendra, m'agrada la mongeta tendra del cuc, aquella que és rodoneta, què més? M'agrada... El que més m'agrada és el tomàquet. Una bona amanida de tomàquet amb una mica de ceba morta per sobre, amb unes tiretes de bacallà salat, bueno, de salat, clar, i unes olives mortes de l'Aragó amb un bon raig d'oli fet a primera hora del matí perquè després al migdia tingui aquell suquet de tomàquet. Buah, boníssim. El tomàquet, definitivament el tomàquet.
1: Núria, jo tinc ganes,
0: Carme,
1: ja. No sé com.
0: Per què... Deixeu aquests àudios. Per què ho feu això amb aquestes hores? Que només són les 11. Ja
1: és dolent, eh? Dolent per la salut, eh?
0: Però has vist la Carme com no s'hi recreava, no? I ho estava
1: menjant.
0: Sí,
1: és una cosa gairebé sensualitzada,
0: sí.
1: Eh? Sí.
0: És com el Watermelon Sugar del que hem començat amb el Harry Styles, déu-n'hi-do.
1: Mira, jo sempre dic que algú que no és de bon menjar no pot ser de fiar, saps? És a dir, jo gaudeixo veient la gent gaudir menjant, saps?
0: Sí. Triomfa el tomàquet, una mica, si haguessin de fer un rànquing.
1: I més que el tomàquet, jo diria també les tomaqueres, quan les plantes o les sembres hi comencen a sortir, aquella olor que fa la fulla, és que fa més olor de tomàquet la fulla que el tomàquet, gairebé.
0: Super d'acord.
1: Sí, és estiu.
0: És així. I per tu, ja m'ho has dit, no?, que el tomàquet t'agrada molt, Enric.
1: Per mi és el tomàquet, també una bastant infravalorada seria la bleda. La bleda és un monstre. A mi se m'han fet bledes amples com la meva cuixa, i la meva cuixa no és petita, eh?
0: Però o sigui, són d'ara de temporada? O són de tardor, les bledes?
1: Durant tot l'any.
0: Les bledes durant tot l'any.
1: No en planteu gaires, perquè se us desmadraran. Són boníssimes. I el bròcoli, per mi, és el rei, igual que el tomàquet, però de l'hivern. És fantàstic. Això sí, el vapor, molt poc cuit i increïble. Inclús cru.
0: Sí, és que la gent que no li agrada la verdura potser és que no l'han provat massa bé, eh? Potser és que hauríem de tenir el seu hortet i la disfrutarien més.
1: És cert, ara s'ha de dir que les escoles s'ha renovat molt aquestes últimes dècades i ha millorat, però clar, a la meva generació a vegades, quan tu hi entres al menjador feia una olor que et tirava enrere, perquè clar, verdura bullida una hora, peix rebullit una hora més, clar, les coses han de tenir el seu punt de cocció, i si la gent ho prova com realment s'ha de cuidar per no perdre nutrients i mantenir la seva part gustativa, ostres, la gran majoria d'aliments són una barbaritat.
0: Doncs reivindiquem fruites i verdures de temporada i de proximitat, que a més ara l'estiu venen
1: molt. I saps què queda brut després de menjar hortalisses?
0: Ah, què?
1: Els plats, i és que demà saps quin tema del dia tenim?
0: Ah, no. Què?
1: Ai, tenim sèries per veure a l'estiu.
0: Ah!
1: I ja saps per on vaig.
0: Ja sé per on vaig. Val. Doncs vinga, ho deixem aquí. Ostres, serà xulo també demà. Molt bé. Sí. Enric Rubio, Cardedeu, moltíssimes gràcies. Continua regant i traient herbes. Fes.
1: Salut.
0: Fes salut.
1: A veure.
0: Fins demà. I també fins demà a vosaltres amb aquest tema del dia i amb altres qüestions que desplegarem en forma d'entrevista, de podcast, de reportatge. Obert per vacances, demà tanca la setmana a partir de les 9.

0: Són les 6.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat. 1, 2, 3,
2: ah! Hello, Jazz It audience.
3: Welcome to Jazz It.
2: Jazz It.
4: Jazz It, jazz universal. Totes les tendències, tots els ritmes. Per a tots els públics. Amb Jaume Tauler.
5: Per documentar el pas per Jazzit, el temps de jazz de BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, del primer protagonista d'avui, ens ha calgut anar a la premsa del cor dels anys 60. Avui comencem amb el pianista italià Romano Mussolini, un músic que es va guanyar una notable reputació dins del jazz del seu país, un home que va fer gires per altres països d'Europa i va visitar esporàdicament Estats Units, on va arribar a tocar amb figures destacades del món del jazz. Tot això, malgrat el pes del seu cognom, perquè, efectivament, Romano Mussolini era fill del dictador feixista Benito Mussolini. Segurament Romano no és el millor pianista de la història, però és força més que una anècdota.

La música de Romano Mussolini, una gravació de 1994, amb Oscar Klein a la trompeta. Ens han ofert la cançó The Roman Swing of Mrs. Stone. Hem dit a l'inici del programa que ens hem documentat a la premsa del cor dels anys 60. Això es deu a que ens hem recordat de Romano Mussolini perquè es va casar per primera vegada el dia 3 de març de 1962 amb una noia també italiana que es deia Maria Ciccolone i que aparentment seria una ciutadana anònima. I diem aparentment perquè Ciccolone, el seu cognom, coincideix amb el cognom real de l'actriu Sophia Loren. I hem de tornar a dir, efectivament, era la seva germana. Sophia Loren, que encara viu i té 91 anys. I Sophia Loren, que és el nom artístic, com ho són també Núria Alès o Rosy de Palma, per exemple, per citar dues actrius actuals i més properes, que treballen també amb un nom, diguem-ne, adoptat. Es diu que Maria Ciccolone va iniciar tímidament una carrera de cantant que no va prosperar i que, d'haver-ho fet, també s'hagués pogut decantar cap al jazz per influència del seu marit, de Romano Mussolini. La revista Hola, fundada l'any 1944 i que, com segurament sabeu, encara existeix a nivell internacional, va dedicar en aquelles dates una prèvia de dues pàgines en el número anterior al casament de Romano i de Maria Ciccolone i un reportatge de 9 pàgines en el número posterior amb moltes fotografies. És evident que el règim franquista veia amb molt bons ulls els descendents de Benito Mussolini.

Hem buscat a internet si Romano Mussolini havia visitat Barcelona, Catalunya o Andorra i no hem trobat resultats. No hi ha constància documental que ens visités com a mínim de manera oficial, per exemple, per fer algun concert. Després ho hem buscat a nivell estatal, a nivell d'estat espanyol, i el resultat ha sigut el mateix. Però el que no hem trobat a la xarxa de les xarxes ho hem trobat a l'antiga, és a dir, de manera artesanal. En el número 167 de la revista Teleradio, número corresponent al 13 de març de 1961, hi hem trobat una entrevista a Romano Mussolini amb motiu que va visitar Madrid per tocar en una sala de la que no en diu el nom, però que es trobaria a la Gran Via madrilenya o molt a prop d'allà. La part més interessant de l'entrevista és quan diu: "Vostès tenen aquí un pianista formidable, un pianista a qui he escoltat fora d'Espanya. Es diu Tete Montoliu i és una gran figura, cregui'm, i li asseguro que he escoltat els millors solistes europeus actuals." Després d'aquesta declaració de Romano Mussolini, què us sembla si acabem aquest primer bloc de Jazzit amb el genuí Tete Montoliu? De fet, a Tete, en els propers programes el tornarem a tenir, perquè va néixer el mes de març de 1933.

0: to Jazz It Radio.
1: Seguim endavant a Jazz It, a la sintonia de BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. I us hem de dir, us hem de notificar una cosa que, de fet, segurament ja tothom ho sap. Comença aquesta setmana el Festival de Jazz de Terrassa. I això significa tres coses. La primera, s'acosta la primavera. La segona és que aquesta setmana celebrarem el Dia de la Dona. I la tercera és que les properes tres setmanes tindrem gran jazz en directe molt a prop de casa, visquem on visquem de la geografia catalana i andorrana. Terrassa està ben connectada, podem anar a tots els concerts que siguin interessants des del nostre punt de vista. I per presentar aquest esdeveniment, com sempre, com cada any, tenim la presència a l'estudi de la Susana Carmona, que és la seva coordinadora, i aquí agraïm sincerament, com cada any, que ens dediqui aquests minuts. Susana, benvinguda.
2: Moltes gràcies, agraïda jo que estic de venir cada any.
1: És un plaer, com sempre, tenir-te aquí. I volíem començar demanant-te una presentació del festival, perquè el festival aquest any té títol What is Jazz? Què és jazz?
2: Aquesta eterna reflexió, eh? Sí. No? Que t'hi trobes... Però, que, clar, què és el jazz? Perquè el jazz... Bé, podríem dir, ara fent broma, podríem dir que el jazz és el Festival de Jazz Terrassa. Podria ser una reflexió després d'haver fet tota aquesta campanya. En definitiva, és que, bé, commemorem 45 edicions i aquesta és una xifra simbòlica per mirar enrere, pensant tot el camí recorregut, que estem contents de les grans figures que han pogut passar per la ciutat, els nous talents que hem descobert i esperonats a tirar endavant, no? Perquè el futur i la vivesa d'aquest gènere, tant a casa nostra com a fora, és intensa, diversa, i pensem que això és el que recull el festival any rere any, i aquest any amb aquesta reflexió que hem compartit amb músics, amb públic, amb especialistes, i que ens ha donat peu a crear aquesta... una mica aquesta reflexió col·lectiva.
1: Moltes vegades, a l'hora de fer una definició d'alguna cosa, intentem fer-ho verbalment i arribem a la conclusió que el millor és fer-ho amb un exemple. Podríem posar com a exemple de què és jazz el concert inaugural del Festival d'enguany, que es celebra el divendres dia...
2: Dia, sí.
1: A les...
2: És a les 8 del vespre.
1: A la Nova Jazzcaba.
2: A la Nova Jazzcaba.
1: I que estarà protagonitzat per un quintet liderat per la trompeta de l'Oriol Vallès i el saxo alt de la Irene Reig. I és la Irene Reig qui ens presenta aquest concert i qui ens anima a no faltar-hi.
3: Hola, molt bones, sóc la Irene Reig i us convido a tots i a totes a venir al concert inaugural del Festival de Jazz de Terrassa d'enguany. Serà el dia 6 de març i estaré compartint escenari amb el trompetista Oriol Vallès, amb qui hem preparat un quintet de luxe, amb el Joel González al piano, el Joan Casares a la bateria i el Giuseppe Campisi al contrabaix, i per aquesta ocasió hem preparat un repertori de música original de l'Oriol i meva, que esperem que tothom disfruti i que sigui un bon tret de sortida per aquest festival.

0: Seguim endavant a Jazzit. Avui estem conversant amb la Susana Carmona, que és la coordinadora del Festival de Jazz Terrassa, que enguany arriba a la 45a edició. Hem parlat del concert inaugural, el primer cap de setmana estarà ple de gran música, però ara volíem donar un cop d'ull als diferents apartats del festival. I podríem començar, si et sembla, Susana, per l'apartat internacional, on sempre hi trobem, entre cometes, els caps de cartell, perquè són aquelles figures que no tenim tantes oportunitats de veure i que aprofitem les dates del festival per apropar-nos-hi. Hi ha dos concerts que semblen els més destacats i més destacables, que serien primer el dels baixistes i segon el duet contrabaix-guitarra.
1: Sí, sí, són aquestes cordes que enguany prenen protagonisme en concerts importants per la seva singularitat també i, com deies, pel fet que no podem veure'ls de forma massa habitual a casa nostra. Blustorius és, sens dubte, una arrencada potent el proper dia 7 a la Nova Jascaba amb Carles Benavent, mestre d'aquest instrument, i Fèlix Pastorius. Ells estaran acompanyats pel Roger Mas i el Toni Pagès i el que fan és recuperar el llegat musical i d'onda, no?, d'esperit del gran Jaco, i posar davant en el paper solista aquest instrument tan singular com és el baix elèctric. I llavors, d'altra banda, el duet que mencionava, Jaume, amb Dave Holland i Lionel Loueke, que és una de les perles d'aquesta edició per la qualitat dels seus intèrprets i la singularitat també d'aquesta aliança entre un mestre com és el baixista britànic i Lionel Loueke, que és molt singular per aquesta fusió entre la música africana i el jazz.

0: Acabem de sentir un exemple del que poden donar de si aquests concerts de la banda, de l'apartat internacional del Festival Jazz Terrassa. Aquests dos caps de cartell, d'una banda aquest quartet liderat per dos baixistes elèctrics i després el duet contrabaix i guitarra. Però l'apartat internacional no s'acaba aquí, Susana, i crec que també hi ha presentacions, o sigui, músics de talla internacional o de projecció internacional que estan reivindicant-se, que estan presentant, que estan portant els seus projectes gairebé inicials. Qui són aquests noms?
1: Bé, són més aviat de l'escena més contemporània, més d'avantguarda de l'escena nord-americana. Destacar els debuts a casa nostra de dos grups músics joves, com tu deies. Un és en John Iravagon, que amb el seu Rising Sun Quartet doncs estarà per primera vegada a la Jazzcava, un saxofonista d'ascendència filipina però nascut als Estats Units i que serà a Terrassa el dia 12 de març amb aquesta formació potent. I d'altra banda també destacar el debut d'un baterista vibrafonista molt interessant. Ell és californià però està a l'escena de Nova York, com és Chess Smith. Ell estarà el dia 19 a Terrassa, també en el marc de la nova Jazzcava, i amb una formació a quartet també molt interessant, on hi ha Mary Halvorson a la guitarra, per exemple, que en aquests moments despunta com una de les grans de l'instrument a l'escena internacional.

0: Soc el Jordi Rossi i envio una abraçada molt forta a tots els fans de Yàcid per escoltar la música i per gaudir de la música, que és el que ens uneix a tots.
1: Avui a Yàcid estem conversant amb la Susana Carmona, la coordinadora del festival Jazz Terrassa. El festival Jazz Terrassa inicia el seu recorregut aquesta setmana i ens ocuparà, ens portarà gran música, gran jazz i grans motius per visitar Terrassa les properes tres setmanes. Hem repassat l'apartat internacional, ara podríem repassar el nacional. I aquest és aquell apartat que sempre quedem malament, perquè és molt nombrós, perquè si el volem repassar tot i fer un repàs exhaustiu, sempre ens passem de temps, però si hem de fer una selecció quedem malament perquè tots els concerts són d'una grandíssima qualitat. Però hauríem de fer una selecció.
2: És difícil, Jaume, perquè estem parlant de més de 200 músics que participen tant al festival, tant nacionals com internacionals, per triar. Però bé, seguint el fil de l'actualitat, poder seria interessant destacar que presentem el nou treball del pianista Luis Misegurado. Ell estarà en formació de trio, posant en solfa aquest Edward, dedicat especialment a Duke Ellington i a Mingus, i ho fa al costat de Masa Kamaguchi, el contrabaix, i Santi Colomé la bateria. És un concert que farem a l'aire lliure, que saps que també és una altra de les potes del festival, divulgar el jazz als espais de lleure, places i parcs, i aquest diumenge, dia 8, a la plaça Catalunya teniu cita.
3: Pues el repertorio que vamos a interpretar en este concierto será el que contiene el último disco para Fresh Sound Records, la reconocida discográfica, sello discográfico, que, bueno, tiene como nombre Edward, que es el nombre de pila de Duke Ellington, es Edward Kennedy Ellington. Entonces, todo lo que tocaremos será un poco en torno a esta figura y los temas que compuse pensando en él. Y bueno, también en otros músicos como George Gershwin, también Federico Monpou, Charles Mingus y, bueno, un poco todas las influencias que siempre he ido teniendo y que en este caso pues he querido plasmar de esta manera. Y será el concierto con Santi Colomer, el baterista con el que llevo ya un montonazo de años tocando, y con Masa Kamaguchi, que también es el contrabajista que me ha acompañado en los últimos dos discos, y bueno, es la formación más longeva que he tenido con el trío y con los que hemos hecho un montonazo de conciertos.

0: Lluís Misegurado, un dels protagonistes de l'apartat nacional del Festival Jazz Terrassa, 45a edició, la de 2026. Però podríem dir que dins de l'apartat de jazz nacional també tenim una distinció. El títol de Jazz Terrassman 2026, a qui li heu donat aquest any?
1: Bé, una música de la gran trajectòria, són 30 anys als escenaris, però més amb l'afegit de que és agarenc i, per tant, que el guardó del festival d'aquest any, el Jazz Terrassman, recaigui amb Guim Balasch, és per tots una alegria, no? El Guim és un músic compositor també, saxofonista alt, té una llarga trajectòria amb músics i amb formacions molt diferents, i en aquesta reunió s'envolta de 12 músics que han marcat una mica la seva trajectòria, doncs clar, des del Reinald Colom fins a l'Abel Boquera o el Caspar Sanxals o, no ho sé, el Marc Aiza, el Jordi Ferrer, Tom Johnson, bé, són molts, me'n deixaré algun i quedarem malament, però que hi hagi una sessió la tarda d'aquest diumenge dia 8 amb aquests músics amb aquest nivell i amb una proposta, doncs, que va una mica per molts camins del jazz, que és com va el Guim Balasch normalment.

0: Acabem de sentir la música de Guim Balasch, el flamant Jazz Terrasman 2026, aquesta distinció que concedeix cada any el festival, l'organització del festival, a un músic tan nacional com internacional. I aquest any és nacional i, a més, agarenc, Guim Balasch. I ara que estem amb la Susana Carmona aquí a l'estudi, repassant una mica tot el programa del festival, feina realment difícil perquè hi ha molt i molt on triar, sí que hi ha un dia que és especial, perquè és un concert que dura pràcticament tot el dia, que és a l'aire lliure, que és multitudinari, gratuït, i que es diu Pícnic Jazz de Terrassa.
1: Sí, Vallparadís, el Pícnic Jazz Vallparadís, que es fa en el parc de Vallparadís. Sí, home, són molts anys ja, des de l'any 99, i tret d'unes edicions que tots sabem a partir de l'any 20 que van tenir la pandèmia de protagonisme, doncs la realitat és que s'ha celebrat de forma continuada amb un escenari principal, l'escenari Vela, per on hi passaran el diumenge 22 de març 4 formacions. Obrirem amb jazz orquestral, amb la Freddy Jazz Band, que és aquesta banda vallesana de 26 elements i resident a la Nova Jazzcala des d'aquesta temporada. Hi haurà la presència internacional de la cantant Sara Dowling amb Ignasi Terraza Trio presentant àlbum. També hi haurà blues amb Against the Blues, una formació intergeneracional que estarà sobre l'hora allà al migdia ben dinat, que sabeu que també hi ha paradetes i per passar el dia de lleure fent tot un pícnic. I la Cluenda anirà per dalt celebrant o commemorant aniversari, en aquest cas els 40 anys als escenaris de Dani Nebo.
0: Aquí, perdoneu-me i deixeu-me que em parli ara en primera persona del singular. Parlo com a part del públic assistent al pícnic de Vallparadís. Només demano una cosa, que és que no passi lo de l'any passat. L'any passat no ens vam queixar perquè veníem d'una sequera extrema, però va diluviar durant tot el dia i va ser clar, molt problemàtic, perquè aquests actes a aire lliure, òbviament, amb pluja, es compliquen.
1: Es compliquen i molt. Els de les places els podem traslladar, però el pícnic és impossible.
0: Que no plogui.
1: Que sí, no plogui.
0: Per favor, que no plogui.

0: No oblideu, diumenge 22 de març, a partir de les 12 del migdia, podeu dir hola, benvinguda a la primavera, amb jazz, assistint al pícnic jazz Vall Paradís dins del Festival de Jazz Terrassa. Acabem d'escoltar la música de la Sara Dowling i l'Ignasi Terrassa, que seran uns dels protagonistes d'aquest dia de jazz, aquest dia que porta, acosta el jazz al gran públic, al públic nombrós a Terrassa. I per acabar, podríem parlar de Rodalies, perquè Rodalies, quan ens referim a Renfe, són sinònim de drama i de vergonya. Però Rodalies, quan parlem de les Rodalies del Festival de Jazz Terrassa, són una benedicció i una festa, perquè això significa que el festival s'externalitza, es descentralitza una mica i porta concerts a pobles, a localitats dels voltants de Terrassa. Per tant, Susana, parla'ns de les Rodalies beneïdes del Festival Jazz Terrassa.
1: Sí, ja fa, ara ja fa unes quantes edicions que sortim fora de la ciutat. Ho fem a Matadepera. Aquest any ho farem amb els Ni Swing de Calaix, que són doncs una mini, bueno, no, jo dic mini, però poder ja podem parlar d'una big band. En definitiva, són alumnes de l'Escola Municipal de Música de Matadepera, de la Frederic Montpou. Cobriran a les 11 al Parc del Bosquet i a les 12 el concert estel·lar amb el Jazzet d'en John Duboclet, el trombonista californià que fa anys que és a Terrassa i a més també és Premi Jazz Terrassman. Aquesta serà la primera sortida a Rodalies per seguir el dia 21 fins a, ens n'anirem fins a Viladecavalls, on tocarà a les 11 també la jazz band de l'Escola Municipal Pau Casals, i a un quart d'una la saxofonista Marta Duran amb el seu quartet, amb Roger Mas al piano, Juan Pastor al contrabaix i Adrià Claramunt a la bateria. I més o menys a la mateixa hora, que passarà, doncs, que a Matadepera a les 11 obrirà a les Morjars el combo de l'Escola Municipal de Vacarisses i a les 12 la fusió entre el jazz i el rock de la formació Fusionizer, que capitaneja l'Enric Carreras als teclats i que aquí també hi ha bona teca amb Xavi Figuerola, per exemple, al saxo tenor, o Oriol Cot a la bateria, guitarra, baix elèctric, vol dir que també farà les delícies del jazz fusion.
0: Molt bé, Susana, doncs moltes gràcies. Fins aquí aquest repàs que hem fet a la 45a edició, al programa de la 45a edició del Festival Jazz Terrassa. Moltes gràcies per venir com cada any. Esperem que el festival sigui un gran èxit i ja t'anunciem que l'equip de Jazzit formarem part del públic unes quantes vegades.
1: Esperem que sí. Gràcies a vosaltres per parlar-ne, que sempre és un plaer.

0: Hola, soy Carlos Arduy. Estáis escuchando Jazz It.
1: I acabarem el programa. Acabarem Jazz It avui a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, tornant a parlar de l'Albert Marquès, el pianista i activista català instal·lat a Nova York, que el dijous dia 12 oferirà un concert a dos pianos en el Jamborí, el club de la Plaça Reial de Barcelona. L'aspecte original d'aquest concert és que el segon piano el tocarà en Marc Heredia, que és un pianista de música clàssica, i els dos intèrprets potenciaran el contrast entre les dues tècniques. Aquest concert girarà al voltant d'una composició de l'Albert, de l'Albert Marquès. I com que l'Albert Marquès és també el pianista que vam conèixer com a defensor de la causa del seu amic Keith Lamar, el pres que es troba empresonat des de fa 30 anys, condemnat a mort i amb data d'execució marcada, un home que reitera que no va cometre el crim pel que el van condemnar, li hem demanat a ell mateix, a l'Albert Marquès, que ens expliqui com està aquesta història i que de passada ens presenti el concert del dia 12.
2: Em demanava el Jaume sobre la situació del Keith Lamar. La data d'execució del Keith Lamar ara mateix és el 13 de gener del 2027. Estem continuant tocant per tot el món, recaudant fons. De fet, d'aquí a poc, la setmana que ve, comença una gira que em portarà per Tunísia. Després anirem a tocar amb el Keith a Baluarte, que és l'auditori de Navarra, a Pamplona, i el Keith trucarà. Per cert, aquesta gira acabarà amb un concert al Jamborí de Barcelona el 12 de març, que hi esteu tots convidats. I, mira, no us enganyaré, la situació del Keith és molt complicada. El tram està empenyent a tots els estats perquè executin més que mai. Hi ha una tendència a reimplementar i a tornar a fer servir el màxim possible la pena de mort i trobant mètodes alternatius si no es pot fer la injecció letal. De fet, s'està executant amb càmeres de gas, per afusellament, també pelotón de fusilament i etc. I amb el Keith tornem a estar una mica a la situació del 2023. El que vull dir és que estem ara treballant moltíssim per aconseguir aplaçar, endarrerir la seva execució, i els concerts són una forma de recaudar fons, de donar a conèixer el seu cas. Jo crec que ho aconseguirem, tornar a endarrerir l'execució. Jo crec que ho aconseguirem. Però com diu el Keith, vull deixar una cosa molt clara, que és que ell no vol només endarrerir la seva execució, ell vol ser lliure. De fet, diu que preferiria que l'executessin si sapigués que la seva vida serà una vida sencera, una cadena perpètua de per vida a la presó. Per tant, la música que fem amb el Keith continua no només sent per endarrerir la seva execució, sinó, com diu ell, per alliberar-lo. És innocent, ja ho vaig explicar al meu llibre, el Jazz Sona al Corredor de la Muerte, amb l'editorial Planeta. Ell ho va explicar en el seu llibre Condemned. Estic convençudíssim de la seva innocència i estem lluitant per aturar i endarrerir l'execució, però sobretot per alliberar-lo. Una abraçada a tothom, que vagi molt bé, i gràcies, Jaume.
1: BTV, el fem en Jordi Bartomeus, que és el tècnic, la Lali Ferrando, que és la productora, i qui us parla, Jaume Tauler. Fins la setmana vinent, bona setmana, bon Jaume.

avui dedicarem l'espai a uns herois de casa nostra. No són herois de Marvel ni de manga. El seu superpoder és crear nous sons, música nova, música que emocioni, que obri les portes dels somnis. I si diem que són superherois, és perquè aquestes persones han decidit orientar la seva carrera musical defugint els estils més comercials i populars i atrevint-se a seguir, cadascú en diferent mesura, la tradició clàssica. Ser compositor de música clàssica a casa nostra és endinsar-se en un món inexplorat. És arriscar-se a un futur incert, un reconeixement dubtós i una forma de guanyar-se la vida pèssima. En això hi ha molt poques excepcions. Doncs bé, amics i amigues, avui us hem portat un recull intergeneracional de compositors i compositores de casa nostra. Tots ells encara en actiu. És probable que molts d'aquests no en tingueu cap referència, però us demanem atenció perquè podreu descobrir-los ara i aquí i gaudir de la qualitat de les seves obres. No hi són tots, evidentment, però els que sentireu són dels bons. Tots ells són catalans i fan, us ho asseguro, molt bona música. Encetarem aquest repàs, com dèiem, personalíssim, condensat i un tant aleatori d'alguns compositors catalans vius amb una obra d'un jove compositor nascut a Barcelona l'any de les Olimpiades i criat a Cardedeu. Ell s'ha format a Manchester i a Leeds i ha treballat amb músics com Richard Portman o Ken Scott, que és, va ser productor de Pink Floyd. Doncs bé, aquest músic orienta la seva creació a l'exploració de sons mixtes entre acústic i electrònic i crea ambients molt suggerents, que són ideals per associar-los amb altres arts com el cinema, els documentals o la dansa. Ell es defineix com compositor i pensador musical que busca el nexe d'unió entre històries personals i la música. El seu nom és Liam Colomer.

Buscando un viento apacible era el títol d'aquest fragment que hem sentit, obra de Liam Colomer. Una estètica que gairebé podríem dir que frega el New Age amb un treball acuradíssim de producció que aporta una sensibilitat exquisida a les obres d'aquest jove compositor català. I d'una jove generació passem de cop a un músic amb una llarguíssima i interessantíssima trajectòria. Ella té ja 86 anys, és mig catalana, mig belga, va ser deixeble de, ni més ni menys, de Frank Marshall i d'Alícia de la Rocha, i també va ser parella durant molts anys del mític director rus Igor Markevich. Doncs bé, aquesta artista, que ha estat vinculada tota la vida a l'Acadèmia Marshall com a pianista i com a docent, és també una devota de la composició. De fet, ella mateixa diu que si un intèrpret no té ganes d'escriure la seva pròpia música és que no sent realment la música. Ella ho fa, i ho fa amb delicadesa i elegància. I es diu Carlota Garriga.

0: Carlota Garriga és l'autora d'una peça musical que probablement és única al món, que té el títol més curt del món. És la que acabem de sentir, que es titula U. Tant se val si ho dieu amb números o amb lletres. U. És una obra que, de fet, és una versió instrumental d'unes cançons, les tres cançons que Garriga va escriure basant-se en poemes de Josep Janés, en aquell recull fantàstic que es diu Combat del Somni i que Montpou també va aprofitar per algunes de les seves cançons més boniques. Doncs bé, aquesta dona que ha viscut tota la seva vida per la música segueix encara avui en dia vinculada a l'activitat musical catalana.
1: La Bona Música, un espai de Mataró Ràdio per la xarxa de comunicació local.
0: Sentirem ara música d'un compositor nascut a Barcelona fa 61 anys i que és avui ja un autèntic referent de la música catalana. Ell és pianista en actiu i compagina els seus concerts com a intèrpret amb les classes de composició que dona a l'ESMUC i també amb una intensa activitat com a compositor, tant d'obres clàssiques, de caire simfònic, òperes, concerts, com també de la seva especialitat, podríem dir, la música per sèries de televisió i pels musicals. Ell es diu Albert Guinovart.

Doncs bé, tal com va fer Michael Nyman quan va escriure el seu concert per piano, que el va basar en la música que ell mateix havia escrit pel film homònim El Piano, de Jane Campion. Doncs bé, Albert Guinovart també va escriure aquest concert per piano que acabem de sentir partint de la música que ell havia escrit per una de les seves obres més populars, que no és altra que el musical Maricel, com sabeu, basat en l'obra teatral d'Àngel Guimerà. Doncs bé, Guinovart és avui un dels creadors més consolidats del panorama musical català i és un home de conviccions fermes, d'idees molt clares, que defensa que la

0: música d'avui també ha de sonar bonica i amable i s'ha d'allunyar, si vol, d'aquelles coaccions gairebé dictatorials de l'escola de Viena, principis del segle XX, o de l'escola de Darmstadt dels anys 50, que van gairebé obligaven i convertien els compositors contemporanis en fabricadors de sons que eren intencionadament inaudibles.
1: La bona música. Històries de la història de la música.
0: El nostre següent protagonista té 50 anys, va néixer a Barcelona i va estudiar a la que podríem dir és la font primigènia i pal de paller de la formació musical a Catalunya. És a dir, l'Escolania de Montserrat. En fi, probablement aquesta mena de vibració telúrica del granit de Montserrat, juntament amb el nivell artístic del cor de l'Escolania, evidentment, però també la formació posterior que va tenir aquest compositor als països nòrdics, el va portar a ser un autèntic expert en el que és tractar la veu humana. Avui és ja un referent de la composició vocal a casa nostra amb un reconeixement mundial. Tot i que, fixeu-vos, el gran públic, evidentment, no el va conèixer fins que un bon dia va sentir això que sentirem tots ara. El seu nom és Bernat Vivancos.

Doncs sí, efectivament, l'heu reconegut probablement, era la veu de Rosalía i una cançó molt kitsch dels Chichos, aquest Me Quedo Contigo, que va ser interpretada a la gala dels Goya, aquest és l'enregistrament que us hem posat, ara ja fa uns anyets, i aquesta música, quan va ressonar a tota Espanya, va fer que el nom de Bernat Vivancos es conegués per primer cop pràcticament arreu, sobretot a fora de Catalunya. Un compositor, però, amb una mestresa insuperable a l'hora de crear música per la veu humana. Bé, i després del misticisme gairebé de Vivancos, farem un tomb temporal i estètic tan bèstia que us recomano prendre una dosi de biodramina. Anem de cop als anys 70, el dictador del Bigotet està molt malaltó, i aquest músic de Santa Maria de Palautordera, que avui ja en porta 80 donant voltes pel món, es guanyava les garrofes fent música per anuncis de la televisió en aquell moment, per l'únic canal que hi havia, evidentment, Televisió Espanyola. Doncs bé, en un d'aquests anuncis s'anunciava el mític 5.000, que es veia en les imatges com derrapava per un paisatge desert com si fos una mena de cowboy per Arizona. Per això la música que sentireu és de western. I el compositor es diu Joan Lluís Moraleda.

Que és difícil fer l'amor en un 5.000 és un fet indiscutible pels qui van conèixer el model. I també és, per si no ho sabeu, una cançó que ara ja té uns quants anys, dels Inhumanos, que va marcar tota una època. Doncs bé, Joan Lluís Moraleda va escriure la música de l'espot del 5.000, un dels moltíssims espots que va fer en aquella època. Però en el seu repertori no us penseu que es quedava aquí. Ell va escriure també música de cambra, cançons, rumbes, per exemple, va arranjar molta música per La Trinca, per Serrat, per Guillem Inamota, i sobretot va escriure gairebé la seva especialitat, un munt de sardanes. Bé, doncs la següent protagonista, la que ve ara, és una dona jove, té 39 anys, va néixer a Barcelona, i fixeu-vos, ha mostrat una capacitat impressionant per adaptar-se als estils, als gèneres i a les tècniques que sigui. Això sí, dintre del món que encara podríem anomenar música clàssica, entre cometes. No hi ha dubte de que aquesta dona és la figura més emergent de la música a casa nostra i ha estat la primera dona, a més, en estrenar una òpera al Gran Teatre del Liceu, que no és poc. Memoritzeu bé el seu nom perquè aquesta dona donarà que parlar. Es diu Raquel García Tomás.

El que hem sentit és un petit fragment fusionat entre diversos moments de l'òpera Je suis narcissiste de, ara semblava Dalí quan he dit això, de Je suis narcissiste de Raquel García Tomás. És un divertit i colorista muntatge per una òpera que pot ser entesa i gaudida per públic de tot el món. Doncs bé, aquesta universalitat del llenguatge d'aquesta dona, que és capaç de moure emocions amb una música contemporània, cosa molt difícil, es va demostrar no fa gaire la seva òpera, la seva emotiva òpera Alexina B, estrenada al Liceu, no fa gaire. I, com dèiem, és un garant que estem davant d'una figura que portarà la música catalana a un nivell internacional. Bé, doncs avui, com veieu, el nexe d'unió, el nexe comú del programa són els compositors catalans que es mouen entorn del que podríem anomenar música clàssica, evidentment amb totes les seves variants i matisos, i com veieu no fem distincions d'edats ni estils. El nostre següent compositor és tortosí, té 36 anys i no té tampoc cap d'aquells complexes que dèiem que empresonaven i coaccionaven els compositors clàssics que ara tenen, doncs, 60 anys en amunt, que era que no es podia fer música bonica, música tonal. Doncs bé, aquest home no té cap complexe i per això es permet fer preciositats com aquesta que sentirem. Per cert, el seu nom és Josep Oller.

0: I Shall Not Live in Vain era el títol de l'obra de Josep Uller que acabem de sentir. Uller, alumne de Vivancos i de Guinovart, dos dels protagonistes que just acabàvem de sentir, és un home que treballa especialment la música coral, com Vivancos, i avui compagina aquest fet compositiu amb la docència, amb l'ensenyament a Barcelona. I bé, si hi ha algú que encara diu avui en dia que la música clàssica contemporània no l'entén, que no li arriba, doncs la solució és fàcil. Ha d'escoltar qualsevol cosa de Josep Uller i ja no podrà dir mai més això de que no entén la música clàssica.
1: Esveint fronteres amb la bona música.
0: Els grans festivals de música dels que podem gaudir afortunadament a Barcelona, aquests multitudinaris concerts de les grans estrelles mediàtiques que omplen estadis i estadis, evidentment són una benedicció per a tots els que volen, els que volem gaudir de la música. Però la repercussió als medis, les xarxes, és tan brutal que desvirtua d'alguna manera la realitat i és injust amb la realitat de tants professionals de primera que intenten, amb molt d'esforç, viure de la música. Músics amb ofici, amb trajectòria, amb currículum, que queden gairebé ocults perquè no entren a aquests circuits destinats al gran consum. Alguns d'ells fins i tot fan carrera fora del nostre país, com és el cas del nostre següent protagonista. Va néixer a Mataró, té 56 anys, i va estudiar piano, composició i orquestració al Conservatori del Liceu. Anys més tard va fer el salt a l'Atlàntic per estudiar doctorat en música als Estats Units i va acabar instal·lant-se a Colòmbia, on encara hi és. És vinculat des de fa gairebé 20 anys i actualment és professor de composició al Conservatori de Bogotà. Ell es diu Moisès Bertran.

La producció de Moisès Bertran s'estren ja a més de 100 obres en tota mena de gèneres, sigui piano, solista, cambra, orquestral, fins i tot una òpera, i recentment ha incorporat instruments orientals al seu repertori, per enriquir-ho més encara. En resum, una obra extensa, eclèctica i amb un segell sonor molt característic. Moisès incorpora dissonàncies, però dissonàncies suaus, molt personals, que el fan bastant inconfusible. Hem sentit, per ser una obra de joventut, una marxa per piano interpretada per ell mateix. I el nostre següent compositor de casa té 47 anys, va néixer a Berga, i comenta que el cuquet de la música li va venir quan tenia ni més ni menys que 3 anyets, i va ser com va sentir la cançó Chiquitita d'Ava. Vet aquí. En aquell moment era, de tota manera, difícil imaginar que aquell nen acabaria sent un creador musical que es guanyaria la vida amb això i seria més un creador originalíssim i creador amb nacionalitat, a més britànica, que ha adaptat ja fa uns anys i que faria una carrera internacional absolutament polièdrica. Parlem de Toni Castells.

Tot i que potser és dels menys clàssics dels compositors que avui hem recopilat, tot i que ell agafa moltes vegades fonts, es basa en músiques antigues, en músiques clàssiques, doncs bé, Toni Castells gaudeix d'un reconeixement molt notable a les lleis britàniques en l'àmbit clàssic. The Guardian va considerar l'any 2016 un dels seus concerts com un dels millors 5 concerts clàssics. D'ell hem sentit una interessantíssima versió molt personal de la música de Hildegard von Bingen, aquella dona compositora de saber enciclopèdic que va viure al segle XI. Bé, i acabarem amb un dels nostres compositors més polifacètics, sens dubte. Ell és empordanès, de Castelló d'Empúries, va néixer el 1980, o sigui que té ara 43 anys, i és un home que el podem vincular tant amb la música per a cobla, que va ser probablement el plat fort dels seus inicis, però també amb la música simfònica, que està fent darrerament, música coral, musicals, i fins i tot música pop. De tota manera, ell ha enfocat la seva carrera mirant, no ja de reull, sinó de front a la gran pantalla, escrivint bandes sonores, raó per la qual resideix ja fa uns anyets a Los Angeles. Ell es diu Marc Timón, i amb ell ens acomiadarem. Doncs bé, acabarem amb aquest I Just Wanna Be With You, música pop, clarament, escrita per un director i compositor simfònic i clàssic, amb totes les de llei, però que no té inconvenient en deixar-se anar i gaudir fent música, com diu ell, per ballar descalços a la platja i gaudir de la vida. A mi em recorda molt un anunci d'Estrella Damm, però, en fi, tampoc li diré. Marc Timón va incloure aquesta música en el seu àlbum Amàlia, però val a dir que és només un petit parèntesi en una trajectòria amplíssima que abarca, toca tots els estils. Una producció tan eclèctica que difícil li trobaríem un equivalent a Catalunya. Estimats i estimades, és evident que ens hem deixat molts músics de casa nostra al tinter, però sí, aquest espai ha servit perquè descobríssim ni que sigui tan sols un dels compositors que hem programat, ja ens podem considerar per satisfets. Perquè mirant les vostres xarxes, difícilment els trobareu, i ells i elles també són el nostre patrimoni musical actual i futur. No només de Bad Gyal i companyia, viu l'amant de la música, estimats. Res més, una forta abraçada de Pere Sánchez al control de les vies de so i de Lluís Bonamusa, que és qui us ha parlat i ha fet la tria musical. Us esperem la setmana que ve amb una nova excusa per escoltar allò que ens fa viure millor, la vida, que és la bona música.

0: Són les 8.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: El millor del Badalona Matí.
3: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de reforç. El còctel de l'estiu.
2: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona Matí, edició d'estiu.
4: Més de 1.900 joves van morir en plena democràcia a les casernes militars espanyoles mentre feien el servei militar, la mili. Abusos sexuals, suïcidis, en un entorn que pretenia construir de manera forçada la masculinitat de nois que tot just havien fet els 18 anys. El documental, codirigit per la periodista badalonina Mireia Prats, Et faran un home, ha estat guardonada amb un Premi Zoom i parla del per què va passar tot això i en denuncia els fets. Avui ens acompanya els nostres estudis, la Mireia Prats. Què tal? Molt bon dia, benvinguda.
5: Hola, bon dia, bon dia.
4: Que per cert esteu també de rodatge aquí sí. A Badalona, Mireia, m'han comentat.
5: M'acabo d'escapar. Estem a dalt la vila, avui tenim una moguda de rodatge, amb una càmera externa, amb un taxi, amb dos agents de la Guàrdia Urbana que tallaran una mica, evitaran que ens avancin en aquest taxi. A dins hi tenim el nostre protagonista. Avui tenim una mica de moguda, sí, pels carrers de Badalona.
4: I ens pots avançar alguna cosa d'aquest altre projecte?
5: Us puc avançar poc, no em deixen gaire, però és la història d'una persona gran que relaciona amigablement amb la IA després d'haver passat per un dol molt trist, no? Una persona gran, és un senyor de 78 anys que s'ha fet amic de la IA, ell li ha posat un nom, porten 15 llibres escrits, un d'ells es ven a Nova York, l'altre al Regne Unit.
4: Porten conjuntament escrits amb la intel·ligència artificial.
5: Sí, llavors és la relació entre aquest home, que a més té un lloro, que parla molt, llavors és el lloro, l'animal, l'home i la màquina. No, és, i, per tant, és un documental que no és de ficció, perquè estem treballant pel sense ficció, però semblarà més una pel·lícula. Saps? És una narració d'una història que té moltes capes, no? Que podem parlar de la resiliència de la gent gran, del dol, de la tristesa, de la solitud, no? I mira, ens hem trobat un personatge que és real, que l'haguéssim agafat amb un càsting de ficció.
4: I que compleix tots aquests requisits.
5: Sí. I estem amb això, portem des del 9 de desembre rodant cada dia gairebé amb aquest senyor. I estem amb això.
4: I entenc que dins les localitzacions, Badalona, si es tracta d'un badaloní, jugarà un paper important.
5: De la vila, sobretot, perquè és un senyor que no es mou gaire de dalt la vila. Llavors, sí, tant, d'aquí uns dies també sobrevolarem amb un dron als carrers de dalt la vila. És a dir, jo crec que els veïns de dalt la vila ja se n'han adonat.
4: que alguna cosa s'hi cou, no?
5: Ah, sí, perquè hem posat focus i llums i de tot, i cablejats a llocs que, sí, ens han vist bastant.
4: Per quan l'emissió d'aquest documental?
5: Nosaltres, l'equip, que a més és curiós perquè som el mateix equip de l'Et faran un home, l'equip l'entreguem a l'abril, però està per veure si l'estrenen a la primavera o ja ho deixem per la tardor, per la temporada que ve.
4: Molt bé, en qualsevol cas, aquest
5: home,
4: mateix 2026.
5: Home, ho sabreu, sí.
4: Molt bé. Parlem, Mireia, ara del documental de TV3 del Sense Ficció, Et faran un home, que deixa unes xifres doncs, de murs i d'abusos que no sé si quan vau començar us les arribàveu a imaginar, no?
5: No, gens. Tampoc sabem, perquè mai ningú sabrà la xifra exacta de què estem parlant. És a dir, nosaltres estem dient 1.900 morts perquè els tenim contrastats, aquests sí. Però el Ministeri de Defensa i els arxius militars no ens han deixat contrastar res més. Llavors, hi va haver un moment que amb la investigadora, amb la documentalista, vam arribar a tenir una xifra d'uns 4.000, 4.500 morts. Però no ens hem atrevit, perquè eren in itinere, el ministeri, hi havia molts accidents de trànsit, molts accidents amb armes que ells no van registrar bé. Per tant, sempre ho hem dit, que hi ha un garbuix de xifres.
4: Hi ha una sospita important, no? Home, que la xifra
5: totalment
4: seria molt
5: superior,
4: més
5: superior. Sí, aquesta sospita la tenim, però com que ens agrada ser rigorosos, els 1.900 sí que els diem amb plenitud de contrastació, però la resta no. No.
4: Deia que més de 1.900, que ara ens comentava, joves van morir a la mili. En quines circumstàncies? Tot van ser suïcidis? Eren joves, sans, amb tota una vida per endavant? I de cop i volta, què provoca aquesta mort?
5: La dels suïcidis, molts d'ells, les famílies encara ara es pregunten com és que el seu fill, que va escriure cartes dos dies abans dient estic content, ara us vindré a veure, em donen un permís, m'he comprat un radiocaset... Un jove alegre amb amistats, és a dir, perquè un mes després d'arribar l'Emili se suïcida. Mm. És molt estrany.
4: I a més amb una cosa que no deixa de ser temporal, l'Emili, per molt que estiguem parlant de que anys enrere, diguéssim, es perllongava molt més en el temps, no?
5: Sí, però... sí que hi ha suïcidis que la família ha entès que per malaltia mental, és a dir, hi ha suïcidis post-mili, perquè la mili els ha traumatitzat. És a dir, aquí sí que estem parlant de que els abusos tan greus que van rebre aquests nois van provocar una post-mili molt traumàtica, molt traumàtica. Llavors, sí que hi ha suïcidis que són evidents, eh? I fins i tot que es van suïcidar a casa, eh? Amb un permís, o just acabada la mili, o uns anys després de la mili, eh? Aquests també... Vull dir, hi ha molta casuística. Llavors, també molta gent moria per accidents amb armes. Les armes estaven en mal estat. Hi havia molta gent que bevia molt. A les cantines de les casernes hi havia molt d'alcohol, hi havia molt d'alcoholisme. I vull dir que és la combinació perfecta, és a dir, alcohol, drogues, perquè també hi havia molta droga a les casernes, i unes armes en mal estat, doncs la casuística era d'això, de trets inesperats, trets que l'arma s'ha callat i t'hi ha disparat sense voler. I després també sabem que hi ha hagut assassinats encoberts, que això és greu. De fet, un dels protagonistes Et faran un home, Morts silenciades, és un noi que els militars van dir que s'havia clavat una obra cartes al cor. Nosaltres hem parlat amb forenses i ens han dit és molt difícil que tu mateix et matis clavant-te, perquè primer que l'encertis i després que la segona vegada ja no estàs en condicions de matar-te, no?, tu sol. I aquesta família sempre ha sospitat que el van assassinar, sempre. Llavors, bueno, però aquí estem, eh? És a dir, no ens han obert la possibilitat tampoc al Ministeri de Defensa d'investigar més enllà, del que surt.
4: Clar, de fet, a quins arxius sí que heu pogut tenir accés, no?, per arribar a aquestes xifres de suïcidis. Dic perquè la majoria de certificats de defunció, no?, que rebien les famílies i deia això, mort accidental, no? Poques vegades hi apareixia reconegut el suïcidi, no?
5: Exactament. Nosaltres hem consultat a més de 27 arxius militars i, a més, a les memòries estadístiques del Ministeri de Defensa, però fins on ens han deixat. Què ens hem trobat? Ens hem trobat que el Ministeri de Defensa dels anys 80, clar, no hi havia ordinadors, ho tenien registrat d'una manera molt, molt sui generis, era molt aleatori. Cada any canviaven de... el que un any eren accidents mortals per arma a la caserna, l'altre any eren només muerte por arma. I no sabia si era per accident, si era un homicidi. Res es judicialitzava, molt poca cosa es judicialitzava.
4: No es feia investigació.
5: Amb tribunals militars, no. No, molt poca cosa, Havia de ser molt evident que un sergent matava un recluta davant de tothom, havia de ser una cosa molt evident, i que el capità de la companyia digués, no, ara t'empuro, a tu. Però va passar molt poques vegades. Hi ha això, Hi ha un garbuix de xifres, ells mateixos, el Ministeri de Defensa, ens han tancat moltes portes, perquè jo crec que ells mateixos saben que es va fer malament. Es va fer malament. No passa res, som una democràcia, que el que podem fer és ser adults i sortir al govern espanyol i dir, escolteu, no es van fer bé les coses als anys 80 i 90 amb l'exèrcit i amb aquests joves reclutes que morien, no ho vam fer bé, demanem perdó. No costa tant, no?
4: Hi havia un perfil de recluta que resulti ser la víctima habitual? Estic pensant en persones homosexuals, per exemple.
5: Sí, clar, sí. Hi eren, però clar, no és justificable, no? Però clar,
4: no,
5: els homosexuals,
4: no,
5: els homosexuals ho passaven
4: fatal. Que siguin
5: fatal,
4: el gruix, no?
5: Sí.
4: De víctimes.
5: No, però no són el gruix, no ho són. Ja. Vam estar mirant homosexuals, testimonis de Jehovà, nois que vinguessin de pobles molt petits, que per tant dius, ostres, sí que és veritat, és com el bullying, que en el més feble o que detecten que té certes febleses, doncs allà és on van els agressors, mm-hmm. no? I els botxins a buscar les víctimes. Però és que la casuística és enorme i hi ha de tot. I nosaltres hem comprovat en famílies de nois morts que són famílies que podrien ser la teva i la meva, eh? Vull dir, no.
4: És un documental que té dues parts, la primera sobre els abusos sexuals i la segona sobre les morts dels joves, no? Com neix la idea del primer i del segon, diguéssim, sí. capítol, no? I quina era la realitat entorn als abusos sexuals? Eren molt comuns?
5: No parlem només d'abusos sexuals, eh? Parlem d'abusos greus en general, eh? Mm-hmm. Parlem d'una violència sistèmica. En el primer et faran un home, parlem de que tu anaves a la mili i eres un novato, acabaves d'entrar, i els veterans, que potser et portaven només un any de diferència o 6 mesos de diferència, mm-hmm. entre iguals, entre reclutes...
4: T'adoctrinaven per la via de la violència.
5: Sí, ja. Totalment. O sigui, et faran un home, quin tipus d'home? Mm-hmm. També això ens ho hem de plantejar, és a dir, quines masculinitats van sortir d'aquelles casernes. Eh? Mm-hmm. Això és greu, perquè la violència era per se, i era intrínseca i sistèmica. Tu entraves, eres víctima, i quan et feien veterà, que portaves 6 mesos, un any, tu eres el botxí dels nous que entraven, val? Era una violència sistèmica, això és el que hem retratat en el primer Et faran un home, tot tipus de violències, molt greus, algunes tortures, mm-hmm. i també abusos sexuals, sí. Mm-hmm.
4: En aquella època el suïcidi encara estava, podríem dir, que més estigmatitzat, no?, que en l'actualitat. Com us expliquen les famílies com van viure, no?, aquells moments?
5: Mira, és molt curiós, perquè aquestes famílies ho van viure en silenci. Per això el segon documental es diu Et faran un home, morts silenciades, perquè les va silenciar l'estat espanyol, les va silenciar l'estament militar i les van silenciar les pròpies famílies pel dol estigmatitzant que portaven a sobre. És a dir, era molt vergonyant que el teu fill no tornés de la mili viu, no?, i que s'hagués mm-hmm. mort. Són famílies que van enterrar el seu fill sense identificar-lo, perquè els militars no els van deixar, els tornaven el fill amb un fèretre precintat i no van deixar obrir el fèretre, van enterrar se suposa que el seu fill, no? Però, a més, aquest silenci ve donat també molt per l'estigma social, el que tu dius, eh? Als anys 80 el suïcidi era tabú, la comunitat, la societat no entenia aquestes morts i, per tant, es van silenciar. I les famílies que ens han acompanyat i que generosament ens han donat aquest testimoni tan bèstia, que tenien callat des de feia més de 30 anys, han fet el dol davant de la càmera.
4: Què demanen? Demanen les famílies reparació? Demanen alguna compensació?
5: Econòmica, no. Ells el que demanen és això que deia
4: un
5: jo,
4: reconeixement.
5: No? Un reconeixement dels fets, és a dir, que sí, que això va passar, que és cert, i que a més els seus fills van patir una violència gratuïta, és a dir, l'estat espanyol i l'exèrcit no van saber vetllar per aquests joves, i no els van saber custodiar bé, que el govern reconegui que es van fer malament les coses, que no els van saber custodiar bé i que es demani un perdó. Uh-huh. I això ara està en aquests grups de famílies, s'han erigit en un grup de suport de víctimes de la mili, que tenen un mail que es diu veu.victimesmili@gmail.com. Amb aquest mail ells estan recollint molts missatges de molta gent de l'estat espanyol, de tot arreu. Mm-hmm. Volen anar al síndic de Greuges, al Defensor del Pueblo, i que s'obri una comissió d'investigació. També els grups parlamentaris de Catalunya ho han demanat. El Parlament de Catalunya s'ha fet una instància oficial perquè la Sindicatura de Greuges obri una investigació i s'insta el govern espanyol a que es faci el mateix, una comissió d'investigació al Congrés.
4: Uh-huh. Tot això desvela, a través d'aquest documental també, que heu pogut veure sense ficció, què és el que passava, no?, en el servei militar als anys 80, 70, 80, però no sé si la investigació us ha dut també a pressuposar que algunes d'aquestes males praxis continuen encara a dia d'avui, malgrat ja no es faci el servei militar, però vaja, sí que hi ha carrera militar.
5: Ara és un... Exacte, és carrera i per tant és professional, és un estament que penja del govern, lògicament, del Ministeri de Defensa, però les forces armades...
4: Continua estant igual de blindat, per això?
5: Sí.
4: És a dir,
5: nosaltres sabem que hi ha alguna...
4: Funciona.
5: Sí, però ara, per sort, ara és una altra època. Nosaltres ens hem fixat als 80-90 perquè era democràcia, estàvem en democràcia, però era un exèrcit molt postfranquista. Era massa a prop encara de la dictadura franquista i les cúpules militars eren molt franquistes, d'acord? Ara, per sort, vull dir, la Margarita Robles, la ministra de Defensa, ens va dir, hombre, però ara les Forces Armades és un estament que està molt ben valorat. bueno, sí, no té res a veure, és evident. Mm. A més, ara avui dia hi ha mòbils i tothom es grava. I les notícies les sabem al minut. Mm-hmm. Abans era tot molt opac, no? Als anys 80-90, aquells nanos a dins les casernes no tenien comunicació ninguna.
4: Quedaven aïllats.
5: Clar, quedaven molt aïllats, no? És molt diferent. Nosaltres ens hem volgut fixar en una època democràtica, que a més Espanya entrava a l'OTAN, i per tant és molt curiós, no?, que una democràcia europea tingués aquestes anomalies i que tants nois morissin o tants passessin un infern, és greu.
4: Quina caserna catalana va ser la més dura?
5: Nosaltres ens hem fixat en Viella, segurament. La duresa, sí, la duresa venia pel clima, perquè els hiverns allà eren molt crus i no hi havia els plomons o les fibres que tenim ara. Venia pel clima i després perquè en allà, durant uns anys, sobretot els nostres testimonis de l'any 84, 83-84, hi havia fins i tot gent que complien pena de presó i criminals a dins de la caserna. Que els hi van dir, bueno, mientrestanto, cumples prisión, però te'n vas a la mili a Viella, perquè eren escaladors i esquiadors, perquè era molt dur tot el que feien una supervivència molt bèsties. Se'n deia la Legió Blanca, sense ser legió, però li deien la Legió Blanca. I d'aquí surt els nostres... La llavor de l'Et faran un home surt de Viella, perquè per un company nostre càmera de TV3 que ho va passar.
4: De fet, no només parlem d'abusos físics, sexuals, violacions en alguns casos, no, sinó també de maltractament psicològic també en la seva majoria, no? Ho dic perquè alguns, com el crític de cinema Alex Gorina, explica que aquesta violència que van exercir contra ell el va fer ser violent. Això és un...
5: No, això no ho diu Algonina, perdona. No? Ho diu un noi que va passar per l'Escoe. Diu l'Artur Sebastián.
4: Ah, doncs mira, disculpa i gràcies per la correcció.
5: Pobre Algorina, no ho ha estat mai violent. Algorina és un home de pau i amb ell el van violar. I té un testimoni molt dur, L'Àlex Gorina també se'ns va destapar molt i li hem agraït sempre la seva generositat, perquè que et violin tres sergents, no?, quan tens 20 anys i et marca, et marca tota la vida. El que passa és que són víctimes, als homes no els agrada presentar-se com a víctima, no? Tots els homes de l'Et faran un home ens deien, jo sóc supervivent. Dic, vale, molt bé, si et sents còmode, perfecte. Ells ho han tingut bloquejat, no?, amb una casella del cervell que tens aquí arraconat i per supervivència vius tota la vida amb això, perquè no tan, en principi no te'n recordes gaire. I ara tots aquests han fet com un clic quan els hem entrevistat i molts

0: Sovint es pot escapar, no?
1: Amb els que hem parlat nosaltres, als anys 80 i 90 no hi havia teràpies com hi ha ara, o la gent no anava tant al psicòleg com es va ara, s'hi anava molt poc, mm-hmm. i el tema del psicòleg no estava sobre la taula, val? Com per tractar-se aquests traumes. Llavors, per exemple, un d'ells, l'Artur Sebastián, el que va fer és anar-se'n, retirar-se, quan va tornar de la mili, i es va retirar un any a Menorca, a fer de pescador a Menorca. Que aquesta va ser la seva teràpia, mm-hmm. va dir: ostres, m'he tornat violent, he exercit violència, he rebut violència, per tant no vull ser així, i se'n va anar a Menorca a pescar, i mm-hmm. vull dir que ha imaginat quina teràpia, no? Però li va anar bé, li va funcionar, és un bon home, i la veritat és que... I molts d'altres, sí, es tornaven violents. Per això deia jo, quin tipus de masculinitats, no? Mm-hmm. Aquest et faran un home, que era la frase típica que els hi deien: vés a l'Emili, que et faran un home, no? Que era com el ritual de passar de ser jove a ser adult, no?
0: I que encara moltes àvies, i molts avis diuen als seus nets: mira, estàs fet tot un home, o estàs feta tota una dona, no? Sí. Amb totes les connotacions que això pot derivar.
1: Sí, però per sort ara no han de passar per una mili com era aquella per fer-se un home. Vull dir, ara tenim moltes altres mètodes de passar de ser jove a ser adult, no? Va ser molt traumàtic, va ser un infern, i nosaltres celebrem haver-ho pogut destapar, però no se n'havia parlat mai. És a dir, sí, històries de la mili, el hi-hi-ha-ha, no? Però anar a fons, no? I tenir aquests homes que ara s'han revelat i que s'han destapat i que han pogut trencar el seu silenci com a víctimes, per nosaltres ha estat molt important. Mm-hmm.
0: Possibilitats d'arribar a totes aquelles persones que van perpetrar aquestes tortures, aquestes violacions, aquestes agressions?
1: Mira, nosaltres ens ho vam plantejar, no? Perquè, clar, és gravíssim, no? I són delictes. Hi ha molta casuística de delictes, però...
0: Molts han prescrit?
1: Clar, tots. Llavors, des del moment que vam descobrir, evidentment, que per època, per anys que han passat, que tot havia prescrit, quin sentit té que nosaltres assenyalem tal persona, tal altra de les cúpules militars, si al final era sistèmic, no? Nosaltres el que assenyalem és que hi ha unes cúpules militars als anys 80 i 90 a Espanya que van permetre això. Molts d'ells no ho van exercir, però ho van permetre. S'hi van posar de costat, s'ho miraven de reull, i mira, si se maten entre ellos, hemos endurecido a la tropa. Perquè això a mi m'ho han dit. Jo he parlat amb coronels retirats. Jo això ho he estat parlant. I m'ho han justificat. Havia que endurecer a la tropa. Bueno, noi... mentre tinguis aquesta actitud, no els hem volgut entrevistar. És a dir, el que expressament no surten els militars en aquests dos documentals, perquè el Joan Torrents i jo, el Joan Torrents és el codirector, el meu company, no hem volgut equiparar el testimoni de víctimes amb militars que encara t'ho justifiquen, no? Que injust, no?, per les víctimes, que després posis el militar al seu costat amb un testimoni que és molt barroer, no?
0: Doncs Mireia Prats, codirectora d'Et faran un home, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat i ens deixa ja amb ganes de conèixer aquest nou projecte
1: de Badalona,
0: que esteu rodant a la ciutat.
1: Us ho direm. Gràcies.
0: Adéu.
2: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí.
3: El millor del Badalona Matí, edició d'estiu.
0: A aquesta hora ens acompanya a l'altra banda del telèfon la doctora nutricionista Sònia Ruiz. Què tal? Molt bon dia.
4: Bon dia, com anem?
0: Doncs molt bé, Sònia. Avui volíem parlar amb tu sobre nutrició i quina és, diguéssim, la seva aparició, de quina manera es parla de nutrició a les xarxes socials. Ho dic perquè sovint se'ns diu a través de molts perfils i podem generalitzar segurament en el conjunt de plataformes, però segurament Instagram sigui, diguéssim, la més activa, no?, en aquest sentit, de què és moda o no consumir, en què ens hem de fixar o no pel que fa a la nutrició, no? Però més enllà del que ens digui un influencer o una influencer, el que cal és parar atenció en què diu la ciència, no?, i sobretot doncs els professionals del sector.
4: Totalment, totalment. De fet, a part d'Instagram, no, com comentaves, hi ha moltes dietes virals també a la xarxa de TikTok, que evidentment tots la coneixem, i ostres, la majoria d'aquestes dietes virals no tenen base científica. Aleshores, aquestes dietes que solen penjar en reels, no, o en històries, etcètera, etcètera, se solen basar en experiències personals o resultats visuals ràpids, sense la majoria, insisteixo, cap estudi que les avali, no? Aleshores, clar, la ciència demostra que les dietes extremes, molt restric,

0: activas o de moda o d'evidències personals poden provocar dèficits nutricionals a altres persones, no? També pèrdua de musculatura i un sinfín, per així dir, d'efectes col·laterals, no? Aleshores, clar, la nutrició basada en l'evidència busca tot el contrari, busca un equilibri, una sostenibilitat en el temps per al pacient, adaptació a cada persona, no uns resultats immediats, que potser això és el que enganxa, no?, de les xarxes socials, potser.
1: Uh-huh. Per tant, alerta amb aquestes dietes virals, eh?
0: Total.
1: Perquè els What I Eat in Day, no?, que això doncs, és també molt comú, no mostren la realitat.
0: Doncs, evidentment, no la mostren. De fet, el What I Eat in a Day és el que sol menjar una persona al llarg del dia, que es grava i va, no, posant tot allò que menja, però clar, això només reflecteix un dia en concret i no els hàbits habituals, molt probablement, no? Aleshores, la salut nutricional s'avalua en funció de conductes mantingudes en el temps. A més, sovint no mostren quantitats reals o snacks que es fan a més o el context de tota la persona, no? Com una activitat física real, la genètica, l'estat de salut, si hi ha malaltia, si no. Aleshores, clar, això pot generar comparacions irreals i ideals poc saludables, i més també en tot l'àmbit de risc dels joves, no? Que al final et deixes molt influenciat pel que veus i, clar, pot també arribar a desenvolupar alguna alteració conductual, no?, a nivell de salut mental, que també reflecteixi via nutrició.
1: Uh-huh. I menjar molt pot ser, menjar molt poc, de fet, pot ser perjudicial, encara que sembli saludable, no?, que digui, doncs, algú que en poques dosis, en poques quantitats, ja en té prou. Sí que és veritat que sovint mengem en excés, això també és cert, no?
0: Sí, exacte. Doncs com tu dius, ni per excés ni per defecte, no? Perquè a vegades hi han com reptes, no?, a xarxes socials, hi han, bueno, modes, no?, com parlàvem, i menjar poc, que és com l'altre extrem, pot semblar disciplina, control, però hem d'anar molt a l'aguait i molt en compte, perquè a part de no saludable, pot tenir també uns efectes col·laterals com fatiga, pèrdua de musculatura, alteracions hormonals, desequilibris metabòlics, i en dones també pot afectar el cicle menstrual. Uh-huh. Quantes vegades, a vegades, es pot retirar la menstruació per un període de molt estrès? Doncs també pot passar en un període de molt mala alimentació. Per tant, tot això al final són indicis, crides, no?, del nostre cos, que ens està dient que per aquí no és. I la salut no depèn de menjar menys, sinó de cobrir les nostres necessitats nutricionals del nostre cos de manera correcta. Per això és tan, tan important sempre contrastar-ho amb un professional de la salut.
1: Com detectar? Jo mateixa, Sònia, l'altre dia estava a les xarxes socials i m'apareixia algú dient no mengis salmó perquè ta-ta-ta-ta, o no mengis això que sempre has menjat, doncs que sàpigues que ta-ta, que et pot fer mal, no?, en aquest altre sentit. Com detectar informació nutricional que és falsa a les xarxes socials?
0: Sí, a vegades és difícil, perquè potser tu estàs seguint des de fa un munt d'anys algun influencer, no?, i clar, et tira allà un missatge nutricional i pots arribar a dubtar, no?, però algunes senyals d'alerta són sobretot promeses de resultats ràpids. Això sobretot es veu en temes de pèrdua de pes, de canvis físics importants, doncs ara que ve l'estiu, tal, o sigui, jo me'n recordo el Pol Cejas, que és un entrenador de Badalona, sí, que a vegades he col·laborat amb ell també a la vostra ràdio, a la vostra televisió, i me'n recordo que va dir una comparativa que em va encantar, per exemple, amb el tema del pes, no? És a dir, si tu vas conduint i et ve una pujada molt prominent, tu acceleres mentre estàs pujant o acceleres abans de que vingui aquesta pujada? Evidentment acceleres abans, no?, perquè si no se't calaria el cotxe. Mm-hmm. Doncs amb la dieta passaria igual, no? En el cas de que vulguem cuidar-nos i vulguem arribar a una fita, sempre l'important és anar amb calma, amb una solidesa, no?, i al final aconseguiràs els objectius d'una forma més orgànica i sense alteracions, no? Per tant, promeses de resultats ràpids, com dèiem, és una senyal gran d'alerta. També evitar o eliminar aliments de la dieta sense justificació mèdica, doncs esto no lo comas, esto sí, tal, o sigui, al final això és una mica red flag, bandera vermella. I també frases típiques com: això no t'ho expliquen els nutricionistes, això no t'ho expliquen els metges. Coses així com una mica conspiranoiques, potser, no? Però sempre és com una mica de, bueno, aviam, no? Per què diu això? Quin contrast, no? I també un altre així senyal d'alarma seria el vendre, el comercialitzar suplements com a solució principal. potser algú que em conegui dirà, ostres, Sònia, però tu tens una línia de suplementació natural. Sí, jo en tinc línia de suplementació, però com diu la paraula, els suplements suplementen la base inicial, que és la dieta, els bons hàbits, l'esport, el mantenir el pes, és a dir, sempre és un plus, no? No és la base, com a, per així dir, no? Per tant, quan et fiquen sí o sí a la, al cap de que has de consumir això per aconseguir allò altre, etcètera, etcètera, aquí també és una mica de posar l'interrogant, no? Al final, la ciència hem de pensar que es basa en estudis revisats, consens professionals, context individualitzat, no en trucs o secrets virals.
1: Mm-hmm. Els reptes detox, que també són un habitual, no?, a les xarxes socials, Sònia, sí, serveixen realment per desintoxicar el cos? Es poden fer de manera recurrent en qualsevol època de l'any o hi ha potser un moment que és més idoni que no pas un altre?
0: Aviam, el cos ja de per se ja té sistemes naturals de desintoxicació o de descongestió, no? O sigui, al final no hi ha evidència que alimentar-se només a base de sucs detox, tés, o què et diré, dejunis il·limitats en el temps, doncs eliminin toxines, no? Alguns fins i tot poden causar marejos, hipoglucèmies, desequilibris en els electrolits, i hem d'anar amb compte en aquest sentit. Diferent és quan hem tingut, per exemple, una tongada molt potent de medicaments o que hem menjat molt malament per un període hiperllarg o que tenim alguna patologia de base o una analítica alterada a nivell hepàtic o que hem estat consumidors cronificats d'alcohol, etc, etc. Aquí sí que en ocasions es recomana, i sempre partint d'una dieta específica, d'un pes correcte, de fer esport, d'evitar tòxics, etc, etc, doncs suplementar, no?, amb algun suplement natural, la base que estem esmentant, però no substituint res, no? Per exemple, el carmarià, que és la silimarina, que és un dels compostos més estudiats a nivell de suport hepàtic, doncs té estudis. Sí, aquest sí que té estudis, no? Per exemple, però no es pot prendre ni limitat en el temps, sempre hi ha un tempo determinat i amb una base, el que dèiem, no? Amb una base de tractament terapèutic.
1: Uh-huh. Per tant, amb un seguiment, també, no?, d'un professional.
0: Exacte, total.
1: Sònia, i per què la nutrició sense evidència, que sovint és la que més prolifera, també, val a dir, s'acaba fent viral tan fàcilment, no? Per què hi caiem?
0: Sí, jo diria que és perquè ofereix solucions simples a problemes complexos. I el cervell humà, i a més a dia d'avui, no?, que busquem sempre resultats molt ràpids, tot ho volem per ahir, no? I els algoritmes, no?, que premien el contingut, doncs, impactant, no el rigorós. I clar, la ciència, al ser més lenta, amb matisos, amb estudis acumulatius, és com, des del meu punt de vista, com menys viral, no? Però clar, evidentment molt més fiable a llarg termini. Aleshores, clar, hem d'intentar arribar en aquest equilibri mentre busquem, o bueno, mentre simplement estem mirant i fem oci digital per alguna xarxa social.
1: Hi ha molt intrusisme, no? Entenc, a les xarxes socials pel que fa al sector de la nutrició.
0: Moltíssim. De fet, tu menges, tu opines, no? Uh-huh. Aleshores, tu dius la teva, que això és lícit. Però clar, una altra cosa és recomanar i també, si tens això, no?, molta influència i pots impactar molt en altres persones, en especial els joves, com dèiem abans, doncs clar, això és un hàndicap molt, molt, molt important. I no dic que, o sigui, al final, compartir experiències personal és legítim, podem fer-ho, o sigui, per això no hi ha problema, però clar, fer recomanacions dietètiques amb finalitats de salut, primer de tot, requereix titulació universitària, col·legiació professional, també doncs una experiència, evidentment, no? I al final, si tu ho fas sense tot això que et respaldi, pots posar en risc la salut de les persones que t'estan escoltant, no? Aleshores, per mi tot això és com un sac que constitueix tot aquest intrusisme professional i que també amb tot el col·legi de nutricionistes estem batallant per intentar fer ressò de la nostra figura, al final.
1: Sònia, i quins riscos reals pot tenir, seguir consells nutricionals d'algú no qualificat, d'algú que ens hem trobat per les xarxes?
0: Ens poden ser molt importants, des de dèficits de nutrients a pèrdua de musculatura, empitjoraments de malalties, potser que ja tinguem de base, i un dels que sempre m'agrada esmentar molt és relacions poc saludables amb el menjar, no? O sigui, això també és bastant perillós. Aleshores, clar, els consells no qualificats poden generar hàbits perjudicials a llarg termini. Clar, en casos extrems, problemes mèdics realment greus. Per això que és important estar en alerta i saber què escollir. Evidentment, si fem un oci digital per passar el temps i veure com una influencer ens explica, no sé, un viatge fantàstic. Però clar, per temes de salut, al final la nutrició, encara que tothom mengem cada dia, no som experts en el tema, i és important això, que si tenim una influència, tenir aquest criteri, no aquesta ètica.
1: Clar, ètica que també s'haurien, en certa manera, d'autoimposar les pròpies xarxes socials. Haurien de regular millor el contingut nutricional o deixar explícit d'alguna manera que l'usuari sàpiga doncs, que allò no està avalat, no? Diguéssim, per no sé, una universitat dedicada o un centre mèdic.
0: Exacte, això seria ideal. Igual que fa uns mesos o un any, més o menys, que quan tu fas una publicitat per Instagram has d'especificar que és publicitat, doncs també estaria bé una proposta d'aquest estil, si tu fas una recomanació, posar doncs, que és una experiència personal, que no tens cap tipus d'aval científic, per també advertir no, al consumidor, encara que ell ja ho sàpiga. No? Sí. Nosaltres a vegades veiem una influencer amb un bolso, per dir alguna cosa, i sabem que és una publicitat, vale? Però va bé que ens ho recordi. No? Aleshores, clar, l'ideal és que cada cop hi hagi més consens, no? I clar, i permetre la difusió de consells sense filtre, doncs el que dèiem, pot tenir conseqüències negatives. I la regulació hauria d'anar acompanyada sempre d'una educació nutricional, un pensament crític, la visibilització de professionals qualificats, no? O sigui, aleshores és qüestió d'anar fent com un Tetris, no?, en tot això, i a poc a poc anar agafant més embranzida i que cada vegada més, doncs, professionals, nutricionistes, etcètera, puguem donar aquest ressò per xarxes.
1: És curiós, que sovint, diguéssim, aquelles professions que doncs, requereixen de més formació, no?, per tenir un aval després també en la pràctica, són les que més fàcilment, ja no dic se suplanten, però sí que se simulen, no?, les xarxes socials, no sé, el nutricionisme, moltes qüestions relacionades amb la salut, també de l'àmbit de la fisioteràpia, no?, i en aquí doncs, costa molt discernir, no?, i és veritat que doncs, ens exigim i a vegades autoexigim molt en l'àmbit laboral i, en canvi, en l'àmbit, diguéssim, de la difusió, sembla que tot s'hi val, no? Que no hi ha...
0: Totalment.
1: Que no hi ha regulació, no? Que
0: totalment.
1: Realment es faci palesa, més tenint en compte que estem en aquest debat també de si cal o no, amb aquesta proposta del govern espanyol, restringir també l'accés a les xarxes socials, als menors de 16 Total. Anys, no? Que sovint Totalment. Són els que també, doncs, acaben veient-se afectat per totes aquestes influències, no? Quan estem parlant amb menors, doncs hem de ser molt conscients dels riscos davant d'un trastorn, per exemple, de l'alimentació, que pot venir provocat, que es poden generar a les xarxes socials, no, Sònia?
0: Totalment. Pensem que en una etapa d'adolescència el cervell s'està formant. El teu criteri, al final, tota la influència que tu vegis t'afectarà en major o menor mesura, no? Al final, quin desenvolupament cognitiu tindrà un adolescent criant-se amb una xarxa social sense censura, no? Quins missatges haurà captat més, menys? O sigui, clar, això és que és un debat increïble, no?, que podríem fer, però, ostres, almenys protegir, no?, el que deies, protegir els menors, perquè si ja els adults ens pot arribar a afectar, imagina't, no?, amb una etapa adolescent que potser, doncs, hi ha més complexes o la persona potser que ara també no, està sortint molt a les notícies, el tema del bullying, potser estàs en un moment que estàs doncs, més fluix d'autoestima o estàs passant malament i a més veus aquests missatges tan subliminals d'aconsegueix això, et veuran molt millor... Tot, clar, és fins a quin punt no, realment hi ha un llindar de perillositat i no, no? Sí, clar, tot això seria superinteressant també anar-lo plasmant a les xarxes socials i agafar consciència i criteri.
1: Sònia, doncs moltíssimes gràcies per aquestes reflexions també entorn a la nutrició i les xarxes socials. Deixeu-vos estar de moda i aneu per la
0: Exacte.
1: Salut, i fixeu-vos en allò
0: Totalment.
1: Que està avalat per la ciència. Sònia Totalment. Ruiz, doctora nutricionista, fins la pròxima, que vagi molt bé.
0: Fins la propera, adeu. Adeu.
2: Refresca la memòria amb els millors moments del Badalona Matí, edició d'estiu.
3: El millor del Badalona Matí.
2: Amb xancles i banyador.
1: Jordi Merca.
4: No pares, de fer coses.
1: Com estàs?
4: La gent no ho veu, però no pares,
1: Trec aquí, fum, surt fum de la porta de l'estudi.
4: Donar-li el botó, teclejant, què tal, sé què... Buah, que loco, tu, no?
1: Muy loco, muy loco.
4: Clar, la gent pensa que això de la ràdio, tu vens aquí...
1: Que tu t'asseus.
4: Què passa, com esteu?
1: Que te cuenten.
4: Què tal, que te cuenten. Estàs a tope, La gent fliparia,
1: Oi que sí.
4: Bueno, què tal, com estàs?
1: Doncs estic bé.
4: Sí?
1: Molt bé.
4: Ah,
1: sí.
4: Vale, que guai. Jo també, sí. També, sí, bueno, constipat, no?, que és el típic.
1: Ja,
4: però bueno, ja fa calor, eh?
1: M'estic escapant, però ja... molta gent veig que sí, que està refredada, amb grip, fins i tot.
4: És un clàssico, no?, que arriba la calor i tothom encostipat. I diu, home, encostipa quan hi ha fred.
1: Jo no, jo em vull escapar, eh?
4: Bueno, doncs llavors
1: no
4: t'atiraré els meus virus. Bueno, que avui... I clar, jo vinc a fer una secció d'humor aquí, però és que no sempre es pot fer humor, eh?
1: Vens molt negre per fer humor.
4: Sí. Bueno, sempre vaig de negre, perquè diuen que el negro adelgaza, no? Diu, bueno, ja que no adelgazo jo...
1: Que lo haga el negro.
4: Que lo haga el negro, por lo menos, no?
1: Va,
4: avui ens posem seriosos, parlem d'un tema molt seriós.
1: Sí?
4: Avui no hi ha lloc per la comèdia en aquesta secció.
1: Què ha passat?
4: Perquè avui comprovarem la frase... La curiositat mató al gato.
1: Ah.
4: Perquè avui parlem dels Therians. Saps el que són els Therians?
1: Sí.
4: Que ja està aquí, ja ha arribat. Semblava que no els íbamos
1: no,
4: a librar.
1: No, sí, la cosa és que no han arribat.
4: Sí, bueno, no han arribat. Semblava que anaven a arribar.
1: Semblava, però no.
4: I després no són tants, eh? Per això, clar...
1: Són quatre gats.
4: Són quatre gats, al final. Al final són quatre gats. Va, què són els Therians? Ja, potser hi ha gent que encara no ho sap. Els Therians és aquesta nova moda mundial que hi ha de gent adulta, vale? Gent adulta, eh?
1: Mira, ets el primer que diu... Perquè fins ara només diuen joves. I jo penso, de Therians hi haurà de totes...
4: Són adults, eh? Vull dir,
1: condicions.
4: Vull dir, no són nens disfressats, sí, sí, sí. Eh? Gent adulta que s'identifica...
1: El Carnestoltes va ser fa 3 setmanes. Això és una altra cosa.
4: S'identifica emocionalment i espiritualment com un animal. Vale? O sigui, ells, emocionalment i espiritualment... M'ha agradat molt el d'espiritualment.
1: Que esperen allò literal, allò d'estàs com una cabra.
4: Ah, exacte. Estàs com una cabra, totalment. Primer de tot, he de dir que per fi...
1: Sí.
4: M'he adonat compte de que ma mare tenia raó. Avui, des d'aquí, vull demanar perdó a la meva mare. Però no només a la meva mare. A totes les mares del món. Perquè qui hi ha més savi? Qui hi ha més savi en aquest món que una mare? Tu ets mare.
1: Jo sóc mare.
4: Tu, clar, potser per mi no.
1: Però pels meus
4: fills... Però pels teus fills, ets la persona que més sap... Per mi potser no, però jo potser sap de coses i no.
1: Sóc la llet per ell.
4: Però, pels teus fills, ets la persona més sàvia del món.
1: Sí, sí.
4: Perquè jo... A partir d'avui, gràcies a ma mare, sóc un Therian que m'identifico amb un lleó. Mamalim, mamalà.
1: Tu vols ser el rei de la selva, eh?
4: Correcte. Ah, mira, no ho havia pensat així, m'agrada. Per què? Perquè jo i milers de nens i nenes...
1: Jo el que sé és que hi ha molt de burro en aquest planeta.
4: Bueno, molt de burro. El tens per tot, eh? Molt bé, m'agrada. Hi ha milers i milers de nens i nenes espanyoles que s'han passat la vida escoltant aquella frase de mare de nen. Recull l'habitació, que això sembla una leonera. Eh? La culpa dels Therians la tenen les mares.
1: És
4: no?
1: Veritat. És
4: clar.
1: Veritat.
4: Tot i que...
1: Incitaven els Simbas.
4: Clar. Tot i que... Clar, potser les mares són molt sàvies, però també potser ens fan sentir una mica amb confusió.
1: ¿Por qué?
4: Perquè també m'havien dit allò de... Esto parece una cuadra.
1: ¿Veus?

0: Vale. Aquí no me portem temazos, Camalló sexual de la muntanya. És un temazo, vale.
1: Per la gent que mai aquí.
0: No havies escoltat mai aquesta cançó, home, però això és un himne. No, Camalló homosexual de les muntanyes.
1: Ja, cultura musical,
0: és que no en tens ni idea, tia. Menos mal que tinc jo en aquesta secció. Mira el cavalló, mira com corre. Tri-tri. Vale. Per la gent que no estigui al cas, els Therians,
1: sí?
0: És aquesta nova tendència de gent adulta, vale? I, ojo, perquè aquesta gent que parlarem...
1: Aquesta música trobo que distreu molt, sí.
0: És veritat, crida molt aquest senyor, eh? Vale, gent adulta i que amb possibilitats, que té possibilitats de votar a les següents eleccions generals per escollir president del govern, vull dir, el dato. Vull dir que aquesta gent que parlarem, el seu vot,
1: sí,
0: val un igual que el teu, eh?
1: Posaran el vot con las tarpas.
0: Exacte, la tarpa ahí, vale? Vale, doncs aquesta gent s'identifica amb un animal. Però no ha de ser un animal en concret. Vull dir, pot ser qualsevol animal... Bueno, qualsevol no, perquè no poden ser ni animals.
1: He trobat que són poc originals, eh?
0: Sí, però...
1: De la serp no hi ha una balena, per
0: és que,
1: exemple.
0: És que ara et portaré una cosa. Perquè jo ho he llegit. Diu que els Therians només poden ser animals euterios i matatèrios.
1: Sí.
0: Què vol dir això?
1: No ho sé, perquè, mira, em sona l'altre dia la meva filla...
0: Ni idea.
1: Estava estudiant la cèl·lula meva,
0: sí.
1: I em deia... Sí, sí, sí. No la meva, una cèl·lula...
0: Ah, la teva seria la cèl·lula de la mare, clar. Perquè si és la teva, la teva mare.
1: I em sona això, que era eutèria i no sé què, i no sé quantos.
0: Són animals eutèrios, no ho sé, no tinc idea. Però diuen que no pot ser animals que posin ous o que estiguin extingits. Llavors, clar, el de la serp, aquell que anava amb una serp, les serps posen ous. Clar, no, és que entre ells mateixos no es posen d'acord, eh? Ja saps el que és un euterio?
1: No, és molt complicat, això.
0: És que és molt complicat, eh? Vale? Clar, està bé que no ens pugui identificar amb animals que no posin ous. Que posin ous, perquè clar, t'ho imagina't ja el que ens faltava. Un, com es diu aquest? Un teria poniendo huevos. Ja, vaja, el que ens faltava, ja, el que ens faltava per merda. Vale, he estat investigant...
1: Escolta, però...
0: Què?
1: Hi havia un Therian que era una serp.
0: Pues no pot. Clar, és el que t'estic dient, que no pot. Que la gent s'ha flipat. Ja no és Therian, aquest. Aquest és un flipao, no és un Therian autèntic.
1: És serperia.
0: No és un autèntic Therian, vale?
1: Els euterios són una infraclasse de mamíferos, sí, caracteritzades...
0: Sí.
1: Això és Wikipedia. Bueno, és dia, sí. Ja no és ni Wikipedia.
0: Sí.
1: Caracteritzades, sí, por el desarrollo de sus crías dentro del útero materno.
0: Sí.
1: Així som nosaltres, no? Alimentant.
0: Sí, claro. No, tu i jo som etèrios.
1: Ja tenim una infraclasse, mami, però som infraclasse, eh?
0: Som etèrios, eh? Qué cosa, eh? Nunca pensava que
1: faríem... I s'alimenten a través d'una placenta compleja hasta el nacimiento.
0: Això ho tenim nosaltres, una placenta compleja, no?
1: Sí, sí.
0: Home, hi ha gent que se la menja i tot, eh, la placenta.
1: És veritat.
0: Com es deia aquella, l'actor aquella?
1: Jo en conec un, eh?
0: De què? Personalment?
1: Sí, sí.
0: Que se la va jalar? I jo el conec? Sí? Ui, per Dios, però així, vuelta i vuelta.
1: Vinga, va, segueix.
0: Ai, vale. Vale. Vols saber, he estat investigant, vols saber qui va ser la primera persona que era Therian?
1: Qui?
0: La porto, la tinc.
1: Ah, sí?
0: Es diu Juana Judit Bustos Agüite, més coneguda com la Tigressa de Oriente.

0: sembla?
1: La tigressa d'Oriente. És aquesta
0: I aquesta era una tigressa. Mira, clar, pujats a ser un animal.
1: Bueno, clar, esta, aquesta
0: si
1: noia...
0: Si no ets el rei de la selva...
1: Claro, jo soy el rei de la selva. La tigressa d'Oriente l'havien portat molt en aquesta secció perquè feia moltes fa moltes cançons clar. I aquestes coses, ¿vale? És una famosa youtuber i va ser la primera persona que va dir ei, que jo soy... Therian, official Therian. Seria com la diosa de los Therian, no? Per la gent que no sàpiga ben bé qui és la Tigressa d'Oriente, seria una mica com la Letizia Sabater d'aquí.
0: Estava pensant, si Letizia Sabater fos un Therian, quin seria?
1: Clar, quin animal seria un Therian, la Letizia
0: segur
1: Sabater?
0: Segur que ho té claríssim.
1: Segur que sí, segur. I tu? No. Per què? Perquè, clar, la gent diu que són Therians perquè en una altra vida havien sigut animals.
0: Jo seria...
1: Tu quin voldries ser?
0: Clar. No?
1: Quin voldries ser
0: un
1: tu?
0: Elefant.
1: Un elefant?
0: Sí.
1: Hòstia, mira que havia... O sigui, mira que m'havia... Hòstia, m'ha sorprès.
0: Mira, un elefant.
1: Mira que jo pensava... Mira, havia pensat un gat, un tigre...
0: Ui, no, un gat, els hi tinc molta al·lèrgia. Jo,
1: un elefant? Per què un elefant?
0: I per què no?
1: Que guai. Mira, però...
0: A que si fos un elefant tu, rei de la selva...
1: Te respetaria.
0: Això per ell, no et ficaries amb mi?
1: Clar, un elefante mata un león, no? O un león mata un... Qui guanya, el león o l'elefante?
0: Jo crec que l'elefant.
1: L'elefante gana, no? El Xavi diu l'elefante sempre.
0: Ara saps per què, un elefant.
1: Hola, una elefanta, tia, series una elefanta, eh?
0: I van sense pressa.
1: Serien dumbo.
0: Que tota la vida tu em deies, Núria, treus fum, no, pares?
1: És veritat.
0: Un elefant.
1: Soc
0: baixeta, seria alta.
1: Te dic una cosa.
0: Són avantatges, ho veus?
1: Per això jo t'he vist el teu tamany, que és de bolsillo.
0: Aquí em deixo les orelles cada dia amb els cascos, veus? Si fos un elefant,
1: tindria... Però tu ets tamanyo de bolsillo, tu ets així molt petiteta. Clar, m'has dit un elefant.
0: Clar, i t'ha sorprès.
1: M'ha sorprès.
0: Un elefant.
1: Hola, que guai. Però tu dius que van a poc a poc. Tu no has vist un vídeo d'elefants corrents, no?
0: No.
1: Flipes, eh? Flipes com corre aquella penya, eh?
0: Sí, però vegades comptades deuen córrer, eh?
1: Es veu que és una de les coses més perilloses del món, és una estampida d'elefants, eh?
0: Oh.
1: Es veu que no tenen amigos, esa gente corriendo. Jo seria un tigre.
0: Tu un tigre.
1: Un tigre.
0: Però ja has canviat d'opinió. Si fa una estona m'has dit que series el rei lleó.
1: Ai, el león, un tigre, no, un león, un león, el rei de la selva.
0: Que volàtil que és.
1: Però cuidao, perquè aquí venim a fer algú bo per la gent. Cuidao amb els Therians, perquè els Therians... Saps? Els Therians, aquesta gent, no? Pues que aquesta gent que paga religiosament el seu IRPF... Aquesta gent paga l'IVA...
0: A mi em sembla més preocupant...
1: Si li posen una multa, la paga, el Therian, també,
0: però
1: cuidao,
0: que a mi em sembla més preocupant les 3.000 persones que van anar de triomf a buscar Therians...
1: Clar.
0: Que els Therians en si.
1: Clar, perquè... Bueno, això, clar, la gent... Això ho he estat llegint. Clar, van dir, concentració Therian en Barcelona i Madrid. Clar, a Barcelona... A Barcelona encara hi havia 100 o 200. Però, clar, hi havia 3.000 persones que van dir que guapo, anem a fer vídeos. Perquè què és lo guai d'això, anar a fer vídeos. A Madrid es veu que només hi eren 3 a la plaça del Sol. Se veu que només van anar 3. Bueno,
0: mira.
1: No hi tanto Therian en Madrid.
0: No.
1: Mira que li llaman los gatos, a los madrileños son gatos.
0: Ah, sí?
1: Son tos Therian.
0: No son osos.
1: No, osos no, pardos. El oso madroño.
0: Ah, eso.
1: Però a los madrileños se llaman gatos, no? A la gent de Madrid son gatos. Això,
0: no sé,
1: això,
0: tu trepitges molt
1: això,
0: Madrid.
1: Això. Vale, cuidao, perquè... No hem de confondre.
0: Uh-huh.
1: Molt important, eh?
0: Importantíssim.
1: No hem de confondre un Therian amb un furri, eh?
0: Què és un furri?
1: Home, no saps el que és un furri? Pues tu podries confondre un Therian amb un furri. Un furri és una cultura que té interès pels animals antropomòrfons, que és una paraula molt difícil de dir. Antropomòrfons. Saps què és un antropomòrfons?
0: Si tot s'ajunta així, es fa petit a la boca.
1: Antropomòrfons, vale? Al contrari que el Therian, els furris no creuen que són animals... No, ells no pensen.
0: O sigui, tenen el cap una mica més amacat, no?
1: Diguéssim que pues, han sido queridos de pequeño i li agrada disfressar-se d'animal i comportar-se com animal, però ell sap que no és una...
0: Un furri, muertos, no?
1: Un furri sap que no és un animal.
0: Molt
1: bé. Vale? Clar, a mi m'ha fet molta gràcia això, els furs dels Therians, perquè mola, aquests Therians mola perquè es cullen animals molt guapos.
0: Que no és Therian, eh?
1: Therian. Therian, els
0: Therian. Tu li poses tot
1: no,
0: la
1: perquè,
0: R.
1: Perquè m'he posat un furri, dic, hòstia, un furri, ara m'he fet Therian. No, un furri i un Therian.
0: Això.
1: Clar, he vist els Therians que hi ha, i clar, es cullen animals molt guapos. Un gos, i és un husky siberiano.
0: Clar.
1: Un
0: jo vaig veure un llop al vi de no sé què.
1: Un d'aquí de Sant Boi, aquest és d'aquí de Sant Boi. Aquest,
0: no? Una guineu roja de
1: una
0: tal.
1: Guineu, clar.
0: Noms compostos.
1: Clar, no veu jo un Therian, diu, no, jo que soc un pequinès. No, jo no veig un Therian, no, jo quiero ser un bulldog francès.
0: Mira, es cookie, el bulldog.
1: Ah, yo no. Yo no pienso en tener, yo quiero ser un ornitorrinco.
0: O un porc.
1: Un asa.
0: Un asa català.
1: Un cerdo vietnamita. ¿Te recordes dels cerdos vietnamitas? Qué cosa donaven. No, yo quiero ser... Yo voy a ser un mico d'aquells que té el cul vermell. ¿Saps aquells micos del sol que tenen el cul vermell? No, tots són animals guais.
0: Tots són cookies, no?
1: Ah, però què serà el següent? Perquè si ja la nostra societat a la que estem...
0: Discrimina els animals.
1: Clar. No? Ja volem ser animals. Que és lo següent, quina serà la següent moda? Gent que s'identifica amb mobles d'IKEA. No, és que jo quiero ser un escorgen. És que jo quiero ser una lac. O gent que... No, jo m'identifico con electrodomésticos. És que jo vull ser una batidora. No, és que jo quiero ser una Thermomix.
0: Avui el meu fill havia de fer un taller de cuina a l'escola i em deia ahir, mama, he de portar...
1: La Thermomix.
0: No. El Pimer. I jo, què és el Pimer?
1: El Pimer.
0: El Pimer.
1: El Pimer, pequeña y mediana empresa. Ah, no,
0: el mini Pimer.
1: Clar, però que no es diu mini Pimer, eh? Saps per què es diu mini Pimer? És per la marca, això és una batidora.
0: Clar, però Thermomix també ho deu ser, una batedora.
1: Una batedora, no? Però en veritat és una batedora.
0: Ah,
1: vale. O gent que diu, no, jo és que ja me... Jo me identifico con personajes históricos. És que jo soy Julio César. I saps qui té la culpa de tot això d'Asterian?
0: Qui?
1: Vols que t'ho digui jo?
0: Digue-m'ho.
1: I no és Perro Sánchez que té la culpa de tot, eh? Perquè últimament Perro Sánchez té la culpa de tot. No és ell!
0: Qui és?
1: Tu vols saber qui ha sigut la culpa?
0: D'aquí.
1: La culpa de que tothom vulgui ser un Terian és... Saps d'aquí? Mira quin silenci, eh? Que manera de crear tensió. És... The Melody!
0: Clar, ella ja es creia una goril·la?
1: Claro! Tota la vida! Des que érem petitets nosaltres, teníem 13, 14 anys.
0: Teníem normalitzat, això.
1: I estàvem allà, les manos hacia arriba, como los gorilas. Maldita Melody, licor de crema catalana.
0: I hi ha alguna cançó infantil que també fa associacions terian rares, eh?
1: ¿Cómo seguiremos investigando?
0: Això.
1: ¿Cuándo un equipo de investigación? ¡Gloria Serna! ¿Cuándo un equipo de investigación de los Terian? Por Dios, de mi vida. Yo los Terian los relacionaría mica amb aquella penya. Jo crec que són els mateixos, aquella penya que es va posar molt de moda, que portaven bebès rebords pel carrer.
0: Jordi, puc fer una petició?
1: Sí.
0: Imita tres animals i marxem.
1: Vale, quin?
0: No sé.
1: Un mico.
0: Un mico.
1: No? Un gos.
0: Se't dona millor el gos.
1: I quin més? Ah, una gaviota! Uah, la gaviota la
0: claves.
1: La clavo, eh? Quita-me la música, Xavi, porfa. Mira. Oh, pensa que tinc mal a una boca i no puc fer-ho bé. Mira.
0: En una boca, quantes tens? Quita, gaviota.
1: Pues toma por idiota. Que la gaviota...
0: Bé.
1: La gaviota ha molat, eh?
0: Molt. Ets un crac.

0: el millor del Badalona Matí.
1: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de records. El còctel de l'estiu.
0: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona Matí, edició d'estiu.
2: Bon dia, ja sabeu que Conforama Badalona presenta la seva botiga totalment renovada al Parc Comercial Montigalà. Allà podràs inspirar-te amb els seus nous ambients, triar entre més de 300 sofàs amb descomptes de fins al 50% i descobrir de la mà del seu equip d'experts més de 50 cuines a mida pensades per tu. És el seu nou espai d'exposició. Què esperes per visitar-la? Conforama Badalona, la teva nova llar.

0: Són les 9.
1: Hotel Badalona Tower. 142 habitacions amb un disseny que no et deixarà indiferent.
2: Notícies Badalona.
3: Molt bon dia, els parla Raquel Moreno. Badalona podria patir els mateixos efectes del calor nocturn detectats a Barcelona, segons un estudi de la UPC. El Centre de Política del Sol i Valoracions adverteix que les temperatures mínimes són el principal factor de risc per a la salut durant les onades de calor. La investigació conclou que en entorns urbans densos i mediterranis el problema no és només la calor diurna, sinó sobretot la incapacitat de la ciutat per refredar-se a la nit, un fenomen vinculat a l'asfalt i a l'efecte d'illa de calor urbana. L'estudi centrat en Barcelona, però extrapolable a municipis metropolitans com Badalona, assenyala que les temperatures nocturnes elevades tenen un impacte directe en la mortalitat. L'Ajuntament de Badalona s'ha assat Joan Francesc com a director del Museu de Badalona només un any i mig després del seu nomenament. La decisió es va prendre fa dues setmanes, però no ha transcendit fins aquest dijous. Francesc es trobava de vacances, va recollir aquest dijous les seves pertinences i es va acomiadar del personal, posant fi de manera sobtada una etapa breu al capdavant d'aquest equipament cultural. Fons municipals han justificat la destitució per la necessitat d'iniciar una nova etapa en la direcció del museu, orientada a reforçar la planificació estratègica, la coordinació amb l'estructura municipal i l'adequació de nous objectius institucionals. Tot i això, no s'han detallat motius concrets sobre el cessament d'un director que havia accedit al càrrec per concurs públic. Segons el consistori, la plaça es tornarà a convocar després de l'estiu amb un procediment públic, descartant una designació directa, però amb nous criteris vinculats a aquesta reorientació estratègica. I a l'hora de viatjar, els Mossos recomanen tenir precaucions tant a l'hora de deixar la casa com al desplaçament. Pel que fa a la llar, s'ha de tenir molta cura. Aquí li traslladem la informació, ja que el boca orella podria ser un efecte crida per als robatoris als domicilis. També aconsellen que algú de confiança faci moviments a persianes i buidi la bústia per simular que hi ha persones dins de casa. Ara bé, tot això podria ser inútil si fem un mal ús de les xarxes socials, perquè mai sabem qui pot arribar a veure les fotografies de la nostra estada de les vacances. Escoltem el coordinador de l'Oficina de Relacions amb la Comunitat de Mossos d'Esquadra Badalona, Artur Matamoros.
4: Està molt bé que publiquem coses, però les publicarem de tornada. No en el moment que estem fora. Per què? Perquè estem donant una informació en la qual hi haurà gent que la pot aprofitar. Amb independència de que tinguem els nostres perfils configurats en privacitat o no.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
5: Ningú t'informa com nosaltres.

Tota una festa d'emocions, David Bowie en directe. Així hem recuperat aquest tema, Heroes, que és dels més celebrats del cantant britànic. De fet, Heroes, la cançó, du el mateix nom que el 12è àlbum de David Bowie. El treia l'any 1977 i, de fet, és el segon llançament d'una trilogia, la trilogia de Berlín. El va produir junt amb Brian Eno. Aquesta cançó és una de les més conegudes. Té a veure o explica la història d'amor entre dues persones que es coneixen al mur de Berlín, separat en aquell moment, no? Per aquesta barrera física.

0: No cal que us digui que és una de les cançons que estan incloses, o tot l'àlbum, de fet està inclòs en aquell llibre dels 1001 àlbums que has d'escoltar abans de morir. De tot l'àlbum ens quedem amb aquesta cançó homònima, Heroes. Per què hem començat escoltant aquest tema de David Bowie? Primera, perquè ens agrada moltíssim, perquè guanya molt en directe, per això hem triat aquesta versió, potser no tan radiofònica, però molt xula en directe, i tot plegat per parlar-vos d'una sèrie. I és que avui la pregunta del dia, el tema del dia, va sobre sèries que heu de veure a l'estiu. I nosaltres, bé, jo n'he repescat una que ja havia vist en el seu dia quan la van emetre per TV3. Us explico. Es diu Herois, Heroes, tal qual, sí? És una sèrie de 4 temporades creada per Tim Krink. Fins aquí tot bé, tot normal, eh? De fet, la començaven a emetre la televisió nord-americana l'any 2006. Sembla que TV3 la va començar a emetre un any després, el 2007. Van ser pioners, de seguida la van doblar al català i la van emetre al 2007. Ara l'hem repescat i us la vull re-recomanar perquè està a Netflix. 4 temporades, passen ràpid, i també us aviso que, atenció, perquè és una sèrie molt bona, però que a finals de la segona temporada la van deixar com a penjada perquè va coincidir, no sé si recordareu, amb aquella vaga de guionistes. Hi va haver una vaga de guionistes a Hollywood per protestar per les condicions laborals, i com que van quedar paralitzades totes les sèries a què estàvem enganxats i va haver com una baixada d'argument, no? Va costar de tornar a agafar ritme, però fins a finals de segona temporada és una sèrie més que acceptable. Què ens explica Heroes, Herois? Doncs ens explica, sense fer massa spoiler, com gent arreu del món va descobrint que tenen poders sobrehumans, poders sobrenaturals. Lluís, el nostre tècnic, tu l'has vist, Heroes, Herois? Sí, l'has vist. T'agrada? Diu que sí, que sí que mola. I tothom mola molt, i tothom té un personatge preferit, perquè clar, els poders canvien depèn del personatge, i normalment van associats a personatges que no t'ho pensaries mai, no? Per exemple, hi ha una animadora d'institut que té el superpoder de que és indestructible, es tira de dalt baix d'una torre, d'un edifici, passa a través, es crema passant a través de les flames enceses, no?, d'un incendi, i res, es torna a recomposar els ossos, fa clic, clic, es torna a posar a lloc, i se li curen les ferides, és indestructible. Clar, és una animadora d'institut, allò tota fineta, tota cookie, no? I això fa molta gràcia. Després també hi ha un personatge asiàtic que pot parar el temps i l'espai i viatjar en el temps i l'espai, però n'hi ha que preveuen el futur, i això és com una maledicció perquè preveuen normalment les coses dolentes que han de passar en el futur, totes aquelles catàstrofes i desgràcies. N'hi ha d'altres que, sense saber-ho, tenen una força extrema producte de la seva mala llet quan s'enfaden. Alguns que poden, vaja, un que pot llegir la ment, uns que poden volar, i en fi. I ara ve la pregunta. A part de que us recomano la sèrie, que val molt la pena, i té personatges que t'encarinyes moltíssim amb ells, i té molta intriga, perquè clar, que al darrere hi ha una possibilitat de destruir el món, eh? Si no hi hagués una catàstrofe a punt de venir, no seria tan interessant. Però a part d'això, jo us pregunto, quin superpoder us agradaria tenir si poguéssiu triar? Per ser herois, que després també hi ha els dolents, els villans, també. Doncs amb aquesta pregunta, i parlant de sèries, parlant d'herois, li traslladem a l'Enric Rubió de Cardedeu. Cardedeu, Enric, bon dia.
1: Molt bon dia, com estem?
0: Bé, et pregunto, quin superpoder voldries tenir si poguessis triar un superpoder? Dels que he dit o algun altre?
1: Ostres, doncs no sabia dir-te. M'has enxampat, eh? Mira, jo potser, hòstia, viure molts anys, perquè sóc un fanàtic de plantar arbres i sé que mai arribaré a veure els granses, llavors, hòstia, poder envellir al costat d'un roure que hagi plantat, això seria ben parit.
0: Mira, no està mal. Bé. Seríem, sí, però amb condicions, amb velles condicions.
1: Sí, home, i tant, com a mínim com a roure.
0: Molt bé. No va de superpoders, però sí que va de sèries. Avui la pregunta que us fem, la sèrie de l'estiu.
1: Doncs sí, avui estic segur que us pensareu, amb aquest tema del dia l'Enric no podrà tirar gaire enrere la història, oi? Doncs tururut.
0: Clar, sí? Ai.
1: Clar, sí, perquè ens plantem fa gairebé 80 anys, just a l'Equador del segle XX, quan als Estats Units van inventar les sèries d'estiu. De fet, van inventar-ho com un espai per emetre episodis inèdits o inclús pilots que no havien vist mai la llum. Així va ser el cas de GA Summer Originals o Sneak Preview del 1956, o 4 anys més tard, el 1960, la New Comedy Showcase, que va ser tot un clàssic de reciclar pilots de comèdia i va ser un grandíssim èxit. Però, Berta, perquè aquí a casa nostra, Núria, a Catalunya, ho hem patat pel que fa a sèries, que ja tots plegats, com bé has comentat, ho ubiquem al llarg d'aquests mesos, tot i que originàriament s'emetien durant l'any. Sí. Una de les primeres, i estic segur que recordaràs, jo les vaig revisionar fa 2 anys, van ser les sempre fantàstiques Teresines.
0: Oi.
1: Les tietes catalanes de referència, que tot i fer-ne només, alerta, que això molta gent no ho sap, 13 capítols i una sola temporada.
0: Només?
1: Sí, va ser molt poc i van passar a ser tota una icona catalana.
0: Perquè llavors també, Enric, no estàvem acostumats a sèries d'aquestes de 1000 temporades i 13 capítols ja ens sonava, ja ens semblava molt. Clar,
1: sí. Allò que diuen, lo bo breu, 2 vegades bo, no?
0: Sí, sí.
1: I així és, i va revisionant. També Poblenou va tornar a metre's a l'estiu, tot i que per serials d'estiu, que tots coneixereu i encara tots veiem any rere any, o molta gent, tenim del 1999 l'imitable i sempre venerada Plats Bruts i un capítol, de fet, dedicat a la platja brutal, que sonava així. Escolteu, a veure si us sona. Tu te'n recordaves d'aquest capítol?
0: És que és un capítol molt divertit, en què surten amb tanga, en fi, fan les mil i una,
1: tanga,
0: és tremendo.
1: Dic, va, deixa'm posar aquesta, sí, sí, espectacular, en López i en Ramon, amb, bueno, un tanga, un fil de pescar, sí, sí. Crec que les seves 6 temporades i 73 capítols són els més ben aprofitats de la història. Però a Catalunya, on fem viva a nivell cinematogràfic aquella frase de Lluís Llach que diu no oblidem cap nom, caldrà fer memòria per no repetir el pas d'una història, també vam poder gaudir del primer gran serial d'època aquí a Catalunya, estrenat el 2001 i remès en més d'una ocasió a partir de llavors. Sonava així. T'aboca records? Et sona, Núria?
0: Saps que no? Saps que ara en tens en quadro, no?
1: Temps de silenci, temps de silenci.
0: Oh, temps de silenci,
1: sí. Sí. Déu-n'hi-do, fa anys, sí, sí, 2001, però enguany, i degut a les noves corrents, un videopodcast està acaparant tota o molta atenció i està fent les delícies de, com deien, d'oients i telespectadors, ja que s'emet per ràdio i també per televisió. A veure si em saps dit on és aquesta sintonia. Aquesta jo crec que sí, avui vaig agafant,
0: no.
1: A veure, a veure.
0: Ai, que no.
1: Ja us ho diré jo. La Renaixença, i com dirien ara, visca el batlle d'en Peyu. Per tant, estem tenint noves corrents i ara
0: és
1: una sèrie...
0: Gràcies al
1: videopodcast,
0: és el que
1: dius tu. Sí, sí, sí. Ho emeten pel 33, ja et dic, ara no recordo si es diu 33, però el T33 de tota la vida per tots, també es pot trobar per internet i sona per la ràdio també sovint a diari. Per tant, doncs, és un videopodcast que televisiu que hi ha molta gent ara que està enganxat, sí, sí.
0: Déu-n'hi-do, eh? No m'has tret de Nissaga de Poder, que és una de les bèsties d'aquest.
1: Va, Foli, estació d'enllaç, de pas.
0: Ai, vinga, va.
1: Vinga.
0: Sí. Déu-n'hi-do. Tu ets més d'humor o més de sèries dramàtiques, però?
1: A l'estiu, més d'humor.
0: Val.
1: Sí.
0: Val. Doncs ja està.
1: Bueno, és que estem revisionant ara amb la meva parella, estem revisionant Jet Lag, per exemple, que jo no l'havia vist sencera, i és fantàstica, Jet Lag, increïble. Ara sí, haig de dir que crec que mai cap sèrie ha destrossat tant l'idioma com aquesta, eh? Increïble, si ho revisioneu, o sigui, flipareu en colors, i flipareu no està ben dit, però vaja, a mi em sagnen les orelles, eh? Però bé, m'ho passo molt bé veient-ho.
0: Ja forma part de l'humor, també, que
1: sí,
0: feien servir.
1: Sí, sí, sí.
0: Molt bé, la seva de teatre. Que xulo, molt bé. Doncs vinga, avui preguntem això, que ens recomaneu sèries per veure a l'estiu, però que poden ser de tota les èpoques, d'aquí i d'allà i de tot arreu. Ja està, és una bona opció, molt bé. A part d'això farem altres coses. Com podem participar, Enric? Com sempre, recorda'ns-ho.
1: Doncs vinga, tothom cap a Instagram, seguiu-nos, que nosaltres us estimeu molt, vosaltres sabem que també, així que Obert Vacances, busqueu Obert Vacances sense el par al mig, i allà doncs comenteu el reel que pengem sempre sobre el tema del dia, participeu a l'enquesta, envieu-nos comentaris, i també teniu un número de WhatsApp on ens podeu enviar àudios, que ens encanta passar-ho just a la mitja part del programa.
0: Doncs avui va de sèries, recomanació de sèries. Enric, des de Cardedeu, moltíssimes gràcies.
1: Salut, bon programa.
2: Obert per vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local.
0: Parlant de destrossar la llengua, que ara ens deia l'Enric, amb aquesta sèrie Jet Lag, doncs avui tindrem, ens ha de mirar una miqueta, perquè ens espera l'espai sobre la llengua catalana, que fem el català dormit, així l'anomenem, que ens porten des de la nova ràdio de Reus, parlant sobre això, aquells anglicismes moltes vegades que podem substituir per paraules plenament catalanes. Parlarem d'un acte solidari a Rosselló, perquè allà organitzen un trofeu de natació a favor de les cardiopaties congènites. Després anirem de excursió al Castell de Tamarit, que és obligatori si visiteu la Costa Daurada. Farem una excursioneta a la muntanya, tot just al voltant de Montblanc, per anar cap a l'ermita de Sant Joan. Dins les recomanacions no només us recomanarem sèries, que també, sinó també jocs de taula, molt interessant. Jocs de taula o jocs de cotxe, jocs en definitiva per jugar a l'estiu. I atenció, perquè començarem amb una primera entrevista de luxe. La cantant Luz Casal ve demà a Tarragona, la tenim aquí en concert a Tarragona, està fent de gira per tota Espanya i ens ha concedit uns minutets d'entrevista. Per tant, avui, per ser divendres, comencem la primera entrevista amb A Punt d'Agenda amb Luz Casal als micròfons de l'Obert per Vacances.
2: Obert per Vacances.

0: Abans d'entrar en matèria, però, entrem en matèria amb el que fa, pel que fa a la informació destacada de tota Catalunya. La primera parada d'aquesta ronda informativa la fem a Girona. Girona FM, Saïd Esbai, bon dia.
1: Bon dia, bona hora.
0: A punt pel cap de setmana, ja.
1: Quin remei.
0: Oi.
1: Ja toca, no?
0: Ja toca. Doncs mira, si heu d'agafar transport públic, a veure què us passa, perquè la primera notícia que ens portes és els usuaris gironins de la R11, no?, que es queixen de poca informació, tot plegat per als retards que provoca l'esvoranc de Montcada.
1: Doncs mira, de fet ens ha passat ara mentre arribàvem aquí a Girona, que ho dèiem amb un company, dèiem, sabem com arribem però no quan tornarem.
0: Yeah.
1: De fet, si ens ubiquem ahir, doncs la majoria no estaven al cas que hi havia la incidència i se sorprenien de fet de saber que no podien arribar amb tren a Barcelona. Els qui anaven cap al nord també estaven sorpresos i resignats en veure que els combois arribaven tard o que alguns fins i tot s'havien suprimit. Escoltem a dues de les persones afectades.
2: No, no, no, no ens fem el cas, però no, bueno, no, vull dir, no, no ens estranya.

0: solen anar bastant plens.
1: Doncs sí. Sens dubte, el tema ferroviari s'ocuparà un altre estiu. Jo crec que més d'una portada de l'Obert per Vacances. Va, però parlem de coses més agradables, de festivals, sons del món.
0: Doncs arriba la seva 19a edició amb un concert de Pablo Alborán a la Ciutadella de Roses i, de moment, més de 22.000 entrades venudes. De fet, la cita s'allargarà fins al dia 10 d'agost amb una quinzena de propostes, entre les quals la de Rosana, que celebrarà 30 anys de carrera, Niña Pastori, Joan Dausà, Sergio Dalma o també un concert conjunt amb Lax en Busto i Gossos. També s'han programat 5 concerts en cellers de l'Alt Empordà.
1: Música, però també poesia.
0: Home, i és que s'ha presentat la 33a edició de Nit de Poetes, que en aquest cas farà un homenatge a Quima Jaume. De fet, serà el divendres 18 de setembre, a les 9 del vespre, se celebrarà aquesta 33a edició de la ja tradicional Nit de Poetes al Pati de les Magnòlies de l'edifici de la Generalitat, aquí a Girona.
1: Ens ho aportem, 18 de setembre, ja haurà passat l'Obert per Vacances, aneu fent agenda per la tardor, que també ve de gust, clar que sí.
0: Només faltaria.
1: Saïd Esbai, des de Girona, moltes, moltes gràcies, bon cap de setmana.
0: Igualment, Núria.
1: La propera parada la fem a Rubí. Paula Iglesias, bon dia.
2: Bon dia, Núria.
1: Bon dia. També preparada pel cap de setmana?
2: Aquí tenim més ganes de cap de setmana, crec que a Girona,
1: Segueix en peu, el tema de la flama de la fuita de gas. En aquest cas, per dir-nos que a la plaça de Sants de Barcelona ja s'ha pogut apagar, però va estar més de 12 hores cremant, veritat?
2: Doncs sí, recordem que la deflagració va tenir lloc dimecres a la nit i la flama ha estat visible fins ahir al migdia. Els bombers han treballat amb l'objectiu de refrigerar la flama, però no d'extingir-la directament, ja que això hagués incrementat el risc de dispersió de gas. A mig matí la flama es va apagar i ja s'ha donat l'emergència per controlada. Segons ha explicat Albert González, cap d'intervenció dels bombers de Barcelona, la fuita ja està totalment neutralitzada i no hi ha risc d'explosivitat del gas.
3: L'emergència ja estaria, des del punt de vista de gas, totalment sota control i finalitzada, i estem a l'espera de la resolució per al restabliment, per l'extracció de la màquina que ha provocat l'incident i que té risc de potencial caiguda a la via pública. Però ja s'han iniciat els treballs, diguem, perquè vingui aquesta grua de gran tonatge per extreure-la.
2: Ara el que cal és moure la màquina perforadora de les obres que ha provocat l'incident, ja que està en situació inestable i cal retirar-la. Com ha explicat González, el carrer de Sant Antoni ja queda restablert i les altres comunicacions quedarien preventivament tallades fins que no es faci l'extracció de la màquina. Pel que fa a l'accés de comerços i vianants o cases que estan just a la vora, com que ja no hi ha aquest risc de gas, també es donarà accés lliure.
1: I anem també fent agenda amb un futur més immediat. Del 15 al 21 d'agost, festes, la Festa Major de Gràcia.
2: Doncs sí, Núria, se celebrarà, com bé has dit, del 15 al 21 d'agost, amb més de 900 activitats gratuïtes repartides al llarg dels 7 dies, amb una programació que aposta per una oferta inclusiva, amb activitats sobre feminisme i ecologia. Entre les principals novetats s'estrenarà un espai específic amb programació per a infants, adolescents i famílies, i a més 5 carrers compartiran una mateixa temàtica decorativa per primer cop en 10 anys. Segons la presidenta de la Fundació Festa Major de Gràcia, Lina López, aquesta iniciativa demostra el treball conjunt entre les diferents comissions. Enguany la festivitat donarà suport a l'Associació Catalana de la Síndrome X Fràgil amb la venda de marxandatge solidari.
1: I encara una darrera notícia que ens va parlar de que la Generalitat va confirmar ahir 4 nous casos positius de pesta porcina africana.
2: Doncs sí, tots estan dins la zona del risc, dels quals 2 a Barcelona, 1 a Castellbisbal i 1 a Molins de Rei. El total de positius des de l'inici del brot ascendeix fins als 372 senglars. Des del primer cas detectat a finals de novembre s'han analitzat 9.837 senglars, dels quals 9.465 han estat negatius. Segons el balanç setmanal del Departament d'Agricultura, en els últims 7 dies s'han capturat 325 senglars dins la zona infectada.
1: Moltíssimes gràcies, Paula Iglesias, des de Rubí. Una abraçada i bon cap de setmana, companya.
2: Bon cap de setmana, Núria.
1: La propera connexió ens du cap a Terres a Lleidatanes o a Ulleida. Quim Gasó, bon dia.
4: Bon dia.
1: I seguim ampliant la notícia que ja veníem donant des de fa uns quants dies, en aquest cas per dir-vos que han decretat presó provisional sense fiança per al jove acusat de matar una dona de 75 anys a Soses.
4: Sí, la jutgessa ha investigat el detingut de 18 anys per un delicte d'homicidi. El jutjat d'instrucció número 3 del Tribunal d'Instància de Lleida va enviar aquest dijous a presó provisional comunicada i sense fiança al jove de 18 anys detingut amb la relació de la mort violenta d'una dona de 75 anys a Soses. La magistrada va acordar aquesta mesura després de la declaració de l'acusat, a qui han obert una causa per un presumpte delicte d'homicidi. El procés havia passat els últims 3 dies a la comissaria dels Mossos d'Esquadra de Lleida, on també va ser sotmès a diversos interrogatoris. La investigació, recordem, es va iniciar el dissabte

0: del vespre, quan la víctima no va tornar a casa després de sortir a passejar amb el seu gos, i la preocupació va créixer al poble quan l'animal va tornar sol i sense corretja al municipi. Poc després de les 9 de la nit, els equips de recerca van trobar el cos de la dona en un camp de panís a la sortida de Soses en direcció cap a Aitona. La víctima presentava ferides al coll compatibles amb una mort violenta i la investigació dels Mossos va culminar dilluns a la tarda amb la detenció del presumpte autor, un jove que es trobava establert al municipi de forma temporal i treballava al camp.
1: Per altra banda, us direm que Lleida tanca el primer semestre amb menys delictes, però amb més denúncies per incivisme.
0: I la principal conclusió és que els robatoris a l'interior de vehicles, entre d'altres, cauen a la meitat mentre creixen els delictes contra la seguretat viària. Aquest és el balanç que van presentar aquest dijous els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana durant la reunió de comandaments celebrada a la Paeria. Les dades policials corresponen als 6 primers mesos de l'any indiquen que entre gener i juny s'han registrat 5.269 fets delictius, el que representa un 4,6% menys que en el mateix període del 2025. La reducció es concentra principalment en els delictes contra el patrimoni, que baixen un 9,6%, i el descens més destacat és el dels robatoris, que cau a la meitat, passant de 800 i escaig a uns 400. En canvi, els delictes contra la seguretat viària augmenten un 20%, sobretot per conducció sobre els efectes de l'alcohol i per persones que circulaven sense permís o amb documentació falsa.
1: I com a darrera notícia, us expliquem que la Paeria, l'Ajuntament de Lleida, ha ordenat el tancament temporal i preventiu del camp d'esport. Sembla que han trobat presència de legionel·la.
0: Correcte. La decisió es va prendre arran de les analítiques realitzades durant les auditories que l'Ajuntament impulsa després d'assumir-ne la gestió directa d'aquest mateix equipament. El consistori ha explicat que la instal·lació romandrà tancada mentre es duen a terme els tractaments, les reparacions del sistema d'aigua i els controls tècnics necessaris per garantir que les instal·lacions compleixen totes les condicions sanitàries.
1: Moltíssimes gràcies, Quim Gasó, des de Lleida. Uau. Una abraçada.
0: Adeu.
1: Bon cap de setmana.
0: Adeu. Bon cap de setmana.
1: Marina Pérez Got, tu no marxes encara, bon dia.
2: Encara no, però marxaré, t'abandonaré, eh?
1: Aniràs a la platja de la Rabassada, possiblement, no?
2: Hi he anat aquest matí, ja hi he anat. Avui, abans que posin els carrers, jo ja sóc
1: la Marina ja ve banyadeta de mar, ja ve saladeta a la ràdio. Doncs hauràs vist aquest nou dispositiu que ha estrenat la platja de la Rabassada, un dispositiu acústic per ajudar al bany a les persones invidents.
2: Sí, de fet ja és bastant visible, els usuaris podran entrar a l'aigua de manera autònoma i segur a través d'un sistema de balises que donaran informació sonora. Abans d'entrar a l'aigua, els usuaris rebran una pulsera. Aquesta tindrà 3 botons que els orientaran a través d'àudios mentre es banyen. Fins i tot podran contactar amb el servei de socorrisme. Rocío Calcerrada, tècnica de l'ONCE, diu que els usuaris hauran de fer un entrenament previ per reconèixer els sons.
3: Tendrán que hacer un entrenamiento, sobre todo también auditivo, para saber identificar los diferentes tonos que puedan tener cada baliza, para que estén orientados en todo momento y sepan en qué punto están del mar, digamos. Entonces, previamente habrá que hacer un entrenamiento con las pulseras y reconocer muy bien los sonidos.
2: Aquest servei és gratuït, no cal reserva prèvia i està disponible cada dia de 10 del matí a 8 del vespre fins al 15 de setembre. A més, de Tarragona, també a Cunit, s'ha posat en marxa.
1: Molt bé.
2: Et sembla bé?
1: Em sembla bé. I ja?
2: No, tio.
1: Parlem de l'eclipsi, vinga, va.
2: Sí, vinc a parlar molt de l'eclipsi avui perquè, així com indica la portada del diari de Tarragona, Prades restringirà els accessos al municipi el mateix dia 12 d'agost. Només podran entrar unes 6.000 persones i tancaran carreteres i camins per evitar aglomeracions. En aquest mateix sentit, l'Ajuntament de Cambrils disposarà de 2 aparells LangSound cedits pel Consell Superior d'Investigacions Científiques, el CSIC, que acostaran l'eclipsi total de sol a les persones cegues o amb discapacitat visual. Els dispositius tradueixen la intensitat de la llum solar en freqüències de so, convertint el fenomen astronòmic en una experiència auditiva. I un últim apunt, Núria, una recerca de la Universitat Rovira i Virgili indica que els pòsits de cafè poden convertir-se en matèria primera per produir biocombustibles.
1: És que només surten coses positives del cafè.
2: Si tu dius...
1: Ja ho dic.
2: Endavant.
1: Marina Pérez Gon, moltíssimes gràcies i bon cap de setmana.
2: Bon cap de setmana.
4: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.

I arriba ara la primera entrevista de la jornada, que per ser divendres ve en forma de punt cultural. I de fet és una entrevista que té sintonia o música pròpia.

0: El passat 10 de juliol la val poder veure i escoltar i gaudir a Manresa. Tenim la sort de que demà, dissabte, ve aquí a Tarragona a les 10 de la nit al Teatre Auditori del Camp de Mar. De fet, si ens esteu escoltant des de qualsevol lloc de Catalunya, val molt la pena venir al festival d'estiu del Camp de Mar, no només per l'espai, també per la programació que ofereix. I, per què no, demà podria ser una bona cita. Tenim Luz Casal aquí a Tarragona presentant una gira que es diu Me voy a permitir, i fa parades, un parell de parades a Catalunya, però en fi, està viatjant i rodant per tota Espanya, després comença a girar a l'Amèrica Llatina. Luz Casal, que ens va poder dedicar uns minutets per explicar-nos com està sent aquesta gira tan, tan especial. Luz Casal, buenos días.
1: Hola, bon dia.
0: Bon dia. Con ganas de venir a Tarragona, ¿cómo va la gira?
1: Pues la gira va muy bien, hemos hecho ya 40 conciertos, nos queda todavía un buen número importante hasta el final del año, y la verdad que muy satisfechos, tanto los que hemos hecho en España como Francia, Bélgica y Suiza, sí, muy bien.
0: ¿Para la América Latina te vas también o no?
1: Sí, en octubre.
0: Lo digo porque el disco está lleno de referencias, ¿no? Y de canciones que nos llevan para la América Latina. ¿Cómo es este Me voy a permitir? ¿Qué nos cuentas?
1: Bueno, a ver, ¿qué se puede contar de algo que te cuesta años, que te cuesta meses grabar? En fin, que están volcados ahí cantidad de cosas, ¿no? Cantidad de cosas personales, cantidad de búsquedas de sonidos determinados, hacer un álbum es siempre complejo. Cuando lo acabas tienes la sensación de haberte vaciado completamente. Afortunadamente pasan unas semanas y ya vuelves a tener como ganas de empezar de nuevo, ¿no? Pero es un álbum que tiene 5 canciones que son versiones, porque en un principio pensaba hacer un disco homenaje a las compositoras y autoras mujeres, pero bueno, al final, entre que empiezas con una idea, la desarrollas y llegas al final, pasan muchas cosas por el camino, y una de ellas pues fue darme cuenta que tenía canciones nuevas y que quería, digamos, mostrar ese presente mío, ¿no? Así que al final es una combinación de dos aspectos, el aspecto de intérprete y el aspecto más complejo, que es de autora, compositora, productora, etcétera.
0: Y al final te ha quedado una cosa como muy ecléctica, ¿no? En que se ve...
1: Bueno, así soy yo. O sea, yo creo que cuando quieres expresar muchas cosas, no una temática única, tienes que hacer uso de diferentes ambientes, de diferentes ritmos, de diferentes formas, ¿no? De hacer canciones. Entonces, en eso creo que cualquiera que haya seguido mi discografía desde el principio lo he mostrado así. O sea, no se puede decir que este álbum sea ecléctico solamente, lo son los 18 anteriores, ¿no?
0: Hay un mensaje pero común en las canciones de este
1: bueno,
0: álbum.
1: siempre me gusta tener, aunque haya canciones, digamos, profundas que expresen sentimientos profundos o decepciones o lo que sea, siempre me gusta tener la sensación de que dejo la puerta abierta, ¿no? Que siempre hay como una esperanza, ¿no? No me gusta volcar nada más que las cosas, digamos, problemáticas, ¿no? O sea, yo creo que siempre hay canciones optimistas, o al menos, si no completamente, sigo ofreciendo una parte para que la gente se quede con buena sensación, aparte de las que haya vivido a lo largo de la escucha, ¿no?
0: Composiciones propias, también versiones que vienen a ser un homenaje, ¿no? A esas compositoras que admiras.
1: Sí, incluso a cantantes, ¿no? En el caso de compositoras, más que compositoras, autoras, sería el caso de Amalia Rodríguez, que no ha sido una mujer que haya escrito muchas letras. Y en el caso de intérprete sería la versión de Todo Cambia, que hizo famosa Mercedes Sosa, sobre todo, ¿no?
0: Vaya.
1: Entonces son son maneras también de decirle a la gente que me sigue o la gente que acude a escuchar mis canciones que hay mujeres que son importantes en mi formación, ¿no? Mm-hmm. Y luego pues está el respeto, ¿no? Yo creo que puedes vivir un presente muy activo, pero saber de dónde vienen las cosas, ¿no? No solo tu talento vale, está también la reflexión y el aprecio y el agradecimiento a los que han estado y sobre todo en este caso las que han estado antes que tú.
0: ¿Y en qué lugar está Carla Bruni, que es la única colaboración así en vivo de la...?
1: Sí, bueno, Carla Bruni tiene una explicación muy clara. O sea, yo necesitaba al cantar esa versión de Charles Aznavour dirigida a una mujer, necesitaba que hubiera una mujer cantante. Y me parecía que además una mujer que tuviera una cierta sensualidad en su voz, y ella la tiene sin ningún tipo de duda. Y ha sido el colofón de toda la grabación del álbum, porque es muy pro, muy profesional, sí. Es muy atenta, muy educada y estuvo en el estudio fantástica, pero fantástica, o sea que fue, como digo, el colofón, el final de la grabación y me quedé con un muy buen sabor de boca y le estoy muy agradecida.
0: Qué chulo. Te vamos a ver con pantalones de cuero, pero también cantando fados también, ¿eh? Que te va el fado muchísimo. De cuero. No lo digo porque estará tu parte más rockera, pero también es eso, te vamos a ver con canciones más delicadas, incluso cantando fados que te encaja perfectamente.
1: Sí, verdaderamente yo creo que en este momento de mi vida el agradecimiento y la confianza que me ha dado mi perseverancia desde el primer álbum, he grabado canciones muy distintas, canciones que para definir lo que yo soy como cantante, sobre todo, aparte de otras cosas, dentro de la música, es que he necesitado para expresar cosas distintas, sensaciones distintas, sentimientos distintos, estilos distintos. Y desde el principio así lo demostré, con lo cual ahora pues tengo como una cierta gratificación, ¿no? De darme cuenta, ¿no? De manera cierta que lo que hice desde el principio hasta el día de hoy ha merecido la pena a pesar de algunos sinsabores y algunos, ¿sabes? Como necesidades de explicarme todo el tiempo por qué haces una balada y luego haces un rock and roll, por qué no en este álbum hay menos rock y hay más no sé qué, ¿sabes? Entonces, bueno, pues tengo esa satisfacción por un lado de haber hecho hasta el día de hoy lo que me ha dado la gana, lo que necesitaba por otro lado. Y dentro de esa amplitud de registro, pues ser aceptada, ¿no?
0: Bueno, a raíz de esto que estás contando, viene muy, muy a cuento con el título del álbum y de la gira, Me voy a permitir, ¿no? Es porque yo lo valgo y porque yo lo quiero.
1: Sí, no, pero que puede parecer una arrogancia, pero no. Básicamente yo lo interpreto, y así era el propósito, de una cierta ironía o un cierto sarcasmo en el título, para mostrar sobre todo en la letra que de la canción que da título, Me voy a permitir, que hay aspectos míos que no necesariamente son los más bonitos y que mostrarlos no me da ningún tipo de pudor. O sea, si soy macarra, en fin, puedo dejar pasar el tiempo a la Bartola y pintarme los labios y no hacer nada más, ¿no? O sea, muestro de manera muy, a mi modo de ver, muy inequívoca que se puede tener cierto, ¿sabes?, tener la cabeza alta ante ciertos defectos que por más que intentas arreglarlos no lo consigues.
0: Te sale el punto punky, ¿eh, Luz?
1: Sí.
0: Bueno,
1: sí.
0: el punt punqui de la Luz Casal i també el Delicat, que segur que els veurem en directe als concerts, ben cuidats en directe, la música per davant de tot, ens explicava en els seus concerts, en la seva posada en escena. Luz Casal, que és una boníssima excusa per viatjar cap a Tarragona per venir demà a veure-la en concert aquí a les 10 a l'Auditori del Camp de Mart. M'ho voy a permitir, aquest és l'àlbum que presenta, però ens ha xivat que evidentment hi ha cançons que les ha d'incloure, cançons clàssics, clàssiques i conegudíssimes de tota la seva carrera. I com passa en aquests casos, si visiteu Spotify, per exemple, trobareu la llista de les cançons del repertori que acostuma a presentar en els seus concerts i veureu quines són aquests grans hits que també podreu cantar. Tot i que l'àlbum darrer és molt, molt, molt recomanable, eh? També és per incorporar en el vostre repertori. Amb Luz Casal hem començat avui aquests primers minuts de l'Obert per Vacances, però ara seguim amb més qüestions i parlem sobre llengua. Parlem sobre llengua en el sentit d'un podcast que ens arriba des de la Nova Ràdio, El Català Adormit, i és que sovint no ens n'adonem, però moltes vegades quan parlem, i jo ho faig molt, eh? Utilitzem paraules manllevades d'altres llengües, sovint de l'anglès, i no cal. De fet, ens ho demostren a la David Fernández i la seva col·laboradora filòloga, l'Agnès. Amb ells recordarem que és més senzill del que sembla parlar bé el català.
2: Espera, Agnès, no menges encara. Vull penjar un post abans que ens arribin les braves. Segur que interessa als meus followers, això.
3: Veig que avui vens molt connectat, David.
2: És que si no ho penjo ara, després ja no ho veurà ningú.
3: Doncs mira, si vols fer-ho en català, pots penjar una publicació, que encara que no sigui un post, també la veuran els teus seguidors.
2: Veus? Seguidors sí que la dic de tant en tant, aquesta.
3: És que funciona molt bé, a vegades ens ho compliquem nosaltres mateixos tot.
2: Doncs avui la publicació arribarà als seguidors.
3: Penja el que vulguis, però mengem-nos les braves abans que no es refredin.
2: Escolta, Agnès, com ho tens aquest cap de setmana? Quedem per fer un brunch?
3: Podem fer un esmorzar de forquilla o un esmorzar dinar, si és molt tard, en tot cas.
2: Ja, però és que això de brunch queda molt més modern, no?
3: Potser sí, però en català també sabem esmorzar tard.
2: Doncs va, dissabte, què et sembla si quedem per fer un esmorzar de forquilla?
3: I portem la gana, que això no ho ha traduït ningú.
2: Agnès, ja has vist l'història que acabo de penjar?
3: No.
2: Doncs l'he penjada ara, fa 5 minuts.
3: Jo en diria, David, una història.
2: Agnès, història? Tothom en diu story.
3: Sí, però història tothom l'entén i no costa gens de dir.
2: És veritat. I si et dic la veritat, mai m'ho havia plantejat.
3: A vegades les paraules més senzilles són les que passen més desapercebudes.
2: Escolta, Agnès, no sé pas què passa avui. Acabo d'obrir el correu i ja m'han arribat 4 missatges dient que he guanyat un telèfon d'última generació. I això que ni tan sols hi havia participat. Tot això fa pinta d'espam, eh?
3: Doncs ja pots anar amb compte, perquè, a més, en català tenim una forma més nostrada per referir-nos-hi.
2: És veritat, ho diem tan sovint que ni m'havia plantejat que també hi deveu una manera de dir-ho en català, no?
3: I tant, en diem correu brossa.
2: Correu brossa? Aquesta sí que està ben trobada, eh?
3: Perquè al capdavall és això, missatges que no has demanat, que t'omplen la bústia i que moltes vegades només busquen enganyar-te.
2: Ara què penso? El meu gestor de correu té una carpeta que es diu precisament així, correu brossa, clar.
3: Veus? La paraula ja hi és, només cal acostumar-nos a fer-la servir quan en parlem.
2: Doncs aquests 4 correus aniran directament al correu brossa.
3: I sense cap remordiment, tu.
2: Ni un, que per una vegada la brossa ja sap on ha d'anar. Mira, ja has vist aquest vídeo? S'està fent viral, té milers de likes.
3: A quin canviaria una de paraula?
2: Ja hi som. Quina paraula canviaries?
3: Els m'agrada. És una traducció que ha relat molt bé, no ho trobes?
2: És veritat. Jo ja gairebé sempre ho dic així, però mira, ara m'ha sortit like.
3: Bé, no costa massa pensar-hi. En canvi, això de viral sí que és correcte, esclar.
2: M'agrada. Mira, una vegada que dic les coses ben dites, ja toca.
3: Bé, la llengua també sap relaxar-se, David.
2: Mira aquest influencer. Recomana aquesta gelateria i acua fins al carrer.
3: Escolta, David, que no costa pas gaire dir-ne influenciador.
2: Ah, mira, influenciador, no sona malament.
3: I explica perfectament què fa.
2: Doncs mira, avui el que farem serà seguir el consell de l'influenciador.
3: Però si el gelat no és bo...
2: La culpa serà meva, llavors.
3: Exacte. Les paraules poden influir en els comportaments, però els gustos ja són una altra història.
2: Has vist aquesta samarreta? Fa molt vintage.
3: David, també pots dir que és d'estil retro.
2: Ah, retro és correcte, en català?
3: Sí, o antiga, si realment ho és.
2: No, antiga no, que el dependent encara s'enfadarà si dius que és antiga.
3: Doncs retro fa el fet i continua sonant bé.
2: Doncs va, em provo aquesta, va, que és de tipus retro.
3: David, avui no hi ha manera de decidir-nos. Què et ve de gust, una pel·lícula o una sèrie?
2: Ai, m'és igual, proposa alguna cosa. Agafa la plataforma aquella de streaming que sempre mires.
3: Sí, mira, en català està ben dit així. Només que s'ha adaptat i ho hem d'escriure a streaming, amb la E al principi i un accent a la primera I tancat, evidentment, que la I sempre porta accent tancat.
2: Mira, una que encerto, que bé. Mentre vaig buscant, vaig fent scroll, és que hi ha tantes opcions que no s'acaben mai, eh?
3: Doncs pots dir que vas fent lliscar la pantalla o que et vas desplaçant pel catàleg, què et sembla?
2: És ben bé això, fa estona que em desplaço i encara no he triat res.
3: Potser perquè tens la llista al núvol, i no pas al cloud, eh? I et surten totes les recomanacions de sempre.
2: Doncs sí, ho tinc tot desat al núvol, les fotos, els documents i ara també els dubtes.
3: Però aquests no ocupen gaire espai.
2: No, però fan perdre molt de temps a l'hora de triar una pel·lícula.
0: La Inés i el David amb aquestes converses tan divertides amb un espai, un podcast que ens arriba cada divendres per despertar el nostre català, despertar el català, així es diu, aquesta peça, aquests molts apunts informatius i útils sobre la llengua catalana per utilitzar-la correctament. Divendres vinent, més. I ara passem a altres qüestions de la nova ràdio. Marxem cap a Ràdio Rosselló. A Ràdio Rosselló tindrem un altre exemple de com l'esport pot ser solidari, i és que Rosselló acull demà dissabte a partir de 3:45 de la tarda el trofeu Cor Petit. Es tracta d'un trofeu de natació en què hi participen nedadors de tot Catalunya i que s'organitza per recaptar fons per l'Associació de Cardiopaties Congènites. Una cita superestablerta al calendari de l'estiu en aquest municipi, a Rosselló. Marxem cap allà, cap a la Segrià, amb Ràdio Rosselló, i allà saludem la companya Laura Alcalde. Laura, bon dia.
4: Hola, bon dia, Núria.
0: Tot a punt? Ja tens, estàs preparada per competir?
4: Tu no! Jo crec que jo millor que m'ho miri, eh? I faci alguna fotografia, perquè lo de
0: passa, nedar... passa igual que a mi, sí.
4: És molt exigent, realment.
0: És que realment és un trofeu, eh? És que, sí, és solidari, però hi ha exigència al darrere. És una competició, com deies.
4: I jo crec que la natació és un dels esports que pot ser, clar, no estan en el nostre dia a dia, pot ser tant com d'altres, però és un esport molt exigent i que requereix de, escolta, molta preparació i sobretot molta resistència, que a mi em manca, Núria.
0: Molt bé. A veure, amb què ens expliques això? Com anirà el de demà?
4: Mira, estic molt ben acompanyada perquè avui és el dia previ a aquest trofeu, com molt bé explicaves, el trofeu Cor Petit. Avui m'acompanyen, diguéssim que l'ànima mater d'aquest trofeu és el Fidel Florença. Hola, Fidel, què tal? Molt bon dia.
5: Hola, bon dia.
4: Tot a punt per demà?
5: Tot a punt.
4: Tot preparat, eh? Ens acompanyen també el Macià, que el tenim aquí, el protagonista. Hola, Macià. És que el Macià està jugant per aquí fa una estoneta. Hola, Macià, què vols dir, bon dia o no? O prefereixes parlar després? Ara està una mica cansat, perquè ens han xivat que aquesta nit ha fet una mica d'acampada i la ressequilla és el que té, eh? Tinc el seu germà gran aquí a la vora, també, el Magí.
6: Hola. Hola.
4: Què tal, Magí?
6: Bé.
4: Preparat, perquè tu sí que n'hi ha des demà, eh?
6: Sí.
4: Sí, i ja fa uns quants anys, no?, que hi participes d'aquest trofeu?
6: Sí.
4: I què fas? Va, explica'ns-ho. Fas aletes, no?
6: Sí, faig aletes.
4: Que es diu així ràpid i fàcil, però no és fàcil nedar amb aletes, no?
6: Ja.
4: Com ho fas, tu?
6: Bueno.
4: Primer te les col·loques, això, per començar.
6: Les col·loco.
4: I després què? Quina diferència hi ha? Ja vas molt més ràpid, no? Entenc?
6: Sí.
4: Sí, eh? I aquí és on t'agrada, eh? Lo de la competició. A veure, anem a pams, Fidel, perquè explica'ns una mica com neix la idea d'organitzar aquest trofeu Cor Petit. Hem de recordar que, en aquest cas, el teu fill petit, que és el Macià, pateix d'una cardiopatia congènita, no? I a partir d'aquí una mica, doncs, us hi fiqueu dins aquest món i una mica, en primer lloc, entenc que des de la diagnosi amb el patiment i a partir d'aquí anar convivint amb la història, no?
5: Sí, a veure, neix perquè com a club natació mena fa anys que ja fèiem un trofeu de natació clàssica, i arran de la cardiopatia del Macià, del diagnòstic i tot plegat, doncs convertim aquest trofeu en un trofeu solidari per recaptar fons, com bé s'ha explicat a la introducció, i es feia almenar aquest trofeu en els seus inicis, però el Macià viu a Rosselló i per tant és el seu poble i és on té els amics, on té la gent, i doncs cap aquí baix, cap a Rosselló.
4: Cap a nedar a la piscina de Rosselló, que ara fa 5 edicions que es fa.
5: Cinquena edició, sí, la cinquena edició, no com a cor petit, un trofeu de natació a maletes, però, ostres, quin nom més bonic i més tenint i fer-ho cap a, pensant en el Macià, doncs ficar-li el cor petit.
4: Què li passa exactament perquè ho poguéssim entendre?
5: Té una tetralogia de Fallot, són tres diagnòstics en un, i llavors, doncs, això, se li va tindre que reconstruir el cor només al pocs mesos de néixer, i tenim sort de que tot ha anat molt bé, tenia un bon pronòstic i, doncs, bueno, no vam tindre que córrer al naixement a fer l'operació, i doncs això, i ara doncs, ja ho veus, no pare, no està quiet.
4: No està quiet, no pare, baixa i puja, i fa una vida relativament pròpia a la seva edat, no? Que té 3 anys, 4, perdó.
5: 4. Sí, sí, fa vida normal, o sigui, no, fa les seves revisions, evidentment, perquè és un procés que doncs, durant tota la seva vida el tindrà, i haurà de tindre diferents intervencions dins la seva vida, però en aquests moments està com una màquina.
4: El veiem, el veiem. Escolta'm una cosa, clar, més enllà del diagnòstic, el que dèiem, no?, que és dur i difícil, conviviu amb aquesta història i a partir d'aquí arriba el moment en què dius, escolta'm, anem a organitzar, anem a posar-li el nom a aquest trofeu, cor petit, i anem a fer-lo solidari per l'Associació de Cardiopaties Congènites. Hem de dir que la gent que s'ha inscrit per nedar, la inscripció ja és solidària 100%, els 5 euros que han pagat són tots per aquesta causa.
5: Normalment és un trofeu que sempre el fem gratuït, però a partir d'això i de tindre la idea de recaptar un fons, doncs van ficar 5 euros de doncs, la inscripció, i tot el 100% dels diners recaptats van cap a l'associació. És igual que el club pròpiament també fa un donatiu, i si algú vol fer un donatiu durant el dia o dies previs, doncs benvinguts seran.
4: Com es prepara el trofeu per demà? Perquè demà això arrenca a partir de les 15:30 de la tarda a la piscina de Rosselló, no?
5: Sí, arrenca doncs, amb unes setmanes d'antelació, fent la proposta als clubs, invitant a clubs que vinguin, a participants, a fer publicitat, i doncs a partir d'aquí doncs això és una cosa que els que estem al club, com jo, doncs ho portem de la mà. No ens costa res organitzar un trofeu, perquè ja ho tenim per fa molts anys i l'experiència ens porta. I és més, doncs, la publicitat i donar peu a que la gent doncs, vingui cap aquí i participi. I sigui, sí que és un trofeu, sí que hi ha participació i tothom va a guanyar, no? Però és obert a tothom. Tothom pot participar i està pensat perquè, com a mínim, els que participin i no guanyen el trofeu, no pisen al pòdium, se'n porta una medalla commemorativa, i fem un esport que és diferent, que és la natació amb aletes, per la qual cosa hi ha velocitat, hi ha, és molt més bonic de veure, més espectacle, perquè, a part, hi ha una prova que no dins el trofeu, però sí que vindran els companys del Club Natació Hospitalet, que són semiprofessionals, com aquell que diu, i ells nadaran també amb monoaleta. Llavors això és molt més espectacle.
4: Que és, és a dir, com una sirena, una monoaleta.
5: Sí, és una monoaleta, és com una sirena i és volar.
4: Volar, pràcticament. El Macià vol dir coses. Què passa, Macià? A veure. Ah, espera, que li diu un secret a l'orella. Clar, és que les coses de... Ah, bueno. Ara tindrem una indisposició, però no passa res, cap problema. Escolta, Magí, tu nedaràs. Estàs preparat o no? T'has entrenat molt o no?
6: Sí.
4: Sí? Doncs pues, escolta'm una cosa. Explica'm ben bé què faràs demà, a partir de les 3 i mitja de la tarda. El primer que faràs serà ficar-te crema, no? Això per començar.
6: Sí.
4: I després què?
6: Anirà a córrer.
4: Perquè, clar, hi ha moltes categories demà, no?
6: Sí.
4: Sí. I, per tant, a tu et tocarà nedar en algun moment. I què faràs? Què fas abans de llançar-te a la piscina, vull saber? Oh. Respires fons i tires o com?
6: Nosaltres primer nos esperem perquè no siguin coses que nos tenen de dir preparats. I quan nos fiquem preparats, nos preparem tot, i després, quan diuen ja, nos tirem i nadem.
4: I nadeu tot seguit? És a dir, feu més d'una piscina o hi ha algun límit o no? Com ho fas tu?
6: Encara no ho sabem, no ens ho han dit, no ens ho diran demà.
4: En aquell moment, clar. I hi ha més nens de la teva edat, o més o menys de la teva edat, o nenes que també neden demà?
6: Hi haurà... No hi haurà molta gent i tot. Hi haurà nens que nedaran de la meva edat, de no la meva edat, de...
4: Grans, petits, és una mica de tot, eh?
6: De tot, sí.
4: Tu com ho portes amb el teu germà? Tu n'ets bastant conscient de que ell té aquest problema i per tant l'acompanyes i molt i estàs molt pendent, entenc, no?
6: Sí.
4: Sí, eh? Ara em deia el Fidel que, fora d'antena, no?, que quan veuen algú, hi ha moltes més persones, de fet hem recollit algunes dades, Núria, que és que sí. precisament que pateixin cardiopaties sí. congènites a Catalunya entre infants i adolescents, hi ha 20.000 infants i adolescents que pateixen una cardiopatia congènita i, de fet, la xifra global són més de 60.000 persones afectades per aquesta patologia. Per tant, em deien que quan veuen algú que té com una mena de, no?, cicatriu a la part del pit, el mateix Magí li diu: papa, mira, igual que el Macià, no? O d'alguna manera identifiqueu aquest tret característic del cos d'algú, no?
5: Sí, és un tret que té això, doncs, que es veu, no? I sobretot ara a l'estiu, que tothom està a la piscina, a la platja, doncs encara es veu més, no? I doncs això, i els nens, doncs, ho tenen familiaritzat de casa, i quan ho veuen, te criden, te diuen ell, també.
4: També, eh? Ara m'ho ha explicat molt bé el Magí, hi ha diferents categories, ells esperaran l'ordre per llançar-se a nedar, però hi ha una gran participació. De quantes persones estem parlant? Ho esperem?
5: La veritat és que no ho sé, perquè fins l'últim moment es pot inscriure. Llavors, sé que aquí hi ha gent de Rosselló que m'ha dit: jo, nosaltres vindrem, d'Almenar, nosaltres vindrem, però no s'han inscrit. El que sí que s'ha inscrit és un club, el Club Natació Hospitalet, que cada any ha vingut, és dels clubs que, doncs, bueno, que ens apoyen, ens ajuden i formen també de la festa, no? Perquè ells consideren una festa, poden vindre fins aquí, les Terres de Lleida, participar. I llavors ells venen a 25 persones, 25 esportistes d'aquest club, i després esperem que, doncs, que se n'arribi als 75, 80 participants.
4: Doncs una gran festa que comença cap a les 15:30 aproximadament de la tarda. Sí. I allarguem fins a què?
5: No, és una prova ràpida. El que busquem és que sigui espectacle. Natació amb aletes, l'espectacle és la velocitat.
4: Per tant, hi haurà públic allà veient,
5: Hi haurà gent, que perquè s'ha fet publicitat i sempre les familiars,
4: etcètera. I perquè no ens enganyem, el dissabte a la tarda nosaltres què fem? Anar a la piscina? No,
5: sí,
4: ens queda una altra.
5: I és això, la gent que està aquí, que no se'n va fora, a la platja, doncs se queda aquí i és un espectacle, no? I llavors això, són proves curtes, per tant, són proves molt ràpides i que el que busquem és això, no? Que busquem espectacle, a part perquè la gent que estigui a la piscina doncs, gaudeixi d'aquest moment.
4: Doncs espectacle i solidaritat, escolta'm. Rodó, Núria, crec que és una cita imperdible demà aquí a Rosselló a partir de les 15:30 a la piscina.
0: Doncs vinga, us deixo que us aneu a remullar una miqueta més. Fidel Macià, Magí Florença, moltes gràcies, que vagi molt bé demà.
5: Gràcies a vosaltres.
0: I a Laura, moltíssimes gràcies també, companya.
4: Gràcies a vosaltres, que vagi bé.
0: La Laura, alcalde de Ràdio Rosselló, que ens ha proposat, ens ha portat aquesta segona entrevista tan fresqueta i, a més, tan solidària. I és una de les moltíssimes mostres que tenim arreu de Catalunya de com l'esport s'uneix amb la solidaritat i, a més, esport molt vinculat a l'estiu. Falta mig minutet per arribar, no, 3 minuts i mig, ara sí, ho hem dit bé, per arribar a les 10 del matí. Així que fem una petita parada a l'Obert per vacances, però quan tornem us proposem tot de rutes. De moment, la primera, cap al Castell de Tamarit, i recordeu que us preguntem també quina és la vostra sèrie ideal per veure aquest estiu. Aquí va de...

0: 20 anys del Víctimes al telèfon.
1: Era l'any 2006 quan a Ràdio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poca solta.
2: El tarot de Si te miento, cuelgo.
3: Sí, senyor.
2: ¿Quién va a ganar la Liga?
3: Para mí el Madrid.
4: ¡Ay, ay, ay!
2: Barça-Español. ¿Quién va a ganar ese partido?
3: Es que me viene la carta de la muerte.
4: ¡Ay, ay, ay!
3: Te digo una cosa, valoraría más al Español, ¿eh? ¡Ay!
2: Pues mañana te llamo, ¿de acuerdo?
0: Ara, 20 anys després i durant aquest estiu, una oportunitat única per recordar els últims capítols emesos.
3: Hola, buenos días.
2: Hola, te tengo que colgar, ¿eh?
3: ¿Por qué?
2: Te cuelgo porque me mentiste ayer.
3: Si quiere colgar, me da igual, ¿me entiendes?
2: Sí, pero ¿perdió?
3: Vamos a ver, yo lo que no soy es adivino, yo sé lo que veo.
2: Bueno, te cuelgo, adiós.
3: Venga, adiós.
1: Cada dia de juliol i agost del 2026, a les 11 del matí i al vespre, dos capítols.
5: A la platja, en bus. 10 línies t'acosten a les platges de Badalona, Montgat i Sant Adrià des dels municipis del Barcelonès Nord. Perquè arribar a la platja és tan fàcil com pujar al bus metropolità. Tu pensa només en passar-t'ho bé, escollir el banyador i agafar el protector solar. De la resta, ens n'ocupem nosaltres. Escull moure't d'una manera més segura i sostenible. Anem amb tu. Direxis Tuxal. AMB Bus Metropolità.
6: La cuina dels teus somnis? Vine a Conforama Badalona i descobreix una àmplia gamma de més de 50 cuines a mida. Una renovada exposició de cuines i el nostre equip d'experts t'estan esperant. Conforama Badalona, la teva nova llar.
7: Truco a Radio Taxi Catalana?
8: 93 399 37 37.
7: A més, si et descarregues l'app amb el seu servei de preu tancat, podem saber abans de sortir de casa quan ens costarà el trajecte.
8: 93 399 37 37.
7: Radio Taxi Catalana, els taxis de Badalona.
9: Acceptem totes les targetes de crèdit.
10: Si ets dels que encara recordes, cantes i balles les cançons dels 80 i els 90, ets de la Generació Chic. Una selecció de números 1 de les millors dècades de la música pop, rock, disco i el que faci falta.
11: Generació Chic.
10: Tornem a viure junts allò que escoltaves en vinil o en cintes de caset al teu Walkman. Generació Chic, la banda sonora de la teva vida.
12: Generació Chic, els dissabtes i els diumenges a les 11 del matí a Ràdio Ciutat de Badalona amb Toni Ramoneda.
13: Badalona no s'atura. Cada dia és notícia.
14: I t'ho expliquem tot al nostre nou portal.
13: Més clar, més ràpid, més Badalona.
14: bdn.com.cat.
13: Badalona passa aquí.
15: Aquí Badalona.
16: Són les 10.
17: Hotel Badalona Tower. 142 habitacions amb un disseny que no et deixarà indiferent.
18: Notícies Badalona.
19: Què tal? Molt bon dia, els parla Raquel Moreno. La Comissió Europea ha anunciat aquest dijous un pagament avançat de 37,26 milions d'euros per ajudar el govern espanyol a reparar els danys causats pels temporals que van afectar el territori entre el 22 de gener i el 14 de febrer. Un d'aquests danys és el del passeig marítim, a l'altura de la platja de la Barca Maria, que va quedar desfalcat pel temporal Harry a finals de mes de gener, deixant incomunicats per la costa els municipis de Badalona i Montgat. Territori ja va licitar al juny la reparació del tram de 209 metres afectats pel temporal. El finançament prové del Fons de Solidaritat de la Unió Europea, el mecanisme comunitari per donar suport als països afectats per grans desastres naturals. L'Ajuntament de Badalona ha cessat Joan Francesc com a director del Museu de Badalona només un any i mig després del seu nomenament. La decisió es va prendre fa unes setmanes, però no ha transcendit fins aquest dijous. Tot i això, no han detallat motius concrets sobre el cessament d'aquest director que havia accedit al càrrec per concurs públic. Segons el consistori, la plaça es tornarà a convocar després de l'estiu amb un nou procediment públic descartant una designació directa, però amb uns nous criteris, diuen, vinculats a una reorientació estratègica. Badalona és una de les ciutats catalanes que patirà un augment significatiu de les onades de calor en les pròximes dècades. Així ho assenyala l'Atlas de Vulnerabilitat de la Calor elaborat pel Barcelona Supercomputing Center, que situa el municipi en la 19a posició de tot l'estat en increment previst de dies amb temperatures extremes fins al 2050. Tot i no liderar el rànquing, dominat per Castelldefels, Vilanova i la Geltrú, el Prat i Gavà, l'estudi confirma que l'àrea metropolitana de Barcelona serà una de les zones més afectades per aquest fenomen. Cultural, la companyia badalonina La Tresca i la Verdesca presenta Rau Rau, un nou espectacle musical íntim, proper i fidel al seu segell. En aquesta ocasió, el leitmotiv de la proposta són els sons, aquells voluntaris, però també els més subtils que pot fer un cos humà. Un espectacle creat en residència al Teatre Margarida Xirgo, que compta amb la lletra i la direcció de Jordi Palet i Puig. Una proposta que evoca els orígens de la companyia on el cos és un instrument més. Ho expliquen els seus protagonistes, en Claudi Llobet i el Toni López.
4: I el Rau Rau no deixa de ser un cabaret, o està inspirat en un cabaret, que agafem la proximitat, agafem la intimitat, agafem aquesta poca distància, no?
11: Hi ha tota una part del concert on no hi ha instruments i on hi ha només la veu i el nostre cos, perquè amb el nostre cos podem fer molts sons, també.
15: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
16: Ningú t'informa com nosaltres.

0: Sens dubte l'heu reconegut i és una cançó, és un tema, no? Una sintonia que és que porta bon rotllo, porta frescor i porta estiu i porta plats bruts i poques ganes de rentar-los, tot i que l'estiu això més agradable rentar plats, per allò de que toques aigua fresca i tot va bé. Val a dir, deixem-nos comprar cap a casa, que si part de l'èxit que va tenir Plats Bruts és gràcies a un tarragoní il·lustre que tenim aquí, que és l'Oriol Grau, que va ser guionista de molts dels capítols. Per tant, una salutació a l'Oriol, que ens l'estimem molt, i el reconeixement que es mereix. Es cobrem una miqueta cap a casa. I ara sortim cap a Cardedeu. Enric Rubio, bon dia de nou.
1: Bon dia, com m'agrada aquesta sintonia.
0: Sí, sí, eh? L'estan fent ara, ho saps, a la tele, encara? O Ostres. Hem d'anar a plataformes, potser, no? A plataformes, sí.
1: Jo t'haig de dir que ara mateix ho miro tot per les plataformes, sí, a través de la televisió, però no sé si torna en directe o no, com que ara entres allà i vas escollint el que vols. La veritat
0: que
1: és
0: que
1: no t'ho sauria dir, però segur que en algun moment o altre ho posen.
0: A plataforma es pot aconseguir, plataformes obertes. Sí, sí, es pot veure perfectament. A Plats Bruts és una de les sèries que no podia faltar com a recomanació de sèries d'estiu, però us estem preguntant als oients, doncs això, quina és la vostra i què diuen?
1: Doncs mira, diuen molta cosa, així que avui la gent s'anima molt amb els àudios, així que comencem, com no, per la nostra ja estimada Pilar d'Espinavell, així que va, som-hi, que avui també camina.
0: També.
2: Bon dia, obert per vacances. Avui caminant per aquí, a prop de l'Abella. A veure, les meves sèries preferides són moltes, però ara a l'estiu m'agraden una bona sèrie anglesa, de suspensa.
0: Ah?
2: Sí. Que no hi hagi massa sang, per això, eh? Que la sang fa calor.
0: A mi m'agrada.
2: Vinga, que tingueu bon dia, bon cap de setmana.
0: Pilar, a mi també m'agraden les sèries aquestes de crims, però amables.
1: Són refrescants, eh? Sí, són refrescants, la veritat. I aquí en tinc una que, a veure, no ha sortit, havia de sortir. Jo ho vaig enxampar, ja cap al tard, però ho vaig enxampar. Així que ens ha enviat un àudio amb sintonia i després la seva explicació.
0: Vale.
1: Ja veuràs, ja.

0: això, no és, això no és Verano Azul? Oh, sí, no.
1: Ho sento, però avui és indiscutible. Jo ja sé que hi ha molts fans de plats bruts, de moltes coses, però avui és Verano Azul, és el nostre moment.
2: La Maria, la Mare Maria, Déu, ha reivindicat. A tu et va enxampar, aquesta?
0: Sí, però no massa, perquè jo crec que és una sèrie que la van gaudir més els adolescents i jo era petitona, però sí, sí, em va enxampar, em va enxampar. Sí, sí, però és una sèrie, és mítica, és tota una generació.
2: És molt mítica. Sí, sí. Sanquete ha muerto, eh? Sí, spoiler, sí, perquè sí, no l'hagin vist, però bé, crec que ho sap tota la península ja. Doncs sí, sí. I mira, si vols, et portem ara una altra de l'Aina, que aquesta és per gent més jove, però hi haurà molta gent que ho sentirà ara i es sentirà interpel·lada i dirà, va, també existim.
3: No és gaire català per part meva, però per mi la sèrie de l'estiu és H2O, les sirenes que sortien sempre a Neox, o sigui, quan era petita sempre mirava aquesta sèrie a l'hora que la feien, estava allà clavada al sofà mirant-la i tinc molt bons records, per mi és la sèrie de l'estiu.
0: Aina, d'acord totalment. No, d'acord totalment. Jo l'estic veient per culpa o gràcies a la meva filla de 15 anys. I per ella, i té aquestes vibres, diu, és que em recorda la meva infantesa. I dic, però, pare de Déu, si tens 15 anys, o sigui, no pots tirar més enrere.
2: Exacte.
0: I l'estic veient i és molt refrescant, la veritat que sí. Una sèrie de nenes, de noies, adolescents, bueno, que es transformen en sirena, què vols que et digui? Pues hi ha coses pitjors.
2: Sí, sí, sí, exacte. Però això que dius, perquè si és que la teva filla té 15 anys, realment, segurament no seria la seva època, però com que les van revisar, o sigui, les tornen a reemetre, és curiós perquè hi ha sèries que són la sèrie de la vida de diverses generacions, i això és fantàstic.
0: Sí, és genial.
2: Sí, sí, sí, sí.
0: És genial. I tant. Molt bé. Ai, me n'has posat per aquí algunes de més. Tenim més
2: sí,
0: indicacions?
2: Sí, en tenim una altra. És, bueno, uns 40 minuts d'àudio, però jo crec que amb això podem allargar.
0: 40 minuts? No.
2: No, 40... No. Per aquest programa, fins demà. 40 segons, som-hi, amb la Carme, també una fidel oient.
0: Sí.
4: Bon dia, oberts per vacances. Ah, semblarà molt clàssic.
0: Ai.
4: Però són les que a mi m'agraden. Les que estan fent ara a TV3 és Crida la llevadora, fa moltíssims anys que la segueixo. M'encanta, el problema és que ara està tota ja capadíssima i has d'estar en plataformes de pagament i en les que jo tinc no hi són. I Escola d'Infermeria, que és una sèrie danesa, juntament amb Hotel Veremar, m'encanten. Sóc addicta a les sèries de la BBC i a les sèries de la televisió danesa. Buah, m'encanten.
2: Mira, com la Pilar d'Espinavell, més o menys també les daneses.
0: Molt bé. Déu-n'hi-do,
2: si has vist, els oients d'avui s'han mobilitzat.
0: Molt bé. TV3 s'està especialitzant en fer sèries a l'estiu d'aquestes britàniques, no? D'aquestes clàssiques. Recordo el Doctor Martin, que ho va patar tant.
2: Ostres.
0: Fa un parell d'estius, em sembla.
2: Sí, i tant, va funcionar molt i molt bé. Sí. Són d'aquestes que veuries algun episodi potser diumenge tarda, després t'ho posen a l'estiu, i és fàcil, és senzill, és entretingut, està bé, i tu ho devores.
0: Et transporta també cap a altres paisatges i altres... Et fa viatjar, diguéssim, no?
2: És com mirar el Tour de França, els paisatges, no mirar sèries.
0: Sí, tal qual. Sí. Ai, sèries d'estiu.
2: No està malament, Jo me les apunto.
0: Te les apuntes. Després acabem de parlar, que tindrem més inputs dels oients, més opinions, veritat?
2: Oi, tant que sí.
0: Vinga, anem-te a sortir algunes, també. Molt bé.
2: Ànims.
0: Fins ara, Enric, moltes gràcies. Confirmen per aquí els companys de producció, que estan molt atents, que diu que Plats Bruts no, que no s'està emetent actualment en televisió pròpiament, però que sí a la plataforma 3CAT. En plataforma sí, en televisió no. Plats Bruts, una sèrie sempre molt recomanable d'entre les moltes que hi ha per veure durant l'estiu. Fresqueta i animada. Volem més recomanacions de sèries i és el que us estem demanant, que participeu. Abans de tancar programa farem una darrera lectura o àudio dels vostres missatges. Però ara anem a buscar una mica més d'informació i més idees sobre sèries que us volem recomanar a través d'aquest reportatge que es porten des de Ràdio Tordera. La companya Clàudia Icart.
5: Benvinguts i benvingudes a les recomanacions de sèries per veure l'estiu d'aquesta setmana. Avui, totes les recomanacions són del gènere de comèdia i del sitcom, perquè són les que millor acompanyen a l'estiu. Per qui no sàpiga què són les sèries sitcom, en faré un petit resum. Són característiques per tenir els mateixos personatges principals i els mateixos escenaris. Els protagonistes sempre són un grup fix i les històries passen gairebé sempre en els mateixos llocs. Són capítols autoconclusius i curts, solen durar entre 20 i 30 minuts. Encara que hi hagi trames que avancen al llarg de la sèrie, el problema principal de cada capítol es resol abans que s'acabi. L'humor neix de la situació. A diferència d'altres comèdies, els acudits no surten del no-res, sinó de posar uns personatges amb personalitats molt marcades i oposades en situacions quotidianes o absurdes que xoquen entre si. Fa calor i no volem preocupacions, i les sèries que us recomanaré són perfectes per passar l'estona i sobretot per riure. La primera recomanació és la més clàssica de l'humor català, Plats Bruts.

Per qui no sàpiga de què tracta, són dos personatges principals, en David i en López, que comparteixen pis a Barcelona. Sembla aparentment normal, però aquests dos personatges han de saber conviure un amb l'altre, perquè són molt diferents. En López és un locutor de ràdio fracassat, hipocondríac, carrepa, pessimista i amb molt mala sort a la vida i en l'amor. En canvi, en David és un nen de papà, estudiant d'art dramàtic, consentit, egocèntric, fantasma i que es creu irresistible. La sèrie no es limita a ells dos, sinó que s'expandeix amb els veïns i amics que tenen. La Emma és la veïna hippie i ecologista. És la xicota intermitent d'en David i l'objectiu amorós secret d'en López. La Conxita Carbonell és l'assistenta de la família d'en David, encarregada de netejar i de fer les feines del pis de lloguer. En Pol Requena és el cambrer del cafè Maurici i company d'estudis d'en David. La Mercedes és la cap de l'emissora de ràdio on treballa en López. I en Ramon Zamora és el company d'estudis d'en David, un noi molt tímid i amb greus problemes per relacionar-se. La primera emissió es va fer el 1999, però gràcies a com aquesta sèrie reflectia la societat catalana del moment, des de l'humor s'ha seguit emetent. Podríem dir que és la sitcom catalana que equival a Friends als Estats Units.

que és una altra de les recomanacions que porto avui. Com molt bé diu el nom de la sèrie, Friends és un grup de 6 amics i amigues. En Ross, la Rachel, la Mònica, en Joey, en Chandler i la Phoebe, que viuen a Nova York. Es pot veure que són molt units i la sèrie relata tot tipus de problemes pel que passen tots aquests personatges, ja siguin personals, amorosos, professionals, familiars, tot el que et puguis imaginar. Però encara que tinguin problemes, ho relaten d'una forma molt còmica, que és inevitable no riure. El millor d'aquesta sèrie és que són episodis curts, que si tens pressa en veus un i ja, però que si tens temps pots fer una marató de Friends. La primera emissió es va fer el 1994 i encara que sigui una mica antiga, no passa de moda i tots els teus acudits segueixen fent riure. Seguint aquesta línia, una altra sitcom molt recomanada és The Office.

El nom torna a donar pistes per on anirà la sèrie, ja que tracta de les persones que estan a una oficina. Aquesta té diferents departaments, però el principal objectiu de l'oficina és vendre paper. Sí, sí, paper per escriure. Els empleats intenten fer la seva feina, però normalment hi ha alguna cosa o persona que els impedeix. Com el seu jefe, en Michael Scott, que amb el seu sentit de l'humor normalment dolent, es fa fer reunions, activitats i moltes altres coses. El millor són les reaccions dels empleats, que sovint estan en contra del que els va fer el seu jefe. La peculiaritat d'aquest sitcom és que és un fals documental, en què els personatges miren a la càmera, fan entrevistes individuals i actuen com si un equip de gravació real els estigués enregistrant el seu dia a dia a l'oficina. En Jim Halpert està al departament de vendes i és molt intel·ligent. Té un encant natural i combat l'avorriment de l'oficina fent bromes pesades en en Dwight i li agrada la recepcionista. La Pam Beasley és la recepcionista de l'oficina, que al principi de la sèrie està compromesa amb un treballador del magatzem de l'oficina, però a mesura que va passant la sèrie se n'adona de que no vol estar amb ell i comença a sortir amb una altra persona. És molt artística i amable, i a mesura que va descobrint el que realment vol a la vida, va guanyant seguretat en si mateixa. En Dwight Schrute, aquest també està en el departament de vendes i és el millor del seu sector, ja que és molt obsessiu i li agraden molt les regles. A més de treballar a l'oficina, té conreus de remolatxa i la seva peculiaritat és que viu per la seva lleialtat absoluta en en Michael. En Ryan Howard és el becari ambiciós i pretensiós que passa de ser el nou de l'oficina a un executiu de l'empresa, però que no sembla el que aparenta, ja que acaba sent un hipòcrita total. L'Andy Bernard, un venedor insegur d'alta classe, obsessionat amb la seva etapa universitària i amb una necessitat incontrolable de cantar a capella. L'Angela Martin és la comptable ultracatòlica freda i jutjadora, que estima els seus gats per sobre de qualsevol ésser humà. En Kevin Malone és el comptable que només pensa en menjar i fa la feina amb el mínim esforç possible. L'Oscar Martínez és el comptable intel·lectual i racional de l'oficina. L'Stanley Hudson, el venedor que sempre està de mal humor i que viu exclusivament per la seva jubilació i el dia dels dònuts de franc. La Phyllis Benz és la venedora dolça i aparentment innocent que no dubta a treure les ungles quan se la provoca. En Clint Barton, el misteriós encarregat de qualitat del que ningú sap exactament quin és el seu passat. La Meredith Palmer és la representant de relacions amb proveïdors. És amant de la festa i de beure i no té cap mena de filtre ni vergonya. La Kelly Kapoor és la responsable de servei al client. És addicta a la xafarderia, la cultura pop i té una relació sentimental completament tòxica amb en Ryan. I per últim, en Toby Flanderson. És trist i resignat. És responsable de recursos humans. És l'objectiu constant d'odi racional d'en Michael. I en Michael, que és el jefe de tota l'oficina. Té el cap ben intencionat, però és un desastre. Busca desesperadament l'afecte i l'aprovació dels seus empleats. I per últim, Brooklyn Nine-Nine.

0: dia de feina dura i reservada, en detectiu Charles Boyle, el millor amic d'en Jake, el sergent detectiu Terry Jeffords, que recentment va ser apartat del treball de camp després del naixement de les seves bessones, i la Gina Linetti, la sarcàstica administradora de la comissaria. Doncs fins aquí les recomanacions de sèries per veure a l'estiu d'aquesta setmana. Espero que us hagin agradat i que si les mireu, no pareu de riure i que passeu una bona estona. Adeu!
1: Clàudia Icar, adeu des de Ràdio Tordera. Acompanya, a veure, que recapitulo, eh? La Clàudia ens ha presentat, ens ha recomanat Plats Bruts, Friends, The Office i Brooklyn Nine-Nine. Com veieu, a mi m'ha quedat molt clar, eh? Els personatges, el desenvolupament dels personatges, la seva personalitat, són clau a l'hora de que les sèries funcionin i ens facin riure. És el reportatge del tema del dia i és la pregunta que us fem. Quina sèrie ens recomaneu per aquest estiu? Vinga, va, que seguim endavant amb més recomanacions. Ara anem d'excursió.
2: Obert per vacances. De dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí, a la teva ràdio local.
1: Moment ara de calçar-nos bé per anar de ruta a la muntanya. Avui marxem cap a Montblanc per conèixer una ruta molt estimada pels montblanquins i montblanquines. El Josep Ardila, de Ràdio Montblanc, ha pujat fins a l'ermita de Sant Joan per descobrir-nos les meravelles d'aquest espai natural i patrimonial. L'ermita de Sant Joan, que és un indret a 700 metres d'altitud, des d'on hi ha les millors vistes de Montblanc i de la Conca de Barberà. Avui al nostre podcast de muntanya descobrim aquest racó de Montblanc, ple de natura, d'història i de tradicions.
3: Ei, Oriol, Raquel, com esteu? Avui pujo a Sant Joan per fer un reportatge i m'agradaria saber, vosaltres que hi pugeu cada matí, que comenceu el dia des d'allà dalt, per què és tan especial, per què és tan bonic l'entorn de l'ermita de Sant Joan. Va, espero el vostre àudio. Adéu!
4: Bon dia, són les 6:47 del dematí del dia 22 de juliol del 2026 i estem un dia més, doncs, a l'ermita de Sant Joan, un lloc increïble pels montblanquins i montblanquines que gràcies, doncs, a una gent altruista, els ermitans de Sant Joan van decidir recuperar i que avui és un lloc, doncs, no sé si de peregrinatge, un lloc de pau, un lloc on molta gent hi troba, doncs, aquest sentiment, no? Aquesta tranquil·litat. És un lloc increïble i que no hi ha millor manera de començar el dia que a veure sortir el sol des d'aquí dalt.
5: La veritat és que és xulo, no? Perquè, no sé, puges allà dalt i és el que et deia, no? Pues, tu estàs allí, que sé, sol o qui sigui, no? I no pots arribar a no pensar en res, però a baix tot continua passant, independentment de com estiguis tu a dalt o no. I a més, clar, com que hi puges cada dia i al llarg de tot l'any, pues, veus, pues, a l'hivern pots pujar que és de nit i continues baixant que és de nit, després, pues, puges de nit i es fa dia dalt. Apa, que vagi bé.
3: Hi ha indrets que formen part del paisatge i n'hi ha d'altres que formen part de l'ànima d'un poble. L'ermita de Sant Joan, situada a 700 metres d'altitud, és una d'aquestes. Enfilada damunt la muntanya que vigila Montblanc des de fa segles, aquest indret no és només un mirador privilegiat sobre la vila i la Conca de Barberà, sinó també un espai carregat d'història, de tradicions i de records compartits. Avui pugem fins a Sant Joan per descobrir per què aquest racó continua sent un dels llocs més estimats pels montblanquins i montblanquines i també per gent de arreu del món, que hi puja cada any. Estem ja als peus de l'ermita de Sant Joan, hem fet el camí i hem arribat fins aquí dalt, i estem molt ben acompanyats, amb la Núria Griso, ella és tècnica de l'Oficina de Turisme de Montblanc. Núria, què tal?
6: Hola, bon dia.
3: I també ens acompanya el Josep Sanahuja dels Ermitans de Sant Joan, que ara us explicarem qui són i quina feina fan. Josep, bon dia.
7: Hola, bon dia.
3: Acabem d'arribar, Núria, quin és el recorregut que hem fet, quants quilòmetres, quin desnivell hi ha fins a pujar aquí dalt a Sant Joan?
6: Mira, a l'Oficina de Turisme tenim diverses rutes marcades. Wikiloc és l'aplicació que fem servir per marcar aquestes rutes i aquesta comencem des del complex esportiu de Montblanc i són uns 6 quilòmetres anar i tornar, per tant són 3 de pujada, 3 de baixada. La tenim marcada i l'hem fet aquest matí també des del camí del Targa i després baixem pel bosc de Gorrines perquè d'aquesta manera també és circular i fem, doncs, que tingui més atractiu i que la gent conegui una mica més tota aquesta zona. L'alt desnivell ells són uns 350 metres, és de fàcil, no té gaire dificultat, sí que hi ha desnivell, això sí, perquè arrenca ja tot és pujada, però vaja que

0: poden fer famílies, excursionistes, vull dir que la fa una mica gent de tota manera.
1: És potser un dels llocs més especials pels montblanquins i montblanquines de la ermita de Sant Joan. Pels turistes també us agrada pujar aquí dalt i veure... Clar, nosaltres estem ara aquí dalt, encara no estem dalt de l'ermita, però des d'aquí ja veiem, vaja, unes vistes de Montblanc i de la comarca espectaculars.
0: Sí, hi ha gent que ens demana sobretot també llocs no, que puguis tenir doncs, vistes panoràmiques, i de fet, juntament aquesta amb el Tossal Gros, són les que millors vistes ofereixen també, no?, de Montblanc i part de la comarca. Per tant, sí, és sens dubte una de les més consultades, de les que més recomanem a l'oficina de turisme.
1: Escolta'm, estem arribant i aquí hi ha una campana que diu la tradició que aquesta campana s'ha de tocar, Josep.
2: Ben bé, no és una campana, com ho pots veure és un tope de tren, no?, que es deia abans. La tradició vana és que el primer, si per exemple arribem un grup de 3 persones, el primer tocarà un cop, el segon tocarà 2 cops i el tercer en farà 3. I això és el que farem ara tot seguit, no? Perquè hem pujat 3.
1: I així anunciarem que hem arribat a Sant Joan, no?
2: Exactament. Així ens podem dir que som ja a l'ermita.
1: Doncs vinga, ho fem, toquem la campana, el batall o com ho diguem, sí?
2: Endavant, vinga. Tirem.
1: I com que jo sóc el tercer, a veure, ho tocarem així... I així anunciem que ja estem dalt a Sant Joan. Pugem cap a l'ermita o què?
2: Endavant.
1: Ja som dintre de l'ermita, només entrar, trobem a la nostra dreta la capella de Sant Joan. I jo crec que aquí, Josep, és un bon lloc per explicar qui sou i quina és la feina que feu als ermitans de Sant Joan, que, perquè quedi clar, no és que no viviu aquí, no sou ermitans que viviu a l'ermita, però feu una feina importantíssima.
2: Bé, important o no important, no ho sé. Fem una feina que ens agrada i és una conseqüència de tal com estava l'ermita. L'ermita de Sant Joan sempre ha sigut un referent per Montblanc i abans de l'any 93, del 1993, estava realment en un estat deplorable i pràcticament era ruïna, no? Només quedava, perdó, la paret del davant. Tot el que era l'estat a dins estava tot caigut. Llavors hi havia una agrupació, bueno, hi havia 3 persones aquí a Montblanc que van crear el grup dels estrams, que repassaven les ermites de la comarca i van fer com un... van crear com un grup i parlaven de Sant Joan com a punt referent. I ells van ser els que van decidir o van dir, ostres, és una pena tindre l'ermita d'aquesta manera, hauríem d'intentar de fer alguna cosa per tirar-lo endavant. I ells van començar a engrescar gent montblanquina, que tothom ens estimàvem i ens estimem l'ermita, i a partir d'aquí van començar a pujar els dissabtes, al principi pujant el material a coll, perquè no hi havia camins, i després, quan se van començar a fer les pistes a través de les pistes, amb 4x4, i al cap de 33 anys l'ermita està consolidada, tenim l'ermita més o menys com estava abans, i és un lloc que és de pas i referent a la nostra comarca.
1: Això diem que és una ermita, no un refugi, però la gent s'hi pot quedar a dormir, no? També s'hi queden gent a dormir aquí a l'ermita.
2: Sí, hi ha molts grups de cau, principalment, i gent particular que també ens ho demanen, de vindre a passar les nits o un cap de setmana, no? No és un refugi, sinó que és una ermita. Tenim aigua, que la pugem cada setmana de Montblanc i les tenim en uns dipòsits, vol dir que a la cuina sempre hi ha una aixeta que raja aigua i és aigua potable pujada de Montblanc, i els mesos d'hivern que ha plogut i tenim suficient aigua, hi ha una font a baix, com he comentat abans, que raja aigua.
1: I aquí també hi ha dos moments molt especials aquí dalt a Sant Joan, Josep. Un és per Nadal i l'altre, evidentment, per Sant Joan, no?
2: Sí, efectivament. La tradició, la nostra tradició, mana que hi ha dues dates a l'any que són claus. Són els dos solsticis. Un és el solstici d'estiu i l'altre el d'hivern. El solstici d'estiu, el dia 24, pràcticament el dia 24, que és Sant Joan, aquí dalt doncs, se celebra a primera hora del matí una missa i llavors els ermitans fan conviden a tot el poble de Montblanc i el qui vulgui de fora a un esmorzar popular, no? També els darrers anys també arriba aquí la cursa que fan de Montblanc, que pugen els corredors, i acte seguit es procedeix al canvi de la senyera. La senyera que tenim al mirador és una senyera que està del dia 24 de juny fins al dissabte abans de Nadal, que és l'altra festa que fem els ermitans. També recordar que el dia 24, la nit del 23 al 24, l'ermita s'il·lumina commemorant la foguera que antigament s'encenia al mirador, que era l'inici, quan s'encenia aquesta foguera, era l'inici o la senyal perquè totes les fogueres de la comarca fossin enceses a la nit de Sant Joan.
1: I ara ja som dalt al mirador i el que veiem és aquí una roca on amb unes rajoles es veu, vaja, els pobles, els noms dels indrets que des d'aquí dalt es veuen. I clar, tenim aquesta imatge molt característica, no, Núria, de la senyera, d'aquesta roca tan característica i, vaja, Montblanc als peus.
0: Clar, aquesta roca de Sauló, que és aquesta roca vermellosa, que és molt característica, també coneguda com la roca de la foguerada, que és el que explicava el Josep abans, no? Com es feien doncs, aquí les fogueres, i clar, i als peus tens part de la comarca, veus des de municipis doncs, això com l'Espluga, Blancafort, Barberà, Montblanc, etc., no? I tot l'entorn natural, que és fantàstic.
1: I una de les coses que fa la gent, Josep, és quan puja a Sant Joan, deixa constància que ha pujat a Sant Joan, no?
2: Efectivament. Aquí al costat de la senyera trobareu que hi ha un recipient on hi ha dins un llibre. Aquest llibre és el llibre de l'excursionista, on poden escriure, dibuixar les seves experiències i el que realment han sentit quan han pujat aquí dalt a Sant Joan.
1: Us sembla que acabem deixant constància que hem pujat a fer aquest reportatge de la Sant Joan? Ho podem deixar escrit per la gent que, vaja, que agafi un llibre? Obrim aquesta caixa i ara obrirem la llibreta i ho escriurem. I perquè en quedi constància, hem escrit que aquí als peus d'aquest mirador, que aquest matí hem pujat a Sant Joan amb Ràdio Montblanc, els ermitans i l'oficina de turisme, per explicar a qui no ho coneix aquest indret meravellós i estimat pels montblanquins. Aquest reportatge s'emetrà al programa Obert per Vacances de la xarxa. Montblanc, ermita de Sant Joan, 22 de juliol de 2026.
3: Que xulo deixar constància escrita també de que hem fet aquest reportatge, ho ha sentit tot Catalunya, i allí estem amb el Pepe Ardila de Ràdio Montblanc, justament a l'ermita de Sant Joan. Gràcies, Pepe Ardila. Nosaltres seguim endavant i ho fem amb una connexió en directe, i és que no s'ha perdut, no, l'hem trobat, l'Eduard Virgili, però cada dia és un risc, és un repte trobar-lo, perquè no sabem mai on és i què fa. Apropet del mar, com passa quan estàs a Altafulla Ràdio. Eduard Virgili, bon dia.
4: Bon dia. Mira, sóc en un castell mil·lenari.
3: En un castell?
4: Durant segles... En un castell.
3: Oh, sí, sí. Ara t'he imaginat
4: durant
3: medieval.
4: Durant segles...
3: Sí, sí.
4: Jo no. Jo vaig amb la indumentària habitual, a la que ja em coneix el personal. Mira, en un castell que durant segles va ser una fortalesa defensiva, després una residència senyorial i escenari també de grans històries, i que ara comença una nova etapa per acostar tot aquest patrimoni a la ciutadania. Sóc al castell de Tamarit. Tu hi has estat mai?
3: Sí, he estat per fora. Dintre t'he de dir que no, tot i que s'han fet mil recreacions històriques, que no he pogut anar-hi mai. Per dintre no hi he estat, la veritat, però només per fora ja és preciós. Ja t'imagines tot un escenari de pel·lícula.
4: I tant, és un dels conjunts medievals més emblemàtics del litoral tarragoní, un lloc privilegiat, domina la desembocadura del riu Gaià i el Mediterrani des de fa més de 1000 anys, un espai que ha estat testimoni de guerres, atacs pirates, nobles, comerciants, artistes, personatges il·lustres, i des de fa uns mesos, ho dèiem ara a la presentació, ha començat una nova etapa obrint les portes al públic per oferir visites guiades, activitats culturals i altres experiències. Tot això amb una clara voluntat de recuperar el vincle amb el territori. I a qui ens acompanya és el portaveu del Castell de Marit. Joan Anton, molt bon dia i gràcies per rebre'ns.
5: Molt bon dia, un plaer.
4: Molta gent coneix el castell de Tamarit, com ara deia la Núria, perquè l'ha vist a la platja, però fins fa poc ningú no hi podia entrar, o gairebé ningú hi podia entrar. Què ha canviat aquests darrers mesos?
5: Bé, ha canviat la propietat. Abans hi podies entrar si t'hi casaves, i ara doncs, hem decidit obrir-lo perquè la nova propietat, la família Trilles, persones vinculades a Tamarit, doncs, amb aquest sentiment de Tamarit, perquè Tamarit, la primera cosa que hem d'explicar és que havia sigut un municipi i la família Trilles havien nascut els seus antepassats al municipi, doncs tenen aquesta voluntat que s'hi pugui visitar, no? Perquè antigament era un poble.
4: Per cert, ara que has parlat de casaments, aquí s'hi va casar Andrés Iniesta.
5: Sí, senyor. Possiblement el més il·lustre o el més conegut, vaja. Sí, sí.
4: I ara continueu fent casaments.
5: I ara continuen fent-se casaments, molts d'internacionals, també de nacionals, gent de tot el món.
4: Tan mediàtics com aquest de l'Iniesta?
5: No tant. Bueno, alguns venen que nosaltres no els coneixem, però els coneixen al seu país, no? Alguns cantants alemanys o indis o americans, persones que venen que sí que són coneguts i es fan casaments varis dies entre setmana, també, eh?
4: Escolta, recupero el fil de l'entrevista. Ha sigut un petit parèntesi lúdic, això de l'Iniesta. Parlaves de la família Trilles. Quin projecte hi ha al darrere amb aquesta nova propietat?
5: Bueno, per un cantó, consolidar l'edifici, que déu-n'hi-do, com tu comentes, és un vestigi. Són 2 hectàrees, amb la part més noble, més coneguda, on està la torre, però després també als voltants, perquè aquí van haver arribar a haver 80 cases i van arribar a viure 300 persones, per tant, és un espai força gran. Doncs un projecte a llarg termini, vull dir, ens contemplen 1000 anys d'història i tampoc volem fer les coses corrents. Recuperar també la memòria del seu gran morador, últim gran morador, que és la família Diring, una família de noble industrial americà que des de l'any 1915 fins l'any 1988 doncs, ocupa el castell i que bueno, doncs, recrea moltes, moltes històries.
4: Qui era aquest personatge? Qui era Charles Diring? I què va representar per Tamarit?
5: Doncs aquest Charles Diring era una mica el Jeff Bezos o l'Elon Musk d'aquell moment, no? Vull dir, aquest senyor és, juntament amb John Deere, el líder de l'agricultura, de la mecanització de l'agricultura als Estats Units, quelcom que ens arribarà més tard. Són els inventors de les cosechadores, els inventors de les diferents maquinàries que permeten transformar l'ús de l'agricultura en base als animals a treballar les màquines. Doncs seria, diguéssim, el seu homòleg, ara és totes les persones vinculades a la tecnologia, no? A la tecnologia electrònica o digital. Doncs un senyor que té molts diners, que té una segona residència, és de Chicago, que té una segona residència a Miami, i que hi ha un moment que decideix fer-se una tercera residència a Sitges i recrea el palau, fa el palau de Maricel, recreant molt d'art hispànic, no? Es crea un petit, qui ho conegui ja ho sabrà, però és un petit poble espanyol a Sitges, a tocar de mar. Aquest senyor era de Chicago, Chicago no té mar, té un gran llac però no té mar, però era un gran apassionat de la mar. Per tant, totes les seves residències estan al costat de la mar, Miami, Sitges, i després coneixerà juntament de la mà d'una persona il·lustre catalana, en Ramon Casas, el pintor, coneixerà Tamarit, que està abandonat des de fa dècades, i el comprarà i es dedicarà a restaurar-lo com a mansió. O sigui, això de ser una fortalesa, com has comentat abans, medieval, ha d'esdevenir un poble, un municipi independent, teníem Altafulla, Tamarit i Tarragona, doncs acabarà sent una mansió, una mica a l'estil d'aquestes sèries que veiem ara.
4: I és tal com es conserva a dia d'avui o no? O hi ha hagut canvis?
5: No, sí, és tal com es conserva. El que nosaltres tenim és el que abans de la família Trilles, entre els Diring i la família Trilles, l'any 88 ho compra una família de Barcelona, però la seva visió ha sigut de mantenir exactament l'estat del castell, que principalment actualment és com estava la mansió d'aquesta família, no? I és això el que visitem, no? Visitem els vestigis que hi ha històrics, però principalment el que queda és la residència Diring, amb 10 habitacions, i després part de les seves obres d'art que estaven a Maricel o que es van comprar especialment per Tamarit.
4: És impressionant. On som nosaltres ara? Això és el pati?
5: Sí, ara estem al jardí romàntic que crea en Ramon Casas i en Miquel Utrillo, que era una altra persona, i en Santiago Rossinyol. Són 3 persones que són els que li faran la casa amb aquest senyor, perquè aquest senyor només venia 5 setmanes l'any, i a més venia amb vapor. Estem parlant de l'any 1915, per tant, tardava quasi tant en traslladar-se que en gaudir el temps aquí, no? Tardaven com a 10 dies en arribar. I estem als jardins que li generen, no? Uns jardins que després s'han desenvolupat per poder fer els casaments.
4: Tot castell té la seva llegenda. El castell de Tamarit també?
5: Bé, bueno, va vinculat molt a Altafulla, com saps, no? Vull dir, el castell de Tamarit està molt vinculat a la llegenda de les bruixes. El camí de les bruixes comença amb aquesta platja preciosa que tenim aquí, que National Geographic ens diu que és una de les més boniques de la Mediterrània, la Cala Jovera, que és una cala de pirates, i que també està vinculada al camí de les bruixes, que arranca aquí i acaba al castell d'Altafulla, no? Aquestes llegendes que encara quan venen algunes persones grans m'ho diuen amb certa por, de que des de petits els hi deien no t'apropis al camí de les bruixes per la nit perquè escoltaràs veuetes i veuràs llumetes, no? El que podien a lo millor veure eren els seus veïns
4: o els contrabandistes, també.
5: Que eren els contrabandistes, vull dir, en una època difícil, i estem parlant de que això és ben recent, doncs en una època també, en l'època franquista, doncs hi havia molt d'extraperlo. Llavors, a vegades el teu veí estava fent contraband de tabac i tu no ho sabies, no?
4: Aquí també hi ha una església romànica, Santa Maria de Tamarit, considerada també una de les més antigues del territori. Quin paper tenia dins d'aquest conjunt monumental?
5: Correcte. Doncs sí, estem parlant de... Estem parlant de l'any 1000, aproximadament, que es funda Tamarit. El primer vestigi, diguéssim, que va vinculat a la defensa, en un moment de reconquesta, no? Hi ha un moment històric, per fer-ho les coses senzilles, que Altafulla és cristiana i Tarragona és musulmana, no? Llavors, hi ha una frontera, que és la del riu Gaià, i es creen aquests castells del riu Gaià, que n'hi ha fins a 40, començant des d'aquí, que aquest és el que es toca al mar, i després tenim Santa Coloma de Caral a l'interior. I m'he perdut.
4: Et preguntava per l'església.
5: I l'església, perdó. Llavors, això comença l'any 1000, i l'església, més o menys cap a l'any 1100, es crea aquesta església, que és una església, la primera església romànica. I és una església una mica que formarà, tindrà una funció una mica catedral, salvant les... dimensionant el que vull dir de la paraula catedral, del Baix Gaià. Vull dir, curiosament, i això es veu amb el seu altar, perquè no només té la imatge de Santa Maria, que és la patrona del municipi, vull dir, les festes de Tamarit, fins a mitats del segle XIX es celebren el 15 d'agost, sinó que, a més, té diferents sants dels pobles del voltant. Té els sants de la Riera, dels sants de la Nou, els sants de Vespella. Per tant, si algú volia fer una festa grossa, tot i que potser hi havia esglésies al seu poble, tot i que hi va haver un moment que no n'hi havia, però si algú volia fer una festa grossa, es desplaçava fins aquí per casar a la seva filla o fill.
4: Curiós, Joan, escolta, si algú ens ha estat escoltant des d'arreu de Catalunya, fa turisme per aquí al Camp de Tarragona i desitja venir a conèixer el castell de Tamarit, on l'adreça, on pot reservar entrada?
5: Ben fàcil, castelldetamarit.com.
4: Queda dit. Núria, ja ho veus, tu que deies en començar, que no hi havies entrat mai, que sempre et quedaves a la porta tret d'algun casament que potser havies pogut accedir, castelldetamarit.com, la manera en què podràs descobrir tot això que ens ha avançat avui en Joan Anton.
3: M'ho apunto, i d'aquest estiu no passa. Eduard Virgili, Altafulla Ràdio, moltes gràcies.
4: Que vagi bé, a reveure.
3: I ara vinga, va, que us oferim una altra proposta. Això és un no parar, eh? I en aquest cas us recomanem sempre que durant l'estiu deixeu fora les pantalles, que us reuniu família, amics, al voltant d'una taula, si pot ser, i ho feu per jugar a un joc de taula. Des de Girona FM ens en donen unes quantes opcions.
6: I és moment de fer repàs d'uns quants jocs per aquest estiu i ho fem amb probablement una de les persones que més en saben de jocs de taula i és el Pau Regincós de Ludus Mundi. Bon dia i bona hora.
7: Bon dia, aquí estem.
6: I em sembla que ens portes un bon munt de recomanacions, almenys com a mínim 5.
7: Sí.
6: Parlem dels 5 jocs a tenir en compte per aquest estiu.
7: Sí, t'he portat 5 propostes molt divertides per poder aprofitar per totes les edats, tots els gustos i per aquestes vacances d'estiu poder-les disfrutar amb família, amb amics i a tot arreu.
6: Comencem per viatges.
7: Sí, si trobes que viatjaràs, aniràs amb cotxe o així, t'he portat aquesta gamma de jocs que ha tret ara recentment l'Udilo. Són 3 paquetets petits, vale? Podeu començar Lógicamente, Golpe de Genio o Criminalmente. Són jocs de cartes ideals per portar a sobre i, per exemple, si fas un viatge amb cotxe, els passatgers de darrere o fins i tot el conductor pot anar escoltant també. Són targetetes amb reptes de pensament de lògica, no? Alguns et fa retos de fer la seqüència, de veure què li falta, no? I et va llegint. Les targetes tenen una cara. L'explicació era el repte que tens i a darrere hi ha les solucions. En el de Golpe de Genio doncs, tens 50 reptes de pensament lateral, de com llegir una targeta, no?, i pensar lateralment com creus resoldre aquell enigma, aquella cosa, no? I els casos de Criminalmente sí que necessites més espai potser per anar posant les targetes, el cotxe de darrere, o el tren, o el bus, tenen les taules aquelles, pots anar desplegant les targetes, però tots són jocs que pots llegir en veu alta i tots els que estan escoltant poden dir la seva o intentar trobar aquella lògica, no? Són reptes fàcils, targetetes grosses, bosses, fàcils de portar a la cartera allò al bolso tot arreu, que segur que fa la delícia dels que els agrada aquest tipus de jocs de lògica.
8: I segur que tens alguna coseta per anar a la piscina o a la platja.
7: Sí, piscineros, modes d'ara, Six Seven. Qui no fa Six Seven, i o tu li fas un nano el gest així a les mans i els atens allà, què és això, un joc de Six Seven, com pot ser? Doncs Innova ens porta el joc Six Seven, un joc de cartes, senzillet, fàcil, hi ha 67 cartes, val? Poden jugar aquí tots al voltant de la taula, i són cartes que tenen els números 6 i 7, amb diferents fondos a la part de darrere, llavors fem els pilons, repartim els pilons de cartes, i cada torn girarem una carta al mig. Quan algú vegi que el fons de les cartes 6 i 7 són del mateix color, val? Per exemple, el color blau, pot posar ràpid, fa el gest de 6-7 amunt i posa ràpidament la mà a sobre de les dues cartes que són la parella, per quedar-se-les. Val? És un joc d'aquests frenètics, de velocitat de veure reacció, ostres, un 6, un 7 amb el mateix fondo, doncs 6-7, pum! Llavors hi ha unes cartes d'acció, també, que si surt la mà has d'anar ràpid a posar la mà, o fer el gest i agafar les cartes. Un joc piscinero, ideal per portar a la platja, també sobre la tovallola, en un moment despleguem les cartes, i és un joc de moda, doncs, qui no coneix el 6-7, doncs posar-ho en pràctica.
8: Saltem cap als jocs en família, perquè, si no m'equivoco, tenim dues propostes.
7: Sí, allò que has dinat, no? Sobre taula, treus un joc, a vegades tens l'avi, la iaia, no? Gent gran que dius, ostres, jo conec el domino, peces així, o un joc així senzillet, li pots posar el Código 5, Código 5, una novetat també d'aquest estiu, de l'Udilo, que té unes fitxes de colors molt xules, i has d'intentar deduir la seqüència de números que tens a davant teu. Agafes unes fitxes de colorets, els ordenes, li dius als altres jugadors que t'ordenin la seqüència, tu no la pots veure, i tens una pissarreta amb un boli d'aquests borrables que has d'anar intentant deduir els números que tens amagats. Tu no veus quins números són, tots són 5 números diferents que poden anar de l'1 al 60, i sí que veus els números dels altres jugadors. Veient això, vas tatxant els números que segur que no són els teus, i vas demanant pistes. Tu li demanes, per exemple, el 28, entre quins números està, i te'ls col·loca entremig dels teus números. Llavors vas deduint els números que ja s'han girat i vas deduint els que t'han col·locat entremig per veure el marge que hi ha. És de deducció molt xulo, són tardes que en un moment la partida està feta, però tens moltes ganes de repetir-lo perquè dius, ostres, he estat a punt de guanyar, doncs va, tornem-ho a repetir. Barregem les fitxes, allò un tipus domino, a les fitxes al mig, girem unes quantes, te les col·loques i agafa la pissarreta, que és molt guai, i vas guixant i vas intentant deduir els teus 5 números quins són.
8: I encara en tenim un altre per
7: sí,
8: família.
7: Sí, llavors, si te'n vas de tapeo, tenim la cuenta. La cuenta és un joc també que et recordarà aquí les tardes de tapeo o d'anar a prendre allò al toque. Vas a fer una mica de tapes, i és un joc de cartes, molt, molt senzill també, però és molt divertit, perquè has d'intentar, comences amb 5 cartes, on hi ha diferents tipus de tapetes, de menjar, i has d'intentar anar demanant al cambrer doncs, diferents tapes, però que arriba el moment de pagar i no ser tu el que pringa a pagar. Llavors és un joc de passar-li el mort a un altre, intentant posar cartes com jo me'n vaig al lavabo, o jo me'n vaig a prendre el cafè i jo no pago, vale? I al final algú haurà de pagar la compte i serà el que pringarà i haurà de pagar el que t'has fotut. Llavors és divertit com anar afegint tapes de mejillones, de no sé què, de calamares, vas? És molt d'estiu, de tapeo, i llavors la gràcia és veure com es va arruïnant algú, comences amb un import de calés fixa i al final has d'evitar quedar-te plomat. El primer que es queda sense diners és que ha pagat masses cops la compte i ha perdut la partida. Molt xulo, t'aporta ben bé les terrassetes aquelles d'estiu de quan algú s'anima, va, porta una altra tapa, vinga, va, per tots, una mica de calamares, vinga, un altre tapeo, i vas afegint el vinillo, vale, vas fent això, els postres, o és el cumple d'algú, doncs vinga, a fons. Llavors és molt divertit veure la cara del que ha de pringar, no? No té una carta per saltar el seu torn, i al final ha de deixar anar la pasta, i si sí, al final les queda sense, eliminat de la partida.
8: Pau, i ara és moment de sortir de festa, però abans tenim algun party.
7: Sí, tenim un party, però la gent que ja diu, va, aquesta nit sortim de festa, hi havia un joc molt famós, el Hipster, doncs els creadors del Hipster han fet el Match My Beat. És una proposta que ens inspira molt en el joc del Hipster, perquè és el mateix tipus de tamany de caixa i de cartes, i en aquest cas també posarem la playlist, és un joc típic que agafes al mòbil, pots escanejar i et porta a una playlist de cançons amb unes diferents temàtiques, i llavors la gràcia d'aquest joc és que tens targetetes on te defineix situacions, vale? Les reparteixen amb els participants, poses de fons una cançó, que per això anima-la abans de sortir de festa, posar cançonetes a la casa i tal, i has de jugar una carta que t'inspiri aquella cançó, una situació concreta, vale? Les cartes va dient, doncs, per exemple, és la banda sonora d'un part, doncs sentiràs una cançó allò, ah, vinga, vinga, tu pots, no sé quantos, no? O situacions curioses, divertides, que és molt divertit escoltar mentre llegeixes, doncs col·loques la teva proposta, el que narra aquella carta, doncs les llegeix totes, disfrutes de cada resposta que has rebut i acabes escollint la que més encaixa. El que ha seleccionat guanya un punt i tornes a posar una altra cançoneta, tornes a fer una proposta de cartes i vas llegint i escoltant les diferents cançons, relacionant aquella proposta tan divertida que han intentat posar per aquell fons de cançó i passant una bona estona per ambientar-te per sortir de festa.
8: 5 jocs per aquest estiu. Pau Regincós, Ludus Mundi, moltíssimes gràcies i bon estiu.
7: A vosaltres, bon estiu.
3: Uau, quin munt de propostes. És que no es donarà l'estiu per fer tantes coses. És una... podcast, un contingut de propostes que us fem que es diu abans que s'acabi l'estiu i és això, perquè aprofiteu al tope el temps. Si, a més, voleu fer activitats fora de casa, arriba l'agenda del dia. Del dia i del cap de setmana, amb la Lídia Porta de Ràdio Ciutat de Tarragona. Difícil els divendres triar 3 apunts d'agenda. Lídia, què ens has triat avui?
9: Doncs mira, aquesta setmana, aquest divendres, us he triat primer de tot al Pirineu. Ens traslladem una miqueta per fugir de... Clar. De la calor,
3: sí, sí.
9: A la baixada de Falles a la Vall de Boí, que és patrimoni cultural i material de la humanitat aquesta festa. És una festa que barreja el foc i és que uns fallaires, que són com uns troncs resinosos, doncs li escalen foc i baixen des de la muntanya fins a diversos pobles de la Vall de Boí.
3: Molt bé, això serà avui mateix, a les 10 al Pla de l'Ermita comença.
9: Correctíssimament, n'hi ha hagut durant tota la resta de l'estiu, però avui és l'últim dia, el dia que van al Pla de l'Ermita.
3: Doncs una activitat ben curiosa, aquesta baixada de Falles de la Vall de Boí. Ara una activitat més convencional, un concert amb Carles Benavent i Roger Mas.
9: Sí, dintre del que és el Festival Música Les Vinyes, doncs aquests dos grans ments del jazz del nostre país, el baix elèctric de Benavent i la força interpretativa de Mas al piano, doncs ens conviden a gaudir de música dintre d'un dels indrets més bonics i desconeguts del Penedès. Això, però, serà demà, dia 25 de juliol, a 10:45 de la nit, a la ciutat romana de Torre Ramona, a Subirats. I el preu de les entrades són 23 euros.
3: Molt bé, i encara demà més propostes, en aquest cas un concert molt estiuenc d'Havaneres.
9: Sí, aquí mateix, a Tarragona, al barri del Serrallo, hi haurà el tancament del cicle d'Havaneres a la pèrgola d'aquí del Serrallo i l'objectiu de la proposta és contribuir a difondre la cultura popular catalana i la tradició marinera dins de la ciutadania. I així ens ha explicat Sandra Coloma, que és la responsable del Teatret del Serrallo.
10: El dissabte acollirem el grup Peix Fregit, que ens portarà una nova cantada d'Havaneres, amb la novetat enguany del Ron Cremat, que hem pogut gaudir durant els 4 dissabtes de juliol, amb un gran nivell dels grups i una gran assistència de públic amb més de 400 persones, tots els dissabtes de juliol. Per tant, concloem com que Tarragona és la capital de l'Havanera de la Catalunya Sud.
9: Doncs bé,
3: de la Catalunya Sud, que no se'ns enfadin a Girona.
9: No, vull dir, no. Cadascú sabem el nostre lloc.
3: Exacte. Sí, a cadascú el seu, clar que sí. Aquí, no, la gran novetat és que incorporem el Ron Cremat, que a Girona deuen dir, això nosaltres ja de sempre.
9: Però aquí ho han recuperat aquest cicle, i això, ho recordem, això és demà, dissabte 25 de juliol, a les 8 del vespre, a la pèrgola del Serrallo.
3: Doncs vinga, Havaneres també, tarragonines en aquest cas. Lídia Porta, Ràdio Ciutat de Tarragona, molt bon cap de setmana, una abraçada.
9: Igualment, una abraçada, adéu.
11: Déu vos guard!
12: I visca el bany!
3: Això és molt friqui, jo això no sé què és. Preguntem-li, en tot cas, a l'Enric Rubió. Enric, bon dia de nou.
13: Bon dia, com m'agrada aquesta entradeta.
3: Quina sèrie és?
13: Això és la Renaixença, el videopodcast d'en Peyu.
3: És allò que em deies, eh? Perdona, sí, que sí, no estic al cas.
13: No. Haig de dir que jo saludo moltes vegades amb un Déu vos guard o amb un A Maria. Que...
3: Molt bé, eh?
13: Sí.
3: I la gent et mira raro o no?
13: Bé, sabent que sóc jo molt ateu i que saludo així precisament, doncs sí, bueno, sí. Cau en gràcia. I parlar de vos també sempre abans que amb persones grans sempre és bonic, saps?
3: Sempre, sí, fa una reverència, sí. Escolta, Enric, què diuen els oients? Vinga, va, que anem tancant el tema. Avui us proposàvem com a tema del dia a quines sèries esteu aprofitant aquest estiu per veure, o sèries que relacioneu amb l'estiu, o simplement sèries que ens voleu recomanar.
13: Doncs sí, mira, a nivell escrit ens han deixat comentaris a l'enquesta que fèiem i ha estat unànim. A nivell escrit era tot plats bruts, cosa que no ens sorprèn. Però sí que tenim un àudio d'última hora que ens ha enviat la Clàudia, que ja veuràs que ens diu. Mm-hmm.
11: Hola, sóc la Clàudia i la meva sèrie preferida, sobretot quan és estiu i fa calor, és El verano en que me enamoré, que està a Prime Video. M'agrada molt perquè, bueno, és una sèrie romàntica que té 3 temporades i és un triangle amorós entre 2 germans i una amiga de la infància que tenen. I passa tot a la casa d'estiu, davant de la platja, és molt xula. I m'agrada molt perquè, a part de ser romàntica, també és divertida, té molts personatges i va canviant la trama. I sobretot perquè va generar, sobretot l'estiu passat, molta afició. I llavors pues, anaves discutint amb la gent si eres Team Jeremiah o Team Conrad, que són els dos nois del triangle amorós, i em sembla molt entretinguda per mirar amb amigues o amb família.
13: Escolta'm, com ha d'enganxar això a certes edats, d'allò que no pots desenganxar i esperes el proper capítol, eh?
12: I tant, i la part de la gràcia de les sèries també és després comentar-ho. Via aquí WhatsApp, està. Via... No, o quedes per fer un cafè i ho comentes. Sí, sí, parlar-ne de les sèries.
13: Escolta, Núria, tu te'n recordes quan havien d'esperar una setmana sencera pel proper capítol?
12: Oh, sí, t'imagines.
13: Perquè això ja no passa.
12: Sí, ara ja no. Ara és no. En plan de, vinga, va, tota la nit sense dormir.
13: Sí. O no? Posaves l'UVHS a gravar, saps? Sí. I llavors veies que no s'havia sincronitzat bé i ens cagàvem en tot. Però sí,
12: doncs
13: sí, sí,
12: no
13: sí.
12: Fa pas tant, d'això.
13: No fa pas tant, escolta'm.
12: No fa pas tant. Jo però hi ha generacions que ja no saben el que és això, eh? No, hi ha aquella impaciència, no?
13: Oi que sí? Va, sempre ens quedarà aquest bon regust de boca.
12: Sí, sí.
13: Escolta'm, Núria, vols que t'expliqui què tenim de tema del dia al dilluns?
12: Sisplau, sí, sí, que així anem pensant el cap de setmana.
13: Va, tenim tot un cap de setmana per opinar-ho més, eh? Viatges, planificat o improvisat?
12: Ah, molt bé. La cosa és, no en viatjaries, sinó que prefereixes viatjar
13: exacte.
12: Així, a lo loco.
13: Correcte, correcte,
12: o tot planificat, tot muntadet.
13: Exacte. I ja us aviso que el reel serà una mica diferent. Si us agrada, hi haurà algun foraster en el reel. Ja veureu, ja veureu.
12: Em fas por, però ja tinc ganes. Quan l'emetem el reel? Quan fem la videooficial?
13: Doncs normalment l'emetem sempre el mateix dia, però aquest cop ho posarem avui al vespre, perquè, o entre avui i demà, perquè bueno, donar temps a que la gent ens vagi opinant i deixant el seu comentari.
12: Doncs vinga, viatges planificats o improvisats serà el tema del dia de dilluns. Gràcies, Enric Rubio, des de Cardedeu. Bon cap de setmana, companys, a tot l'equip.
13: Molt bon cap de setmana. Salut.
12: Vinga, va, i així anem marxant també. Ens acomiadem de vosaltres. Hem tancat la segona setmana de l'Obert per Vacances i tornarem dilluns vinent, de 9 a 11, a la vostra ràdio local. Que passeu tots molt bon cap de setmana.

0: Portem 15 estius omplint les platges de cinema. Del 6 de juliol al 10 d'agost, Cinema Lliure a la Platja torna a Barcelona. Sitges, Arenys de Mar, Tarragona, Palamós i Tossa de Mar. L'accés és lliure. Consulta la programació a cinemalliure.com.
1: Et caduca el carnet de conduir?
2: Centre Mèdic La Vila se n'encarrega de tot.
1: Només has de portar el DNI i el carnet de conduir. No cal cita prèvia ni que portis la teva foto.
2: També pots obtenir permisos nàutics, d'armes, de seguretat privada i d'oposicions.
1: Confia en el Centre Mèdic La Vila. Carrer Francesc Macià, 6.
2: Al costat de Pompeu Fabra.
3: Busques inspiració per casa teva? Vine a la nova botiga de Conforama Badalona totalment renovada. Visita'ns i descobreix les seves noves zones d'exposició pensades per inspirar-te. Conforama Badalona, la teva nova llar.
4: Truco a Radio Taxi Catalana?
5: 93 399 37 37.
4: A més, si et descarregues l'app amb el seu servei de preu tancat, podem saber abans de sortir de casa quan ens costarà el trajecte.
5: 93 399 37 37.
4: Radio Taxi Catalana, els taxis de Badalona.
6: Acceptem totes les targetes de crèdit.
7: Si ets dels que encara recordes, cantes i balles les cançons dels 80 i els 90, ets de la Generació Chi. Una selecció de números 1 de les millors dècades de la música pop, rock, disco i el que faci falta.
8: Generació Chic.
7: Tornem a viure junts allò que escoltaves en vinil o en cintes de caset al teu Walkman. Generació Chic, la banda sonora de la teva vida.
9: Generació Chic. Els dissabtes i els diumenges a les 11 del matí a Ràdio Ciutat de Badalona amb Toni Ramoneda.
10: A la platja, en bus. 10 línies t'acosten a les platges de Badalona, Montgat i Sant Adrià des dels municipis del Barcelonès Nord. Perquè arribar a la platja és tan fàcil com pujar al bus metropolità. Tu pensa només en passar-t'ho bé, escollir el banyador i agafar el protector solar. De la resta, ens n'ocupem nosaltres. Escull moure't d'una manera més segura i sostenible. Anem amb tu. Direxis Tuxal, AMB Bus Metropolità.
9: Badalona no s'atura. Cada dia és notícia.
11: I t'ho expliquem tot al nostre nou portal.
9: Més clar, més ràpid, més Badalona.
11: bdn.com.cat.
9: Badalona passa aquí.
12: Aquí Badalona.
13: Aquí Badalona. Aquí rebis ciutats. Un batec de vida per cada moment, per cada moment.
6: Temperatura a Badalona.
12: 28 graus. Aquí Badalona.
14: Són les 11.
15: Imagina't despertar a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
16: Notícies Badalona.
17: Molt bon dia, us parla Sílvia Villarroel. L'atropellament d'un home d'uns 80 anys aquest dijous al carrer de Sant Sebastià ha portat a l'Associació de Veïns i Veïnes de Dalt la Vila a insistir en la necessitat de pacificar la zona. L'entitat assegura que fa anys que alerta dels problemes de circulació i de l'incompliment de la normativa d'estacionament, una situació que, segons denuncien, incrementa el risc d'accidents. El govern municipal preveu que la instal·lació de càmeres de control als accessos del barri arribarà amb l'entrada en funcionament de la zona de baixes emissions. Segons l'entitat, aquesta situació redueix la visibilitat en carrers estrets i posa en risc la seguretat dels vianants. Ho ha explicat el president de l'Associació Veïnal de Dalt la Vila, Unai Domingo.
18: S'ha de restringir al màxim possible, que són els veïns i serveis essencials. No poden entrar cotxes d'altres barris, cotxes d'altres països. S'ha de restringir, com qualsevol casc antic, d'una ciutat moderna. Si tanques que no vingui la gent de Llefià al centre en cotxe i a parqui aquí, que els turistes que no puguin entrar amb els seus cotxes, amb els seus Ubers, a més que no coneixen, és la primera vegada que entren a un barri que és tan complex de conduir per aquests carrers tan estrets, això és un perill.
17: El veïnat insisteix en la necessitat de reordenar la mobilitat per garantir la seguretat dels residents i dels entorns escolars. I Badalona és una de les ciutats catalanes que patirà un augment significatiu de les onades de calor en les pròximes dècades. Així ho assenyala l'Atlas de Vulnerabilitat de la Calor, elaborat per Barcelona Supercomputing Center, que situa el municipi en la 19a posició de tot l'estat en increment previst de dies amb temperatures extremes fins al 2050. Tot i no liderar el rànquing, dominat per Castelldefels, Vilanova i la Geltrú, el Prat i Gavà, l'estudi confirma que l'àrea metropolitana de Barcelona serà una de les zones més afectades per aquest fenomen. Segons l'anàlisi, el nombre de dies amb onades de calor es podria arribar a triplicar de mitjana als municipis estudiats, mentre que la necessitat de refrigeració de les llars augmentaria un 65%. En el cas de Badalona, aquest escenari s'assuma a les debilitats detectades en alguns indicadors urbans, com un parc d'habitatge envellit o desigualtats socioeconòmiques que poden limitar la capacitat d'adaptació de la població davant la calor extrema. En aquest context, l'estudi alerta que l'increment de la calor pot traduir-se en més riscos per la salut, un augment del consum energètic i un creixement de la pobresa energètica. I fa un any que el Quetx, ciutat de Badalona, amb gairebé 100 anys d'història, no navega pel litoral badaloní perquè necessita unes reparacions abans de tornar a salpar. L'Ajuntament de Badalona és conscient, assegura, del valor patrimonial històric i simbòlic del vaixell i afirma estudiar diferents fórmules per fer viable el projecte. En paral·lel, els amics del Quetx volen impulsar la creació d'una fundació que serveixi per captar aportacions público-privades. En una de les inspeccions anuals, Capitania Marítima va detectar que el Quetx requeria uns treballs de reparació abans de tornar a salpar i des d'aleshores es troba amarrat al port de Badalona. L'actuació més urgent és la reforma de la proa, que segons els amics del Quetx costaria entre 6.000 i 10.000 euros. Es tractaria, però, d'una primera intervenció perquè l'Ajuntament estima en 2 milions d'euros el cost de la restauració integral. Una inversió afirma que Marina Badalona no pot assumir amb recursos propis. El president de l'entitat, Pere Alemany, assegura que fa un any que reclamen aquesta actuació tant a l'Ajuntament com a Marina Badalona. L'escoltem.
8: I tenim un projecte i l'hem presentat a l'administració pública, tant a l'Ajuntament com a Marina Badalona, amb un cost que ens sembla que és irrisori, que podria estar al voltant d'entre 6 i 10.000 euros. I això creiem que d'allà on sigui aquests diners han de sortir per poder-lo reparar. Però no volem veure o no volem fer el funeral d'aquest vaixell just 2 anys abans de que faci 100 anys.
17: I en esports, Badalona acollirà del 2 al 10 d'agost la 5a edició de l'Open Internacional d'Escacs. Organitzat pel Cor de Marina amb la col·laboració de l'Ajuntament, el torneig es durà a terme al Centre Cívic La Salut. Un cop més, aquest centre cívic es convertirà en el referent dels escacs a la ciutat. Una fita tradicional que ja s'ha convertit en un referent de circuit dels amants de l'estratègia i del tauler. Ara mateix tenim 28 graus de temperatura a la ciutat.
16: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
19: Ningú t'informa com nosaltres.
20: 20 anys del Víctimes al telèfon.
21: Era l'any 2006 quan a Radio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poca solta.
22: El tarot de Si te miento, cuelgo.
23: Sí, senyor.
22: Qui va ganar la Liga?
23: Para mí el Madrid.
22: Oi, oi, oi! Barça-Español. ¿Quién va a ganar ese partido?
23: Es que me viene la carta de la muerte.
22: ¡Oh, oh, oh!
23: Te digo una cosa, valoraría más al Español, ¿eh?
22: ¡Oh! Pues mañana te llamo, ¿de acuerdo?
20: Ara, 20 anys després i durant aquest estiu, una oportunitat única per recordar els últims capítols emesos.
23: Hola, buenos días.
22: Hola, te tengo que colgar, ¿eh?
23: ¿Por qué?
22: Te cuelgo porque me mentiste ayer.
23: Si quiere colgar, me da igual, ¿me entiendes?
22: Sí, pero perdió.
23: Vamos a ver, yo lo que no soy es adivino, yo sé lo que veo.
22: Bueno, te cuelgo, adiós.
23: Venga, adiós.
19: Cada dia de juliol i agost del 2026, a les 11 del matí i al vespre, dos capítols.

0: Víctimes al telèfon.
1: Sí, diga.
0: Ara comença el Víctimes al telèfon. El repàs a l'altra cara de l'actualitat.
2: Comencem aquest repàs de l'altra cara de l'actualitat. Avui anem fins al diari El Punt.
3: Avui comencem amb el diari El Punt d'aquest divendres. Per cert, avui és divendres 13 de febrer.
2: Viernes 13.
3: Correcte. Això vol dir atenció amb els virus informàtics i atenció un dia més amb Panrico. Resulta que un vaguista de Panrico ferit lleument a Cornellà. Ho explica avui el diari El Punt, en ser atropellat per una furgoneta de repartiment de dònuts.
2: Ai, pobre.
3: Això... Sí, podríem dir que el tema Panrico, mica en mica, durant aquesta setmana es va agreujant.
2: Està donant molt de sí, això.
3: Caos, indignació... Bé, sembla que el país està en una total desesperació perquè ja portem dies i dies sense dònuts.
2: Ets Pedro Piqueras?
3: Avui hem descobert que alguns forns de pa tornen des d'avui a tenir dònuts.
2: Home.
3: Però només de sucre. De xocolata, encara es veu que la vaga afecta i afectarà fins demà. Què et sembla?
2: Només hi ha dònuts de sucre.
3: Només hi ha dònuts de sucre. Recordem que tot plegat és per aquesta vaga de bloqueig dels treballadors a Panrico que estan bloquejant la fàbrica que tenen a Santa Perpètua de Mogoda.
2: A mi m'agrada més els de xocolata.
3: A mi també. I a més aquests nous de xocolata blanca.
2: Clar, és veritat.
3: Només hi ha de sucre. Diu aquesta notícia d'avui del Punt que un treballador de la companyia Panrico que estava bloquejant l'entrada de vehicles al magatzem de Cornellà va quedar ferit lleument després de ser atropellat per una de les furgonetes de repartiment que va aconseguir sortir del centre. Els fets van passar cap a les 6 del matí quan un piquet d'ahir, de 40 empleats de Panrico que estaven asseguts a terra per bloquejar els accessos al magatzem va ser envoltat per uns 20 policies antiavalots dels Mossos d'Esquadra.
2: Això és pitjor que la transició.
3: Anem a trucar ràpidament, si et sembla, un forn de pa. Aviam si avui ja tenen aquests dònuts de sucre que ens confirmaven aquest matí, segons fonts...
2: Oficials.
3: Oficials, que hi havia dònuts, però només de sucre.
2: Fonts de Badalona Comunicació.
3: Dos trucs i ja directament truquem a aquest forn de pa.
4: Sí?
3: Hola, bon dia.
4: Bon dia.
3: Truco de Ràdio Badalona.
4: De Ràdio Badalona?
3: Sí, és el forn de pa, això, oi?
4: Sí.
3: Una pregunta.
4: Sí.
3: Què teniu ja, dònuts?
4: No.
3: No?
4: No.
3: M'ho dius en sèrio?
4: Sí, t'ho dic en sèrio. Avui ha vingut el del Panrico.
3: Sí.
4: I m'ha deixat donetes.
3: Sí.
4: Donetes. M'ha deixat dos paquetets de dònuts.
3: Només dos paquetets de donetes?
4: Sis paquets de donetes.
3: Sis paquets de donetes.
4: I dos paquetets d'aquells que en van tres de xocolata.
3: Sí.
4: I sis dònuts normals, que eren
3: és que a mi m'han dit, com es diu vostè?
4: Lídia.
3: Lídia. M'han dit que aquest matí hi havia forns de pa de Badalona que havien dònuts de sucre, però
4: sí,
3: en cap cas hi havien de xocolata.
4: És que de xocolata sueltos no n'hi havien.
3: No n'hi havien.
4: No, eren embolsats.
3: O sigui, només hi ha donetes envasats?
4: Sí. Aquelles senyor... caixetes petites que van tres dònuts,
3: sí,
4: de xocolata.
3: I ja està.
4: Però sueltos no.
3: Sueltos no n'hi ha.
4: No.
3: Del que es coneix a granel, no n'hi ha.
4: Ah, això mateix.
3: A granel no n'hi ha.
4: Vaja, a mi no m'han deixat.
2: Mm. I suposo que no és un drama. És un drama, això.
3: És un drama, això, eh?
4: Mane?
3: Que és un drama.
4: Sí. No, m'ha dit que el dilluns potser sí, que ja estarà.
3: Ja.
4: No ho sé.
3: Ja. Ja. I la gent, què hi diu de la gent?
4: Mani?
3: La gent, què hi diu?
4: No diu res.
3: Però la gent que
4: no,
3: és consumidora...
4: Diuen, de... No, sí. No n'hi ha, estan de vaga. Ah, vale, ja està.
2: Ja està, aquí s'acaba el drama.
3: Llavors, què demanen?
4: Pues demanen dònuts, demanen donetes.
3: No, però si no hi ha dònuts...
4: Ràdio Badalona. Mana?
3: Dic que si no hi ha dònuts, què demanen, llavors?
4: Pues llavors és les pastes nostres.
3: Ja, croissants, no?
4: Croissants enciamades...
3: Molt bé.
4: Però això com és? Per què ho pregunteu, tot això?
3: Home, perquè hi ha la vaga aquesta i interessa la gent.
4: Ah, vale.
3: És una investigació que fem.
4: Ah, vale.
3: Home, és que és un tema important, eh?
4: No, i tant que
3: home,
4: sí.
3: I tant que no hi hagi dònuts, això és una cosa històrica, eh?
4: Sí, mira.
3: Home, vostè quants anys fa que treballa al forn?
4: 30 i pico.
3: I d'aquests 30 i pico anys, recorda alguna vegada que no hi hagi dònuts?
4: No.
2: No, clar.
4: No me'n recordo. No,
3: clar. Doncs ja està, és un tema històric.
4: Sí.
3: Home, el titular seria més de 30 anys que vostè treballa.
4: Sí.
3: No hi ha dònuts una setmana.
4: Sí.
2: Ah.
4: És veritat.
2: No, clar.
3: Doncs això importa a la gent.
4: I tant.
3: És veritat? Què parla de Zapatero i de la trama del Partit Popular? La gent li interessa les coses aquí, de casa.
4: Sí.
3: Que no hi ha dònuts al forn de pa.
4: Ah, exacte.
3: Molt bé. Bueno. Lídia, gràcies.
4: De res.
3: Adéu.
2: Crec que al final t'ha donat la raó una mica així com els tontos, eh?
3: No hi ha dònuts. Anem a un altre forn de pa, ràpidament.
2: Te n'adones que estàs creant un drama, però que quan truquen els forns de pa els és igual?
3: Ja. De fet, al revés, perquè venen més productes propis. Anem a la salut, va. Aquest, per cert, hem trucat al Forn Prats abans, eh? Ho dic per si algú coneix la Lídia del Forn Prats.
2: Sí, que li digui, que ha sortit en directe,
3: sí,
2: no?
3: Sí, que li digui. Quan vagi a comprar el pa i agafar el tot.
2: És l'efecte Pedro Piqueras.
3: Bueno, al barri de la salut jo crec que ja ha arribat el caos.
2: Perquè no agafa ni el telèfon, no?
3: No hi ha ningú ja, això vol dir que potser el forn de pa ja ha tancat.
2: No inventis informacions.
3: Perquè recordem que a hores ara ens diuen que també hi ha piquets que s'estan destruint diversos forns de pa.
2: No.
3: I altres s'estan cremant a hores d'ara. La gent ha sortit al carrer, manifestació...
2: No, però serà d'una altra cosa, no dels dònuts.
3: Ah, no és això.
2: No, serà per l'educació o per una altra cosa.
3: Pensava que era per això.
2: No.
3: Ja. Va, canviem de tema?
2: Sí.
3: Canviem de tema, som-hi.
2: Bé, a part del drama dels dònuts, hi ha més coses?
3: Sí, i hi ha un altre tema important avui, Diari El Mundo.
2: Sí. Què hi diu?
3: Titular. El Parlament decidirà si dona suport al joc de la botifarra. Dius,
2: aquest és l'altre tema important, eh?
3: Aquest és l'altre tema important del dia. Diu que Convergència i Unió, que ho diuen així, vol promoure, a través d'una proposta, que el govern català doni suport a la organització de la tercera edició del Campionat Nacional de Botifarra.
2: És
3: real, això,
2: Qui és el joc de la botifarra?
3: Ara ho explicarem. Resulta que fins i tot vol que doni dinerons a aquesta organització del campionat i també donguin ajuda als mitjans de comunicació públics de Catalunya. Jo ja veig a TV3 fent Operació Botifarra.
2: Per exemple.
3: Van fer Operació Pastorets, ara faran Operació Botifarra.
2: Mm-hmm.
3: Què és la botifarra?
2: No, la botifarra ja sé què és. Què és el joc de la botifarra?
3: És un joc de cartes.
2: Ah, de cartes.
3: Però, clar, jo ben bé no sé què és. Però m'han dit que això és molt popular a diverses poblacions catalanes. De fet, aquí a Badalona s'hi juga, però, per exemple, diuen que una de les poblacions on té més tradició és Ripoll. Anem a trucar-hi. Anem a trucar a algun bar de Ripoll. Anem a trucar a algun bar... I atenció, fem ara mateix un carrusel per descobrir què és el joc de la botifarra. Aquest espai cada dia ja, no?
2: Jo no sé ben bé, eh? Aquesta línia editorial que tens tu no coincideix amb la resta de línies editorials de cap altre mitjà de comunicació.
3: D'aquí et diria que tampoc, eh?
2: No, d'aquí ni de cap altre.
3: Anem al carrer Sant Pere... De Ripoll, eh?
2: De Ripoll.
1: Sí?
3: Hola, bon dia.
1: Bon dia.
3: He trucat al bar.
1: Sí.
3: Hola, mira, truco de Ràdio Badalona. Ràdio Badalona, Barcelona.
1: Sí.
3: Li puc fer una pregunta?
1: Sí.
3: A qui juga la botifarra?
1: Aquí dalt?
3: Sí.
1: Per algun pasto sí, però aquí al bar no.
3: Ja, li puc fer una pregunta? Vostè ben bé sap què és això del joc de la botifarra?
1: Sí, sé quin joc és.
3: Sí.
1: Sí, l'havia fet alguna vegada, però
3: No hi ha algú al bar que m'ho podria explicar, això?
1: No, per aquí no.
3: No hi ha ningú. A quin bar es juga? Això ho sap vostè?
1: Sí, ja, bueno, al Petit París se sol jugar.
3: I on està el Petit París?
1: Eh?
3: A quina adreça està?
1: És
3: al carrer Trinitat, oi?
1: Sí.
3: Molt bé, doncs ja truco ja. Gràcies.
1: Vinga, adéu.
3: Tenim una informació.
2: Atenció a la tasca d'informació que estem fent.
3: Sí,
2: Petit
3: això.
2: Petit París, Ripoll, juga al joc de la botifarra.
3: Truquem ràpidament...
2: Al Petit París...
3: En aquest carrusel botifarrero. Carrusel botifarrero, en la cadena SER.
2: No hi ets tot, eh?
3: vols un puro?
2: Un puro. Com es diuen els puros aquests de la cadena SER? De, no sé. Que fan en el carrusel deportiu
3: no
2: i tot
3: sé.
2: Allò.
3: És de tota la vida, això.
2: De tota la vida.
3: De tota la vida. Bé, aviam si contesten com es deia el bar. Petit París.
2: Un purito, tome ser un purito, sí, tome ser sí. un purito.
3: És horror. Hola. Hola, bon dia. He trucat al bar Petit París.
5: Sí.
3: Mira, truco de Ràdio Badalona.
5: Vale.
3: Mira, et truco per aviam si em pots ajudar amb una cosa. Estic buscant, m'han dit que en aquest bar es juga la botifarra, correcte?
5: Sí, un moment, eh?
3: Vale,
5: un
3: vale.
5: Un moment, un moment.
3: Sí.
5: Mira,
3: potser és Barlana?
5: Para...
2: No, aquí, home, no, és d'aquí.
3: És Barlana de Ripoll.
2: No, que és autòctona.
5: Sí, digui'm.
3: Hola, bon dia.
5: Bon dia.
3: Truquem de Ràdio Badalona, aquí al costat de Barcelona.
5: Sí.
3: Li podria fer una pregunta?
5: Sí, digui.
3: Miri, estem trucant a algun bar de Ripoll perquè sóc que el Parlament de Catalunya vol donar suport al joc de la botifarra.
5: Sí.
3: I m'han comentat que en aquest bar és típic i tradició jugar al joc de la botifarra.
5: Sí, sí.
3: I estava buscant algú que m'expliqués ben bé què és aquest joc de la botifarra.
5: Un moment, eh?
3: Vale.
5: Ara
3: aviam si pot buscar algú.
2: Sí. Si posarà, posarà l'alcalde al final de Ripoll?
5: En un moment.
2: Anem passant de persona en persona, eh?
5: Explica-li amb aquest senyor.
2: Això és històric, eh?
5: Tens un segon per explicar-li amb un senyor de Ràdio Badalona què és el joc de la botifarra? Un segon, eh? Ara...
2: No m'ho puc creure.
5: Un segon.
6: Sí, digui'm.
3: Hola, bon dia.
6: Bon dia.
3: Mira, truquem de Ràdio Badalona.
6: Sí.
3: Aquí al costat de Barcelona.
6: Sí, sí.
3: Trucant perquè avui surt a la premsa que el Parlament de Catalunya potser donarà suport al campionat nacional del joc de la botifarra.
6: I alhora...
3: I sí, a través de Convergència i Unió, que es veu que ho ha proposat, eh?
6: Vale.
3: I volíem saber ben bé, perquè no en tenim gaire idea, què és això del joc de la botifarra, perquè m'han comentat que aquí a Ripoll és molt típic i tradicional.
6: Sí, sí, i tant.
3: Com s'hi juga?
6: I arreu del país, però clar, el que conec més és el ripollès.
3: Sí, però no Ripoll, té molta fama aquí, de bons jugadors, oi?
6: Quatre.
3: Quatre?
6: Quatre.
2: Hi ha quatre jugadors a Ripoll.
6: Dues parelles.
3: Ahà. Però això com s'hi juga?
6: No, no és individual de quatre, sinó de dues parelles de dos.
3: Això és un joc de cartes, oi?
6: Sí.
3: I van dir que hi ha unes normes molt estrictes.
6: Sí.
3: Com va això?
6: Molt estrictes. Jo tinc un reglament a casa.
2: No m'ho puc creure.
6: Però esclar, tinc a casa.
3: No, però ben bé, en un minut vostè m'ho pot explicar, això.
6: Sí. A veure...
3: S'assembla algun joc de cartes que sigui més popular?
6: Sí. Veiem, això es reparteixen 12 cartes per jugador.
3: Sí, 12 cartes.
6: 12 cartes.
2: Sí.
6: Per sistema rotatiu, un jugador l'altre, trumfen. Trumfen vol dir que tria copes, oros, espases, bastos.
2: Sí, triem.
6: No sé si m'ho explico.
3: Sí, sí, sí.
6: I se juguen 36 cartes.
3: Tu, punta, tu,
2: 36 cartes.
3: Sí.
6: I... comença. Triomfo jo, per exemple, tu ets el jugador meu contrincant que tinc a la dreta,
3: sí.
6: Tu comences a tirar.
2: Sí.
6: Llavors, aquí el gran secret és la bona sintonia entre la parella.
3: Mm.
6: Que a base de que és obligatori tirar cartes en funció de la que ha començat, doncs que amb el company hi hagi molta bona sintonia per intuir les cartes que té el company en funció de les cartes que va...
2: Es poden fer gestos, doncs.
6: ...tirant a damunt de la taula.
3: Sí, es poden fer...
6: És molt complicat...
3: Ja, una cosa, tinc entès també que juga en sentit antihorari.
6: Com dius?
3: Que juga en sentit...

0: I una cosa, i qui guanya?
1: Qui guanya? El que fa més tantos.
0: El que fa més tantos.
1: Exactament. Si n'hi ha...
0: Sí, la carta més alta de trumfos.
1: És el 9.
0: El 9.
1: El 9.
2: Jo m'he perdut fa estona.
1: Després ve l'as, rei, cavall, sota, 8, 7...
0: Ja, però si no se'n juga cap de carta...
1: Com?
0: Si no se'n juga cap, la més alta del pal de sortida és la que guanya?
2: Què diu?
1: La més... No.
0: No, tampoc.
2: En quin idioma parleu?
1: Tu ets el meu adversari,
0: sí.
1: Comences tu i tires, per exemple, el 8 de copes.
2: El 8 de copes.
1: El meu company, que és el que tinc a davant, perquè tu ets el de la meva dreta, doncs està obligat, si pot, t'ha de matar el 8 de copes.
0: Ja.
2: 8 ja. De copes.
1: L'ha de matar. Em sents?
0: Sí, t'escolto.
1: T'ha de matar. I el de la meva esquerra, que és la parella... dels contrincants nostres, ha de matar el que hagi fet el company.
0: Ah, correcte.
1: I jo...
2: Dius correcte i no estàs enterant de res, absolutament.
1: Doncs jo tinc de matar la més alta que hi hagi allà.
0: Ja, sí. Ja.
1: I com que... Però,
2: a quin mal hora li has preguntat el reglament d'aquest joc?
1: Fa trumfos, que diuen.
0: Trumfos, eh?
1: Es cull un pal.
0: Correcte, sí. Eh? Sí.
2: Llavors, que ja
1: per exemple, l'exemple teu, tu ets el meu contrincant de la dreta i surts de copes i els trumfos que els he fet jo he dit que eren espases.
0: Sí.
1: Si, per exemple, jo no tinc copes i tinc de matar el teu company, doncs tinc de tirar espases.
0: Perfecte.
1: Llavors guanyo jo.
0: Molt bé.
1: Si no tinc copes, si en tinc, tinc de tirar per matar. Escolta,
2: ja
1: està, o la més baixa.
2: Una pallissa, no?
1: És complicat.
0: És complicat, però bé... Jo
1: no he jugat mai, ja ho veig.
0: No he jugat mai, ja es nota. Com es diu vostè?
1: Jaume,
0: moltíssimes gràcies per tot.
1: A disposar.
0: Gràcies.
1: Vinga.
0: Que vagi bé.
2: Adéu. Hem dedicat un quart d'hora a parlar del joc de la botifarra.
0: Sí, veurem què passa si realment el Parlament, com explica avui el diari El Mundo, decidirà donar suport al joc de la botifarra, tan típic de casa nostra.
2: Tan típic, tan desconegut, no?
0: Potser, no sé, en algun bar de Badalona també ens ho podien haver explicat, això.
2: És possible i no ho sabem, no?
0: Mira, si alguna persona sap si en algun bar de Badalona es juga habitualment a la botifarra, que ens ho faci saber a través del telèfon de la ràdio.
2: 933-95-40-04, 933-95-40-04.
0: La pregunta...
2: Sabeu jugar al joc de la botifarra?
0: Hi ha algun bar de Badalona que vosaltres sapigueu que juga habitualment al joc de la botifarra?
2: No volem receptes amb botifarra.
0: No, botifarra d'ou, no, avui no toca el dia.
2: El joc de la botifarra.
0: Bé, escolta una cosa. Anem fins al diari 20 Minutos,
2: sí.
0: Parlant d'amor. Per cert, demà és el dia de Sant Valentí, un dia carrincló, sense dubte.
2: Hoy es el día de los enamorados.
0: Un dia que només parla Cristina Pitarque, que porta tota la setmana fent una especial a aquesta ràdio.
2: Ah, sí? És que li agrada molt a ella.
0: És l'única.
2: No.
0: És l'única.
2: És un drama, això?
0: És l'única que parla.
2: És romàntic. No és un drama, és romàntic. No, és un drama.
0: És un drama.
2: És romàntic.
0: Bé, escolta una cosa. Diari 20 Minutos.
2: Per cert, demà és l'aniversari del nostre tècnic, no?
0: Deixa'm, ho volia dir a la part final. Mas aquí...
2: Home, doncs això s'avisa.
0: M'has aixafat aquí.
2: Això s'avisa.
0: Portem amb el Xavi Llaurador. 2 dies preparant la sorpresa.
2: Quina sorpresa? Oh, però això s'avisa amb antelació.
0: Prou, eh? Però avui ja... Bé, escolta una cosa. Sí. Diari 20 Minutos. Titular. Los solteros quieren chicas jóvenes, no una mujer madura.
3: Hoy es el día de los enamorados, con ansias y esperanzas de un querer.
2: La gran Karina.
0: Resulta que, segons el 20 Minutos, una caravana de mujeres irá mañana al pueblo de Vitigudino.
3: Hoy es el día...
0: Aniran per tractar d'enamorar els veïns sense parella d'aquest poble de Salamanca. Què et sembla? Això no és nou, de fet?
2: No. Cada any es fan una pila de caravanes.
0: De caravanes, eh?
2: Vitudino, per dir el poble.
0: Com es deia? Jesús Puente, no?
2: Jesús Puente.
0: Sí. Pobre, el cel sigui.
2: El cel sia.
0: Bé, anem a trucar, si et sembla, d'aquest ajuntament. Aviam què ens diuen, de tot plegat.
2: Vitigudino.
0: Es diu Vitigudino. Jo crec que la notícia és el nom del poble.
2: Vitigudino,
0: m'encanta. ¿De dónde eres? De Vitigudino.
2: No, és que no sabem ni dir. Salamanca, eh?
0: Salamanca. Jordi Preciosi.
2: Molt maco, Salamanca.
0: Sí, sí.
4: Ayuntamiento, dígame.
0: Hola, buenos días.
4: Buenos días.
0: Mira, te llamo de...

0: De Radio Badalona, en Cataluña.
1: Sí.
0: Mira, te llamo por el tema de la caravana de mujeres.
1: Sí.
0: No sé si alguien lo lleva aquí en el ayuntamiento.
1: No, en el ayuntamiento no, es una cosa totalmente privada.
2: ¡Qué alegría de viura!
0: Ya, ¿y algún teléfono de contacto de alguien que lleve el tema de la caravana?
2: ¡Qué optimismo!
1: Pues, yo no lo sé, voy a intentar localizar uno, un momentito.
0: Molt bé. Bueno. Aviam si és possible.
2: Aquest home...
0: Aquest senyor que ve que està adormit, eh? Que suposo que no deu trucar ningú. És la primera trucada que reben en 10 anys a l'Ajuntament de Vitigudino.
2: No tant, no tant.
0: En 10 anys cap persona havia trucat en aquest Ajuntament.
1: Este es un chico que tiene un, un establecimiento,
0: sí.
1: Un local. Bar. Algo de hostelería.
0: Okay. Un bar o una granja.
1: No, es algo
0: o una churrería.
1: Algo de hostelería, creo.
0: Ah, vale. ¿Me puedes dar el teléfono, si no es mucho pedir?
1: Sí, es el 635.
0: ¿Sí?
1: 636.
0: ¿Sí? Perfecto. ¿Cómo se llama la persona?
1: Sergio,
0: ¿eh?
2: Muy
0: Sergio.
2: Amable.
0: Muy amable.
1: Nada.
0: Por cierto, ¿cuántos habitantes tiene el pueblo?
1: Bueno, alrededor de 3.000.
0: 3.000, perfecto. Bienvenido. Gracias por todo, buenos días.
2: A seguir con esta alegría y simpatía.
0: Bien, truquem. Truquem a Sergio, organitzador d'aquesta caravana de dones de Vitigudino, a Salamanca.
2: Has mal parlat de la Piterque, però aquí l'única persona que ha posat aquesta cançó romanticona ets tu, ets conscient, no?
0: Bé, això és demà.
2: És demà, però...
0: Que ens agafa el telèfon o no? Està apagat.
2: Oh,
0: bé, anem a altres temes al dia, et sembla?
2: Sí.
0: Doncs som-hi, anem a altres temes al dia i seguim el diari 20 minuts i parlem d'altres temes que porta avui en portada aquest mateix diari. Diu a la segona plana del 20 minuts. Puja un 25% la donació de semen i òvuls per diners.
2: Home, és que... Diu que la... sí. 50 euros, per sí. Donació de semen.
0: Bueno, ara diu... L'augment s'ha notat en els darrers 3 mesos. La remuneració pot arribar a 900 euros.
2: Ah, oh, sí?
0: L'esperma empitjora l'esterilitat dels homes. Es preveu que pugi. Bueno, vol dir que cada vegada l'esperma és de... més dolent, sí, de, sí. De qualitat, eh?
2: És de menys qualitat, sí.
0: Escolta una cosa, però això... Com va, això? Què s'ha de fer?
2: Home, a veure...
0: No, però on s'ha d'anar? On s'ha d'anar?
2: A un banc de semen, no?
0: Anem a trucar a Telefònica a preguntar on he d'anar. No t'ho diuen tot, el telèfon aquest de Telefònica?
2: Sí.
0: Aviam...
2: El d'informació...
0: El d'informació aquest que mira el Google.
2: Per cert, ahir va fer 30 anys, em sembla, ahir, o abans d'ahir, el primer banc de semen.
0: Em passava de Telefònica.
2: No.
0: Del telèfon de Telefònica.
2: Vam parlar nosaltres amb el director.
3: El de Telefònica.
0: Per cert, ara us comentaré aquí dos casos que surten al 20 minuts, un jove de 21 anys i l'altre de 18, eh?
2: Que han donat semen.
0: Sí.
4: Telefónica, buenos días, sí que puedo ayudarle.
0: Hola, buenos días. He llamado Telefónica, ¿no?
4: Sí, así es.
0: Mira, a ver si me puedes ayudar. Estoy interesado en donar semen.
4: Sí.
0: Y a ver si hay algún teléfono en Barcelona de algún centro.
4: Vamos a ver...
2: No s'ha sorprès gaire,
0: eh? Nen, que estem en crisi.
2: És una bona manera, eh?
0: Estem en crisi.
2: No et costa cap esforç?
0: Per exemple, diu David Larrode, al 20 minuts, 21 anys, si no tens tabús i tens disponibilitat d'horaris...
4: Estàs en la capital, ¿verdad?
0: Sí. No hi ha problemes.
4: Sí, lo estamos localizando vía internet para realizar donaciones.
0: Vale.
4: Y me consta un número telefónico. A ver, ¿te facilito el número? Tome nota.
0: Dígame.
4: El 93...
0: El 93...
4: 280...
0: Sí. De acuerdo. Gracias por todo, señorita.
4: Le desea...
0: No,
4: que
0: ya llamo yo. Gracias.
4: Gràcies per la llamada, buenos días.
0: Però... Truquem.
2: No la acomiadis així, la senyora.
0: Bueno, tenim pressa avui, que el temps és hora aquí a la ràdio. Què penses?
2: Però ella no sap que estàs a la ràdio.
0: Home. Donant semen també, el temps és or.
2: Això depèn de cadascú.
0: Diu un altre, Raül, 18 anys. La donació de semen és una bona causa i està remodelada.
2: Mm. No contesten, eh?
0: Tothom truca, ja t'ho dic ara, tothom truca.
2: Perquè hi ha crisi. I la gent dona semen perquè et donen diners. Ens deixen en espera, veig.
0: No, ens han dit un moment, per favor, eh?
2: Doncs ahir ens deien 50 euros, no?
0: Ja, bueno. Si ho trenco, ja et dic que tu ja no pots donar.
2: Perquè si fumes tens menys qualitat de semen.
0: Correcte.
2: Però...
0: sí, descartat.
2: Jo fumo esporàdicament.
0: Xavi Llaurador, descartat.
2: Mm.
0: Jordi Abril, descartat.
2: I diu alguna cosa de l'alcohol? Carles, diu alguna cosa de l'alcohol?
0: De l'alcohol...
2: Per si fa baixar la qualitat del semen?
0: No.
2: És per descartar més gent.
0: No. Perdona. M'estàs aquí dient alcohòlic en
2: no
0: antena.
2: No he dit res en cap moment, jo. No he dit res.
0: Bueno, escolta, si no, això ho aparquem per dilluns, et sembla? Perquè tinc dues notícies que avui us vull comentar.
2: Ah, doncs deixem-los...
0: Sí.
5: Espera, espera.
0: Hola, bon dia. Hola, bon dia. M'escolta?
5: Sí.
0: Sembla que estic en una cova, vostè.
2: Està en un banc de semen.
5: Estic enterradeta, però no tant.
0: Ah, una cosa, mira, trucava, no sé si vostè em pot ajudar. Sí. Voldria informació sobre la donació de semen.
5: Sí, però un momentet, sisplau, que li passo amb el biòleg.
0: Molt bé.
2: Amb el biòleg? Estem aquí una hora. Perquè et diguin com ho has de fer.
0: Bueno, com ho he de fer ja ho sé.
2: Hola?
0: Hola.
6: Sí, hola, buenos días.
0: Hola, bon dia.
6: Bon dia, digue-me.
0: Bon dia, mira, trucar perquè volia informació de donació de semen.
6: Sí, bueno, los requisitos básicos para poder ser donante de esperma es tener una edad entre 18 y 30 años.
0: Sí, no pues mira, sí, aquí llego. Sí. Mm.
6: Perfecto, no tener enfermedades genéticas, ni infecciosas, ni tampoco anomalías de visión.
0: Que sepa también.
6: No puede haber sido donante en otro centro.
0: Uh-huh.
2: ¿Por qué?
6: Y luego, pues... debe de tener disponibilidad para poder acudir al centro pues durante un año, año y medio, más o menos, que tengamos contacto con...
0: Vale, ¿cuántas veces, más o menos?
6: Recogemos más o menos entre 20 y 25 muestras.
0: Bien. Muy bien, vale. ¿Y esto para, bueno, como para venir y tal?
6: Sí, si te interesa, pues te puedo dar hora para hacer la entrevista aquí en el centro.
0: Vale, bueno, te llamamos en otro momento. Y una pregunta, ¿cuánto se cobra para el tema?
6: El tema de la compensación son 60 euros por cada muestra.
0: O sea, cada vez que venga.
6: Cada vez que venga, sí que la muestra sea apta para congelar, ¿eh?
0: Vale, perfecto. Vale, pues yo me lo pienso y os llamo. Gracias.
6: De acuerdo, venga.
2: Apta para congelar, vol dir que et faré una prova abans
0: sí,
2: i miren els espermatozous,
0: sí, sí.
2: No?
0: 60 euros. 60 euros per 20-25 vegades a l'any.
2: Doncs sí, surt bé.
0: Surt bé.
2: Gràcies, Carles.
0: Bé, tornem dilluns o en cap de setmana.
2: Igualment.
7: Hello. Víctimes al telèfon.
8: Qui diga?
7: Fins aquí el Víctimes al telèfon. Escolta'l cada matí dins el magazín 5 minuts més i al vespre a partir de 9:45 a Ràdio Ciutat.
8: Ràdio Zeta.
9: No, Ràdio Zeta no. Ràdio Ciutat de Badalona.
8: Anem a veure. Ràdio Ciutat de Catalunya.
9: No, de Badalona.
10: És la ràdio de Badalona.
7: Vint anys del Víctimes al telèfon.
11: Era l'any 2006 quan a Ràdio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poca solta.
0: És Antonio.
12: Està, què li queries?
0: De Ràdio Badalona, la més mona.
7: Ara, 20 anys després i durant aquest estiu, una oportunitat única per recordar els últims capítols emesos.
13: He llamado a Telechorro.
14: Sí, però no.
11: Cada dia de juliol i agost del 2026, a les 11 del matí i al vespre, dos capítols.
15: Ay, no, hijo, ya no puedo atender más. No, es que es imposible, ya estoy cansada de atender.
7: Com han canviat les coses i com hem canviat nosaltres al llarg de 20 anys.
16: Manténgase a la espera,
0: sí,
16: gracias.
0: Sí, sí, aquí estoy.
11: Benvinguts al passat amb les veus de Carles Tornero i Carles Carvajal.
17: Bueno,

0: víctimes al telèfon.
1: I diga...
0: Ara comença el Víctimes al telèfon. El repàs a l'altra cara de l'actualitat. Comencem aquest repàs de l'altra cara de l'actualitat. Nosaltres no trucarem als telèfons d'emergència, però sí que trucarem o intentarem localitzar els protagonistes de les notícies que ens porta avui el Carles Carvajal.
2: Avui comencem parlant d'un cas que ens ha cridat l'atenció. Resulta que avui marxem fins al País Valencià, publiquen diferents diaris, perquè la policia local de Villarreal, Villarreal...
0: Com a l'equip de futbol.
2: Sí, sí, sí. Ha incautat un total de 400 quilos de cargols.
0: Ah, que han robat cargols, ara.
2: Sí, cargols. Ha realitzat també 5 denúncies per danys. Resulta que un total de 5 persones han estat acusades per causar danys a diverses finques a les que els agents policials han incautat un total de 400 quilos de cargols.
0: Cargols de martell, diguem-ne, no? No cargols
2: no.
0: de...
2: Ah, no, no.
0: Cargols de treu banya.
2: Cargols a menjar.
0: De treu banya.
2: Sí, sí, cargols a menjar.
0: De treu banya, cargols
2: la
0: treu
2: banya. La pregunta és...
0: Per què els volen?
2: Quina pregunta em faig ara, És què han fet, què ha fet la policia local amb aquests 400 quilos, amb aquestes 4 tones, no?, de cargols.
0: Un arròs boníssim.
2: Home, jo crec que potser els han deixat anar, alguna cosa han fet, no?
0: Doncs seria una invasió, 400 quilograms de cargols.
2: Anem a trucar-hi, et sembla?
0: Sí.
2: Anem a trucar a la policia local, bé, a l'Ajuntament primer. Aviam si des de premsa... Sopa de caracol, Podríem fer una sopa.
0: Quin gran tema. Quin
2: sí,
0: gran
2: sí.
0: Tema. Mai he entès el concepte llupi-patí.
2: Saps que la posen a la discoteca?
0: A quina discoteca?
2: Jo la que vaig a vegades la posen molt, aquesta.
0: El dadà?
2: No, el dadà no. El dadà, justament, no.
0: Sopa de caracol.
2: I vas al dadà o no?
0: Mai, no he anat mai al dadà.
2: Hi ha un cambrer molt simpàtic.
0: Sí?
2: Sí.
0: Jo amb prou feines vaig a les discoteques.
2: Bé, escolta. Hola, bon dia.
3: Policia local de Villarreal, buenos días, dígame.
2: Hola, buenos días. He llamado a la policía local de Villarreal, ¿no?
3: Sí.
2: Mira, perdona que te moleste. Te llamo de Radio Badalona, en Cataluña.
3: Sí.
2: Mira, te puedo hacer una pregunta. Nos ha llegado un tema que habéis incautado 400 kilos de caracoles.
3: Algo ahí.
2: ¿Qué ¿Cómo?
3: Que eso ha salido en prensa, sí.
2: He salido en prensa esto.
3: Sí.
2: No sé si esto es correcto, no es correcto.
3: Mire, le paso yo con un intendente... Bueno, no está en este momento. Si no le pasaba... Si es tan amable llamar dentro de media horita, es que está reunido arriba con el alcalde.
2: Porque si llamo a prensa del ayuntamiento, ¿tienen algún dato?
3: No, tenemos el intendente, es el que tiene las relaciones con prensa aquí, el intendente nuestro. En este momento está reunido y...
2: Con el alcalde, ¿no?
3: Sí, si llama en cuestión de 15-20 minutos...
2: Vale, es que yo quería saber qué se ha hecho con los caracoles.
0: Se están mangiando
3: realmente. Normalmente se sueltan.
2: ¿Se sueltan? Se han soltado los 400 kilos.
0: ¿A dónde?
2: En el campo, supongo,
3: sí,
2: ¿no?
3: Sí, sí.
2: Vale, vale. ¿Cómo se llama el intendente?
3: Ramón Martínez. Sí,
2: Ramón, pues pruebo de aquí unos minutitos a ver si está.
3: Sí.
2: ¿Vale?
3: De acuerdo.
2: Venga, claro. Gracias. Bé, provem d'aquí una estona, si et sembla.
0: Sí.
2: Aviam si podem trobar aquest intendent de la policia local de Villarreal perquè ens expliqui ben bé què han fet amb aquests 400 quilos de cargols.
0: Diuen que els han alliberat, jo crec que han fet una sopa de caracol,
2: A tu t'agraden o no?
0: No els puc suportar.
2: No?
0: Em fa una mica de fàstic.
2: Avui hi ha una notícia que ens ha cridat l'atenció, publica el diari Què. Quin gran diari, el Què,
0: Feia temps que no el comentava.
2: Ara feia dies que no el portàvem. Diu el titular, diu jamones... Con un 5% de descuento si enseñas el carné del paro.
0: Mira.
2: Es veu que això és una iniciativa d'una empresa ubicada a l'Epe. I no és broma,
0: I no és un acudit.
2: A la província de Huelva. Es veu que ha anunciat aquesta empresa que realitzarà descomptes del 5% a les seves compres a aquells clients que estiguin a l'atur i que vagin a l'establiment amb el carnet de l'atur.
0: Però,
2: i el
0: clar,
2: DNI també,
0: Els que estan a l'atur no tenen diners per comprar un pernil.
2: De fet, t'he de dir una cosa, Carles. Jo porto 3 hores buscant aquest establiment, aquesta empresa de pernils, ubicada a l'EPE, i no hi ha manera.
0: No ho hem aconseguit.
2: No ho hem aconseguit. Per primera vegada en aquest espai, no ho he aconseguit.
0: Manera.
2: Total, que he pensat, dic, escolta, si nosaltres no ho aconseguim, els companys de Ràdio Lepe potser sí que ens poden donar un cop de mà.
0: Sí.
2: Anem a trucar a Ràdio Lepe?
0: Vinga.
2: Jo no sabia, que hi havia Ràdio Lepe.
0: Deuen tenir un programa d'acudits a Ràdio Lepe?
2: Mira, ara els hi preguntarem.
0: Home, perquè jo ho faria segur, eh?
2: Les mañanas de Ràdio Lepe.
0: Sí.
2: Aviam si hi ha algú a Ràdio Lepe.
0: Una molt bona ràdio, eh?
2: Sí, sí, sí. I contesten de seguida.
0: Això és que potser són pocs, eh?
2: Contesten de seguida, a Ràdio Lepe. No hi ha ningú.
0: No hi ha resposta, a Ràdio Lepe?
2: No hi ha resposta. Aneu a buscar per l'altra banda, com sempre, els companys de Telefònica. Aviam si tenen algun altre telèfon de Ràdio Lepe.
0: Telefònica, quin si no?
1: Benvingut a 11.8.11, el teu des de la xarxa de Telefònica d'Espanya.
2: Caríssim, caríssim.
1: Per establiment i 5,8 per segon amb els impostos d'altres xarxes, consulti a l'operador.
0: Molt bé.
2: Aviam si tienen algún teléfono de Radio Lepe, la emisora local.
1: Buenos días, Leticia Carmen. ¿Sabe que por haber llamado a 11.8.11 se puede ganar un viaje a Nueva York para dos personas?
2: ¿Qué dice ahora?
1: Dígame.
2: Dígame el viaje, que es lo que me interesa. Ya no me acuerdo ni el número que le iba a preguntar.
1: Un momento, por favor, voy a comprobar si ha sido premiado.
0: Muy bien.
2: Ay.
0: Eso cada cop va
1: lamento,
0: més, ¿eh?
1: No ha sido premiado en esta ocasión.
2: Más puesto el caramelo en la boca, me lo has quitado, ¿eh?
1: Dígame. No,
2: una cosa, ¿cómo sube Telefónica?
1: ¿Qué, cómo sube?
2: Hombre, antes había
0: teles
2: y ahora viajes a Nueva York.
1: Claro.
2: La crisis no se nota, ¿eh? ¿Para cuántas personas es el viaje?
1: Para dos personas.
2: Dos personas.
1: Con un paquete de dinero también, 800 euros. Está bastante bien el viaje. ¿Puede usted comprobarlo en
2: Pero aquí no es Telefónica, ¿no?
1: No, no. Puede usted comprobarlo en nuestra página web, www.11811.
2: Vale, vale.
1: Dígame, ¿qué
2: Sí, que es carísimo el teléfono. Radio Lepe.
1: Radio Lepe.
2: Sí.
1: El Lepe, ¿no?
2: El Lepe, sí, la radio local.
1: Un momento, si es tan amable.
0: Clar, això no és Telefònica.
2: Escolta, t'imagines que ens toca un viatge a Nova York? Què aniríem, tu i jo? Sí, no, dèiem el número.
1: Tome nota, si és tan amable. 959.
2: Sí.
1: 38.
2: Sí.
1: 35.
2: Sí.
1: ¿Lo deseas información?
2: No, gràcies.
1: Gràcies, vostè.
2: No correspon al telèfon que hi havia a la pàgina web, però bé.
0: Que estrany.
1: Dígame.
2: Hola, buenos días.
1: Hola.
2: Hola, Radio Lepe.
1: Sí.
2: Hola, mira, te llamo de Radio Badalona.
1: Sí.
2: ¿Qué tal, cómo va la mañana?
1: Bien.
2: Bien, ¿tú quién eres?
1: Yo soy María Ángeles González, ¿y tú?
2: Yo, Carles Carvajal.
1: Dime.
2: ¿Quién es la locutora, la directora?
1: Soy, sí, trabajo en la locución.
2: Vale, muy bien. A ver si me puedes ayudar.
1: Dime.
2: ¿Cómo te llamabas?
1: María Ángeles.
2: María Ángeles. Estoy buscando el teléfono de una empresa de aquí, de Lepe, que resulta que han puesto una iniciativa contra la crisis de los jamones. ¿Te has enterado del tema?
1: Pues no, no sé nada, pero mira, te paso con mi compañero de informativo.
2: Vale, sí.
1: Sabe algo, ¿vale?
2: Vale.
1: ¿Tu nombre es?
2: Carles.
1: Carles.
0: Per cert, María Ángeles González,
2: sí.
0: Segons la plana web, presenta un programa musical que es diu Radio Le.
2: Ah, mira. Radio Le.
0: Juntament amb Javier Grau.
2: Sí.
0: Una plana web preciosa, eh?
2: La Radio Lepe.
0: RadioLepe.com.
2: Ai, sí?
0: Sí.
2: Mira, no com altres emissores.
0: Quantes coses fan, és preciós.
2: És preciós, això.
4: Sí.
2: Hola, buenos días.
4: Hola, Carles.
2: ¿Qué tal, cómo vamos?
4: Bien.
2: ¿Eres?
4: Fermín.
2: Fermín, de Informativos de Radio Lepe.
0: Fermín sí. Cabanillas.
2: Mira, te llamo de Radio Badalona, la más mona, aquí en Cataluña.
4: Sí.
2: Una pregunta, estoy buscando una empresa de jamones
4: sí.
2: que se ve que ofrecen un 5% de descuento si enseñas el carnet del paro.
4: Ibercumbres.
2: ¿Tú tienes el teléfono de esa gente?
4: Sí.
2: ¿Sí? Me salvas la vida, ¿eh?
4: Venga, toma nota.
2: A ver, dime.
4: 687.
2: Perfecto. Pues nada, ¿cómo va la mañana aquí en Radio Lepe? ¿Bien?
4: Bien, bien, bien.
0: Y presenta Radio Le Noticias.
2: ¿Tú qué presentas?
4: Informativo.
2: Radio Le Noticias.
4: Sí.
2: Vale, perfecto. Por cierto, te voy a hacer una pregunta tonta.
4: Sí, dime.
2: ¿Hay algún programa de chistes?
4: No, en absoluto. Aquí la gente no va contando chistes por la calle, ¿no?
2: Vale, vale, pues nada. Supongo que la tontería esta te la pregunta a toda la gente,
4: ¿no? Ah, no, sí, sí, igual que te preguntan si soy agarraos, esto es
2: así. Sí, ¿no? Sí, sí, aquí, bueno, siempre, ¿eh?
4: Sí, porque a la peña no le dicen Juventud de Badalona, en fin, esa tontería.
2: Ah, ¿que eres aficionado a la peña?
4: Mucho, desde Villacampa, o sea,
2: ¿qué dices ahora?
0: No puedo creer esto.
2: Pues mira, has llamado a la radio, la única radio que emite todos los partidos de la peña.
4: No me digas.
2: Sí, sí, de verdad. La peña va a jugar a, yo qué sé, a Puerto Rico.
4: Sí.
2: Y aquí vamos a Puerto Rico.
4: ¿Los dais por internet?
2: También, mira. Dime pero solo en catalán por eso, ¿eh?
4: Ah, no importa.
2: Bueno, mira, es rc.cat.
4: Rc.
2: B, o sea, de Radio Ciutat Badalona.
4: Vale, sí.
2: .cat. Sí,
4: vale.
2: Sí, todos partidos en directo.
4: Vale, guay, guay.
2: Y el chico se llama Xavi Ballesteros.
4: Perfecto.
0: Y dice triple
2: sí, sí,
0: Subaru.
2: Sí.
4: Bueno, saberlo.
2: Pues nada, Fermín, gracias por todo.
4: Nada, tienes ninguna palabra que falta.
2: Venga, gracias.
4: Venga, hasta luego.
2: Mira, escolta, Fermín, hem guanyat un oient.
0: Tenim un amic.
2: Un oient, ara li diré el Xavi Esteros.
0: Un amic nostre, eh?
2: Sí, sí, que escoltarà a partir d'ara els partits de la penya.
0: El que jo tinc dubtes és, si es diu Radio Lepe, per què tots els programes diuen Radio Le?
2: Perquè potser depèn de Radio Le.
0: Segurament, però és estrany, eh?
2: Estan trucant a l'empresa aquesta de Pernils.
0: Sí. Bueno, amablement, el Fermín ens ha donat el telèfon.
2: El mòbil, perquè si no, no hi havia forma. I esperem...
0: 5% de descompte per a aquelles persones que estiguin aturades.
2: Sí.
0: En la compra de Pernils.
2: Sí.
0: Son Justo Molinero i hagués fet una promo.
2: Sí, sí, sí, la promo ja seria. Esta semana en jamones y vercumbres, Radio Ship.
0: 5% de descuento.
2: ¿Eh? Sí, sí, sí. Estamos aquí, en la carretera del Valle, en Santa Coloma de Gramenet.
0: Ho podries fer tu, eh? Ho fas molt
2: sí?
0: bé.
2: Sí? Mira, quan em facin fora d'aquí, diré Radio Teletaxi, tu.
0: Doncs mira, deuen
2: pagar molt partils.
0: Bé. Deuen pagar molt bé.
2: Escolta, que si paguen bé... M'és igual, eh?
0: Ah, justo.
2: Fent les mañanas de Radio Badalona i Radio Teletaxi...
0: Home, tu presentant un tema de la Pantoja,
2: sí,
0: jo pagaria per veure-ho.
2: Sí, sí, no?
0: Pagaria per veure-ho.
2: Bé, escolta, no contesta, no, el telèfon aquest. Fem una cosa. Recuperem el tema més tard, et sembla?
0: Mm.
2: I anem a d'altres temes al dia.
0: Doncs vinga.
2: Doncs som-hi, canviem de tema. Canviem de tema i canviem, en aquest cas, també de diari. Per cert, fa uns dies us parlàvem de que el Barça ha presentat la seva primera penya gay.
0: Sí.
2: Gai, en gai, aquest cas, eh?
0: Mm-hmm.
2: És la penya barcelonista de gais i lesbianes. És la primera en el futbol de l'estat espanyol i l'objectiu és lluitar contra la discriminació racista i també contra els atacs als gais i les lesbianes. De fet, ha nascut aquí a Catalunya... I el seu president es diu Josep Ribas.
0: Aquí estem trucant.
2: Aviam si ens contesta. Hi ha línia, de moment, eh? Avui tenim un dia...
0: Què passa avui que ningú contesta el mòbil?
2: Per favor.
0: El que li hauries de preguntar és per què no hi ha cap jugador... El Pep no es pot atendre.
2: No pot atendre. Digue'm, digue'm.
0: Anem insistint. Hauries de preguntar-li per què no hi ha cap jugador de futbol que hagi sortit de l'armari, si,
2: ja.
0: si és que no n'hi ha.
2: De fet, és el que ells proposen, fins i tot, a la, plana web. Diuen que seria fantàstic, d'aquí uns anys, veure, no sé, en alguna revista del cor, que hi ha algun jugador de futbol que surt de l'armari.
0: Mm.
2: Anirem intentant, perquè hem pogut localitzar-lo, Josep Ribas, que és el president d'aquesta primera penya gai del Barça. Per cert, parlant de tot plegat del tema del català, del tema del Barça, cada any potser hi ha algun jugador del Barça que entra dins la selecció del català de l'any, aquesta proposta que presenta el periòdico de Catalunya. Ja tenim aquí la convocatòria.
0: Ja estan fent campanya.
2: Ja està. Fa dos dies...
0: Ara cada dia no plana.
2: Sí, sí. I com sempre, els mateixos a sempre, eh? Menor, eh? Madre... Els quatre. Sempre hi ha els mateixos.
0: I el Serrat.
2: I el Serrat, eh?
0: El Lluís Llach.
2: Escolta una cosa, perquè...
0: Bona aventura,
2: si jo et preguntés, per tu, quin seria el català de l'any passat, del 2008? Quin diries?
0: Home, no
2: ara et poso un compromís públicament, eh?
0: No estan un compromís, com que no recordo...
2: M'hauries de dir un nom.
0: Un nom?
2: Sí.
0: No ho sé.
2: Com que no ho saps?
0: No ho sé.
2: Algú que, no sé, que t'ho proposis com a català de l'any?
0: Mira, avui entrevistem a Marc Coma, no sé.
2: Marc Coma.
0: Va guanyar el Dakar, no sé.
2: Tu el proposaries com a català de l'any?
0: Per dir-te alguna cosa.
2: Sí? Va, anem a trucar, aviam com es vota això. Hi ha un telèfon.
0: O a Rosalia.
2: Rosalia Pons.
0: No?
2: Jo votaria Rosalia Pons.
0: Rosalia Pons.
2: Com a catalana de l'any. Per la seva simpatia i el seu bon fer en el món culinari i els fogons.
0: El seu bon humor.
5: Sí. De Catalunya per escollir el català de l'any.
2: Ah, ah.
5: El preu màxim per trucada és de 1,20.
2: Avui surt caríssim, això, eh?
0: 1,20.
2: Avui ens estem deixant aquí...
5: Gràcies per la seva trucada.
2: Tot el sou.
5: Gràcies a aquesta trucada
2: sí.
5: participarà al sorteig d'un viatge per a 4 persones.
0: Mira.
5: A Disneyland París.
2: Oh.
5: Per participar, només ens
2: tot és viatges.
5: Com a candidat al català de l'any 2008.
0: I en veig la Rosalia fent-se fotos amb el Miqui i el Patagona.
5: Després del senyal, sí. En veu clara el nom del seu candidat.
2: Rosalia Pons, cuinera.
0: No ho veig.
5: Ara necessitem les seves dades personals.
2: Ah.
5: Si us plau, digui'ns el seu nom i cognoms després d'escoltar el senyal.
2: Carles Carvajal. Hola?
5: A continuació, el seu número de telèfon.
2: 93-395-4004.
0: sempre donant el telèfon d'aquí de la ràdio.
2: Sí, és casa nostra.
5: Gràcies per participar. Mm. Recordi que pot proposar el seu candidat fins a les 5 de la tarda del divendres dia 27 de febrer. Ah. I entre tots els candidats sortiran les 10 finalistes al català de l'any 2008. Adeu i fins aviat.
2: Adeu, adeu.
0: Jo crec que haurem de fer una trucada diària.
2: Cada dia. Per què? Per intentar aconseguir el viatge, no per res, no?
0: No, per fer campanya. Perquè la
2: per fer campanya a Rosalia.
0: T'imagina't que ho fos.
2: Ja. Bé, escolta una cosa. Aquests dies s'està celebrant a Barcelona, tu ja ho saps, aquest congrés de telefonia mòbil.
0: Sí.
2: Aquest congrés que, bé, tothom en parla d'aquests nous telèfons. Que bé, ja aviat no podrem sortir de casa sense el telèfon mòbil. Mm. Bé, però avui la notícia publica el diari El País. És el que s'aprofiten els hotelers a la ciutat de Barcelona amb aquest congrés. Pocs congressos i poques fires que hi ha, i només falta que posin preus, com, per exemple, el titular que avui publica el diari El País. Diu, una noche d'hotel, a quant diries?
0: Una nit d'hotel.
2: Quant diries que val?
0: He anat a pocs hotels, però depèn de les estrelles de cada hotel, no?
2: 500 euros.
0: 500 euros.
2: Diu que la celebració d'aquest Mobile World Congress segueix disparant els preus. Per exemple, hi ha hotels, un de la Rambla, sí, que una habitació per demà dimecres per la nit valia, o sigui, en temporada normal, valia 475 euros, segons El País, eh? Mm. 795 si era la suite més IVA. Doncs es veu que la mateixa plaça, per la propera setmana, o sigui, per el proper dimecres, surt a 169 euros. Ho trobo normal?
0: No. Hauríem de preguntar si encara a Rafael Hoteles hi ha algun congressista. Potser han vingut aquí.
2: Ja. Escolta, anem a trucar, si et sembla, aquest hotel que feia referència.
0: Sí.
2: Anem a preguntar, aviam si hi ha alguna habitació per demà dimecres a la nit, et sembla?
0: Com es diu?
2: A l'hotel es diu molt complicat. És en francès. Le Méridien.
0: Le Méridien.
2: Le Méridien, no? Le Méridien.
0: Le Méridien.
2: Le Méridien. Està a la Rambla.
6: Gràcies per trucar al Méridien Barcelona, atendant a
2: Hola, bon dia. Mira, volia veure si era possible una habitació per demà a la nit.
6: The night. Per demà a la nit? Sí. Espera un moment, li passo amb reserves. Un moment.
2: Vale, perfecte, gràcies.
0: The night no és una marca de iogurt?
2: The night. No sé.
0: Té nom, eh?
6: Sebas Monse, buenos días. ¿En qué puedo ayudarle?
2: Hola, buenos días, bon dia. Mira, estic buscant, aviam si és possible, truco d'una empresa aquí de Barcelona. Sí. Una habitació per demà a la nit és possible?
6: Per demà a la nit? Per quantes nits?
2: Per dues nits. A nit de dimecres i dijous.
6: Per demà...
2: Sí. És un compromís que tenim.
6: No, per demà sí que és possible.
2: Demà és possible.
0: És molt seriós.
2: Dues.
6: Sí.
2: Val, quin preu és?
6: A veure, pues un momentet, eh?
0: Estàs molt seriós, no?
2: Bé, ens hem de posar seriosos.
0: Com a congressista, no? Estàs actuant com a congressista.
2: Truco d'Ibercumbres.
0: Sí. Mira quina música.
2: La presa de Pardils arriba a Barcelona per oferir aquest descompte. Demà serà a Isla Fantasia, a partir de les 11.
6: Són 375 euros.
2: Sí.
6: Més el 7% de l'IVA.
2: Això surt uns 400, no?
6: Ara li dic. A veure... 401, en 25.
2: 400. Això per habitació, per persona?
6: Això és per habitació.
2: Per habitació, eh?
6: Sí.
2: Molt bé, perfecte. Doncs jo la truco més tard i li confirmo la reserva.
6: Molt bé.
2: Gràcies.
6: Gràcies a vostè. Adiós.
2: Bé, 401 euros. El País posava 475, eh?
0: 401 euros no és poc.
2: Sí, perquè posava 475 l'habitació i 795 si era suite, més IVA.
0: Mm.
2: Estem potser parlant... ho han vist al diari i han baixat els preus.
0: Sí, 75 euros. És possible.
2: Però clar, ara han de fer la prova una altra vegada. Ara has de trucar tu i demanar una habitació per dimecres que ve.
0: Dimecres que ve.
2: Eh? Dimecres que ve. Tornem a fer l'operació.
0: I m'he de posar seriós, eh, un altre cop.
2: Parla en castellà i canvia una mica el tema, que no es noti.
0: Para miércoles que viene, ¿eh?
2: Sí, miércoles que viene. ¿Quin dia és el miércoles que viene? Ara ho mirarem.
0: Para dos persones.
2: Para una. Para una habitació, una habitació.
0: Para mí.
2: Dimecres que ve, quin dia és? Ara ho mirarem.
0: Ah, mirem quin dia és, perquè jo tampoc ho sé, eh?
2: I aviam què et diuen. Estem trucant en aquest hotel situat a la Rambla de Barcelona. Dia 25.
7: Bon dia, està trucant la Mèrida en Barcelona. L'atén la Noelia, en què li puc ajudar?
0: Hola, buenos días. Quería reservar una habitación para el miércoles que viene.
7: Sí, un momento, por favor. Le pongo en contacto con reserva.
0: Gracias, señorita.
7: De nada.
2: O digues dijous, perquè... Dijous que ve.
0: Dijous, per què?
2: Potser es notarà.
0: Ah.
7: Reservas, Mónica. Buenos días.
0: Hola, mire. Quiero una habitación para el jueves que viene. A ver si es posible.
7: Este jueves, día...
0: El 25, 26 me parece que es.
7: Ah, 26, vale.
0: 26 o 27, donde tenga usted un...
7: Es el 26.
0: Un hueco.
7: ¿Es individual o doble?
0: Doble, pero ¿me puede decir el precio primero?
7: Sí, no hay problema. ¿Me llama de alguna empresa o es particular?
0: Particular.
7: Vale, no tenemos ningún acuerdo, entonces, a ver.
0: Pero podemos llegar a uno, ¿no?
7: Sí, por supuesto.
0: De acuerdo.
7: Mire, la mejor tarifa disponible
0: sí.
7: es de 169
0: euros. 169
7: euros. Más el 7% de IVA.
0: ¿Y esto lo puede calcular usted, señorita?
7: Un momentito.
0: Gracias.
7: Mire, en total son 180 euros con 83 céntimos.
0: 180 euros con 83 céntimos. Los 83 los tengo que pagar también, ¿no? Aunque sean céntimos.
7: Sí.
0: Muy bien. Muy amable, señorita.
7: Gracias.
0: Gracias, ya la llamaré después. Gracias. Hasta luego. Un canvi radical, eh?
2: El doble.
0: El doble.
2: En una setmana, el doble.
0: Hem passat de 400 euros a 180.
2: Sí, hem passat de que una habitació en aquest hotel de les Rambles de Barcelona val aquesta setmana, aquest dimecres i aquest dijous, 401 euros, i la mateixa setmana, quan?
0: 180.
2: 180 euros.
0: Amb 83 cèntims.
2: Home, i després volen que la gent vingui a Barcelona.
0: Això
2: jo crec, perdó, eh? Però això és prendre el pèl i robar, eh?
0: Això és especulació.
2: Home, és un escàndol.
0: Hotelera.
2: Hotelera.
0: Exacte.
2: Hotelera.
0: Totalment denunciable.
2: Jo crec que això, aquests els mòbils ja no venen més.
0: Ja no venen més. Ja no es fa cap congrés
2: ja
0: aquí.
2: Ja està. Entre els robatoris i tot el que passa a Barcelona.
0: Home, quin robatori.
2: Ja està.
0: I les formigues aquestes que han de venir, també.
2: Per això t'ho dic. Això s'acaba. Això s'acaba.
0: Molt bé, Carles.
2: Demà hi tornem.
0: Molt bé.
2: Fins demà.
0: Adéu. Hello.
8: Víctimes al telèfon.
9: I diga...
8: Fins aquí el Víctimes al telèfon. Escolta'l cada matí dins el magazín 5 minuts més i al vespre a partir de 9:45 a Ràdio Ciutat.
9: Ràdio Z.
10: No, Ràdio Z no. Ràdio Ciutat de Badalona.
9: Anem a veure. Ràdio Ciutat de Catalunya.
10: No, de Badalona.
11: És la ràdio de Badalona.
8: Vint anys del Víctimes al telèfon.
12: Era l'any 2006 quan a Ràdio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poca solta.
13: Telefònica, buenos días, ¿en qué puedo ayudarle?
14: Yo quería saber por qué cuando hace frío se le vao de la boca.
13: La temperatura de tu cuerpo es más elevada por dentro. Puedes checarla con un termómetro rectal, que es el más exacto, y al entrar el aire de tu sistema...
14: Un momento, no he entendido. ¿Qué? ¿El termómetro rectal para qué es?
8: Ara, 20 anys després i durant aquest estiu, una oportunitat única per recordar els últims capítols emesos.
14: ¿Me tengo que poner un termómetro por allí?
13: Sí, este es el más exacto, ¿eh?
14: Ah.
12: Cada dia de juliol i agost del 2026, a les 11 del matí i al vespre, dos capítols.

0: Són les 12.
1: Hotel Badalona Tower. Modern, ampli i ben connectat.
2: Notícies Badalona.
3: Molt bon dia, us parla Sílvia Villarroel. El jutjat contenciós administratiu número 4 de Barcelona ha admès a tràmit el recurs presentat per Guanyem contra l'aprovació definitiva del projecte urbanístic al Parc de Can Soler i Cal Arnús. El recurs presentat a través de l'advocat Rafael Mendoza, en nom de la portaveu Dolors Sabater, se centra en presumptes irregularitats urbanístiques i defectes en la tramitació del projecte. Aquesta acció s'assuma al recurs presentat al juny per Ecologistes en Acció, que va recórrer el Pla per l'Impacte Ambiental i Patrimonial. Guanyem, en canvi, ha centrat el seu recurs a apuntar les anomalies detectades en el seu procediment administratiu i en l'afectació dels elements protegits del parc, ja que la Generalitat ja ha iniciat el procés de declarar-lo bé cultural d'interès nacional. La formació recorda que el govern local va haver de rectificar la publicació del butlletí oficial de la província després d'indicar erròniament el termini per presentar recursos, un fet que podia generar indefensió. També denuncien que es van desestimar en el bloc més d'un centenar d'al·legacions presentades per veïns i entitats malgrat els avisos sobre l'afectació a elements patrimonials del parc. Dolors Sabater, presidenta del grup municipal de Guanyem.
4: Poder recuperar tot l'espai del parc i impedir aquesta operació en què l'Ajuntament està afavorint una operació especulativa, està anant contra els seus propis interessos econòmics, està destruint patrimoni, destruint mediambientalment el que necessita la ciutat, però també està fent una operació fosca econòmicament i urbanísticament.
3: I Protecció Civil ha homologat aquest divendres 31 plans d'autoprotecció davant d'emergències, com els del Palau Olímpic de Badalona i el del Barcelona Rock Fest de Santa Coloma de Gramenet d'aquest 2026. Protecció Civil ha homologat aquest any un total de 242 plans en les 7 comissions celebrades fins ara. La majoria d'aquests plans d'autoprotecció són per activitats temporals i a la vegueria de Barcelona. En el cas del pla homologat avui, però, de la instal·lació esportiva de Badalona, el Palau Olímpic, correspon a una activitat permanent. Cada mes, la Comissió d'Autoprotecció avalua els plans que preparen empreses, centres i activitats per preveure, prevenir i controlar riscos i garantir una resposta adequada davant de les emergències. I en plana cultural, la companyia badalonina La Tresca i la Verdesca presenta Rau Rau, un nou espectacle musical íntim, proper i fidel al seu segell. En aquesta ocasió, leitmotiv de la proposta són els sons, aquells voluntaris, però també els que són més subtils, que pot fer un cos humà. Un espectacle creat en residència al Teatre Margarida Xirgo, que compta amb la lletra i la direcció de Jordi Palet i Puig. I en esports, l'Escola del Vent ha tornat a organitzar el seu campus nàutic d'estiu. L'esplai es realitza des del 2007 i aquest any s'ha ubicat a la platja dels Pescadors. Anteriorment, l'escola havia estat a llocs com el Pont del Petroli o la platja de l'estació, però per les queixes dels veïns i problemes d'adequació al terreny ha hagut de canviar d'ubicació. El seu director, Ferran Requesens, ha estat dues vegades campió d'Espanya de windsurf i explica que el fet de no tenir un lloc fix és un problema per l'escola. Al campus es realitzen activitats tant formatives com lúdiques i s'adapten a cada grup d'edat per tal d'oferir la millor experiència possible a cada infant. Entre els esports que s'hi practiquen es troben la vela, el caiac, el big paddle, l'snorkel i el windsurf.
5: Obramat Badalona, el millor aliat per als seus projectes de construcció i reforma, us ofereix l'estat de les platges.
3: Hores d'ara uneix la bandera verda a totes les platges de Badalona amb una mar plana i aigua transparent. No s'han detectat meduses a les platges de la ciutat, la temperatura de l'aigua és de 27 graus i l'ambient de 29.
6: Sabem que hi ha persones a qui els agrada anar amb màniga curta a casa i d'altres que són més de manta i mitjons. I per tal que tothom pugui tenir casa seva a la temperatura perfecta, a Obramat hi trobaràs les millors solucions de climatització adaptades a qualsevol espai i a qualsevol client amb la millor tecnologia i eficiència energètica, on compren els professionals. Obramat.
3: Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació local.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
7: Ningú t'informa com nosaltres.

0: És la una.
1: Hotel Badalona Tower. Tot un 4 estrelles amb tots els detalls.
2: Notícies Badalona.
3: Molt bon dia, us parla Sílvia Villarroel. L'atropellament d'un home d'uns 80 anys aquest dijous al carrer de Sant Sebastià ha portat l'Associació de Veïns i Veïnes de Dalt la Vila a insistir en la necessitat de pacificar la zona. L'entitat assegura que fa anys que alerta dels problemes de circulació i de l'incompliment de la normativa d'estacionament, una situació que, segons denuncien, incrementa el risc d'accidents. El govern municipal preveu que la instal·lació de càmeres de control als accessos del barri arribarà amb l'entrada en funcionament de la zona de baixes emissions. L'home va resultar ferit després de ser atropellat per una furgoneta que, segons representants de l'associació, estava estacionada i, en incorporar-se a la circulació, el conductor no l'hauria vist. Els crits de la víctima van alertar el veïnat, que va avisar ràpidament els serveis d'emergències. L'home va ser traslladat a un centre hospitalari i el seu estat és estable. L'associació veïnal explica que, tot i que en aquesta zona està prohibida la parada i l'estacionament de vehicles, és habitual que molts conductors incompleixin la normativa. Segons l'entitat, aquesta situació redueix la visibilitat en carrers estrets i posa en risc la seguretat dels vianants. Ho ha explicat el president de l'associació veïnal de Dalt la Vila, Unai Domingo.
4: S'ha de restringir al màxim possible que són els veïns i serveis essencials. No poden entrar cotxes d'altres barris, cotxes d'altres països. S'ha de restringir com qualsevol casc antic d'una ciutat moderna. Si tanques que no vingui la gent de Llefià al centre en cotxe i a parqui aquí, que els turistes que no puguin entrar amb els seus cotxes, amb els seus Ubers, a més que no coneixen, és la primera vegada que entren a un barri que és tan complex de conduir per aquests carrers tan estrets, això és un perill.
3: I la Comissió Europea ha anunciat aquest dijous un pagament avançat de 37,6 milions d'euros per ajudar el govern espanyol a reparar els danys causats pels temporals que van afectar el territori entre el 22 de gener i el 14 de febrer. Un d'aquests danys és el del passeig marítim a l'altura de la platja de la Barca Maria, que va quedar desfalcat pel temporal Harry a finals del mes de gener, deixant incomunicats per la costa els municipis de Badalona i Montgat. Territori ja va licitar el mes de juny la reparació del tram de 209 metres afectats pel temporal. El finançament prové del Fons de Solidaritat de la Unió Europea, el mecanisme comunitari per donar suport als països afectats per grans desastres naturals. I Badalona és una de les ciutats catalanes que patirà un augment significatiu de les onades de calor en les pròximes dècades. Així ho assenyala l'Atlas de Vulnerabilitat a la Calor, elaborat per Barcelona Supercomputing Center, que situa el municipi en la 19a posició de tot l'estat en increment previst de dies amb temperatures extremes fins al 2050. Tot i no liderar el rànquing, dominat per Castelldefels, Vilanova i la Geltrú, el Prat i Gavà, l'estudi confirma que l'àrea metropolitana de Barcelona serà una de les zones més afectades per aquest fenomen. Segons l'anàlisi, el nombre de dies amb onades de calor es podria arribar a triplicar de mitjana als municipis estudiats, mentre que la necessitat de refrigeració de les llars augmentaria un 65%. En el cas de Badalona, aquest escenari se suma a les debilitats detectades en alguns indicadors urbans, com per exemple un parc d'habitatge envellit o desigualtats socioeconòmiques que poden limitar la capacitat d'adaptació de la població davant la calor extrema.
5: Obramat Badalona, el millor aliat per als teus projectes de construcció i reforma, patrocina la informació esportiva.
3: I l'Escola del Vent ha tornat a organitzar el seu campus nàutic d'estiu. L'esplai es realitza des del 2007 i aquest any s'ha ubicat a la platja dels Pescadors. Anteriorment, l'escola havia estat a llocs com el Pont del Petroli o la platja de l'Estació, però per les queixes dels veïns i problemes d'adequació del terreny, ha hagut de canviar d'ubicació. El seu director és Ferran Recasens, que ha estat dues vegades campió d'Espanya de windsurf, i explica que el fet de no tenir un lloc fix és un problema per l'escola.
6: El problema ha sigut que, clar, tanto nòmada per un cantó cap a l'altre. Ara ens han tret el pàrquing de l'estació. Teníem uns clients de Barcelona. Per accedir aquí els hi costa molt. Vale, que molts venen en transport públic, però, clar, molts, depèn d'on viguin, on visquin, costa molt accedir a la platja, a aquesta platja de Pescadors.
5: Benvolgut professional. Sabem que quan el teu client veu una rajola bonica, tu hi veus un paviment de ceràmica exterior antilliscant. Vine a Obramat i descobreix la nostra gamma de paviments i revestiments ceràmics de primera qualitat amb estoc sempre disponible i als millors preus. També a Obramat Ponés, amb lliurament en 24 hores o recollida en 2 hores, on compren els professionals. Obramat.
3: Ara mateix tenim 31 graus de temperatura a la ciutat.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
1: Ningú t'informa com nosaltres.

Again.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El govern i els comuns proposen reconvertir oficines, hotels i locals per aconseguir uns 20.000 nous habitatges protegits a Catalunya. Dilluns presentaran al Parlament una proposició de llei que permetria alçar noves plantes i subdividir mobles que s'haurien de destinar, això sí, a residència habitual i permanent. Es calcula que se'n podrien beneficiar uns 270 municipis. Han presentat la proposició la consellera de Territori, Sílvia Paneque, i la líder dels comuns al Parlament, Jessica Albiach.
2: En solars on hi hagués previst terciari, ja siguin hotels, ja siguin aparcaments d'alçada, ja siguin oficines, es podrà construir habitatge de protecció, com dic, sempre permanent.
3: Una llei que és innovadora, perquè directament el que li estem dient al sector privat és que no es pot rentar les mans davant de la crisi salvatge d'habitatge que tenim al nostre país.
0: És divendres 24 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Primer trasplantament de l'Estat entre dues persones amb VIH. David Navarro.
4: L'ha fet l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona i ha estat possible perquè l'any passat es va aixecar el veto legal que impedia que aquest col·lectiu donés òrgans. Ho destaca l'adjunt del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital, Jordi Navarro.
5: A nivell de Catalunya, unes 35.000 persones amb VIH, cada any es diagnostiquen entre 400 i 500 persones, i el que estem fent és donar uns drets que fins ara no tenien a tot aquest col·lectiu, de manera que els estem equiparant a la resta de la població.
0: Els resultats de les proves PISA a Catalunya no es podran comparar amb la resta de territoris o amb anteriors edicions.
4: Un error en la tria dels alumnes provoca que s'incompleixin els criteris que dictamina l'OCDE. El Departament d'Educació ha obert una investigació per aclarir les causes d'aquest error.
0: Els focs forestals que cremen sense control a Castella i a Madrid han obligat a declarar l'emergència nacional i desallotjar 10.000 persones.
4: El govern espanyol ha pres el control de la situació a petició de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, davant l'evolució adversa dels incendis.
0: Uns focs que repercuteixen també en la situació del temps aquí a Catalunya, un dia més marcada per la calor. Previsió per avui al cap de setmana. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia, estem tenint encara una situació calorosa i sobretot xafogosa, i a més hi ha una barreja d'alguns núvols prims, amb pulsim en suspensió i restes de cendres dels incendis forestals que tenim al centre d'Espanya, que estan arribant a casa nostra. Per tant, l'ambient molt enterbolit i una mica enganxós amb aquesta humitat elevada. Aquests núvols que tenim a hores d'ara, que es comencen a formar, acabaran desembocant en alguna tempesta bàsicament seca, que anirà apareixent per les Terres de l'Ebre, després es mourà pel Camp de Tarragona, arribant a l'interior barceloní, sobretot al prelitoral i a la Catalunya central. Remarquem, són tempestes que seran locals, però sobretot vindran acompanyades de vent, més que d'aigua. També avançada la tarda alguna tempesta cap al Pirineu Lleidatà. Temperatura entre els 33 i 38 graus a moltes poblacions. En vista demà tindrem un canvi de situació, una mica menys de calor i algunes primeres tempestes, sobretot al nord del país, també al prelitoral, durant la tarda. N'estem pendents a la xarxa.
0: Per cert, que avui també us explicarem tots els detalls del dispositiu que ha preparat la Generalitat per seguir l'eclipsi solar del 12 d'agost. En cultura, el Xer Festival omple Barcelona de música urbana.
4: La 8a edició espera plegar 30.000 persones al fòrum amb un cartell liderat per Mike Towers, Lola Índigo, De La Rose i Omar Curtuz.
0: Als esports, Toni Castro, el Barça jugarà aquest vespre el primer amistós de la pretemporada contra l'Europa.
7: Partit a porta tancada a la ciutat esportiva del Barça, on podria tenir uns minuts el segon fitxatge de l'estiu, Karim Adeyemi. I l'espanyol que ha cedit Antonio Roca al Mallorca jugarà demà al matí un amistós contra el Sabadell.
0: Al control de so, Ivan López, a la coordinació, Montseu Guet i Artau Bellavista. Passen gairebé 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El govern i els comuns presentaran dilluns al Parlament una proposició de llei que permetrà convertir oficines, hotels o locals comercials en habitatge protegit sense haver de modificar el planejament urbanístic. La norma inclourà altres vies per augmentar l'oferta d'aquesta mena d'habitatge, com per exemple incrementar fins a un 20% l'edificabilitat, alçar noves plantes o bé subdividir immobles per tal de crear nous pisos. Són mesures que han presentat aquest matí a Mollet del Vallès. Anem fins allà, Ràdio Mollet, Joel Gascón.
8: Entre les principals mesures es permetrà convertir en habitatge protegit en sòl d'ús terciari, oficines, hotels, aparcaments en alçada i alguns locals comercials. Així ho ha anunciat Sílvia Paneque, consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat.
2: En solars on hi hagués previst terciari, ja siguin hotels, ja siguin aparcaments d'alçada, ja siguin oficines, es podrà construir habitatge de protecció, com dic, sempre permanent. I en els locals comercials de planta baixa, transformació previ acord de l'Ajuntament.
8: També es podrà augmentar fins a un 20% l'edificabilitat en determinats casos, aixecar noves plantes en edificis que ja hagin esgotat el sostre edificable i facilitar la subdivisió de pisos per crear nous habitatges protegits. La proposició de llei ha estat presentada de la mà dels comuns. La presidenta dels comuns al Parlament, Jessica Albiach, ha remarcat que es tracta d'una llei innovadora perquè se li diu al sector privat que davant la crisi d'habitatge no es poden rentar les mans.
3: Una llei que és innovadora perquè directament el que li estem dient al sector privat és que no es pot rentar les mans davant de la crisi salvatge d'habitatge que tenim al nostre país. Per tant, aquí hem de remar tots i totes.
8: Tots els nous habitatges que es construeixin gràcies a aquestes mesures tindran la qualificació d'habitatge de protecció oficial de manera permanent. Això evitarà repetir errors del passat i és que en els darrers anys s'han perdut prop de 100.000 habitatges de protecció oficial en deixar de tenir aquesta qualificació. La presentació d'aquesta proposició de llei s'ha fet al barri de la Vinyota, a Mollet del Vallès, que és conegut precisament perquè pràcticament tots els seus habitatges tenen règim de protecció oficial.
0: No deixem l'habitatge, perquè el ple de l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat un pla de 10 milions d'euros per tal de refrigerar 20.000 llars de la ciutat. Ha estat una proposta conjunta de Barcelona en Comú i Esquerra Republicana per tal de combatre les nits tòrrides i les altes temperatures en pisos de persones vulnerables. Hauria de dur-se a terme abans de l'estiu vinent. El govern hi ha votat a favor, però sí que ha expressat dubtes sobre la seva execució. Mont Carvajal, bon dia.
9: Bon dia. En el darrer plenari del curs, el govern de Jaume Collboni no ha proposat res, sinó que han estat els grups de l'oposició. Per exemple, Barcelona en Comú i Esquerra Republicana han plantejat refrigerar pisos de persones amb pocs recursos. Des dels comuns, Gemma Taraf ha argumentat que és una qüestió política i econòmica.
10: El 71% de les llars de renda alta té aire condicionat a la nostra ciutat, per contra un 38,8% de les classes, les rendes més baixes. I aquest de ben segur que fan servir amb molta cura i unes franges del dia per gastar menys.
9: Des del govern s'hi ha donat suport, però la tinenta d'alcalde, Laia Bonet, ha expressat dubtes.
11: Qui hauria de demanar l'ajut? Qui el demana? El propietari, davant d'un llogater vulnerable? Sota quins barems es decidiria? O qui ho hauria de fer? El mateix llogater? Tot això està per debatre, són detalls importants que poden fer que una política ben intencionada no arribi a l'objectiu pretès, però en tot cas les dues proposicions generen un debat pertinent.
9: L'equip de govern ha dit que els pròxims pressupostos ho haurien d'incloure i ha convidat Comuns i Esquerra a parlar-ne.
0: Mont, seguim al ple perquè també s'hi han tractat les conseqüències dels esvorancs causats a Vallbona per les obres de l'R2 i al Putxet per les obres de la línia 9 del metro. A iniciativa de Junts, el plenari ha votat per unanimitat ajudar els comerços i veïns afectats per obres de llarga durada.
9: Junts ha plantejat compensacions econòmiques directes als botiguers que no poden treballar però han de continuar pagant factures, nòmines o lloguers. I també han proposat vals de descomptes municipals per veïns en zones amb obres. Ho ha exposat Jordi Martí.
12: Però no estem parlant només d'això, estem parlant d'ajuts directes que vagin en vena, com es diu col·loquialment, a les persones, i en aquest cas a les empreses, i autònoms que ho necessiten. Només un exemple, segons ens han dit, a Saragossa en aquests moments es paguen 400 euros per establiment afectat quan hi ha obres llarga durada. 1.200 euros trimestrals. No és d'ahir ni d'abans d'ahir. Per tant, no és que anem dos anys tard, és que necessitem urgència en les actuacions, senyora Gil. I gràcies pel suport a la proposició per part de tot el grup.
9: També s'ha votat a favor de fer un fons permanent per ajudar ràpidament els afectats per obres i grans esdeveniments o accidents, així com ajudes urgents pels afectats de l'esvoranc del Putxet. El govern ha admès les molèsties de les obres, però n'ha defensat els beneficis a la llarga i ha recordat que l'alcalde ha anunciat un ajut de 100.000 euros per als comerços del Putxet.
0: L'esvoranc de Vallbona manté tallades sine die les línies R2 i R11 de Rodalies. Això obliga els usuaris a caminar uns 5 minuts entre dues estacions per tal d'enllaçar amb una altra línia o, en el cas de l'R11, completar part del trajecte en autobús.
4: Un tall al qual, a partir del 2 d'agost, se n'afegirà un altre per obres. En aquest cas, afecta les línies R4 i R8 i s'allargarà fins al 9 d'agost entre les estacions de Martorell Central i Molins de Rei de l'R4 i Martorell Central i Rubí, Can Vallhonrat de l'R8. La raó és la posada en servei d'un nou enclavament electrònic de DIF a l'estació de Castellbisbal. Renfe posarà en marxa un servei alternatiu per carretera entre aquestes estacions.
0: Hi ha millors notícies per als veïns del Putxet, ja que la setmana vinent podran tornar a casa els veïns d'un altre dels edificis evacuats, el del carrer de Rubinstein número 6. La Generalitat, a més, preveu que un altre immoble es pugui tornar a habitar d'aquí a dues setmanes. Si es compleixen aquests terminis, el 60% dels desallotjats haurà pogut tornar a casa seva en 15 dies.
4: Les feines d'estabilització del terreny han finalitzat i, segons la Generalitat, les inspeccions han demostrat que els edificis no es mouen. Per això, com anunciat la delegada del govern de la Generalitat a Barcelona, Pilar Díaz, s'ha pres la decisió de permetre el retorn d'alguns veïns.
13: Dels 8 edificis que es van evacuar, ja van tornar a 2. La propera setmana, encara no podem especificar el dia, però podrà tornar un tercer edifici. Estem parlant també d'un nombre important d'habitatges i ens avancem per dir que hi hauria un quart ja per la setmana següent. Amb això, amb aquests 4 edificis que retornarien a casa, estem parlant també d'un 60% dels habitatges.
4: L'edifici de Rubinstein té 11 habitatges i 4 locals, i el de Sant Gervasi de Cassoles, 31 habitatges i un local. Paral·lelament, ja s'ha atès les famílies que han demanat les bestretes avançades per la Generalitat per fer front a les despeses causades pels desallotjaments. La setmana vinent es treballarà amb els inquilins que demanen suspendre el pagament de lloguer.
1: Notícies en xarxa.
0: L'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona ha fet el primer trasplantament de l'estat entre dues persones amb VIH. Un amic del receptor li ha pogut donar un ronyó perquè l'any passat es va aixecar el veto legal que impedia aquest col·lectiu donar òrgans. Espanya s'afegeix així al grup de països europeus que ho permeten per llei. Cada any es diagnostiquen més de 400 persones a Catalunya amb el virus de la sida. Maite Polo, bon dia.
14: Bon dia. El receptor és un home de mitjana edat amb una malaltia del ronyó greu aliena al virus de la sida i tant ell com el donant complien els requisits. La part més complexa va ser comprovar que el donant tenia la infecció completament controlada. L'operació va durar 4 hores, es va fer amb cirurgia robòtica i va ser igual que les habituals. El canvi radica en la modificació legal que permet a les persones amb infecció per VIH ser donants d'òrgans. L'equip mèdic responsable del trasplantament remarca que han trigat a poder fer-ho perquè encara existeix estigma cap al virus de la sida. Francesc Josep Moreso és cap de secció de trasplantament renal de Vall d'Hebron i Jordi Navarro, adjunt del Servei de Malalties Infeccioses.
15: Els professionals ja feia temps que havíem reclamat a nivell de l'ONT que es canviés la normativa, i només per dir-ho, però el nostre centre ja ho va intentar fer fa 3 anys i no ho vam poder fer perquè la normativa no ho permetia.
5: Sí que és veritat que això és important perquè a nivell de Catalunya hi ha unes 35.000 persones amb VIH, cada any es diagnostiquen entre 400 i 500 persones, i el que estem fent és donar uns drets que fins ara no tenien a tot aquest col·lectiu, de manera que els estem equiparant a la resta de la població.
14: Vall d'Hebron té 3 persones amb VIH en llista d'espera per rebre un trasplantament.
0: És una de les notícies destacades de la jornada. Els resultats de les proves PISA a Catalunya no es podran comparar amb la resta de territoris o amb anteriors edicions. Un error en la tria dels alumnes que no han de fer els exàmens ha provocat que s'incompleixin els criteris que dictamina l'OCDE, que és l'impulsora de les proves. El Departament d'Educació ha obert una investigació per aclarir-ne les causes i crea una comissió que vetllarà perquè això no torni a passar. Esther Minguell, bon dia.
16: Bon dia. L'OCDE marca un percentatge màxim del 5% de l'alumnat exempt de fer les proves, sigui per discapacitat física, cognitiva, conductual, emocional o per poc domini de la llengua. En les proves que es van fer entre el març i el maig del 2025 a Catalunya es va descartar fins al 23% dels alumnes. Dels 2.500 que l'havien de fer se'n van excloure prop de 600 i, per tant, els resultats que es faran públics a principis de setembre no seran representatius del conjunt de la població catalana que llavors tenia 15 anys. Sònia Fernández, directora general de Currículum i Desenvolupament Professional, explica les mesures que el govern ha pres.
17: Avui surt publicada una ordre en la qual es constitueix una comissió de coordinació de la prova per tal de que fets com aquests no es torni a produir. Per altra banda, continuem en tot el procés de desplegament i consolidació i de reforç de l'Agència d'Avaluació i Prospectiva de l'Educació.
16: Tot i que s'està estudiant què ha passat, les dates dels exàmens PISA van coincidir amb les de l'avaluació de final de l'ESO que es feien a tot l'alumnat i haurien pogut confondre's els criteris de selecció.
0: Doncs no deixem l'educació perquè la Generalitat impulsa un nou projecte de coeducació pensat per als casals d'estiu. De moment ja s'està desplegant a una 50, però la consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor, ha explicat avui que es vol estendre arreu del territori. Ràdio Ciutat de Badalona, Jordi Ribàs.
18: En el marc del Pla Corresponsables de la Generalitat, el nou projecte vol incorporar la coeducació també en l'àmbit del lleure i l'educació no formal, amb activitats que trenquin estereotips de gènere. Enguany s'ha fet una prova pilot en una 50 de casals d'estiu arreu del territori, entre els quals el que s'impulsa des de l'Ajuntament de Montgat, el poliesportiu municipal Sílvia Domínguez. Aquestes activitats ofereixen recursos pràctics per als equips educatius, amb propostes adaptades a diferents edats i centrades en aspectes com la corresponsabilitat, la prevenció de violències o les vocacions lliures d'estereotips. Escoltem la consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor.
19: Moltes vegades passa molt a les escoles, no? Quan els nanos ocupen l'espai complet per jugar a futbol i deixen a les nenes en els espais aïllats, al final també estem donant una imatge, no, de que les dones poden estar als marges i els espais es ocupen els nens, no?
18: El pla corresponsable, és dotat amb 22 milions d'euros i cofinançat entre l'Estat i la Generalitat, ha impulsat aquest estiu unes 380 activitats de cura arreu de Catalunya.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: És un quart de tres. Els focs forestals que cremen sense control a Castella i a Madrid han obligat a declarar l'emergència nacional. A Madrid els focs s'han unit les últimes hores en un sol front i han obligat a desallotjar 10.000 persones. El govern espanyol ha pres el control de la situació, ho ha fet a petició de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
4: El vent que bufa la zona, afegit a les altes temperatures i a la baixa humitat, dificulta les tasques d'extinció. Més de 1.000 efectius de la Unitat Militar d'Emergències i un miler més de guàrdies civils, bombers i membres de protecció civil treballaven amb un objectiu clar que finalment no s'ha aconseguit: evitar la confluència dels dos incendis que cremen a Madrid amb el foc d'Àvila. Ho explicava fa unes hores el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska.
20: Es evitar la confluencia de esos incendios. Ese es nuestro objetivo fundamental y lo sigue siendo desde el día de ayer, desde que se asumió la dirección de la emergencia. Si hubiera una confluencia, esperemos que no ocurra, evidentemente la situación es mucho más compleja. El incendio se convierte en algo mucho más virulento, más agresivo.
4: En total ja s'han cremat més de 12.000 hectàrees de bosc. 6 hidroavions del Ministeri de Transició Ecològica treballen en l'extinció de l'incendi. A més, s'està a l'espera de l'arribada de 4 aeronaus més, 2 provinents de Grècia i 2 més d'Itàlia, després de la petició d'ajuda feta a la Unió Europea.
0: Tornem a Catalunya, que disposarà d'un dispositiu especial de mobilitat i de seguretat amb motiu de l'eclipsi solar total del 12 d'agost. El govern ha establert 23 punts oficials d'observació segura. Estan ubicats a 18 municipis, tot i que una seixantena de pobles i de ciutats també tenen previstes activitats relacionades amb el fenomen. L'eclipsi es produirà al vespre, entre 8:15 i les 9 de la nit, en funció de la ubicació. Marc Bijuan, bon dia.
21: Bon dia, Marta. En el marc d'aquest dispositiu especial, el Departament de Salut recorda que durant l'eclipsi cal utilitzar mesures de protecció segures i homologades per protegir la visió. El Departament de Recerca distribuirà 150.000 ulleres homologades en els punts d'observació. Trànsit recomana fer servir vies d'alta capacitat alternatives a l'AP7, on es restringirà la circulació de camions en sentit sud entre Martorell i Ulldecona de 2 del migdia a 12 de la nit. Des del Departament d'Interior es recomana planificar el trajecte amb antelació. Núria Parlon és la consellera.
22: És important incidir en la importància de planificar la teva ruta, planificar el teu viatge, abans de no fer-ho sobre la marxa. I nosaltres també, des de l'àmbit d'Interior i des de l'àmbit de Protecció Civil, i Mossos, agents rurals, Servei Català de Trànsit i 112 també anirem donant informació específica. És important que perquè aquest sigui un esdeveniment exitós, segur i sobretot que permeti conciliar diferents interessos, doncs la gent sigui responsable.
21: Els Mossos d'Esquadra desplegaran 700 agents que vetllaran per la mobilitat, sobretot al Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre i Ponent. El 112, a més, reforçarà en un 15% la plantilla habitual per respondre a les possibles emergències que sorgeixin.
0: Passen 18 minuts a les dues. És moment per a la informació econòmica. El president Salvador Illa comença un viatge al Vietnam i Singapur per enfortir llaços comercials institucionals.
4: Es tracta de la primera visita d'un president català al sud-est asiàtic. Illa es reunirà amb agents econòmics i la principal aerolínia de cada país. També visitarà empreses catalanes en presència en dos estats. En matèria política es trobarà amb el primer ministre de Singapur i el viceprimer ministre de Vietnam.
0: El govern demana al Tribunal de Comptes que apliqui l'amnistia i aixequi les mesures cautelars per l'1 d'octubre.
4: La Generalitat compareix en la seva condició d'entitat del sector públic presumptament perjudicada, d'acord amb el que estableix l'article 13.3 de la llei. El Tribunal de Comptes va donar 10 dies a les parts per presentar al·legacions i va argumentar que no aplicaria de moment l'amnistia, tot i la sentència europea que avala la llei.
0: El Banc Sabadell guanya 971 milions en la primera meitat de l'any.
4: Es tracta d'un 0,5% menys que en el mateix període de l'any passat. A l'escala trimestral, el Sabadell guanya 608 milions, un 14% més. Tot plegat en l'últim període amb la filial TBS que ha comprat el Santander.
0: Donald Trump imposa nous arancels del 10% a les exportacions de la Unió Europea per substituir el gravamen universal tombat pel Suprem.
4: El nou gravamen ha entrat en vigor avui. L'administració justifica el nou impost per combatre els productes fabricats amb treballs forçats. La taxa afecta gairebé totes les importacions del país.
0: I encara en clau internacional, Veneçuela continua en emergència un mes després dels terratrèmols.
4: Segons l'últim balanç oficial, hi ha 5.400 morts i prop de 17.000 ferits, així com un miler d'edificis encara afectats. A més de 23.000 persones continuen reallotjades mentre continuen les tasques de neteja de runa. Al centre del país és la zona que s'ha endut la pitjor part dels sismes.
0: I és moment per a la informació cultural.

0: que avui arriba farcida de música. El Xer Festival omple Barcelona de música urbana des d'avui al llarg de tot el cap de setmana. La 8a edició espera plegar 30.000 persones al fòrum amb un cartell liderat per Mike Towers, Lola Índigo, que estem escoltant, i també De La Rose i Omar Kurs.
1: La trobada. La trobada manté l'esperit solidari i l'esperit social i arrenca aquesta tarda amb una de les estrelles llatines del moment, Mike Towers, autor d'èxits com Lala, La Curiositat o Adivino, que l'han coronat com el rei de la fusió de reggaeton, trap i pop. Igualment, pel part del fòrum hi passaran referents de l'electrollatí com Juan Magán, De La Osa o J.C. Reyes. Lola Índigo actuarà al Xer Festival per quart cop des de l'inici del festival el 2018.

0: consolidar-se amb els cellers de l'Odeó Empordà amb actuacions en petit format fins al 21 d'agost, un festival que torna a unir patrimoni, cultura i gastronomia roses.
1: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Toni Castro. Bon dia, Toni. El Barça jugarà aquest vespre el primer amistós de la pretemporada. Ho farà contra l'Europa.
2: Bon dia, Marta. Serà a les 8 del vespre a la ciutat esportiva Joan Gamper a porta tancada. Precisament, l'Europa ha renovat Arnau Campeny fins al 2027. El segon capità escapulat disputarà la seva sisena temporada a l'Europa. En aquest amistós podria tenir els primers minuts Karim Adeyemi, el segon fitxatge de l'estiu del Barça. L'extrem alemany de 24 anys va signar ahir per 5 temporades. En canvi, Frenkie de Jong estarà 4 mesos a baixa al Barça per un trencament del lligament lateral intern del genoll dret. El jugador neerlandès seguirà un tractament conservador. I de la seva banda, l'Espanyol ha cedit Antonio Roca al Mallorca. L'extrem, amb 49 partits al primer equip blanc i blau, marxa cedit a un dels equips favorits a l'ascens a la primera divisió. Els balears es guarden una opció de compra que no és obligatòria. Per tant, Roca ja no jugarà demà al matí l'amistós contra el Centre d'Esport Sabadell a la ciutat esportiva Dani Jarque. Sobre aquest partit en parla el defensa hispano-marroquí Omar.
3: Hay que empezar a meternos ya el ganar en la cabeza, creo que es muy importante. Estos dos últimos partidos pues creo que han sido muy, muy buenos para, bueno, para coger sensaciones y ritmo, y a partir de ahí pues estos partidos exigentes meterle caña porque, como te he dicho antes, hay que ganar.
2: Precisament el Sabadell ha fet oficial el fitxatge del lateral Gonzalo Pipa Ávila, el jugador de 28 anys que havia militat a l'Espanyol. Ràdio Sabadell, Pau Vitori, bon dia.
4: Bon dia. Es tracta d'un lateral dret de 28 anys que arriba procedent de Ludogorets búlgar, sorgit de la base de l'Espanyol, amb el qual va debutar a primera i a l'Europa League. També ha passat pel Huddersfield Town i el West Brom anglesos i per l'Olympiacos grec, amb el qual fins i tot va jugar Champions. Fa dues temporades va actuar com a cedit al Burgos de segona divisió, amb el qual va disputar 27 partits i poc menys de 1.300 minuts. Ha signat fins al 2027 i aquest matí ja s'ha exercitat amb els seus nous companys a la concentració de Salou. Per tant, demà podria ser una de les novetats en el segon amistós de la pretemporada, precisament davant l'Espanyol. A 2:15 del matí arrencarà aquest partit en què el centre d'esports encara no farà servir la nova samarreta a la Dani Jarque. El club ha tornat a apostar per una primera equipació amb el coll estil polo, però ha incorporat detalls de color blau marí en aquesta zona i a les mànigues. L'esquena manté una part de l'arlequinat, però hi predomina un gran requadre llis de color blanc on anirà el nom i el dorsal. A les 4 es posen a la venda a la nova Creu Alta amb un preu de 70 euros pels socis i 75 pels no socis.
2: Més esports, en aquest cas l'Ajuntament de Lleida ha clausurat de manera preventiva el camp d'esports perquè ha detectat un brot de legionel·la al sistema d'aigua. El regidor d'esports a la Peria, Jackson Quiñonez, explica que ja treballen per solucionar el problema abans de l'inici de la pretemporada.
5: Vam fer la prova i vam detectar que tenia contaminació de l'aigua, la qual cosa se va activar el protocol. Treballarem, ja sabeu, com a l'administració i intentarem que sigui el més àgil possible perquè els clubs puguin començar la seva temporada. No m'avançaria o no me llançaria a dir que podran començar la temporada, però sí que treballarem perquè això sigui possible.
2: En bàsquet, el Barça ha fitxat l'alent nord-americà Tyrese Martin, de 27 anys i 1,98 m, que també pot actuar d'escorta i que arriba al club per aportar un alt nivell físic i talent a la zona del perímetre. I en waterpolo, Marta, la selecció espanyola femenina, amb 13 de 14 catalanes, ha guanyat els penals a les semifinals de la Copa del Món a Sydney, Austràlia contra Rússia. Espanya, per tant, disputarà la final diumenge, 8:45 del matí, contra els Estats Units. I l'equip masculí, amb 12 de 15 catalans, ha superat Croàcia i s'enfrontarà demà a Montenegro en la lluita per la cinquena plaça.
1: Bones notícies per tots els conjunts, doncs. Moltes gràcies, Toni Castro, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran 2:15. Fem una petitíssima pausa i continuem amb més notícies. Fins ara.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
7: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
8: Desconnectar per tornar a connectar sense anar més lluny.

0: passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
1: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
2: El diccionari Termcat.
3: 40 anys, 40 paraules.
4: 1992. Programari. Conjunt sistemàtic dels programes d'explotació i dels programes que serveixen per a aplicacions informàtiques determinades.
5: Glòria Fontova.
6: Una de les propostes catalanes del Termcat, que potser va sorprendre més quan es va començar a difondre, va ser la forma programari, com a alternativa a l'anglicisme software, que tenia un ús molt freqüent. De fet, el terme es va presentar en societat amb la parella maquinari, l'alternativa a hardware. En tots dos casos es feia ús del formal ari, que prové del llatí i que vehicula sentits propers a continent d'un conjunt de, com és el cas de mostrari, reliquiari o diccionari, o simplement vol dir relatiu o pertanyent a, com és el cas de llegendari, alimentari o bancari. Avui, el terme es pot considerar d'ús generalitzat. És present al diccionari normatiu de l'Institut d'Estudis Catalans i és a la base de noves formacions com ara programari lliure, programari espia, programari maliciós, programari de rescat, etc.
3: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables. A la xarxa més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
2: La xarxa de comunicació local.
7: Bon dia, són 2:45.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
7: El govern i els comuns proposen reconvertir oficines, hotels i locals per aconseguir uns 20.000 nous habitatges protegits a Catalunya. Dilluns presentaran al Parlament una proposició de llei que permetria alçar noves plantes i subdividir immobles que s'haurien de destinar a residència habitual i permanent. Es calcula que se'n podrien beneficiar uns 270 municipis. Han presentat aquesta proposició la consellera de Territori, Sílvia Paneque, i la líder dels comuns al Parlament, Jèssica Albiach.
8: En solars on hi hagués previst terciari, ja siguin hotels, ja siguin aparcaments d'alçada, ja siguin oficines, es podrà construir habitatge de protecció, com dic, sempre permanent.
9: Una llei que és innovadora, perquè directament el que li estem dient al sector privat és que no es pot rentar les mans davant de la crisi salvatge d'habitatge que tenim al nostre país.
7: És divendres 24 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Primer trasplantament de l'Estat entre dues persones amb VIH. David Navarro.
10: L'ha fet l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona i ha estat possible perquè l'any passat es va aixecar el veto legal que impedia que aquest col·lectiu donés òrgans. Ho destaca l'adjunt del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital, Jordi Navarro.
11: A nivell de Catalunya, unes 35.000 persones amb VIH. Cada any es diagnostiquen entre 400 i 500 persones. I el que estem fent és donar uns drets que fins ara no tenien a tot aquest col·lectiu, de manera que els estem equiparant a la resta de la població.
7: Els resultats de les proves PISA a Catalunya no es podran comparar amb la resta de territoris o amb edicions anteriors.
10: Un error a la tria dels alumnes provoca que s'incompleixin els criteris que dictamina l'OCDE. El Departament d'Educació ha obert una investigació per aclarir les causes d'aquest error.
7: Els focs forestals que cremen sense control a les dues Castelles i a Madrid han obligat a declarar l'emergència nacional i han desallotjat 10.000 persones.
10: El govern espanyol ha pres el control de la situació a petició de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, davant l'evolució adversa dels incendis.
7: Uns focs que repercuteixen també en la situació del temps a Catalunya, un dia més marcada per la calor. Previsió per avui al cap de setmana. Luis Mi Pérez, bon dia.
5: Bon dia, estem tenint encara una situació calorosa i sobretot xafogosa i a més hi ha una barreja d'alguns núvols prims amb pulsim en suspensió i restes de cendres dels incendis forestals que tenim al centre d'Espanya, que estan arribant a casa nostra. Per tant, l'ambient molt enterbolit i una mica enganxós amb aquesta humitat elevada. Aquests núvols que tenim a hores d'ara que es comencen a formar acabaran desembocant en alguna tempesta bàsicament seca que anirà apareixent per les Terres de l'Ebre, després es mourà pel Camp de Tarragona, arribant a l'interior barceloní, sobretot al prelitoral i a la Catalunya central. Remarquem, són tempestes que seran locals, però sobretot vindran acompanyades de vent, més que d'aigua. També avançada a la tarda alguna tempesta cap al Pirineu lleidatà. Temperatura entre els 33 i 38 graus a moltes poblacions. En vista demà tindrem un canvi de situació, una mica menys de calor i algunes primeres tempestes, sobretot al nord del país, també al prelitoral, durant la tarda. Estem pendents a la xarxa.
7: Gràcies, Lluís. I per cert, que avui també us explicarem tots els detalls del dispositiu que ha preparat la Generalitat per seguir l'eclipsi de sol total del 12 d'agost. En cultura, el Xer Festival omple Barcelona de música urbana.
10: La 8a edició espera aplegar 30.000 persones al fòrum amb un cartell liderat per Mike Towers, Lola Índigo, De La Rose i Omar Kurz.
7: Als esports, Toni Castro, el Barça jugarà aquest vespre el primer amistós de la pretemporada. Ho farà contra l'Europa.
12: Partit a porta tancada a la ciutat esportiva del Barça, on podria tenir uns minuts el segon fitxatge de l'estiu blaugrana, Karim Adeyemi. De la seva banda, l'Espanyol, que ha cedit Antonio Roca al Mallorca, jugarà demà al matí un amistós contra el Sabadell.
7: El control de so, Ivan López, a la coordinació, Montse Huguet i Artau Bellavista. Passen gairebé 4 minuts de 2:45.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
7: El govern i els comuns presentaran dilluns al Parlament una proposició de llei que permetrà convertir oficines, hotels o locals comercials en habitatge protegit, això sense necessitat de modificar el planejament urbanístic. La norma inclourà altres vies per augmentar l'oferta d'aquest tipus d'habitatge, com per exemple incrementar fins a un 20% l'edificabilitat, alçar noves plantes o bé subdividir immobles per crear nous pisos. Són mesures que han presentat aquest matí a Mollet del Vallès. Anem fins allà, Ràdio Mollet, Joel Gascón.
13: Entre les principals mesures es permetrà convertir en habitatge protegit en sòl d'ús terciari, oficines, hotels, aparcaments en alçada i alguns locals comercials. Així ho ha anunciat Sílvia Paneque, consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat.
8: En solars on hi hagués previst terciari, ja siguin hotels, ja siguin aparcaments d'alçada, ja siguin oficines, es podrà construir habitatge de protecció, com dic, sempre permanent. I en els locals comercials de planta baixa, transformació previ acord de l'Ajuntament.
13: També es podrà augmentar fins a un 20% l'edificabilitat en determinats casos, aixecar noves plantes en edificis que ja hagin esgotat el sostre edificable i facilitar la subdivisió de pisos per crear nous habitatges protegits. La proposició de llei ha estat presentada de la mà dels comuns. La presidenta dels comuns al Parlament, Jessica Albiach, ha remarcat que es tracta d'una llei innovadora perquè se li diu al sector privat que davant la crisi d'habitatge no es poden rentar les mans.
9: Una llei que és innovadora perquè directament el que li estem dient al sector privat és que no es pot rentar les mans davant de la crisi salvatge d'habitatge que tenim al nostre país. Per tant, aquí hem de remar tots i totes.
13: Tots els nous habitatges que es construeixin gràcies a aquestes mesures tindran la qualificació d'habitatge de protecció oficial de manera permanent. Això evitarà repetir errors del passat i és que en els darrers anys s'han perdut prop de 100.000 habitatges de protecció oficial en deixar de tenir aquesta qualificació. La presentació d'aquesta proposició de llei s'ha fet al barri de la Vinyota, a Mollet del Vallès, que és conegut precisament perquè pràcticament tots els seus habitatges tenen règim de protecció oficial.
7: Doncs no deixem l'habitatge, perquè avui el ple de l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat un pla de 10 milions d'euros que té per objectiu refrigerar fins a 20.000 llars de la ciutat. Ha estat una proposta conjunta de Barcelona en Comú i Esquerra Republicana per combatre les nits tòrrides i les altes temperatures en pisos de persones vulnerables. Hauria de dur-se a terme abans de l'estiu vinent. Això sí, el govern municipal, que hi ha votat a favor, ha expressat dubtes sobre la seva execució. Montcarvajal, bon dia.
14: Bon dia. En el darrer plenari del curs, el govern de Jaume Collboni no ha proposat res, sinó que han estat els grups de l'oposició. Per exemple, Barcelona en Comú i Esquerra Republicana han plantejat refrigerar pisos de persones amb pocs recursos. Des dels comuns, Gemma Taraf ha argumentat que és una qüestió política i econòmica.
15: El 71% de les llars de renda alta té aire condicionat a la nostra ciutat, per contra un 38,8% de les classes, les rendes més baixes. I aquest de ben segur que fan servir amb molta cura i unes franges del dia per gastar menys.
14: Des del govern s'hi ha donat suport, però la tinenta d'alcalde, Laia Bonet, ha expressat dubtes.
16: Qui hauria de demanar l'ajut? Qui el demana? El propietari, davant d'un llogater vulnerable? Sota quins barems es decidiria o qui ho hauria de fer, el mateix llogater. Tot això està per debatre, són detalls importants que poden fer que una política ben intencionada no arribi a l'objectiu pretès, però en tot cas les dues proposicions generen un debat pertinent.
14: L'equip de govern ha dit que els pròxims pressupostos ho haurien d'incloure i ha convidat Comuns i Esquerra a parlar-ne.
7: Mont, seguim al ple perquè també s'hi han tractat les conseqüències dels esvorancs causats a Vallbona per les obres de l'R2 i al Putxet per les de la línia 9 del metro. A iniciativa de Junts, el plenari ha votat per unanimitat ajudar els comerços i veïns afectats per obres de llarga durada, com les que ocuparan aquests dos sinistres.
14: Junts ha plantejat compensacions econòmiques directes als botiguers que no poden treballar però han de continuar pagant factures, nòmines o lloguers. I també han proposat vals de descomptes municipals per veïns en zones amb obres. Ho ha exposat Jordi Martí.
17: Però no estem parlant només d'això, estem parlant d'ajuts directes que vagin en vena, com es diu col·loquialment, a les persones, i en aquest cas a les empreses, i autònoms que ho necessiten. Només un exemple, segons ens han dit, a Saragossa en aquests moments es paguen 400 euros per establiment afectat quan hi ha obres llarga durada. 1.200 euros trimestrals. No és d'ahir ni d'abans d'ahir. Per tant, no és que anem dos anys tard, és que necessitem urgència en les actuacions, senyora Gil. I gràcies pel suport a la proposició per part de tot el grup.
14: També s'ha votat a favor de fer un fons permanent per ajudar ràpidament els afectats per obres i grans esdeveniments o accidents, així com ajudes urgents pels afectats de l'esvoranc del Putxet. El govern ha admès les molèsties de les obres, però n'ha defensat els beneficis a la llarga i ha recordat que l'alcalde ha anunciat un ajut de 100.000 euros per als comerços del Putxet.
7: Una bona notícia que s'afegeix a una altra que han rebut avui aquests veïns, ja que la setmana vinent podran tornar a casa els d'un altre dels edificis evacuats al carrer Rubinstein número 6. La Generalitat, a més, preveu que un altre immoble es pugui tornar a habitar d'aquí a dues setmanes. Si es compleixen aquests terminis, el 60% dels desallotjats haurà pogut tornar a casa seva en 15 dies.
10: Les feines d'estabilització del terreny han finalitzat i, segons la Generalitat, les inspeccions han demostrat que els edificis no es mouen. Per això, com ha anunciat la delegada del govern de la Generalitat a Barcelona, Pilar Díaz, s'ha pres la decisió de permetre el retorn d'alguns veïns.
18: Dels 8 edificis que es van evacuar, ja van tornar a 2. La propera setmana, encara no podem especificar el dia, però podrà tornar un tercer edifici. Estem parlant també d'un nombre important d'habitatges i ens avancem per dir que hi hauria un quart ja per la setmana següent. Amb això, amb aquests 4 edificis que retornarien a casa, estem parlant també d'un 60% dels habitatges.
10: L'edifici de Rubinstein té 11 habitatges i 4 locals, i el de Sant Gervasi de Cassoles, 31 habitatges i un local. Paral·lelament, ja s'ha atès les famílies que han demanat les bestretes avançades per la Generalitat per fer front a les despeses causades pels desallotjaments. La setmana vinent es treballarà amb els inquilins que demanen suspendre el pagament del lloguer.
2: Notícies en xarxa.
7: L'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona ha fet el primer trasplantament de l'estat entre dues persones amb VIH. Un amic del receptor li ha pogut donar un ronyó perquè l'any passat es va aixecar el veto legal que impedia aquest col·lectiu donar òrgans. Espanya s'afegeix així al grup de països europeus que ho permeten per llei. Cada any es diagnostiquen més de 400 persones a Catalunya amb el virus de la sida. Maite Polo, bon dia.
19: Bon dia. El receptor és un home de mitjana edat amb una malaltia del ronyó greu aliena al virus de la sida i tant ell com el donant complien els requisits. La part més complexa va ser comprovar que el donant tenia la infecció completament controlada. L'operació va durar 4 hores, es va fer amb cirurgia robòtica i va ser igual que les habituals. El canvi radica en la modificació legal que permet a les persones amb infecció per VIH ser donants d'òrgans. L'equip mèdic responsable del trasplantament remarca que han trigat a poder fer-ho perquè encara existeix estigma cap al virus de la sida. Francesc Josep Moreso és cap de secció de trasplantament renal de Vall d'Hebron i Jordi Navarro, adjunt del Servei de Malalties Infeccioses.
20: Els professionals ja feia temps que havíem reclamat a nivell de l'ONT que es canviés la normativa, i només per dir-ho, però el nostre centre ja ho va intentar fer fa 3 anys i no ho vam poder fer perquè la normativa no ho permetia.
11: Sí que és veritat que això és important perquè a nivell de Catalunya hi ha unes 35.000 persones amb VIH, cada any es diagnostiquen entre 400 i 500 persones, i el que estem fent és donar uns drets que fins ara no tenien a tot aquest col·lectiu, de manera que els estem equiparant a la resta de la població.
19: Vall d'Hebron té 3 persones amb VIH en llista d'espera per rebre un trasplantament.
7: Els resultats de les proves PISA a Catalunya no es podran comparar amb la resta de territoris, ni tampoc amb anteriors edicions. Un error en la tria dels alumnes que no han de fer els exàmens provoca que s'incompleixin els criteris que dictamina l'OCDE, que és l'impulsor de les proves. El Departament d'Educació ha obert ja una investigació per aclarir les causes d'aquest error i també ha creat una comissió que vetllarà perquè no torni a passar. Esther Minguell, bon dia.
0: Bon dia. L'OCDE marca un percentatge màxim del 5% de l'alumnat exempt de fer les proves, sigui per discapacitat física, cognitiva, conductual, emocional o per poc domini de la llengua. En les proves que es van fer entre el març i el maig del 2025 a Catalunya es va descartar fins al 23% dels alumnes. Dels 2.500 que l'havien de fer se'n van excloure prop de 600 i, per tant, els resultats que es faran públics a principis de setembre no seran representatius del conjunt de la població catalana que llavors tenia 15 anys. Sònia Fernández, directora general de Currículum i Desenvolupament Professional, explica les mesures que el govern ha pres.
21: Avui surt publicada una ordre en la qual es constitueix una comissió de coordinació de la prova per tal de que fets com aquests no es torni a produir. Per altra banda, continuem en tot el procés de desplegament i consolidació i de reforç de l'Agència d'Avaluació i Prospectiva de l'Educació.
0: Tot i que s'està estudiant què ha passat, les dates dels exàmens PISA van coincidir amb les de l'avaluació de final de l'ESO que es feien a tot l'alumnat i haurien pogut confondre's els criteris de selecció.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
7: Els focs forestals que cremen sense control a Castella i a Madrid han obligat a declarar l'emergència nacional. A Madrid els focs s'han unit en un sol front les últimes hores i han obligat a desallotjar 10.000 persones. El govern espanyol ha pres el control de la situació, ho ha fet a petició de la presidenta de la comunitat, Isabel Díaz Ayuso.
10: El vent que bufa a la zona, afegit a les altes temperatures i la baixa humitat, dificulta les tasques d'extinció. Més de 1.000 efectius de la Unitat Militar d'Emergències i un miler més de guàrdies civils, bombers i membres de Protecció Civil treballaven amb un objectiu clar que finalment no s'ha aconseguit: evitar la confluència dels dos incendis que cremen a Madrid amb el foc d'Àvila. Ho explicava fa unes hores el ministre de l'Interior, Fernando Grande Berlasca.
22: Es evitar la confluencia de esos incendios. Ese es nuestro objetivo fundamental y lo sigue siendo desde el día de ayer, desde que se asumió la dirección de la emergencia. Si hubiera una confluencia, esperemos que no ocurra, evidentemente la situación es mucho más compleja. El incendio se convierte en algo mucho más virulento, más agresivo.
10: En total ja s'han cremat més de 12.000 hectàrees de bosc. 6 hidroavions del Ministeri de Transició Ecològica treballen en l'extinció de l'incendi. A més, s'està a l'espera de l'arribada de 4 aeronaus més, de 2 provinents de Grècia i 2 més d'Itàlia, després de la petició d'ajuda fet a la Unió Europea.
7: Aquí a Catalunya, on per cert les conseqüències d'aquests incendis també estan arribant en forma de pols i de cendra, el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha visitat la Pobla de Claramunt. Ho ha fet per conèixer de primera mà les afectacions de l'incendi forestal que ara fa 2 setmanes va cremar prop de 500 hectàrees a la comarca de l'Anoia. El conseller també s'ha reunit amb els alcaldes dels municipis afectats. Canal Taronja Anoia, Joan Gual, bon dia.
23: 2 setmanes després de l'incendi que va afectar la Pobla de Claramunt, Carme i Vilanova del Camí, el conseller Òscar Ordeig s'ha desplaçat fins a la zona per veure sobre el terreny els efectes del bosc i conèixer les necessitats dels municipis afectats. L'incendi va cremar prop de 500 hectàrees i va obligar a confinar més de 33.000 persones. Després de la visita, el conseller ha mantingut una reunió de treball amb els alcaldes dels municipis afectats per abordar les actuacions de recuperació i coordinar els pròxims passos. Ordeig ha remarcat que la prevenció continua sent una de les claus per reduir l'impacte dels grans incendis forestals.
24: Que no només el bosc s'ha de gestionar durant tot l'any i, per tant, hem de fer tenir un paisatge agroforestal resilient que faci que la gent que viu i treballa al territori doncs pugui fer la feina que han de fer de gestió i de tenir el territori més preparat. Per tant, durant el dia d'avui el que farem, primer, visitar la zona, 2, missatge de suport, i 3, assentar-nos a la taula amb els 4 ajuntaments, els 4 alcaldes afectats, de dir com som capaços de treballar conjuntament.
23: El conseller ha traslladat el suport del govern als municipis afectats i ha assegurat que la recuperació del territori requerirà treball conjunt entre les administracions i els agents del territori per reforçar la gestió forestal i preparar els boscos davant futurs episodis d'alt risc.
1: Gràcies, Joan Gual, en directe des de Canal Taronja Noia. I una altra de les qüestions destacades de la jornada, quan passa un minut de 3:15, és que Catalunya disposarà d'un dispositiu especial de mobilitat i seguretat a motiu de l'eclipsi solar total del 12 d'agost. El govern ha establert 23 punts oficials d'observació segura, que estan ubicats a 18 municipis. Tot i que una seixantena de pobles i de ciutats també tenen previstes activitats relacionades amb el fenomen meteorològic. L'eclipsi es produirà al vespre, entre 8:15 i les 9 de la nit, en funció de la ubicació. Marc Pijuan, bon dia.
3: Bon dia, Marta. En el marc d'aquest dispositiu especial, el Departament de Salut recorda que durant l'eclipsi cal utilitzar mesures de protecció segures i homologades per protegir la visió. El Departament de Recerca distribuirà 150.000 ulleres homologades en els punts d'observació. Trànsit recomana fer servir vies d'alta capacitat alternatives a l'AP7, on es restringirà la circulació de camions en sentit sud entre Martorell i Ulldecona de 2:00 PM a 12:00 PM. Des del Departament d'Interior es recomana planificar el trajecte amb antelació. Núria Parlon és la consellera.
4: És important incidir en la importància de planificar la teva ruta, planificar el teu viatge, abans de no fer-ho sobre la marxa. I nosaltres també, des de l'àmbit d'Interior i des de l'àmbit de Protecció Civil, i Mossos, agents rurals, Servei Català de Trànsit i 112 també anirem donant informació específica. És important que perquè aquest sigui un esdeveniment exitós, segur i sobretot que permeti conciliar diferents interessos, doncs la gent sigui responsable.
3: Els Mossos d'Esquadra desplegaran 700 agents que vetllaran per la mobilitat, sobretot al Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre i Ponent. El 112, a més, reforçarà en un 15% la plantilla habitual per respondre a les possibles emergències que sorgeixin.
1: Seguim amb més qüestions. La Generalitat ja ha licitat la nova variant de Caldes de Montbui. El Vallès Oriental ho ha anunciat avui el secretari de Mobilitat i Infraestructures, Manel Nadal, en una visita al municipi on s'han concretat els detalls del projecte que ha de connectar Caldes i Sentmenat. Ràdio Caldes, Òscar Guijarro.
5: El projecte de la nova variant de Caldes de Montbui i Sentmenat fa un pas endavant. Després de molts anys de reclamacions, la Generalitat ha licitat les obres que tenen previst engegar el 2028. La nova carretera, d'uns 2 quilòmetres, es construirà en 2 trams. Una nova via que es calcula que retirarà uns 10.000 vehicles anuals del nucli urbà, dels quals 400 són vehicles pesats. Un projecte que preveu una inversió de 20 milions d'euros, tal com ha explicat avui durant la visita a Caldes el secretari de Mobilitat i Infraestructures, Manel Nadal.
6: És un projecte d'uns 2 quilòmetres que permetrà comunicar la C-59 amb la carretera de Sentmenat. Ja estem redactant el projecte constructiu. Una obra que costarà uns 20 milions d'euros i que té partida pressupostària reservada.
5: El projecte es complementarà amb la variant de Sentmenat, que es comença a construir el 2029.
1: I passem també per les Terres del Segrià perquè l'Associació Empresarial de Fruita de Catalunya, Afrucat, preveu que la producció de poma augmenti un 9% respecte del 2025, mentre que la de pera baixaria un 5%. Si bé Afrucat celebra la recuperació del potencial productiu de la poma, atribueix els descens de quilos en pera a la meteorologia, ja que la calor afecta sensiblement el calibre dels fruits. Lleida Televisió, Rubén Carbonell.
25: A la capital del Segrià s'hi preveuen 182.000 tones de poma, una xifra lleugerament inferior a la de l'any passat, concretament un 1% menys, però un 10% superior a la mitjana del darrer quinquenni. Pel que fa a la pera, la previsió baixa fins a les 99.000 tones, un 5% menys que l'any passat i un 3% menys que la mitjana dels últims 5 anys. En parla Joan Serentí, president del Comitè de Fruita de Llavor d'Afrucat.
26: Unes dades optimistes, unes dades de recuperació de potencial productiu amb poma. Perdem una mica de sol molt lleugerament amb la pera, però que les dades generals doncs són unes bones dades amb uns bons volums per poder tenir una comercialització tant d'un producte com de l'altre.
25: Així mateix, una xifra a destacar és la pujada del 58% de producció d'altres varietats de tardor, com per exemple la poma tuti, que s'adapten millor al canvi climàtic i que també tenen més demanda en el seu consum.
1: I és moment per a la cultura. Que avui ve farcida de música. El Xer Festival omple a Barcelona avui el cap de setmana de música urbana. La 8a edició espera aplegar 30.000 persones al fòrum i ho fa amb un cartell liderat per Mike Towers, a qui estem escoltant, i també altres referents del gènere com Lola Índigo, De La Rose o Omar Kurz.
5: La
10: La trobada manté l'esperit solidari i social i arrenca aquesta tarda amb una de les estrelles llatines del moment. Aquí sentim Mike Towers, autor d'èxits com Lala, La Curiositat o Adivino, que l'han coronat com el rei de la fusió del reggaeton, trap i pop. Igualment pel parc del fòrum hi passaran referents de l'electrollatí com Juan Magán, De La Osa o J.C. Reyes. Lola Índigo actuarà al Cher Festival per quart cop des de l'inici del festival el 2018.
1: I canviem radicalment de registre perquè el grup de jazz Alberto Bello i Oriol Sanya Quartet donarà aquesta nit el tret de sortida a la 34a edició del Festival de Jazz Arenys de Mar, al Maresme. Enguany la programació aposta per noves sonoritats i per moltes veus femenines. Ràdio Arenys, Josep Maria Cano.
8: El guitarrista Albert Bello i el violinista Oriol Sanyà arriben a Arenys amb la proposta de recuperar les cançons que sonaven a la Barcelona de principis del segle XX. Albert Bello és integrant de la banda.
9: Amb un primer passe dedicat als estàndards de jazz i les composicions característiques de Django Reinhardt, i un segon passe on el que fem és, per una banda, presentar temes propis, també una part

Groves of Memories és un dels tracks que formen part de Milestone, el 13è àlbum d'estudi dels 38 Special. Després de 20 anys, han tornat als estudis. Banda fundada l'any 74 a Jacksonville, Florida, l'epicentre del Southern Rock. Dels primers, només queda el vocalista i guitarrista. Anem per una més dels 38 Special. Aquesta, Long Long Train.

Boys amb Good Boys. Aquesta és la veu d'una jove promesa del Southern Rock. S'anomena Marcus King. Darling Blue és el títol de la seva nova entrega. Marcus King va passar per Europa i també a l'estat espanyol aquest passat estiu per presentar aquestes noves composicions. El seu estil barreja country, rock psicodèlic i fins i tot Rhythm and Blues. Anem per una més d'ell, ara duet amb Jamie Johnson, amb aquesta cançó, Here Today.

0: 66. Els originals i les seves versions.
1: L'any 1990, la rockera americana Joan Jett va enregistrar l'àlbum Hit List, un disc de covers. En ell va versionar cançons dels Rolling Stones, Jimi Hendrix, la Creedence, The Doors i també aquesta que primer va interpretar els Everly Brothers. Parlem del tema titulat Love Horse.

The Lost Paradise. Aquesta és una de les noves propostes de l'històric Glenn Hughes, el mític vocalista britànic de hard rock que ha format part de moltes bandes, Black Sabbath i Deep Purple, entre altres. Però també ha fet carrera en solitari. Ara aquest 2025, amb 74 anys, s'ha dit el seu 14è àlbum, Chosen, un disc potent que conté peces com aquesta, Voice in My Head.

Black Tower és una de les primeres composicions dels Camelot, inclosa en el seu àlbum de debut de l'any 95. És a dir, ara fa 30 anys que la banda de power metal de Florida començava la seva carrera discogràfica. També és l'aniversari del seu setè disc. 20 anys fa d'aquesta cançó.

The Haunting, inclòs en l'àlbum número 7 dels Camelot, la banda liderada per Thomas Youngblood. D'això fa 20 anys. I ara recordarem un track de fa 10. Pertany a l'11è àlbum del grup Camelot titulat Heaven. La peça en concret porta per títol Under Grey Skies.

Venus és una cançó original de l'any 69 dels neerlandesos Shocking, i aquesta versió, 2025, pertany a la banda de Suècia Royal Republic. La banda de hard rock està a punt de treure un àlbum de covers. De moment tenim un parell d'aperitiu. La segona que escoltarem dels Royal Republic és una dels Bee Gees, la coneguda Stayin' Alive.

Ruta 66 a internet. Escolta el nostre podcast per iVoox. Fins aquí la Ruta 66 d'aquesta setmana. Tancarem l'edició d'avui amb una col·laboració a duet de la cantant de hard rock Lita Ford i el guitarrista Gary Huey, que a part de carrera en solitari ha treballat per artistes com Brian May, Fregner, Joe Satriani, Peter Frampton i un llarg etcètera. Amb la cançó You Know I Won't, marxem. Tornarem d'aquí a 7 dies, en aquest mateix punt del dial. Salutacions de l'equip del programa, Marc i en Pitu Dos Santos. Siau!

0: Són les 4.
1: Hotel Badalona Tower. 142 habitacions amb un disseny que no et deixarà indiferent.
2: Notícies Badalona.
3: Bona tarda, us parla Martí Villegas. La consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor, ha presentat aquest divendres a Montgat el nou projecte de coeducació aplicat als casals d'estiu, un programa que ja s'està desplegant a Montgat i a Sant Adrià de Besòs i que la consellera vol estendre a la resta de municipis del Barcelonès Nord com Badalona. La coeducació és una estratègia per promoure la igualtat efectiva entre dones i homes des de la infància i transformar les desigualtats de gènere a través de l'educació. En el marc del Pla Corresponsables de la Generalitat, el nou projecte vol incorporar la coeducació també en l'àmbit del lleure i l'educació no formal, amb activitats que trenquin estereotips de gènere i fomentin la igualtat des de la infància. Els primers en aplicar el nou projecte han estat una cinquantena de casals d'estiu arreu del territori, entre els quals el que s'impulsa des de l'Ajuntament de Montgat, el poliesportiu municipal Sílvia Domínguez. Aquestes activitats ofereixen recursos pràctics per als equips educatius, amb propostes adaptades a diferents edats i centrades en aspectes com la corresponsabilitat, la prevenció de violències o les vocacions lliures d'estereotips. Escoltem la consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor.
4: Moltes vegades passa molt a les escoles, no? Quan els nanos ocupen l'espai complet per jugar a futbol i deixen a les nenes en els espais aïllats, al final també estem donant una imatge, no?, de que les dones poden estar als marges i els espais es ocupen els nens, no? I aplicar la coeducació és entendre que els espais és de tots i de totes.
3: La consellera ha subratllat que el programa ja està desplegat a tot el territori i ha fet una crida als municipis que encara no hi participen, com Badalona, a sumar-s'hi. L'atropellament d'un home d'uns 80 anys aquest dijous al carrer de Sant Sebastià ha portat l'Associació de Veïns i Veïnes de Dalt de la Vila a insistir en la necessitat de pacificar la zona. L'entitat assegura que fa anys que alerta dels problemes de circulació i de l'incompliment de la normativa d'estacionament, una situació que, segons denuncien, incrementa el risc d'accidents. El govern municipal preveu que la instal·lació de càmeres de control als accessos del barri arribarà amb l'entrada en funcionament de la zona de baixes emissions. L'home va resultar ferit després de ser atropellat per una furgoneta que, segons representants de l'associació, estava estacionada i en incorporar-se a la circulació el conductor no l'hauria vist. Els crits de la víctima van alertar el veïnat, que va avisar ràpidament els serveis d'emergències. L'home va ser traslladat a un centre hospitalari i el seu estat és estable. L'associació veïnal explica que, tot i que en aquesta zona està prohibida la parada i l'estacionament de vehicles, és habitual que molts conductors incompleixin la normativa. Segons l'entitat, aquesta situació redueix la visibilitat en carrers estrets i posa en risc la seguretat dels vianants. Ho ha explicat el president de l'associació veïnal de Dalt de la Vila, Unai Domingo.
5: S'ha de restringir el màxim possible, que són els veïns i serveis essencials. No poden entrar cotxes d'altres barris, cotxes d'altres països. S'ha de restringir com qualsevol casc antic d'una ciutat moderna. Si tanques que no vingui la gent de Llefià al centre en cotxe i a parqui aquí, que els turistes que no puguin entrar amb els seus cotxes, amb els seus Ubers, a més que no coneixen, és la primera vegada que entren a un barri que és tan complex de conduir per aquests carrers tan estrets, això és un perill.
3: Les obres a l'Avinguda de la Cerdanya modifiquen el recorregut dels autobusos B3 i B4. Fins a nou avís, aquestes línies pujaran per la carretera de Pomar. A més, dilluns 27 de juliol queda anul·lada la parada d'autobús del carrer de la Creu per obres. Fins al dijous 30 de juliol, nou línies d'autobús veuran afectat el seu recorregut, que en comptes de pujar pel carrer Martí Pujol, aniran per la Rambla Sant Joan i reprendran el seu trajecte habitual pel lateral de la C31. Per les línies B25, M26, M28, B29 i M30, la parada més propera al metro Badalona-Pompeu Fabra és la del principi del carrer Francesc Macià, mentre que per les línies B3, B4, M6 i B7 és la del final de l'Avinguda Sant Ignasi de Loyola. Les obres estan previstes que comencin dilluns a les 7 del matí. I ara mateix tenim 30 graus de temperatura.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
1: Ningú t'informa com nosaltres.
6: La cuina dels teus somnis? Vine a Conforama Badalona i descobreix una àmplia gamma de més de 50 cuines a mida. Una renovada exposició de cuines i el nostre equip d'experts t'estan esperant. Conforama Badalona, la teva nova llar.
7: D'un estiu mercat, viure desconnectat.
8: Us oferim la repetició del programa Obert per Vacances a més aquest matí.
7: No ens cal res més, que un estiu com els d'abans.
9: Bon dia, obrim per vacances.
10: Oh, thank you. We've had a lovely, lovely evening.

llista d'emocions David Bowie en directe. Així hem recuperat aquest tema, Heroes, que és dels més celebrats del cantant britànic. De fet, Heroes, la cançó, du el mateix nom que el 12è àlbum de David Bowie. El treia l'any 1977 i, de fet, és el segon llançament d'una trilogia, la trilogia de Berlín. El va produir junt amb Brian Eno. Aquesta cançó és una de les més conegudes. Té a veure o explica la història d'amor entre dues persones que es coneixen al mur de Berlín, separat en aquell moment, no?, per aquesta barrera física.

0: No cal que us digui que és una de les cançons que estan incloses, o tot l'àlbum, de fet està inclòs en aquell llibre dels 1001 àlbums que has d'escoltar abans de morir. De tot l'àlbum ens quedem amb aquesta cançó homònima, Heroes. Per què hem començat a escoltar aquest tema de David Bowie? Primera, perquè ens agrada moltíssim, perquè guanya molt en directe, per això hem triat aquesta versió, potser no tan radiofònica, però molt xula en directe, i tot plegat per parlar-vos d'una sèrie. I és que avui la pregunta del dia, el tema del dia va sobre sèries que heu de veure a l'estiu. I nosaltres, bé, jo n'he repescat una que ja havia vist en el seu dia quan la van emetre per TV3. Us explico. Es diu Herois, Heroes, tal qual, sí? És una sèrie de 4 temporades creada per Tim Krink. Fins aquí tot bé, tot normal, eh? De fet, la començaven a emetre la televisió nord-americana l'any 2006. Sembla que TV3 la va començar a emetre un any després, el 2007. Van ser pioners, de seguida la van doblar al català i la van emetre el 2007. Ara l'hem repescat i us la vull re-recomanar perquè està a Netflix. 4 temporades, passen ràpid, i també us aviso que, atenció, perquè és una sèrie molt bona, però que a finals de la segona temporada la van deixar com a penjada perquè va coincidir, no sé si recordareu, amb aquella vaga de guionistes. Hi va haver una vaga de guionistes a Hollywood per protestar per les condicions laborals, i com que van quedar paralitzades totes les sèries a què estàvem enganxats i va haver com una baixada d'argument, no? Va costar de tornar a agafar ritme, però fins a finals de segona temporada és una sèrie més que acceptable. Què ens explica Heroes, Heroi? Doncs ens explica, sense fer massa spoiler, com gent arreu del món va descobrint que tenen poders sobrehumans, poders sobrenaturals. Lluís, el nostre tècnic, tu l'has vist, Heroes, Herois? Sí, l'has vist. T'agrada? Diu que sí, que sí que mola. I tothom mola molt, i tothom té un personatge preferit, perquè clar, els poders canvien depèn del personatge, i normalment van associats a personatges que no t'ho pensaries mai, no? Per exemple, hi ha una animadora d'institut que té el superpoder de que és indestructible, estirada del baix d'una torre, d'un edifici, passa a través de crema, passant a través de les flames enceses, no, d'un incendi, i res, es torna a recomposar els ossos, fa cric, cric, es torna a posar a lloc i se li curen les ferides, és indestructible. Clar, és una animadora d'institut, allò tota fineta, tota cookie, no? I això fa molta gràcia. Després també hi ha un personatge asiàtic que pot parar el temps i l'espai i viatjar en el temps i l'espai, però n'hi ha que preveuen el futur, i això és com una maledicció perquè preveuen normalment les coses dolentes que han de passar en el futur, totes aquelles catàstrofes i desgràcies. N'hi ha d'altres que, sense saber-ho, tenen una força extrema producte de la seva mala llet quan s'enfaden. Alguns que poden, vaja, un que pot llegir la ment, uns que poden volar, i en fi. I ara aquí ve la pregunta. A part de que us recomano la sèrie, que val molt la pena, i té personatges que t'encarinyes moltíssim amb ells, i té molta intriga, perquè clar, que al darrere hi ha una possibilitat de destruir el món, eh? Si no hi hagués una catàstrofe a punt de venir, no seria tan interessant. Però a part d'això, jo us pregunto, quin superpoder us agradaria tenir si poguéssiu triar? Per ser herois, que després també hi ha els dolents, els villans, també. Doncs amb aquesta pregunta, i parlant de sèries, parlant d'herois, li traslladem a l'Enric Rubió de Cardedeu. Cardedeu, Enric, bon dia.
1: Molt bon dia, com estem?
0: Bé, et pregunto, quin superpoder voldries tenir si poguessis triar un superpoder? Dels que he dit o algun altre?
1: Ostres, doncs no sabia dir-te. M'has enxampat, Mira, jo potser, hòstia, viure molts anys, perquè sóc un fanàtic de plantar arbres i sé que mai arribaré a veure els granses, llavors, hòstia, poder envellir al costat d'un roure que hagi plantat, això seria ben parit.
0: Mira, no està mal. Bé. Seríem, sí, però en condicions, envellir en condicions.
1: Sí, home, i tant, com a mínim com a roure.
0: Molt bé. No va de superpoders, però sí que va de sèries. Avui la pregunta que us fem, la sèrie de l'estiu.
1: Doncs sí, avui estic segur que us pensareu, amb aquest tema del dia l'Enric no podrà tirar gaire enrere la història, oi? Doncs tururut.
0: Clar, sí? Ai.
1: Clar, sí, perquè ens plantem fa gairebé 80 anys, just a l'equador del segle XX, quan als Estats Units van inventar les sèries d'estiu. De fet, van inventar-ho com un espai per emetre episodis inèdits o inclús pilots que no havien vist mai la llum. Així va ser el cas de GA Summer Originals o Sneak Preview del 1956, o 4 anys més tard, el 1960, la New Comedy Showcase, que va ser tot un clàssic de reciclar pilots de comèdia i va ser un grandíssim èxit. Però Berta, perquè aquí a casa nostra, Núria, a Catalunya, ho hem patat pel que fa a sèries, que ja tots plegats, com bé has comentat, ho diguem al llarg d'aquests mesos, tot i que originàriament s'emetien durant l'any. Sí. Una de les primeres, i estic segur que recordaràs, jo les vaig revisionar fa 2 anys, van ser les sempre fantàstiques Teresines.
0: Oi.
1: Les tietes catalanes de referència, que tot i fer-ne només, alerta, que això molta gent no ho sap, 13 capítols i una sola temporada.
0: Només?
1: Sí, va ser molt poc i van passar a ser tota una icona catalana.
0: Perquè llavors també, Enric, no estàvem acostumats a sèries d'aquestes de 1000 temporades i 13 capítols ja ens sonava, ja ens semblava molt. Clar,
1: sí.
0: Clar.
1: Allò que diuen, lo bo breu, 2 vegades bo, no?
0: Sí, sí.
1: I així és, i va revisionant. També Poblenou va tornar a metre's a l'estiu, tot i que per serials d'estiu, que tots coneixereu i encara tots veiem any rere any, o molta gent, tenim del 1999 l'imitable i sempre venerada Plats Bruts, i un capítol, de fet, dedicat a la platja brutal, que sonava així. Escolteu, a veure si us sona. Tu te'n recordaves d'aquest capítol?
0: És que és un capítol molt divertit, en què surten amb tanga, en fi, fa més mil i una,
1: tanga,
0: és tremendo.
1: Dic, va, deixa'm posar aquesta, sí, sí, espectacular, en López i en Ramon, amb, bueno, un tanga, un fil de pescar, sí, sí. Crec que les seves 6 temporades i 73 capítols són els més ben aprofitats de la història. Però a Catalunya, on fem viva a nivell cinematogràfic aquella frase de Lluís Llach que diu "no oblidem cap nom, caldrà fer memòria per no repetir el pas d'una història", també vam poder gaudir del primer gran serial d'època aquí a Catalunya, estrenat el 2001 i res més, en més d'una ocasió a partir de llavors. Sonava així. T'aboca records? Et sona, Núria?
0: Saps que no, saps que ara en tens en quadro, no.
1: Temps de silenci, temps de silenci.
0: Oh, temps de silenci,
1: sí.
0: Oh!
1: Sí, sí, sí, sí, sí. Déu-n'hi-do,
0: no,
1: eh? I fa anys, sí, sí, 2001, però enguany, i degut a les noves corrents, un videopodcast està acaparant tota o molta atenció i està fent les delícies de, com deien, d'oients i telespectadors, ja que s'emet per ràdio i també per televisió. A veure si em saps dit on és aquesta sintonia. Aquesta jo crec que sí, avui vaig agafant,
0: no.
1: Eh? A veure.
0: Ai, que no.
1: Ja us ho diré jo. La Renaixença, i com diuen ara, visca el batlle d'en Peyu. Per tant, estem tenint noves corrents i ara és una sèrie...
0: Gràcies al
1: videopodcast,
0: és el que
1: dius. Sí. Ho emeten pel 33, ja dic, ara no recordo si és el 33, però el T33 de tota la vida per tots, també es pot trobar per internet i sona per la ràdio també sovint a diari. Per tant, doncs, és un videopodcast que televisiu que hi ha molta gent ara que està enganxat, sí.
0: Déu-n'hi-do, eh? No m'has tret de Nissaga de Poder, que és una de les bèsties d'aquest
1: Sí. Va, Fúlia, estació d'enllaç, de pas.
0: Ai, vinga, va.
1: Vinga.
0: Vegim. Sí. Déu-n'hi-do. Tu ets més d'humor o més de sèries dramàtiques, però?
1: A l'estiu, més d'humor.
0: Val.
1: Sí.
0: Val. Doncs ja està.
1: Bueno, és que estem revisionant ara amb la meva parella, estem revisionant sí. Jetlag, per exemple, que ahir no l'havia vist sencera, i és fantàstica, Jetlag, increïble. Ara sí, haig de dir que crec que mai cap sèrie ha destrossat tant l'idioma com aquesta, eh? Increïble, si ho revisioneu, o sigui, flipareu en colors, i flipareu no està ben dit, però vaja, a mi em sagnen les orelles, eh? Però bé, m'ho passo molt bé veient-ho.
0: Ja forma part de l'humor, també, que
1: sí,
0: feien servir.
1: Sí.
0: Molt bé, la seva teatre. Que xulo, molt bé. Doncs vinga, avui preguntem això, que ens recomaneu sèries per veure a l'estiu, però que poden ser de tota les èpoques, d'aquí i d'allà i de tot arreu. Ja està, és una bona opció, molt bé. A part d'això farem altres coses. Com podem participar, Enric? Com sempre, recorda'ns-ho.
1: Doncs vinga, tothom cap a Instagram, seguiu-nos, que nosaltres us estimeu molt, vosaltres sabem que també, així que Obert Vacances, busqueu Obert Vacances sense el par al mig, i allà doncs comenteu el reel que pengem sempre sobre el tema del dia, participeu a l'enquesta, envieu-nos comentaris, i també teniu un número de WhatsApp on ens podeu enviar àudios, que ens encanta passar-ho just a la mitja part del programa.
0: Doncs avui va de sèries, recomanació de sèries. Enric, des de Cardedeu, moltíssimes gràcies.
1: Salut, bon programa.
2: Obert per vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local.
0: Parlant de destrossar la llengua, que ara ens deia l'Enric, amb aquesta sèrie Jetlag, doncs avui tindrem, ens redemirem una miqueta, perquè ens espera l'espai sobre la llengua catalana, que fem el català dormit, així l'anomenem, que ens porten des de la nova ràdio de Reus, parlant sobre això, aquells anglicismes moltes vegades que podem substituir per paraules plenament catalanes. Parlarem d'un acte solidari a Rosselló, perquè allà organitzen un trofeu de natació a favor de les cardiopaties congènites. Després anirem de excursió al Castell de Tamarit, que és obligatori si visiteu la Costa Daurada. Farem una excursioneta a la muntanya, tot just al voltant de Montblanc, per anar cap a l'ermita de Sant Joan. Dins les recomanacions no només us recomanarem sèries, que també, sinó també jocs de taula, molt interessant. Jocs de taula o jocs de cotxe, jocs en definitiva per jugar a l'estiu. I atenció, perquè començarem amb una primera entrevista de luxe. La cantant Luz Casal ve a demà a Tarragona, la tenim aquí en concert a Tarragona, està fent de gira per tota Espanya i ens ha concedit uns minutets d'entrevista. Per tant, avui, per ser divendres, comencem a la primera entrevista amb A Punt d'Agenda amb Luz Casal als micròfons de l'Obert per Vacances.
2: Obert per Vacances.

0: Abans d'entrar en matèria, però, entrem en matèria amb el que fa, pel que fa a la informació destacada de tota Catalunya. La primera parada d'aquesta ronda informativa la fem a Girona. Girona FM, Seit Esbai, bon dia.
1: Bon dia, bona hora.
0: A punt pel cap de setmana, ja.
1: Quin remei.
0: Oi.
1: Ja toca, no?
0: Ja toca. Doncs mira, si heu d'agafar transport públic, a veure què us passa, perquè la primera notícia que ens portes és els usuaris gironins de la R11, no?, que es queixen de poca informació, tot plegat per als retards que provoca l'esvoranc de Montcada.
1: Doncs mira, de fet ens ha passat ara mentre arribàvem aquí a Girona, que ho dèiem amb un company, dèiem, sabem com arribem però no quan tornarem.
0: Yeah.
1: De fet, si ens ubiquem ahir, doncs la majoria no estaven al cas que hi havia la incidència i se sorprenien de fet de saber que no podien arribar amb tren a Barcelona. Els qui anaven cap al nord també estaven sorpresos i resignats en veure que els combois arribaven tard o que alguns fins i tot s'havien suprimit. Escoltem a dues de les persones afectades.
2: No ens fem el cas, però bueno, vull dir, no ens estranya, no ens estranya perquè, bueno, la informació que t'arriba aquí, uita, jo acabo d'arribar fa 5 minuts, miro't aquí, em diu, uita, tren a les 8:58 o 53, anul·lat. Al cap de 5 minuts diu, uita, ara és estimat, i anul·len el posterior, vull dir que, bueno, que tot plegat. Lo raro és que vinguin puntuals.
3: I els han explicat que era per el que havia passat.
4: No expliquen mai res. És molt raro que te diguin alguna cosa, eh? Sempre a veure què ha passat, què ha passat.
3: I sempre estem al cas del que ha passat a Barcelona o...
4: No. Ja ens ho explicaràs.
2: Ja, sí, exacte.
4: No,
2: qui ens ho ha d'explicar, això?
1: De fet, l'alternativa de l'AVE s'ha notat especialment al matí, si bé han estat pocs els usuaris de Rodalies que l'han pogut agafar, perquè habitualment solen anar bastant plens.
0: Doncs sí. Sens dubte, el tema ferroviari s'ocuparà un altre estiu. Jo crec que més d'una portada de l'Obert per Vacances. Va, però parlem de coses més agradables, de festivals, sons del món.
1: Doncs arriba la seva 19a edició amb un concert de Pablo Alborán a la Ciutadella de Roses i, de moment, més de 22.000 entrades venudes. De fet, la cita s'allargarà fins al dia 10 d'agost amb una quinzena de propostes, entre les quals la de Rosana, que celebrarà 30 anys de carrera, Niña Pastori, Joan Dausà, Sergio Dalma, o també un concert conjunt amb Lax en Busto i Gossos. També s'han programat 5 concerts en cellers de l'Alt Empordà.
0: Música, però també poesia.
1: Home, i és que s'ha presentat la 33a edició de Nit de Poetes, que en aquest cas farà un homenatge a Quima Jaume. De fet, serà el divendres 18 de setembre, a les 9 del vespre, se celebrarà aquesta 33a edició de la ja tradicional Nit de Poetes al Pati de les Magnòlies de l'edifici de la Generalitat, aquí a Girona.
0: Ens ho aportem, 18 de setembre, ja haurà passat l'Obert per Vacances, aneu fent agenda per la tardor, que també ve de gust, clar que sí.
1: Només faltaria.
0: Seguit Esbai, des de Girona, moltes, moltes gràcies, bon cap de setmana.
1: Igualment, Núria.
0: La propera parada la fem a Rubí. Paula Iglesias, bon dia.
5: Bon dia, Núria.
0: Bon dia. També preparada pel cap de setmana?
5: Aquí tenim més ganes a cap de setmana, crec que a Girona, eh?
0: Segueix en peu, el tema de la flama de la fuita de gas. En aquest cas, per dir-nos que a la plaça de Sants de Barcelona ja s'ha pogut apagar, però va estar més de 12 hores cremant, veritat?
5: Doncs sí, recordem que la deflagració va tenir lloc dimecres a la nit i la flama ha estat visible fins ahir al migdia. Els bombers han treballat amb l'objectiu de refrigerar la flama, però no d'extingir-la directament, ja que això hagués incrementat el risc de dispersió de gas. A mig matí la flama es va apagar i ja s'ha donat l'emergència per controlada. Segons ha explicat Albert González, cap d'intervenció dels bombers de Barcelona, la fuita ja està totalment neutralitzada i no hi ha risc d'explosivitat del gas.
6: L'emergència ja estaria, des del punt de vista de gas, totalment sota control i finalitzada, i estem a l'espera de la resolució per al restabliment, per l'extracció de la màquina que ha provocat l'incident i que té risc de potencial caiguda a la via pública. Però, diguem, estem, ja s'han iniciat els treballs, diguem, perquè vingui aquesta grua de gran tonatge per extreure-la.
5: Ara el que cal és moure la màquina perforadora de les obres que ha provocat l'incident, ja que està en situació inestable i cal retirar-la. Com ha explicat González, el carrer de Sant Antoni ja queda restablert i les altres comunicacions quedarien preventivament tallades fins que no es faci l'extracció de la màquina. Pel que fa a l'accés de comerços i vianants o cases que estan just a la vora, com que ja no hi ha aquest risc de gas, també es donarà accés lliure.
0: I anem també fent agenda amb un futur més immediat, del 15 al 21 d'agost.

0: positius de pesta porcina africana.
1: Doncs sí, tots estan dins la zona del risc, dels quals dos a Barcelona, un a Castellbisbal i un a Molins de Rei. El total de positius des de l'inici del brot ascendeix fins als 372 senglars. Des del primer cas detectat a finals de novembre s'han analitzat 9.837 senglars, dels quals 9.465 han estat negatius. Segons el balanç setmanal del Departament d'Agricultura, en els últims 7 dies s'han capturat 325 senglars dins la zona infectada.
0: Moltíssimes gràcies, Paula Iglesias, des de Rubí. Una abraçada i bon cap de setmana, companya.
1: Bon cap de setmana, Núria.
0: La propera connexió ens du cap a Terres a Lleidatanes o a Ulleida. Quim Gassó, bon dia.
2: Bon dia.
0: I seguim ampliant la notícia que ja veníem donant des de fa uns quants dies, en aquest cas per dir-vos que han decretat presó provisional sense fiança per al jove acusat de matar una dona de 75 anys a Soses.
2: Sí, la jutgessa investiga el detingut de 18 anys per un delicte d'homicidi. El jutjat d'instrucció número 3 del Tribunal d'Instància de Lleida va enviar aquest dijous a presó provisional comunicada i sense fiança al jove de 18 anys detingut amb la relació de la mort violenta d'una dona de 75 anys a Soses. La magistrada va acordar aquesta mesura després de la declaració de l'acusat, a qui han obert una causa per un presumpte delicte d'homicidi. El processat havia passat els últims 3 dies a la comissaria dels Mossos d'Esquadra de Lleida, on també va ser sotmès a diversos interrogatoris. La investigació, recordem, es va iniciar el dissabte al vespre, quan la víctima no va tornar a casa després de sortir a passejar amb el seu gos, i la preocupació va créixer al poble quan l'animal va tornar sol i sense corretja al municipi. Poc després de les 9 de la nit, els equips de recerca van trobar el cos de la dona en un camp de panís a la sortida de Soses en direcció cap a Aitona. La víctima presentava ferides al coll compatibles amb una mort violenta i la investigació dels Mossos va culminar dilluns a la tarda amb la detenció del presumpte autor, un jove que es trobava establert al municipi de forma temporal i treballava al camp.
0: Per altra banda, us direm que Lleida tanca el primer semestre amb menys delictes, però més denúncies per incivisme.
2: I la principal conclusió és que els robatoris a l'interior de vehicles, entre d'altres, cauen a la meitat mentre creixen els delictes contra la seguretat viària. Aquest és el balanç que van presentar aquest dijous els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana durant la reunió de comandaments celebrada a la Paeria. Les dades policials corresponen als 6 primers mesos de l'any indiquen que entre gener i juny s'han registrat 5.269 fets delictius, el que representa un 4,6% menys que en el mateix període del 2025. La reducció es concentra principalment en els delictes contra el patrimoni, que baixen un 9,6%, i el descens més destacat és el dels robatoris, que cau a la meitat, passant de 800 i escaig a uns 400. En canvi, els delictes contra la seguretat viària augmenten un 20%, sobretot per conducció sobre els efectes de l'alcohol i per persones que circulaven sense permís o amb documentació falsa.
0: I com a darrera notícia us expliquem que la Paeria, el Ajuntament de Lleida, ha ordenat el tancament temporal i preventiu del camp d'esport. Sembla que han trobat presència de legionel·la.
2: Correcte. La decisió es va prendre arran de les analítiques realitzades durant les auditories que l'Ajuntament impulsa després d'assumir-ne la gestió directa d'aquest mateix equipament. El consistori ha explicat que la instal·lació romandrà tancada mentre es duen a terme els tractaments, les reparacions del sistema d'aigua i els controls tècnics necessaris per garantir que les instal·lacions compleixen totes les condicions sanitàries.
0: Moltíssimes gràcies, Quim Gassó, des de Lleida. Wow. Una abraçada.
2: Adeu.
0: Bon cap de setmana.
2: Adeu. Bon cap de setmana.
0: Marina Pérez Got, tu no marxes encara, bon dia.
3: Encara no, però marxaré, t'abandonaré, eh?
0: Aniràs a la platja de la Rabassada, possiblement, no?
3: Hi he anat aquest matí, ja hi he anat. Avui, abans que posin els carrers, jo ja sóc
0: la Marina platja. Ja ve banyadeta de mar, ja ve saladeta a la ràdio. Doncs hauràs vist aquest nou dispositiu que ha estrenat la platja de la Rabassada, un dispositiu acústic per ajudar al bany a les persones invidents.
3: Sí, de fet, ja és bastant visible. Els usuaris podran entrar a l'aigua de manera autònoma i segur a través d'un sistema de balises que donaran informació sonora. Abans d'entrar a l'aigua, els usuaris rebran una pulsera. Aquesta tindrà 3 botons que els orientaran a través d'àudios mentre es banyen. Fins i tot podran contactar amb el servei de socorrisme. Rocío Calcerrada, tècnica de l'ONCE, diu que els usuaris hauran de fer un entrenament previ per reconèixer els sons.
4: Tendrán que hacer un entrenamiento, sobre todo también auditivo, para saber identificar los diferentes tonos que puedan tener cada baliza, para que estén orientados en todo momento y sepan en qué punto están del mar, digamos. Entonces, previamente habrá que hacer un entrenamiento con las pulseras y reconocer muy bien los sonidos.
3: Aquest servei és gratuït, no cal reserva prèvia i està disponible cada dia de 10 del matí a 8 del vespre fins al 15 de setembre. A més, de Tarragona, també a Cunit, s'ha posat en marxa.
0: Molt bé.
3: Et sembla bé?
0: Em sembla bé. I ja?
3: No, no, tia.
0: Parlem de l'eclipsi, vinga, va.
3: Sí, sí, vinc a parlar molt de l'eclipsi avui, perquè així com indica la portada del Diari de Tarragona, Prades restringirà els accessos al municipi el mateix dia 12 d'agost. Només podran entrar unes 6.000 persones i tancaran carreteres i camins per evitar

0: aglomeracions. En aquest mateix sentit, l'Ajuntament de Cambrils disposarà de dos aparells LangSound cedits pel Consell Superior d'Investigacions Científiques, el CSIC, que acostaran l'eclipsi total de sol a les persones cegues o amb discapacitat visual. Els dispositius tradueixen la intensitat de la llum solar en freqüències de so, convertint el fenomen astronòmic en una experiència auditiva. I un últim apunt, Núria, una recerca de la Universitat Rovira i Virgili indica que els pòsits de cafè poden convertir-se en matèria primera per produir biocombustibles.
1: És que només surten coses positives del cafè.
0: Si tu dius...
1: Jo ho dic.
0: Endavant.
1: Marina Pérez Gon, moltíssimes gràcies i bon cap de setmana.
0: Bon cap de setmana.
2: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.

I arriba ara la primera entrevista de la jornada, que per ser divendres ve en forma de punt cultural. I de fet és una entrevista que té sintonia o música pròpia.

0: El passat 10 de juliol la val poder veure i escoltar i gaudir a Manresa. Tenim la sort de que demà, dissabte, ve aquí a Tarragona a les 10 de la nit al Teatre Auditori del Camp de Mart. De fet, si ens esteu escoltant des de qualsevol lloc de Catalunya, val molt la pena venir al festival d'estiu del Camp de Mart, no només per l'espai, també per la programació que ofereix. I, per què no, demà podria ser una bona cita. Tenim Luz Casal aquí a Tarragona presentant una gira que es diu Me Voy a Permitir i fa parades, un parell de parades a Catalunya, però en fi, està viatjant i rodant per tota Espanya, després comença a girar l'Amèrica Llatina. Luz Casal, que ens va poder dedicar uns minutets per explicar-nos com està sent aquesta gira tan, tan especial. Luz Casal, buenos días.
1: Hola, bon dia.
0: Bon dia. Con ganas de venir a Tarragona, ¿com va la gira?
1: Pues la gira va muy bien, hemos hecho ya 40 conciertos, nos queda todavía un buen número importante hasta el final del año y la verdad que muy satisfechos, tanto los que hemos hecho en España como Francia, Bélgica y Suiza, sí, muy bien.
0: ¿Para la América Latina te vas también o no?
1: Sí, en octubre.
0: Lo digo sí. Porque el disco está lleno de referencias, ¿no? Y de canciones que nos llevan para la América Latina. ¿Cómo es este Me Voy a Permitir? ¿Qué nos cuentas?
1: Bueno, a ver, ¿qué se puede contar de algo que te cuesta años, que te cuesta meses grabar? En fin, que están volcados ahí cantidad de cosas, ¿no? Cantidad de cosas personales, cantidad de búsquedas, de sonidos determinados, de, en fin. Hacer un álbum es siempre complejo, cuando lo acabas tienes la sensación de haberte vaciado completamente, afortunadamente pasan unas semanas y ya vuelves a tener como ganas de empezar de nuevo, ¿no? Pero es un álbum que tiene 5 canciones que son versiones, porque en un principio pensaba hacer un disco homenaje a las compositoras y autoras mujeres, pero bueno, al final, entre que empiezas con una idea, la desarrollas y llegas al final, pasan muchas cosas por el camino y una de ellas pues fue darme cuenta que tenía canciones nuevas y que quería digamos mostrar ese presente mío, ¿no? Así que al final es una combinación de dos aspectos, el aspecto de intérprete y el aspecto más complejo, que es de autora, compositora, productora, etcétera.
0: Y al final te ha quedado una cosa como muy ecléctica, ¿no? En que se ve...
1: Bueno, así soy yo. O sea, yo creo que cuando quieres expresar muchas cosas, no una temática única, tienes que hacer uso de diferentes ambientes, de diferentes ritmos, de diferentes formas, ¿no? De hacer canciones. Entonces, en eso creo que cualquiera que haya seguido mi discografía desde el principio lo he mostrado así. O sea, no se puede decir que este álbum sea ecléctico solamente, lo son los 18 anteriores, ¿no?
0: ¿Hay un mensaje pero común en las canciones de este
1: bueno,
0: álbum?
1: Bueno, siempre me gusta tener, aunque haya canciones, digamos, profundas que expresan sentimientos profundos o decepciones o lo que sea, siempre me gusta tener la sensación de que dejo la puerta abierta, ¿no? Que siempre hay como una esperanza, ¿no? No me gusta volcar nada más que las cosas, digamos, problemáticas, ¿no? O sea, yo creo que siempre hay canciones optimistas o al menos, si no completamente, sí ofreciendo una parte para que la gente se quede con, como con buena sensación, aparte de las que haya vivido a lo largo de la escucha, ¿no?
0: Composiciones propias, también versiones que vienen a ser un homenaje, ¿no? A esas compositoras que admiras.
1: Sí, incluso a cantantes, ¿no? En el caso de compositoras, más que compositoras, autoras, sería el caso de Amalia Rodríguez, que no ha sido una mujer que haya escrito muchas letras. Y en el caso de intérprete sería la versión de Todo Cambia que hizo famosa Mercedes Sosa, sobre todo, ¿no? Entonces son Son maneras también de decirle a la gente que me sigue o la gente que acude a escuchar mis canciones que hay mujeres que son importantes en mi formación, ¿no? Mm-hmm. Y luego pues está el respeto, ¿no? Yo creo que puedes vivir un presente muy activo, pero saber de dónde vienen las cosas, ¿no? No solo tu talento vale, está también la reflexión y el aprecio y el agradecimiento a los que han estado, y sobre todo en este caso a las que han estado antes que tú.
0: ¿Y en qué lugar está Carla Bruni, que es la única colaboración así en vivo de la...?
1: Sí, bueno, Carla Bruni tiene una explicación muy clara. O sea, yo necesitaba al cantar esa versión de Charles Aznavour, uh-huh, dirigida a una mujer, necesitaba que hubiera una mujer cantante. Uh-huh. Y me parecía que además una mujer que tuviera una cierta sensualidad en su voz, y ella la tiene sin ningún tipo de duda. Uh-huh. Y ha sido el colofón de toda la grabación del álbum, porque es muy pro, muy profesional, sí, es muy atenta, muy educada, y estuvo en el estudio fantástica, pero fantástica, o sea que fue, como digo, el colofón, el final de la grabación, y me quedé con un muy buen sabor de boca y le estoy muy agradecida.
0: Qué chulo. Te vamos a ver con pantalones de cuero, pero también cantando fados también, ¿eh? Que te va el fado muchísimo. De cuero. No lo digo porque está tu parte más rockera, pero también es eso. Te vamos a ver con canciones más delicadas, incluso cantando fados, que te encaja perfectamente.
1: Sí, verdaderamente yo creo que en este momento de mi vida el agradecimiento y la confianza que me ha dado mi perseverancia desde el primer álbum, he grabado canciones muy distintas, canciones que para definir lo que yo soy como cantante, sobre todo, aparte de otras cosas, dentro de la música, es que he necesitado para expresar cosas distintas, sensaciones distintas, sentimientos distintos, estilos distintos, y desde el principio así lo demostré, con lo cual ahora pues tengo como una cierta gratificación, ¿no? De darme cuenta, ¿no?, de manera cierta, que lo que hice desde el principio hasta el día de hoy ha merecido la pena, a pesar de algunos sinsabores y algunos, ¿sabes?, como necesidades de explicarme todo el tiempo por qué haces una balada y luego haces un rock and roll, por qué no en este álbum hay menos rock y hay más no sé qué, ¿sabes? Entonces, bueno, pues tengo esa satisfacción, por un lado, de haber hecho hasta el día de hoy lo que me ha dado la gana, lo que necesitaba, por otro lado, y dentro de esa amplitud de registro, pues ser aceptada, ¿no?
0: Bueno, a raíz de esto que estás contando, viene muy muy a cuento con el título del álbum y de la gira, Me voy a permitir, ¿no? Es porque yo lo valgo y porque yo lo quiero.
1: Sí, no, pero que puede parecer una arrogancia, pero básicamente yo lo interpreto, y así era el propósito, de una cierta ironía o un cierto sarcasmo en el título, para mostrar sobre todo en la letra que de la canción que da título, de Me voy a permitir, que hay aspectos míos que no necesariamente son los más bonitos, y que mostrarlos no me da ningún tipo de pudor, o sea, si soy macarra, en fin, puedo dejar pasar el tiempo a la Bartola y pintarme los labios y no hacer nada más, ¿no? O sea, muestro de manera muy, a mi modo de ver, muy inequívoca que se puede tener cierto, ¿sabes?, tener la cabeza alta ante ciertos defectos que por más que intentas arreglarlos no lo consigues.
0: Te sale el punto punky, ¿eh, Luz?
1: Sí.
0: Bueno.
1: Sí.
0: el punt punqui de la Luz Casal i també el Delicat, que segur que els veurem en directe als concerts ben cuidats en directe. La música per davant de tot, ens explicava en els seus concerts, en la seva posada en escena. Luz Casal, que és una boníssima excusa per viatjar cap a Tarragona per venir demà a veure-la en concert aquí a les 10 a l'Auditori del Camp de Mart. M'ho vull permetre. Aquest és l'àlbum que presenta, però ens ha xivat que, evidentment, hi ha cançons que les ha de incloure, cançons clàssics, clàssiques i conegudíssimes de tota la seva carrera. I com passa en aquests casos, si visiteu Spotify, per exemple, trobareu la llista de les cançons del repertori que acostuma a presentar en els seus concerts i veureu quines són aquests grans hits que també podreu cantar. Tot i que l'àlbum darrer és molt, molt, molt recomanable, també és per incorporar en el vostre repertori. Amb Luz Casal hem començat avui aquests primers minuts de l'Obert per Vacances, però ara seguim amb més qüestions i parlem sobre llengua. Parlem sobre llengua en el sentit d'un podcast que ens arriba des de la Nova Ràdio, El Català Adormit, i és que sovint no ens n'adonem, però moltes vegades quan parlem, i jo ho faig molt, utilitzem paraules manllevades d'altres llengües, sovint de l'anglès, i no cal. No cal. De fet, ens ho demostren a la David Fernández i la seva col·laboradora filòloga, l'Agnès. Amb ells recordarem que és més senzill del que sembla parlar bé el català.
2: Espera, Agnès, no mengis encara. Vull penjar un post abans que ens arribin les braves. Segur que interessa als meus followers, això.
3: Veig que avui vens molt connectat, David.
2: És que si no ho penjo ara, després ja no ho veurà ningú.
3: Doncs mira, si vols fer-ho en català, pots penjar una publicació, que encara que no sigui un post, també la veuran els teus seguidors.
2: Veus? Seguidors sí que la dic de tant en tant, aquesta.
3: És que funciona molt bé, a vegades ens ho compliquem nosaltres mateixos tot.
2: Doncs avui la publicació arribarà als seguidors.
3: Penja el que vulguis, però mengem-nos les braves abans que no es refredin.
2: Escolta, Agnès, com ho tens aquest cap de setmana? Quedem per fer un brunch?
3: Podem fer un esmorzar de forquilla o un esmorzar dinar, si és molt tard, en tot cas.
2: Ja, però que això de brunch queda molt més modern, no?
3: Potser sí, però en català també sabem esmorzar tard.
2: Doncs va, dissabte, què et sembla si quedem per fer un esmorzar de forquilla?
3: I portem la gana, que això no ho ha traduït ningú.
2: Agnès, ja has vist l'història que acabo de penjar?
3: No.
2: Doncs l'he penjada ara, fa 5 minuts.
3: Jo en diria, David, una història.
2: Agnès, història? Tothom en diu story.
3: Sí, però història tothom l'entén. I no costa gens de dir.
2: És veritat. I si et dic la veritat, mai m'ho havia plantejat.
3: A vegades les paraules més senzilles són les que passen més desapercebudes.
2: Escolta, Agnès, no sé pas què passa avui. Acabo d'obrir el correu i ja m'han arribat 4 missatges dient que he guanyat un telèfon d'última generació. I això que ni tan sols hi havia participat. Tot això fa pinta d'espam, eh?
3: Doncs ja pots anar amb compte, perquè, a més, en català tenim una forma més nostrada per referir-nos-hi.
2: És veritat, ho diem tan sovint que ni m'havia plantejat que també hi deveu una manera de dir-ho en català, no?
3: I tant, en diem correu brossa.
2: Correu brossa? Aquesta sí que està ben trobada, eh?
3: Perquè al capdavall és això, missatges que no has demanat, que t'omplen la bústia i que moltes vegades només busquen enganyar-te.
2: Ara què penso? El meu gestor de correu té una carpeta que es diu precisament així, correu brossa, clar.
3: Veus? La paraula ja hi és, només cal acostumar-nos a fer-la servir quan en parlem.
2: Doncs aquests 4 correus aniran directament al correu brossa.
3: I sense cap remordiment, tu?
2: Ni un, que per una vegada la brossa ja sap on ha d'anar. Mira, ja has vist aquest vídeo? S'està fent viral, té milers de likes.
3: A qui en canviaria una, de paraula?
2: Ja hi som. Quina paraula canviaries?
3: Els m'agrada. És una traducció que ha relat molt bé, no ho trobes?
2: És veritat. Jo ja gairebé sempre ho dic així, però mira, ara m'ha sortit like.
3: Bé, no costa massa pensar-hi. En canvi, això de viral sí que és correcte, esclar.
2: M'agrada. Mira, una vegada que dic les coses ben dites, ja toca.
3: Bé, la llengua també sap relaxar-se, David.
2: Mira aquest influencer. Recomana aquesta gelateria i hi ha cua fins al carrer.
3: Escolta, David, que no costa pas gaire dir-ne influenciador.
2: Ah, mira, influenciador, no sona malament.
3: I explica perfectament què fa.
2: Doncs mira, avui el que farem serà seguir el consell de l'influenciador.
3: Però si el gelat no és bo...
2: La culpa serà meva, llavors.
3: Exacte. Les paraules poden influir en els comportaments, però els gustos ja són una altra història.
2: Has vist aquesta samarreta? Fa molt vintage.
3: David, també pots dir que és d'estil retro.
2: Ah, retro és correcte, en català?
3: Sí, o antiga, si realment ho és.
2: No, antiga no, que el dependent encara s'enfadarà si dius que és antiga.
3: Doncs retro fa el fet i continua sonant bé.
2: Doncs va, em provo aquesta, va, que és de tipus retro.
3: David, avui no hi ha manera de decidir-nos. Què et ve de gust, una pel·lícula o una sèrie?
2: Ai, m'és igual, proposa alguna cosa. Agafa la plataforma aquella de streaming que sempre mires.
3: Sí, mira, en català està ben dit així. Només que s'ha adaptat i ho hem d'escriure a streaming, amb la E al principi i un accent a la primera I tancat, evidentment, que la I sempre porta accent tancat.
2: Mira, una que encerto, que bé. Mentre vaig buscant, vaig fent scroll, és que hi ha tantes opcions que no s'acaben mai, eh?
3: Doncs pots dir que vas fent lliscar la pantalla o que et vas desplaçant pel catàleg, què et sembla?
2: És ben bé això, fa estona que em desplaço i encara no he triat res.
3: Potser perquè tens la llista al núvol, i no pas al cloud, eh? I et surten totes les recomanacions de sempre.
2: Doncs sí, ho tinc tot desat al núvol, les fotos, els documents i ara també els dubtes.
3: Però aquests no ocupen gaire espai.
2: No, però fan perdre molt de temps a l'hora de triar una pel·lícula.
0: La Inés i el David amb aquestes converses tan divertides amb un espai, un podcast que ens arriba cada divendres per despertar el nostre català, despertar el català, així es diu, aquesta peça, aquests molts apunts informatius i útils sobre la llengua catalana per utilitzar-la correctament. Divendres vinent, més. I ara passem a altres qüestions de la nova ràdio. Marxem cap a Ràdio Rosselló. A Ràdio Rosselló tindrem un altre exemple de com l'esport pot ser solidari, i és que Rosselló acull demà dissabte a partir de 3:45 de la tarda el trofeu Cor Petit. Es tracta d'un trofeu de natació en què hi participen nedadors de tot Catalunya i que s'organitza per recaptar fons per l'Associació de Cardiopaties Congènites. Una cita super establerta al calendari de l'estiu en aquest municipi, a Rosselló. Marxem cap allà, cap a la Segrià, amb Ràdio Rosselló, i allà saludem la companya Laura Alcalde. Laura, bon dia.
4: Hola, bon dia, Núria.
0: Tot a punt? Ja tens, estàs preparada per competir?
4: Tu no! Jo crec que jo millor que m'ho miri, eh? I faci alguna fotografia, perquè lo de
0: passa
4: nedar...
0: Passa igual que a mi, sí.
4: És molt exigent, eh, realment.
0: És que realment és un trofeu, eh? És que sí, és solidari, però hi ha exigència al darrere. És una competició, com deies.
4: I jo crec que la natació és un dels esports que pot ser, clar, no estan en el nostre dia a dia, pot ser tant com d'altres, però és un esport molt exigent i que requereix de, escolta, molta preparació i sobretot molta resistència, que a mi em manca, Núria.
0: Molt bé. A veure, amb què ens expliques això? Com anirà el de demà?
4: Mira, estic molt ben acompanyada perquè avui és el dia previ a aquest trofeu, com molt bé explicaves, el trofeu Cor Petit. Avui m'acompanyen, o diguéssim que l'ànima mater d'aquest trofeu és el Fidel Florença. Hola, Fidel, què tal? Molt bon dia.
5: Hola, bon dia.
4: Tot a punt per demà?
5: Tot a punt.
4: Tot preparat, eh? Ens acompanyen també el Macià, que el tenim aquí, el protagonista. Hola, Macià. És que el Macià està jugant per aquí fa una estoneta. Hola, Macià, què vols dir, bon dia o no? O prefereixes parlar després? Ara està una mica cansat, perquè ens han xivat que aquesta nit ha fet una mica d'acampada i la ressaquilla és el que té, eh? Tinc el seu germà gran aquí a la vora, també el Magí.
6: Hola. Hola.
4: Què tal, Magí?
6: Bé.
4: Preparat, perquè tu sí que n'hi ha des demà, eh?
6: Sí.
4: Sí, i ja fa uns quants anys, no?, que hi participes d'aquest trofeu?
6: Sí.
4: I què fas? Va, explica'ns-ho. Fas aletes, no?
6: Sí, faig aletes.
4: Que es diu així ràpid i fàcil, però no és fàcil nedar amb aletes, no?
6: Ja.
4: Com ho fas, tu? Primer te les col·loques, això, per començar.
6: Les col·loco.
4: I després què? Quina diferència hi ha? Ja vas molt més ràpid, no? Entenc?
6: Sí.
4: Sí, eh? I aquí és on t'agrada, eh? Lo de la competició.
6: Sí.
4: A veure, anem a pams, Fidel, perquè explica'ns una mica com neix la idea d'organitzar aquest trofeu Cor Petit. Hem de recordar que, en aquest cas, el teu fill petit, que és el Macià, pateix una cardiopatia congènita, no? I a partir d'aquí una mica, doncs, us hi fiqueu dins aquest món i una mica des de, en primer lloc entenc que des de la diagnosi amb el patiment i a partir d'aquí anar convivint amb la història, no?
5: Sí, a veure, neix perquè com a club natació Mena feia anys que ja fèiem un trofeu de natació clàssica I arran de la cardiopatia del Macià, del diagnòstic i tot plegat, doncs convertim aquest trofeu en un trofeu solidari per recaptar fons, com bé s'ha explicat a la introducció, i es feia almenar aquest trofeu en els seus inicis, però el Macià viu a Rosselló i, per tant, és el seu poble i és on té els amics, on té la gent, i doncs cap aquí baix, cap a Rosselló.
4: Cap a Nadal, a la piscina de Rosselló, que ara fa 5 edicions que es fa.
5: 5a edició, sí, la 5a edició... no com a cor petit, un trofeu de natació amb aletes, però, ostres, quin nom més bonic i més tenint i fer-ho cap a... pensant amb el Macià, doncs ficar-li el cor petit.
4: Què li passa exactament perquè ho poguéssim entendre?
5: Té una tetralogia de Fallot, són tres diagnòstics en un, i llavors, doncs, això, se li va tindre que reconstruir el cor només al pocs mesos de néixer, i tenim sort de que tot ha anat molt bé, tenia un bon pronòstic i, doncs, bueno, no vam tindre que córrer al naixement a fer l'operació, i doncs això, i ara doncs, ja ho veus, no pare, no està quiet.
4: No està quiet, no pare, baixa i puja, i fa una vida relativament pròpia a la seva edat, no? Que té 3 anys, 4, perdó.
5: 4, sí, sí, fa vida normal, o sigui, no, fa les seves revisions, evidentment, perquè és un procés que doncs, durant tota la seva vida el tindrà, i haurà de tindre diferents intervencions dins la seva vida, tot, però en aquests moments està com una màquina.
4: El veiem, el veiem. Escolta'm una cosa. Clar, més enllà del diagnòstic, el que dèiem, no?, que és dur i difícil, conviviu amb aquesta història i a partir d'aquí arriba el moment en què dius, escolta'm, anem a organitzar, anem a posar-li el nom a aquest trofeu, cor petit, i anem a fer-lo solidari per l'Associació de Cardiopaties Congènites. Hem de dir que la gent que s'ha inscrit per nedar, la inscripció ja és solidària 100%, els 5 euros que han pagat, són tots per aquesta causa.
5: Normalment és un trofeu que sempre el fem gratuït, però a partir d'això i de tindre la idea de recaptar un fons, doncs vam ficar 5 euros de doncs, la inscripció. I tot el 100% dels diners recaptats van cap a l'associació. És igual que el club pròpiament també fa un donatiu, i si algú vol fer un donatiu durant el dia o dies previs, doncs benvinguts seran.
4: Com es prepara el trofeu per demà? Perquè demà això arrenca a partir de les 15:30 de la tarda a la piscina de Rosselló, no?
5: Sí, arrenca doncs, amb unes setmanes d'antelació, fent la proposta als clubs, invitant a clubs que vinguin, a participants, a fer publicitat, i doncs a partir d'aquí doncs això, és una cosa que els que estem al club, com jo, doncs ho portem de la mà. No ens costa res organitzar un trofeu, perquè ja ho tenim per fa molts anys i l'experiència ens porta. I és més, doncs, la publicitat i donar peu a que la gent doncs, vingui cap aquí i participi. I sigui, sí que és un trofeu, sí que hi ha participació i tothom va a guanyar, no? Però és obert a tothom. Tothom pot participar i està pensat perquè, com a mínim, els que participin i no guanyen el trofeu, no pugin al pòdium, s'emporta una medalla commemorativa i fem un esport que és diferent, que és la natació amb aletes, per la qual cosa hi ha velocitat, hi ha, és molt més bonic de veure, un més espectacle, perquè, a part, hi ha una prova que no dins el trofeu, però sí que vindran els companys del natació hospitalet, que són semiprofessionals, com aquell que diu, i ells nadaran també amb monoaleta. Llavors això és molt més espectacle.
4: És a dir, com una sirena, una monoaleta.
5: Sí, és una monoaleta, és com una sirena i és volar.
4: Volar, pràcticament. El Macià vol dir coses. Què passa, Macià? A veure. Ah, espera, que li diu un secret a l'orella. Clar, és que les coses de... Ah, bueno. Ara tindrem una indisposició, però no passa res, cap problema. Escolta, Magí, tu nedaràs. Estàs preparat o no? T'has entrenat molt o no?
6: Sí.
4: Sí? Pues escolta'm una cosa. Explica'm ben bé què faràs demà, a partir de les 3:30 de la tarda. El primer que faràs serà ficar-te crema, no? Això per començar.
6: Sí.
4: I després què?
6: Venir a córrer.
4: Perquè, clar, hi ha moltes categories demà, no?
6: Sí.
4: Sí. I, per tant, a tu et tocarà nedar en algun moment. I què faràs? Què fas abans de llançar-te a la piscina, vull saber? Respires fons i tires o com?
6: Nosaltres primer nos esperem perquè no siguin coses que no tenen de dir preparats. I quan nos fiquem preparats, nos preparem tot, i després, quan diuen jo, nos tirem i nadem.
4: I nadeu tot seguit? És a dir, feu més d'una piscina o hi ha algun límit o no? Com ho fas tu?
6: Encara no ho sabem, no ens ho han dit, no ens ho diran demà.
4: En aquell moment, clar. I hi ha més nens de la teva edat o més o menys de la teva edat o nenes que també neden demà?
6: Hi haurà... No hi haurà molta gent i tot. Hi haurà nens que nedaran de la meva edat, de no la meva edat, de...
4: Grans, petits, és una mica de tot, eh?
6: De tot, sí.
4: Tu com ho portes amb el teu germà? Tu n'ets bastant conscient de que ell té aquest problema i per tant l'acompanyes i molt i estàs molt pendent, entenc, no?
6: Sí.
4: Sí, eh? Ara em deia el Fidel que, fora d'antena, no? Que quan veuen algú, hi ha moltes més persones, de fet hem recollit algunes dades, Núria, que és que sí. Precisament que pateixin cardiopaties sí. congènites a Catalunya entre infants i adolescents, hi ha 20.000 infants i adolescents que pateixen una cardiopatia congènita i, de fet, la xifra global són més de 60.000 persones afectades per aquesta patologia. Per tant, em deien que quan veuen algú que té com una mena de, no?, cicatriu a la part del pit, el mateix Magí li diu, papa, mira, igual que el Macià, no? O d'alguna manera identifiqueu no? Aquest tret característic del cos d'algú, no?
5: Sí, és un tret que té això, doncs, que es veu, no? I sobretot ara a l'estiu, que tothom està a la piscina, a la platja, doncs encara es veu més, no? I doncs això, i els nens, doncs, ho tenen familiaritzat de casa... I quan ho veuen, te criden, te diuen, ei, també.
4: També, eh? Ara m'ho ha explicat molt bé el Magí. Hi ha diferents categories. Ells esperaran l'ordre per llançar-se a nedar, però hi ha una gran participació. De quantes persones estem parlant? Ho esperem?
5: La veritat és que no ho sé, perquè fins l'últim moment es pot inscriure. Mm-hmm. Llavors, sé que aquí hi ha gent de Rosselló que m'ha dit, jo nosaltres vindrem, d'Almenar, nosaltres vindrem, però no s'han inscrit. El que sí que s'ha inscrit és un club, el Club d'Atenció Hospitalet, que cada any ha vingut, és dels clubs que, pues, bueno, que ens apoyen, ens ajuden i formen també de la festa, no? Perquè ells ho consideren una festa, poden vindre fins aquí, les Terres de Lleida, participar. I llavors ells venen a 25 persones, 25 esportistes d'aquest club, i després esperem que se n'arribi als 75, 80 participants.
4: Doncs una gran festa que comença cap a les 15:30 aproximadament de la tarda, i sí. allarguem fins a què?
5: No, és ràpid, és una prova sí? ràpida. El que busquem és que sigui espectacle. Natació amb aletes, l'espectacle és la velocitat.
4: Per tant, hi haurà públic allà veient,
5: Hi haurà gent, que perquè s'ha fet publicitat i sempre les familiars,
4: etcètera. I perquè no ens enganyem, el dissabte a la tarda nosaltres què fem? Anar a la piscina? No sí, ens queda una altra?
5: I és això, la gent que està aquí, que no se'n va a fora, a la platja, pues se queda aquí i és un espectacle, no? I llavors això, són proves curtes, per tant, són proves molt ràpides i que el que busquem és això, no? Que busquem espectacle, a part perquè la gent que estigui a la piscina pues, gaudeixi d'aquest moment.
4: Doncs espectacle i solidaritat, escolta'm. Rodó, Núria, crec que és una cita imperdible demà aquí a Rosselló a partir de les 15:30 a la piscina.
3: Doncs vinga, us deixo que us aneu a remullar una miqueta més. Fidel Macià, Magí Florença, moltes gràcies, que vagi molt bé demà.
5: Gràcies a vosaltres.
3: I a Laura, moltíssimes gràcies també, companya.
4: Gràcies a vosaltres, que vagi bé.
3: La Laura, alcalde de Ràdio Rosselló, que ens ha proposat, ens ha portat aquesta segona entrevista tan fresqueta i, a més, tan solidària. I és una de les moltíssimes mostres que tenim arreu de Catalunya de com l'esport s'uneix amb la solidaritat i, a més, esport molt vinculat a l'estiu. Falta mig minutet per arribar, no, 3 minuts i mig, ara sí, ho hem dit bé, per arribar a les 10 del matí. Així que fem una petita parada a l'Obert per vacances, però quan tornem us proposem tot de rutes. De moment, la primera cap al Castell de Tamarit, i recordeu que us preguntem també quina és la vostra sèrie ideal per veure aquest estiu.

0: Són les 5.
1: Imagina't despertar a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
2: Notícies Badalona.
3: Bona tarda, us parla Martí Villegas. Badalona iniciarà la setmana vinent les obres de reurbanització de la plaça de l'Assemblea de Catalunya i d'implantació d'un nou carril bus a la via Augusta en sentit Mataró. L'actuació, amb un pressupost d'1,8 milions d'euros i una durada prevista de 5 mesos, forma part de la transformació del centre de la ciutat i complementa la pacificació del carrer Francesc Layret. El projecte permetrà traslladar el pas dels autobusos de Francesc Layret cap a la via Augusta, on s'habilitarà un carril bus exclusiu en sentit contrari al trànsit habitual entre l'avinguda de Martí Pujol i l'avinguda del president Companys. A la plaça de l'Assemblea de Catalunya s'eliminarà l'aparcament en zona blava per convertir l'espai en una plaça pública amb zones d'estada, nou mobiliari urbà, arbrat i millores en l'enllumenat i el clavegueram. Aprovada en un ple extraordinari aquest divendres, l'operació hipotecària que ha de permetre la continuïtat de la Fundació Badalona Capital Europea del Bàsquet, creada ara fa 20 anys. Segons ha detallat el govern municipal, aquest nou tràmit redueix els riscos de l'anterior situació econòmica i reforça la seguretat jurídica de l'ENS. A més, s'incrementen un 30% el cànon que rep l'entitat per l'explotació del Centre Comercial Màgic Badalona. Recursos econòmics afegeixen que reverteixen en la promoció del bàsquet base i les entitats esportives del municipi. Ho ha assenyalat la regidora d'Hisenda i cinquena tinenta del Alcaldia, Eva Guillén.
4: Redueix tots els riscos que fins ara l'actual operació hipotecària sí que tenia. Per una banda, aquesta nova operació el que faria és que s'extingiria la garantia hipotecària que actualment tenim vigent fins a més aproximadament de 60 milions d'euros i la permet substituir, es faria una nova hipoteca per un màxim de 22 milions d'euros interessos inclosos. Reforça la seguretat jurídica de la Fundació, la preserva i protegeix l'interès públic, que és el que ha tingut el fonament durant tots aquests anys darrere de la Fundació. I a més posa fi als riscos econòmics que l'Ajuntament i la Fundació venia assumint.
3: L'autorització d'aquest nou préstec de Banco Santander ha estat aprovat amb els vots a favor de l'executiu local, en contra de Guanyem i l'abstenció dels grups municipals de Badalona en Comú Podem, Esquerra Republicana i PSC. La Guàrdia Civil, juntament amb la Guàrdia Urbana de Badalona i de Barcelona, han desmantellat una xarxa de falsificacions. Durant l'operació han detingut a dos homes de 22 anys i han intervingut prop de 40.000 falsificacions valorades en 3 milions d'euros. La banda emmagatzemava i repartia els objectes en quatre cases que tenien a Badalona, tres trasters ubicats a Santa Coloma de Gramenet i un centre logístic a Castellbisbal. Els productes anaven principalment a Barcelona i al litoral. La Guàrdia Civil va començar la investigació després de detectar un increment en la venda de falsificacions als Top Manta de les principals zones turístiques de la capital. El 13 de juliol la Guàrdia Civil va escorcollar els diferents domicilis vinculats a la xarxa de falsificacions i va intervenir perfums, roba, calçat o bosses, entre altres productes. A més, també van trobar més de 17.000 euros en efectiu. Els dos detinguts han passat a disposició judicial al jutjat d'instrucció número 1 de Badalona. L'Ajuntament de Badalona ha cessat Joan Francesc com a director del Museu de Badalona només un any i mig després del seu nomenament. La decisió es va prendre fa dues setmanes i no ha transcendit fins aquest dijous. Francesc, que es trobava de vacances, va recollir aquest dijous les seves pertinences i es va acomiadar del personal posant fi de manera sobtada a una etapa breu al capdavant de l'equipament cultural. Fons municipals han justificat la destitució per la necessitat d'iniciar una nova etapa en la direcció del museu orientada a reforçar la planificació estratègica, la coordinació amb l'estructura municipal i l'adequació als nous objectius institucionals. Tot i això, no s'han detallat motius concrets sobre el cessament d'un director que havia accedit al càrrec per concurs públic. Segons el consistori, la plaça es tornarà a convocar després de l'estiu amb un procediment públic descartant una designació directa, però amb nous criteris vinculats a aquesta reorientació estratègica. I ara mateix tenim 30 graus de temperatura.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
1: Ningú t'informa com nosaltres.
5: D'on estius al mercat, viure desconnectat.
6: Us oferim la repetició del programa Obert per Vacances, emès aquest matí.

0: Sens dubte l'heu reconegut i és una cançó, és un tema, no? Una sintonia que és que porta bon rotllo, porta frescor i porta estiu i porta plats bruts i poques ganes de rentar-los, tot i que l'estiu es fa més agradable rentar plats, per allò de que toques aigua fresca i tot va bé. Val a dir, deixem-nos comprar cap a casa, que si part de l'èxit que va tenir Plats Bruts és gràcies a un tarragoní il·lustre que tenim aquí, que és l'Oriol Grau, que va ser guionista de molts dels capítols. Per tant, una salutació a l'Oriol, que ens l'estimem molt, i el reconeixement que es mereix. Es cobrem una miqueta cap a casa. I ara sortim cap a Cardedeu. Enric Rubio, bon dia de nou.
1: Bon dia, com m'agrada aquesta sintonia.
0: Sí, sí, eh? L'estan fent, ara ho saps, a la tele, encara? O Ostres. Hem d'anar a plataformes, potser, no? A plataformes, sí.
1: Jo t'haig de dir que ara mateix ho miro tot per les plataformes sí. A través de la televisió, però no sé si torna en directe o no, com que ara entres allà i vas escollint el que vols. La veritat
0: que
1: és
0: que...
1: Sí. No t'ho sabria dir, però segur que en algun moment o altre ho posen.
0: A plataforma es pot aconseguir, plataformes obertes. Sí, sí, es pot veure perfectament. A Plats Bruts és una de les sèries que no podia faltar com a recomanació de sèries d'estiu, però us estem preguntant als oients, doncs això, quina és la vostra i què diuen?
1: Doncs mira, diuen molta cosa, així que avui la gent s'anima molt amb els àudios, així que comencem, com no, per la nostra ja estimada Pilar d'Espinavell, així que va, som-hi, que avui també camina.
0: També.
2: Bon dia, obert per vacances. Avui caminant per aquí, a prop de l'Abella. A veure, les meves sèries preferides són moltes, però ara a l'estiu m'agraden una bona sèrie anglesa, de suspensa.
0: Ah?
2: Sí, que no hi hagi massa sang, per això, eh? Que la sang fa calor.
0: A mi m'agrada.
2: Vinga, que tingueu bon dia, bon cap de setmana.
0: Pilar, a mi també m'agraden les sèries aquestes de crims, però amables.
1: Són refrescants, eh? Sí, són refrescants, la veritat. I aquí en tinc una que, a veure, no ha sortit, havia de sortir, jo ho vaig enxampar, ja cap al tard, però ho vaig enxampar, així que ens ha enviat un àudio amb sintonia i després la seva explicació.
0: Vale.
1: Ja veurà, ja.
0: Però això no és Verano Azul? Oh, sí, no.
3: Ho sento, però avui és indiscutible. Jo ja sé que hi ha molts fans de Plats Bruts, de moltes coses, però avui és Verano Azul, és el nostre moment.
1: La Maria,
0: Mare de Déu,
1: ha reivindicat. A tu et va enxampar, aquesta?
0: Sí, però no massa, perquè jo crec que és una sèrie que la van gaudir més els adolescents i jo era petitona, però sí, em va enxampar. Sí, però és mítica, és tota una generació.
1: És molt mítica.
0: Sí,
1: sí. Sanquete ha muerto, eh?
0: Sí,
1: no l'hagin vist, però bé, crec que ho sap tota la península ja. Doncs sí. I mira, si vols, et portem ara una altra de l'Aina, que aquesta és per gent més jove, però hi haurà molta gent que ho sentirà ara i es sentirà interpel·lada i dirà, va, també existim.
4: No és gaire català per part meva, però per mi la sèrie de l'estiu és H2O, les sirenes que sortien sempre a Neox, o sigui, quan era petita sempre mirava aquesta sèrie a l'hora que la feien, estava allà clavada al sofà mirant-la, i tinc molt bons records, per mi és la sèrie de l'estiu.
0: Aina, d'acord totalment. No, d'acord totalment. Jo l'estic veient per culpa o gràcies a la meva filla de 15 anys. I per ella, i té aquestes vibres, diu, és que em recorda la meva infantesa. I dic, però, pare de Déu, si tens 15 anys, no pots tirar més enrere.
1: Exacte.
0: I l'estic veient i és molt refrescant, la veritat que sí. Una sèrie de nenes, de noies, adolescents, bueno, que es transformen en sirena, què vols que et digui? Pues hi ha coses pitjors.
1: Sí, exacte. Però això que dius, perquè si és que la teva filla té 15 anys, realment, segurament no seria la seva època, però com que les van revisar, o sigui, les tornen a reemetre, és curiós perquè hi ha sèries que són la sèrie de la vida de diverses generacions, i això és fantàstic.
0: Sí, és genial.
1: Sí.
0: És genial. Molt bé. Ai, me n'has posat per aquí algunes de més. Tenim més indicacions?
1: Sí, en tenim una altra. És, bueno, uns 40 minuts d'àudio, però jo crec que amb això ho podem allargar.
0: 40 minuts? No.
1: No, 40... No. Per aquest programa, fins demà. 40 segons, som-hi, amb la Carme, també una fidel oient.
0: Sí.
5: Bon dia, oberts per vacances. Ah, semblarà molt clàssic.
0: Ai.
5: Però són les que a mi m'agraden. Les que estan fent ara a TV3 és Crida la llevadora, fa moltíssims anys que la segueixo. M'encanta, el problema és que ara està tota ja capadíssima i les has d'estar en plataformes de pagament i en les que jo tinc no hi són. Escola d'Infermeria, que és una sèrie danesa, juntament amb Hotel Veremar, m'encanten. Ah. Soc addicta a les sèries de la BBC i a les sèries de la televisió danesa. Buah, m'encanten.
1: Mira, com la Pilar Espinavell, eh? Més o menys també les daneses.
6: Molt bé. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
1: Has vist, els oients d'avui s'han... Sí, s'han mobilitzat.
6: Molt bé, molt bé. TV3 s'està especialitzant en fer sèries a l'estiu d'aquestes britàniques, no? D'aquestes clàssiques. Recordo el Doctor Martin, que ho va patar tant.
1: Ostres.
6: Fa un parell d'estius, em sembla.
1: Sí, i tant, va funcionar molt i molt bé. Sí. Són d'aquestes que veuries algun episodi potser diumenge tarda, després t'ho posen a l'estiu, i és fàcil, és senzill, és entretingut, està bé, i tu devores.
6: Et transporta també cap a altres paisatges i altres... Et fa viatjar, diguéssim, no?
1: És com mirar el Tour de França als paisatges, o mirar sèries.
6: Sí, tal qual. Sí. Ai, sèries d'estiu.
1: Jo me les apunto.
6: Te les apuntes. Després en acabem de parlar, que tindrem més inputs dels oients, més opinions, veritat?
1: Oi, tant que sí.
6: Vinga, anem-te a sortir algunes, també. Molt bé.
1: Ànims.
6: Fins ara, Enric, moltes gràcies. Confirmen per aquí els companys de producció, que estan molt atents, que diu que Plats Bruts no, que no s'està emetent actualment en televisió pròpiament, però que sí a la plataforma 3CAT. En plataforma sí, en televisió no. Plats Bruts, una sèrie sempre molt recomanable d'entre les moltes, que hi ha per veure durant l'estiu. Fresqueta i animada. Volem més recomanacions de sèries i és el que us estem demanant, que participeu. Abans de tancar programa farem una darrera lectura o àudio dels vostres missatges. Però ara anem a buscar una mica més d'informació i més idees sobre sèries que us volem recomanar a través d'aquest reportatge que es porten des de Ràdio Tordera. La companya Clàudia Icart.
7: Benvinguts i benvingudes a les recomanacions de sèries per veure l'estiu d'aquesta setmana. Avui, totes les recomanacions són del gènere de comèdia i del sitcom, perquè són les que millor s'acompanyen a l'estiu. Per qui no sàpiga què són les sèries sitcom, en faré un petit resum. Són característiques per tenir els mateixos personatges principals i els mateixos escenaris. Els protagonistes sempre són un grup fix i les històries passen gairebé sempre en els mateixos llocs. Són capítols autoconclusius i curts, solen durar entre 20 i 30 minuts. Encara que hi hagi trames que avancen al llarg de la sèrie, el problema principal de cada capítol es resol abans que s'acabi. L'humor neix de la situació. A diferència d'altres comèdies, els acudits no surten del no-res, sinó de posar uns personatges amb personalitats molt marcades i oposades en situacions quotidianes o absurdes que xoquen entre si. Fa calor i no volem preocupacions, i les sèries que us recomanaré són perfectes per passar l'estona i sobretot per riure. La primera recomanació és la més clàssica de l'humor català, Plats Bruts.

Per qui no sàpiga de què tracta, són dos personatges principals, en David i en López, que comparteixen pis a Barcelona. Sembla aparentment normal, però aquests dos personatges han de saber conviure un amb l'altre, perquè són molt diferents. En López és un locutor de ràdio fracassat, hipocondríac, carrepa, pessimista i amb molt mala sort a la vida i en l'amor. En canvi, en David és un nen de papà, estudiant d'art dramàtic, consentit, egocèntric, fantasma i que escriu irresistible. La sèrie no es limita a ells dos, sinó que s'expandeix amb els veïns i amics que tenen. La Emma és la veïna hippie i ecologista. És la xicota intermitent d'en David i l'objectiu amorós secret d'en López. La Conxita Carbonell és l'assistenta de la família d'en David, encarregada de netejar i de fer les feines del pis de lloguer. En Pol Requena és el cambrer del cafè Maurici i company d'estudis d'en David. La Mercedes és la cap de l'emissora de ràdio on treballa en López. I en Ramon Zamora és el company d'estudis d'en David, un noi molt tímid i amb greus problemes per relacionar-se. La primera emissió es va fer el 1999, però gràcies a com aquesta sèrie reflectia la societat catalana del moment, des de l'humor s'ha seguit emetent. Podríem dir que és la sitcom catalana que equival a Friends als Estats Units.

que és una altra de les recomanacions que porto avui. Com molt bé diu el nom de la sèrie, Friends és un grup de 6 amics i amigues. En Ross, la Rachel, la Mònica, en Joey, en Chandler i la Phoebe, que viuen a Nova York. Es pot veure que són molt units i la sèrie relata tot tipus de problemes pel que passen tots aquests personatges, ja siguin personals, amorosos, professionals, familiars, tot el que et puguis imaginar. Però encara que tinguin problemes, ho relaten d'una forma molt còmica, que és inevitable no riure. El millor d'aquesta sèrie és que són episodis curts, que si tens pressa en veus un i ja, però que si tens temps pots fer una marató de Friends. La primera emissió es va fer el 1994 i encara que sigui una mica antiga, no passa de moda i tots els seus acudits segueixen fent riure. Seguint aquesta línia, una altra sitcom molt recomanada és The Office.

torna a donar pistes per on anirà la sèrie, ja que tracta de les persones que estan a una oficina. Aquesta té diferents departaments, però el principal objectiu de l'oficina és vendre paper. Sí, sí, paper per escriure. Els empleats intenten fer la seva feina, però normalment hi ha alguna cosa o persona que els impedeix. Com el seu jefe, en Michael Scott, que amb el seu sentit de l'humor normalment dolent els fa fer reunions, activitats i moltes altres coses. El millor són les reaccions dels empleats, que sovint estan en contra del que els fa fer el seu jefe. La peculiaritat d'aquest sitcom és que és un fals documental, en què els personatges miren a la càmera, fan entrevistes individuals i actuen com si un equip de gravació real els estigués enregistrant el seu dia a dia a l'oficina. En Jim Halpert està al departament de vendes i és molt intel·ligent. Té un encant natural i combat l'avorriment de l'oficina fent bromes pesades en en Dwight. I li agrada la recepcionista. La Pam Beasley és la recepcionista de l'oficina, que al principi de la sèrie està compromesa amb un treballador del magatzem de l'oficina, però a mesura que va passant la sèrie se n'adona de que no vol estar amb ell i comença a sortir amb una altra persona. És molt artística i amable, i a mesura que va descobrint el que realment vol a la vida, va guanyant seguretat en si mateixa. En Dwight Schrute, aquest també està en el departament de vendes i és el millor del seu sector, ja que és molt obsessiu i li agraden molt les regles. A més de treballar a l'oficina, té conreus de remolatxa i la seva peculiaritat és que viu per la seva lleialtat absoluta en en Michael. En Ryan Howard és el becari ambiciós i pretensiós que passa de ser el nou de l'oficina a un executiu de l'empresa, però que no sembla el que aparenta, ja que acaba sent un hipòcrita total. Randy Bernard, un venedor insegur d'alta classe, obsessionat amb la seva etapa universitària i amb una necessitat incontrolable de cantar a capella. L'Angela Martin és la comptable ultracatòlica freda i jutjadora, que estima els seus gats per sobre de qualsevol ésser humà. En Kevin Malone és el comptable que només pensa en menjar i fa la feina amb el mínim esforç possible. L'Oscar Martínez és el comptable intel·lectual i racional de l'oficina. L'Stanley Hudson, el venedor que sempre està de mal humor i que viu exclusivament per la seva jubilació i el dia dels dònuts de franc. La Phyllis Benz és la venedora dolça i aparentment innocent, que no dubta a treure les ungles quan se la provoca. En Clint Barton, el misteriós encarregat de qualitat del que ningú sap exactament quin és el seu passat. La Meredith Palmer és la representant de relacions amb proveïdors. És amant de la festa i de beure i no té cap mena de filtre ni vergonya. La Kelly Kapoor és la responsable de servei al client. És addicta a la xafarderia, la cultura pop i té una relació sentimental completament tòxica amb en Ryan. I per últim, en Toby Flanderson. És trist i resignat. És responsable de recursos humans. És l'objectiu constant d'odi racional d'en Michael. I en Michael, que és el jefe de tota l'oficina. Té el cap ben intencionat, però és un desastre. Busca desesperadament l'afecte i l'aprovació dels seus empleats. I per últim, Brooklyn Nine-Nine.

0: Una sitcom que passa a una comissaria de policies. La sèrie comença que a la comissaria els hi canvien de capità i arriba en Raymond Holt, un home molt seriós i recte que arriba per posar ordre. Això fa que xoqui amb en Jake Peralta, el detectiu estrella de la unitat, que és un geni resolvent casos, però és completament immadur i no fa cas a les normes. A partir d'aquí, la sèrie narra com tot l'equip s'adapta a la disciplina del nou cap de policia mentre resolen crims a Brooklyn i es converteixen en una gran família. Els altres empleats de la comissaria 99 inclouen la detectiu Amy Santiago, la companya competitiva, sobretot amb en Jake, la detectiu Rosa Díaz, una companya de feina dura i reservada, el detectiu Charles Boyle, el millor amic d'en Jake, el sergent detectiu Terry Jeffords, que recentment va ser apartat del treball de camp després del naixement de les seves bessones, i la Gina Linetti, la sarcàstica administradora de la comissaria. Doncs fins aquí les recomanacions de sèries per veure a l'estiu d'aquesta setmana. Espero que us hagin agradat i que si les mireu, no pareu de riure i que passeu una bona estona. Adéu!
1: Clàudia Icart, adéu des de Ràdio Tordera. Acompanya, a veure que recapitulo, La Clàudia ens ha presentat, ens ha recomanat Plats Bruts, Friends, The Office i Brooklyn Nine-Nine. Com veieu, a mi m'ha quedat molt clar, els personatges, el desenvolupament dels personatges, la seva personalitat, són clau a l'hora de que les sèries funcionin i ens facin riure. És el reportatge del tema del dia i és la pregunta que us fem. Quina sèrie ens recomaneu per aquest estiu? Vinga, va, que seguim endavant amb més recomanacions. Ara anem d'excursió.
2: Obert per vacances. De dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí, a la teva ràdio local.
1: Moment ara de calçar-nos bé per anar de ruta a la muntanya. Avui marxem cap a Montblanc per conèixer una ruta molt estimada pels montblanquins i montblanquines. El Josep Ardila, de Ràdio Montblanc, ha pujat fins a l'ermita de Sant Joan per descobrir-nos les meravelles d'aquest espai natural i patrimonial. L'ermita de Sant Joan, que és un indret a 700 metres d'altitud, des d'on hi ha les millors vistes de Montblanc i de la Conca de Barberà. Avui al nostre podcast de muntanya descobrim aquest racó de Montblanc, ple de natura, d'història i de tradicions.
3: Ei, Oriol, Raquel, com esteu? Avui pujo a Sant Joan per fer un reportatge i m'agradaria saber, vosaltres que hi pugeu cada matí, que comenceu el dia des d'allà dalt, per què és tan especial, per què és tan bonic l'entorn de l'ermita de Sant Joan. Va, espero el vostre àudio. Adéu!
4: Bon dia, són les 6:47 del dematí del dia 22 de juliol del 2026 i estem un dia més, doncs, a l'ermita de Sant Joan, un lloc increïble pels montblanquins i montblanquines que gràcies, doncs, a una gent altruista, els ermitans de Sant Joan van decidir recuperar i que avui és un lloc, doncs, no sé si de peregrinatge, un lloc de pau, un lloc on molta gent hi troba, doncs, aquest sentiment, no? Aquesta tranquil·litat. És un lloc increïble i que no hi ha millor manera de començar el dia que veure sortir el sol des d'aquí dalt.
5: La veritat és que és xulo, no? Perquè, no sé, puges allà dalt i és el que et deia, no? Pues, tu estàs allí, que sé, sol o qui sigui, no? I no pots arribar no pensar en res, però...

0: Espai carregat d'història, de tradicions i de records compartits. Avui pugem fins a Sant Joan per descobrir per què aquest racó continua sent un dels llocs més estimats pels montblanquins i montblanquines i també per gent d'arreu del món que hi puja cada any. Estem ja als peus de l'ermita de Sant Joan, hem fet el camí i hem arribat fins aquí dalt i estem molt ben acompanyats amb la Núria Griso, ella és tècnica de l'oficina de turisme de Montblanc. Núria, què tal?
1: Hola, bon dia.
0: I també ens acompanya el Josep Sanahuja dels ermitans de Sant Joan, que ara us explicarem qui són i quina feina fan. Josep, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Acabem d'arribar, Núria, quin és el recorregut que hem fet, quants quilòmetres, quin desnivell hi ha fins a pujar aquí dalt a Sant Joan?
1: Mira, a l'oficina de turisme tenim diverses rutes marcades. Wikiloc és l'aplicació que fem servir per marcar aquestes rutes i aquesta comencem des del complex esportiu de Montblanc i són uns 6 quilòmetres anar i tornar, per tant són 3 de pujada, 3 de baixada. La tenim marcada i l'hem fet aquest matí també des del camí del Targa i després baixem pel bosc de Gorrines perquè d'aquesta manera també és circular i fem doncs, que tingui més atractiu i que la gent conegui una mica més tota aquesta zona. L'alt desnivell ells són uns 350 metres, és de fàcil, no té gaire dificultat, sí que hi ha desnivell, això sí, perquè arrenca ja tot és pujada, però vaja, que poden fer famílies, excursionistes, vull dir que la fa una mica gent de tota manera.
0: És potser un dels llocs més especials pels montblanquins i montblanquines de l'ermita de Sant Joan. Pels turistes també us agrada pujar aquí dalt i veure... Clar, nosaltres estem ara aquí dalt, encara no estem dalt de l'ermita, però des d'aquí ja veiem, vaja, unes vistes de Montblanc i de la comarca espectaculars.
1: Sí, hi ha gent que ens demana sobretot també llocs no, que puguis tenir doncs, vistes panoràmiques i, de fet, juntament aquesta amb el Tossal Gros són les que millors vistes ofereixen també no, de Montblanc i part de la comarca. Per tant, sí, és sens dubte una de les més consultades, de les que més recomanem a l'oficina de turisme.
0: Escolta'm, estem arribant i aquí hi ha una campana que diu la tradició que aquesta campana s'ha de tocar, Josep.
2: Ben bé, no és una campana, com ho pots veure és un tope de tren, no?, que es deia abans. La tradició vana és que el primer, si per exemple arribem un grup de 3 persones, el primer tocarà un cop, el segon tocarà 2 cops i el tercer en farà 3. I això és el que farem ara tot seguit, no?, perquè hem pujat 3.
0: I així anunciarem que hem arribat a Sant Joan, no?
2: Exactament, així ens podem dir que som ja a l'ermita.
0: Doncs vinga, ho fem, toquem la campana, el batall o com ho diguem, sí?
2: Endavant, vinga. Tirem.
0: I com que jo sóc el tercer, a veure, ho tocarem així. I així anunciem que ja estem dalt a Sant Joan. Pugem cap a l'ermita o què?
2: Endavant.
0: Ja som dintre de l'ermita, només entrar, trobem a la nostra dreta la capella de Sant Joan. I jo crec que aquí, Josep, és un bon lloc per explicar qui sou i quina és la feina que feu als ermitans de Sant Joan, que, perquè quedi clar, no és que no viviu aquí, no sou ermitans que viviu a l'ermita, però feu una feina importantíssima.
2: Bé, important o no important, no ho sé. Fem una feina que ens agrada i és una conseqüència de tal com estava l'ermita. L'ermita de Sant Joan sempre ha sigut un referent per Montblanc i abans de l'any 93, del 1993, estava realment en un estat deplorable i pràcticament era ruïna, no? Només quedava, perdó, la paret del davant. Tot el que era l'estat de dins estava tot caigut. Llavors hi havia una agrupació, bueno, hi havia 3 persones aquí a Montblanc que van crear el grup dels estrams, que repassaven les ermites de la comarca i van fer com un... van crear com un grup i parlaven de Sant Joan com a punt referent. I ells van ser els que van decidir o van dir, ostres, és una pena tindre l'ermita d'aquesta manera. Hauríem d'intentar de fer alguna cosa per tirar-lo endavant. I ells van començar a engrescar gent montblanquina, que tothom ens estimàvem i ens estimem l'ermita, i a partir d'aquí van començar a pujar els dissabtes, al principi pujant el material a coll, perquè no hi havia camins, i després, quan se van començar a fer les pistes a través de les pistes, amb 4x4, i al cap de 33 anys l'ermita està consolidada, tenim l'ermita més o menys com estava abans, i és un lloc que és de pas i referent a la nostra comarca.
0: Això diem que és una ermita, no un refugi, però la gent s'hi pot quedar a dormir, no? També s'hi queden gent a dormir aquí a l'ermita.
2: Sí, hi ha molts grups de cau, principalment, i gent particular que també ens ho demanen, de vindre a passar

0: les nits o un cap de setmana, no? No és un refugi, sinó que és una ermita. Tenim aigua, que la pugem cada setmana de Montblanc i les tenim en uns dipòsits, vol dir que a la cuina sempre hi ha una aixeta que raja aigua i és aigua potable pujada de Montblanc, i els mesos d'hivern que ha plogut i tenim suficient aigua, hi ha una font a baix, com he comentat abans, que raja aigua.
1: I aquí també hi ha dos moments molt especials aquí de la Sant Joan, Josep. Un és per Nadal i l'altre, evidentment, per Sant Joan, no?
0: Sí, efectivament. La nostra tradició mana que hi ha dues dates a l'any que són claus. Són els dos solsticis. Un és el solstici d'estiu i l'altre el d'hivern. El solstici d'estiu, el dia 24, pràcticament el dia 24, que és Sant Joan, aquí dalt doncs, se celebra a primera hora del matí una missa i llavors els ermitans fan conviden a tot el poble de Montblanc i el qui vulgui de fora a un esmorzar popular, no? També els darrers anys també arriba aquí la cursa que fan de Montblanc, que pugen els corredors, i acte seguit es procedeix al canvi de la senyera. La senyera que tenim al mirador és una senyera que està del dia 24 de juny fins al dissabte abans de Nadal, que és l'altra festa que fem els ermitans. També recordar que el dia 24, la nit del 23 al 24, l'ermita s'il·lumina commemorant la foguera que antigament s'encenia al mirador, que era l'inici, quan s'encenia aquesta foguera, era l'inici o la senyal perquè totes les fogueres de la comarca fossin enceses a la nit de Sant Joan.
1: I ara ja som dalt al mirador i el que veiem és aquí una roca on amb unes rajoles es veu, vaja, els pobles, els noms dels indrets que des d'aquí dalt es veuen. I clar, tenim aquesta imatge molt característica, no, Núria, de la senyera, d'aquesta roca tan característica i, vaja, Montblanc als peus.
2: Clar, aquesta roca de Sauló, que és aquesta roca vermellosa, que és molt característica, també coneguda com la roca de la foguerada, que és el que explicava el Josep abans, no? Com es feien doncs, aquí les fogueres, i clar, i als peus tens part de la comarca, veus des de municipis doncs, això com l'Espluga, Blancafort, Barberà, Montblanc, etc., no? I tot l'entorn natural, que és fantàstic.
1: I una de les coses que fa la gent, Josep, és quan puja a Sant Joan, deixa constància que ha pujat a Sant Joan, no?
0: Efectivament. Aquí al costat de la senyera trobareu que hi ha un recipient on hi ha dins un llibre. Aquest llibre és el llibre de l'excursionista, on poden escriure, dibuixar les seves experiències i el que realment han sentit quan han pujat aquí dalt a Sant Joan.
1: Us sembla que acabem deixant constància que hem pujat a fer aquest reportatge de la Sant Joan? Ho podem deixar escrit per la gent que, vaja, que agafi un llibre? Obrim aquesta caixa i ara obrirem la llibreta i ho escriurem. I perquè en quedi constància, hem escrit que aquí als peus d'aquest mirador, que aquest matí hem pujat a Sant Joan amb Ràdio Montblanc, els ermitans i l'oficina de turisme, per explicar a qui no ho coneix aquest indret meravellós i estimat pels montblanquins. Aquest reportatge s'emetrà al programa Obert per Vacances de la xarxa. Montblanc, ermita de Sant Joan, 22 de juliol de 2026.
3: Que xulo deixar constància escrita també de que hem fet aquest reportatge, ho ha sentit tot Catalunya, i allí estem amb el Pepe Ardila de Ràdio Montblanc, justament a l'ermita de Sant Joan. Gràcies, Pepe Ardila. Nosaltres seguim endavant i ho fem amb una connexió en directe, i és que no s'ha perdut, no, l'hem trobat, l'Eduard Virgili, però cada dia és un risc, és un repte trobar-lo, perquè no sabem mai on és i què fa. Apropet del mar, com passa quan estàs a Altafulla Ràdio. Eduard Virgili, bon dia.
4: Bon dia. Mira, sóc en un castell mil·lenari.
3: En un castell?
4: Durant segles... En un castell.
3: Ah,
4: sí.
3: Ara t'he imaginat tot medieval.
4: Segles...
3: Sí.
4: Jo no, jo vaig amb la indumentària habitual, a la que ja em coneix el personal. Mira, en un castell que durant segles va ser una fortalesa defensiva, després una residència senyorial i escenari també de grans històries, i que ara comença una nova etapa per acostar tot aquest patrimoni a la ciutadania. Soc al castell de Tamarit. Tu hi has estat mai?
3: Sí, he estat per fora. Dintre t'he de dir que no, tot i que s'han fet 1.000 recreacions històriques, que no sí. he pogut anar-hi mai. Per dintre no hi he estat, la veritat, però només per fora ja és preciós. Ja t'imagines tot un escenari de pel·lícula.
4: I tant, és un dels conjunts medievals més emblemàtics sí. del litoral tarragoní, un lloc privilegiat, domina la desembocadura del riu Gaià i el Mediterrani des de fa més de 1.000 anys, un espai que ha estat testimoni de guerres, atacs pirates, nobles, comerciants, artistes, personatges il·lustres, i des de fa uns mesos, ho dèiem ara a la presentació, ha començat una nova etapa obrint les portes al públic per oferir visites guiades, activitats culturals i altres experiències. Tot això amb una clara voluntat de recuperar el vincle amb el territori. I qui ens acompanya és el portaveu del Castell de Tamarit. Joan Anton, molt bon dia i gràcies per rebre'ns.
5: Molt bon dia, un plaer.
4: Molta gent coneix el Castell de Tamarit, com ara deia la Núria, perquè l'ha vist a la platja, però fins fa poc ningú no hi podia entrar, o gairebé ningú hi podia entrar. Què ha canviat aquests darrers mesos?
5: Bé, ha canviat la propietat. Abans hi podies entrar si t'hi casaves i ara doncs, hem decidit obrir-lo perquè la nova propietat, la família Trilles, persones vinculades a Tamarit, doncs amb aquest sentiment de Tamarit, perquè Tamarit, la primera cosa que hem d'explicar és que havia sigut un municipi i la família Trilles havien nascut els seus antepassats al municipi, doncs tenen aquesta voluntat de que s'hi pugui visitar, no? Perquè antigament era un poble.
4: Per cert, ara que has parlat de casaments, aquí s'hi va casar Andrés Iniesta.
5: Sí, senyor. Possiblement el més il·lustre o el més conegut, vaja. Sí, sí.
4: I ara continueu fent casaments.
5: I ara continuen fent-se casaments, molts d'internacionals, també de nacionals, gent de tot el món.
4: Tan mediàtics com aquest de l'Iniesta?
5: No tant. Bueno, alguns venen que nosaltres no els coneixem, però els coneixen al seu país, no? Alguns cantants alemanys o indis o americans, persones que venen que sí que són coneguts i es fan casaments diversos dies entre setmana, també, eh?
4: Escolta, recupero el fil de l'entrevista. Ha sigut un petit parèntesi lúdic, això de l'Iniesta. Parlaves de la família Trilles. Quin projecte hi ha al darrere amb aquesta nova propietat?
5: Bueno, per un cantó, consolidar l'edifici, que déu-n'hi-do, com tu comentes, és un vestigi. Són 2 hectàrees, amb la part més noble, més coneguda, on està la torre, però després també als voltants, perquè aquí van haver arribar a haver 80 cases i vivien i van arribar a viure 300 persones, per tant, és un espai força gran. Doncs un projecte a llarg termini, vull dir, ens contemplen 1.000 anys d'història i tampoc volem fer les coses corrents. Recuperar també la memòria del seu gran morador, últim gran morador, que és la família Diring, una família de noble industrial americà que des de l'any 1915 fins l'any 1988 doncs, ocupa el castell i que bueno, doncs, recrea moltes, moltes històries.
4: Qui era aquest personatge? Qui era Charles Deering? I què va representar per Tamarit?
5: Doncs aquest Charles Deering era una mica el Jeff Bezos o l'Elon Musk d'aquell moment, no? Vull dir, aquest senyor és, juntament amb John Deere, el líder de l'agricultura, de la mecanització de l'agricultura als Estats Units, quelcom que ens arribarà més tard. Són els inventors de les cosechadores, els inventors de les diferents maquinàries que permeten transformar l'ús de l'agricultura en base als animals a treballar les màquines. Doncs seria, diguéssim, el seu homòleg, ara és totes les persones vinculades a la tecnologia, no? A la tecnologia electrònica o digital. Doncs un senyor que té molts diners, que té una segona residència, és de Chicago, que té una segona residència a Miami, i que hi ha un moment que decideix fer-se una tercera residència a Sitges i recrea el palau, fa el palau de Maricel, recreant molt d'art hispànic, no? Es crea un petit, qui ho conegui ja ho sabrà, però és un petit poble espanyol a Sitges, a tocar de mar. Aquest senyor era de Chicago, Chicago no té mar, té un gran llac però no té mar, però era un gran apassionat de la mar. Per tant, totes les seves residències estan al costat de la mar, Miami, Sitges, i després coneixerà juntament de la mar, de la mà d'una persona il·lustre catalana, en Ramon Casas, el pintor, coneixerà Tamarit, que està abandonat des de fa dècades, i el comprarà i es dedicarà a restaurar-lo com a mansió. O sigui, això de ser una fortalesa, com has comentat abans, medieval, ha d'esdevenir un poble, un municipi independent, teníem Altafulla, Tamarit i Tarragona, doncs acabarà sent una mansió, una mica a l'estil d'aquestes sèries que veiem ara.
4: I és tal com es conserva dia d'avui o no? O hi ha hagut canvis?
5: No, sí, és tal com es conserva. el que nosaltres tenim és el que abans de la família Trilles, entre els Deering i la família Trilles, l'any 88 ho compra una família de Barcelona, però la seva visió ha sigut de mantenir exactament l'estat del castell, que principalment actualment és com estava la mansió d'aquesta família, no? I és això el que visitem, no? Visitem els vestigis que hi ha històrics, però principalment el que queda és la residència Deering, amb 10 habitacions, i després part de les seves obres d'art que estaven a Maricel o que es van comprar especialment per Tamarit.
4: És impressionant. On som nosaltres ara? Això és el pati?
5: Sí, ara estem al jardí romàntic que crea en Ramon Casas i en Miquel Utrillo, que era una altra persona, i en Santiago Rossinyol. Són tres persones que són els que li faran la casa amb aquest senyor, perquè aquest senyor només venia 5 setmanes l'any, i a més venia amb vapor. Estem parlant de l'any 1915, per tant, tardava quasi tant en traslladar-se que en gaudir el temps aquí, no? Tardaven com a 10 dies en arribar. I estem als jardins que li generen, no? Uns jardins que després s'han desenvolupat per poder fer els casaments.
4: Tot castell té la seva llegenda. El castell de Tamarit també?
5: Bé, bueno, va vinculat molt a Altafulla, com saps, no? Vull dir, el castell de Tamarit està molt vinculat a la llegenda de les bruixes. El camí de les bruixes comença amb aquesta platja preciosa que tenim aquí, que National Geographic ens diu que és una de les més boniques de la Mediterrània, la Cala Jovera, que és una cala de pirates, i que també està vinculada al camí de les bruixes, que arranca aquí i acaba al castell d'Altafulla, no? Aquestes llegendes que encara quan venen algunes persones grans m'ho diuen amb certa por, de que des de petits els deien, no t'apropis al camí de les bruixes per la nit perquè escoltaràs veuetes i veuràs llumetes, no? El que podien a lo millor veure eren els seus veïns o
4: els contrabandistes, també.
5: Que eren els contrabandistes. Vull dir que en una època difícil, i estem parlant de que això és ben recent, doncs en una època també, l'època franquista, doncs hi havia molt d'extraperlo. Llavors, a vegades el teu veí estava fent contraband de tabac i tu no ho sabies, no?
4: Aquí també hi ha una església romànica, Santa Maria de Tamarit, considerada també una de les més antigues del territori. Quin paper tenia dins d'aquest conjunt monumental?
5: Correcte. Doncs sí, estem parlant de l'any 1000 aproximadament que es funda Tamarit, el primer vestigi, diguéssim, que va vinculat a la defensa, en un moment de reconquesta, no? Hi ha un moment històric, per fer-ho les coses senzilles, que Altafulla és cristiana i Tarragona és musulmana, no? Llavors hi ha una frontera, que és la del riu Gaià, i es creen aquests castells del riu Gaià, que n'hi ha fins a 40, començant des d'aquí, que aquest és el que es toca al mar, i després tenim Santa Coloma de Caral a l'interior, i i m'he perdut.
4: Et preguntava per l'església.
5: I l'església, perdó. Llavors, això comença l'any 1000, i l'església, més o menys cap a l'any 1100, es crea aquesta església, que és una església, la primera església romànica. I és una església una mica que formarà, tindrà una funció una mica catedral, salvant les dimensionant el que vull dir de la paraula catedral, del Baix Gaià. Vull dir, curiosament, i això es veu amb el seu altar, perquè no només té la imatge de Santa Maria, que és la patrona del municipi, vull dir, les festes de Tamarit, fins a mitjans del segle XIX es celebren el 15 d'agost, sinó que, a més, té diferents sants dels pobles al voltant. Té els sants de la Riera, dels sants de la Nou, els sants de Vespella. Per tant, si algú volia fer una festa grossa, tot i que potser hi havia esglésies al seu poble, tot i que hi havia un moment que no n'hi havia, però si algú volia fer una festa grossa, es desplaçava fins aquí per casar a la seva filla o fill.
4: Curiós, Joan, escolta, si algú ens ha estat escoltant des d'arreu de Catalunya, fa turisme per aquí al Camp de Tarragona i desitja venir a conèixer el castell de Tamarit, on la Teresa se'n pot reservar entrada?
5: Ben fàcil, castelldetamarit.com.
4: Queda dit. Núria, ja ho veus, tu que deies en començar, que no hi havies entrat mai, que sempre et quedaves a la porta tret d'algun casament que potser havies pogut accedir, castelldetamarit.com, la manera en què podràs descobrir tot això que ens ha avançat avui en Joan Anton.
3: M'ho apunto, i d'aquest estiu no passa. Eduard Virgili, Altafulla Ràdio, moltes gràcies.
4: Que vagi bé, a reveure.
3: I ara vinga, va, que us oferim una altra proposta. Això és un no parar, eh? I en aquest cas us recomanem sempre que durant l'estiu deixeu fora les pantalles, que us reuniu família, amics, al voltant d'una taula, si pot ser, i ho feu per jugar a un joc de taula. Des de Girona FM ens en donen unes quantes opcions.
6: I és moment de de fer repàs d'uns quants jocs per aquest estiu i ho fem amb probablement una de les persones que més en saben de jocs de taula i és el Pau Regincós de Ludus Mundi. Bon dia i bona hora.
7: Bon dia, aquí estem.
6: I em sembla que ens portes un bon munt de recomanacions, almenys com a mínim 5.
7: Sí.
6: Parlem dels 5 jocs a tenir en compte per aquest estiu.
7: Sí, t'he portat 5 propostes molt divertides per poder aprofitar per totes les edats, tots els gustos i per aquestes vacances d'estiu poder-les disfrutar amb família, amb amics i a tot arreu.
6: Comencem per viatges.
7: Sí, si et trobes que viatjaràs, aniràs amb cotxe o així, t'he portat aquesta gamma de jocs que ha tret ara recentment l'Udilo. Són 3 paquetets petits, vale? Podeu començar Lógicamente, Golpe de Genio o Criminalmente. Són jocs de cartes ideals per portar a sobre i, per exemple, si fas un viatge amb cotxe, els passatgers de darrere o fins i tot el conductor pot anar escoltant també. Són targetetes amb reptes de pensament de lògica, no? Alguns et fa retos de fer la seqüència, de veure què li falta, no? I et va llegint. Les targetes tenen una cara, l'explicació era el repte que tens i a darrere hi ha les solucions. En el de Golpe de Genio pots tens 50 reptes de pensament lateral, de com llegir una targeta, no?, i pensar lateralment com creus resoldre aquell enigma, aquella cosa, no? I els casos de Criminalmente sí que necessites més espai potser per anar posant les targetes al cotxe de darrere, o el tren, o el bus, tenen les taules aquelles, pots anar desplegant les targetes, però tots són jocs que pots llegir en veu alta i tots els que estan escoltant poden dir la seva o intentar trobar aquella lògica, no? Són reptes fàcils, targetes grosses, fàcils de portar a la cartera allò al bolso tot arreu, que segur que fa la delícia dels que els agrada aquest tipus de jocs de lògica.
6: I segur que tens alguna coseta per anar a la piscina o a la platja.
7: Sí, piscineros, modes d'ara, 6-7. Qui no fa 6-7 i tu li fas un nano el gest així a les mans i els atens allà, què és això, un joc de 6-7, com pot ser? Doncs Innova ens porta el joc 6-7, un joc de cartes, senzillet, fàcil, hi ha 67 cartes, val? Poden jugar aquí tots al voltant de la taula i són cartes que tenen els números 6 i 7, amb diferents fondos a la part de darrere, llavors fem els pilons, repartim els pilons de cartes i cada torn girarem una carta al mig. Quan algú vegi que el fons de les cartes 6 i 7 són del mateix color, val? Per exemple el color blau, pot posar ràpid, fa el gest de 6-7 amunt i posa ràpidament la mà a sobre de les dues cartes que són la parella per quedar-se-les. Val? És un joc d'aquests frenètics, de velocitat de veure reacció, ostres, un 6, un 7 amb el mateix fondo, doncs 6-7, pum. Llavors hi ha unes cartes d'acció també, que si surt la mà has d'anar ràpid a posar la mà, o fer el gest i agafar les cartes. Un joc piscinero ideal per portar a la platja també sobre la tovallola. En un moment despleguem les cartes i és un joc de moda, doncs qui no coneix el 6-7, doncs posar-ho en pràctica.
6: Saltem cap als jocs en família, perquè si no m'equivoco tenim dues propostes.
7: Sí, allò que has dinat, no? Sobre taula, treus un joc, a vegades tens l'avi, la iaia, no? Gent gran que dius, ostres, jo conec el domino, peces així, o un joc així senzillet, li pots posar el Código 5. Código 5, una novetat també d'aquest estiu, de l'Udilo, que té unes fitxes de colors molt xules, i has d'intentar deduir la seqüència de números que tens a davant teu. Agafes unes fitxes de colorets, els ordenes, li dius als altres jugadors que t'ordenin la seqüència, tu no la pots veure, i tens una pissarreta amb un boli d'aquests borrables que has d'anar intentant deduir els números que tens amagats. Tu no veus quins números són, tots són 5 números diferents, que poden anar de l'1 al 60, i sí que veus els números dels altres jugadors. Veient això, vas tachant els números que segur que no són els teus, i vas demanant pistes. Tu li demanes, per exemple, el 28, entre quins números està, i te'ls col·loca entre mig dels teus números. Llavors vas deduint els números que ja s'han girat i vas deduint els que t'han col·locat entre mig per veure el marge que hi ha. És de deducció molt xulo, són tardes que en un moment la partida està feta, però tens moltes ganes de repetir-lo perquè dius, ostres, he estat a punt de guanyar, doncs va, tornem-ho a repetir. Barregem les fitxes, allò un tipus dominó, a les fitxes al mig, girem unes quantes, te les col·loques i agafa la pissarreta, que és molt guai, i vas guixant i vas intentant deduir els teus 5 números quins són.
6: I encara en tenim un altre per
7: sí,
6: família.
7: Sí, llavors, si te'n vas de tapeo, tenim la Cuenta. La Cuenta és un joc també que et recordarà aquí les tardes de tapeo o d'anar a prendre allò al toque. Vas a fer una mica de tapes i és un joc de cartes, molt, molt senzill també, però és molt divertit perquè has d'intentar, comences amb 5 cartes, on hi ha diferents tipus de tapetes, de menjar, i has d'intentar anar demanant al cambrer doncs, diferents tapes, però que arriba el moment de pagar i no ser tu el que pringa a pagar. Llavors és un joc de passar-li el mort a un altre, intentant posar cartes com jo me'n vaig al lavabo, o jo me'n vaig a prendre el cafè i jo no pago, vale? I al final algú haurà de pagar la compta i serà el que pringarà i haurà de pagar el que t'has fotut. Llavors és divertit com anar feixint tapes de mejillones, de no sé què, de calamares, vas? És molt d'estiu, de tapeo, i llavors la gràcia és veure com es va arruïnant algú, comences amb un import de calés fixa i al final has d'evitar quedar-te plomat. El primer que es queda sense diners és que ha pagat masses cops la compta i ha perdut la partida. Molt xulo, te porta ben bé les terrassetes aquelles d'estiu de quan algú s'anima, va, porta una altra tapa, vinga, va, per tots, una mica de calamares, vinga, un altre tapeo. I vas afegint el vinillo, vale, vas fent això, els postres, o és el cumple d'algú, doncs vinga, a fons. I llavors és molt divertit veure la cara del que ha de pringar, no? No té una carta per saltar el seu torn, i al final ha de deixar anar la pasta, i si al final les queda sense, eliminat de la partida.
6: Pau, i ara és moment de sortir de festa, però abans tenim algun party.
7: Sí, tenim un party, però la gent que ja diu, va, aquesta nit sortim de festa, hi havia un joc molt famós, el Hipster. Doncs els creadors del Hipster han fet el Match My Beat. És una proposta que ens inspira molt en el joc del Hipster, perquè és el mateix tipus de tamany de caixa i de cartes. I en aquest cas també posarem la playlist. És un joc típic que agafes al mòbil, pots escanejar i et porta a una playlist de cançons amb unes diferents temàtiques. I llavors la gràcia d'aquest joc és que tens targetetes on te defineix situacions, vale? Les reparteixen amb els participants, poses de fons una cançó, que per això anima abans de sortir de festa, posar cançonetes a la casa i tal, i has de jugar una carta que t'inspiri aquella cançó, una situació concreta, vale? Les cartes va dient, doncs, per exemple, és la banda sonora d'un part, doncs sentiràs una cançó allò, ah, vinga, vinga, tu pots, no sé quantos, no? O situacions curioses, divertides, que és molt divertit escoltar mentre llegeixes, doncs col·loques la teva proposta, el que narra aquella carta, doncs les llegeix totes, disfrutes de cada resposta que has rebut, i acabes escollint la que més encaixa. El que has seleccionat guanya un punt, i tornes a posar una altra cançoneta, tornes a fer una proposta de cartes i vas llegint i escoltant les diferents cançons, relacionant aquella proposta tan divertida que han intentat posar per aquell fons de cançó i passant una bona estona per ambientar-te per sortir de festa.
6: 5 jocs per aquest estiu. Pau Regincós, Ludus Mundi, moltíssimes gràcies i bon estiu.
7: A vosaltres, bon estiu.
3: Ua, quin munt de propostes, és que no es donarà l'estiu per fer tantes coses. És una podcast, un contingut de propostes que us fem que es diu abans que s'acabi l'estiu, i és això, perquè aprofiteu al tope el temps. Si, a més, voleu fer activitats fora de casa, arriba l'agenda del dia. Del dia i del cap de setmana, amb la Lídia Porta de Ràdio Ciutat de Tarragona. Difícil els divendres triar 3 apunts d'agenda. Lídia, què ens has triat avui?
8: Doncs mira, aquesta setmana, aquest divendres, us he triat primer de tot al Pirineu. Ens traslladem una miqueta per fugir de la calor.
3: Sí, sí.
8: A la baixada de Falles a la Vall de Boí, que és patrimoni cultural i material de la humanitat, aquesta festa. És una festa que barreja el foc, i és que uns fallaires, que són com uns troncs resinosos, doncs li escalen foc i baixen des de la muntanya fins a diversos pobles de la Vall de Boí.
3: Molt bé, això serà avui mateix, a les 10, al Pla de l'Ermita, comença.
8: Correctíssimament, n'hi ha hagut durant tota la resta de l'estiu, però avui és l'últim dia, el dia que van al Pla de l'Ermita.
3: Doncs una activitat ben curiosa, aquesta baixada de Falles de la Vall de Boí. Ara una activitat més convencional, un concert amb Carles Benavent i Roger Mas.
8: Sí, dintre del que és el Festival Música Les Vinyes, doncs aquests dos grans ments del jazz del nostre país, el baix elèctric de Benavent i la força interpretativa de Mas al piano, doncs ens conviden a gaudir de música dintre d'un dels indrets més bonics i desconeguts del Penedès. Això, però, serà demà, dia 25 de juliol, a 10:45 de la nit, a la ciutat romana de Torre Ramona, a Subirats. I el preu de les entrades són 23 euros.
3: Molt bé, i encara demà més propostes, en aquest cas un concert molt estiuenc d'Havaneres.
8: Sí, aquí mateix, a Tarragona, al barri del Serrallo, hi haurà el tancament del cicle d'Havaneres a la pèrgola d'aquí del Serrallo, i l'objectiu de la proposta és contribuir a difondre la cultura popular catalana i la tradició marinera dins de la ciutadania. I així ens ha explicat Sandra Coloma, que és la responsable del Teatret del Serrallo.
9: El dissabte acollirem el grup Peix Fregit, que ens portarà una nova cantada d'Havaneres, amb la novetat enguany del Ron Cremat, que hem pogut gaudir durant els 4 dissabtes de juliol, amb un gran nivell dels grups i una gran assistència de públic a més de 400 persones tots els dissabtes de juliol. Per tant, concloem com que Tarragona és la capital de l'Havanera de la Catalunya Sud.
8: Doncs bé,
3: de la Catalunya Sud, que no se'ns enfadin a Girona.
8: No, vull dir, no. Cadascú sabem el nostre lloc.
3: Exacte. Sí, a cadascú el seu, clar que sí. Aquí, no, la gran novetat és que incorporem el Ron Cremat, que a Girona deuen dir, això nosaltres ja de sempre.
8: Però aquí ho han recuperat aquest cicle, i això, us recordem, això és demà, dissabte 25 de juliol, a les 8 del vespre, a la pèrgola del Serrallo.
3: Doncs vinga, Havaneres també, tarragonines, en aquest cas. Lídia Porta, Ràdio Ciutat de Tarragona, molt bon cap de setmana, una abraçada.
8: Igualment, una abraçada, adéu.
10: Déu vos guard!
11: I visca el Bayern!
3: Això és molt friqui, jo això no sé què és. Preguntem-li, en tot cas, a l'Enric Rubió. Enric, bon dia de nou.
12: Bon dia, i com m'agrada aquesta entradeta.
3: Quina sèrie és?
12: Això és la Renaixença, el videopodcast d'en Peyu.
3: És allò que em deies, eh? Perdona, sí, que sí, no estic al cas, no estic al cas.
12: No, no, haig de dir que jo saludo moltes vegades amb un Déu vos guard o amb un A Maria, que...
3: Molt bé, eh?
12: Sí, sí, sí.
3: I la
12: sí.
3: gent et mira raro o no?
12: Bé, sabent que sóc jo molt ateu i que saludo així precisament, doncs sí, bueno, sí. cau en gràcia. I parlar de vos també sempre abans que amb persones grans sempre és bonic, saps?
3: Sempre, sí, sí, sí, fa una reverència, sí, sí. Escolta, Enric, què diuen els oients? Vinga, va, que anem tancant el tema. Avui us proposàvem com a tema del dia a quines sèries esteu aprofitant aquest estiu per veure, o sèries que relacioneu amb l'estiu, o simplement sèries que ens voleu recomanar.
12: Doncs sí, mira, a nivell escrit ens han deixat comentaris a l'enquesta que fèiem i ha estat unànim. A nivell escrit era tot plats bruts, cosa que no ens sorprèn. Però sí que tenim un àudio d'última hora que ens ha enviat la Clàudia, que ja veuràs què ens diu.
13: Mm-hmm. Hola, sóc la Clàudia i la meva sèrie preferida, sobretot quan és estiu i fa calor, és El verano en que me enamoré, que està a Prime Video. I m'agrada molt perquè, bueno, és una sèrie romàntica que té 3 temporades i és un triangle amorós entre 2 germans i una amiga de la infància que tenen. I passa tota la casa d'estiu, davant de la platja, és molt xula. I m'agrada molt perquè, a part de ser romàntica, també és divertida, té molts personatges i va canviant la trama. I sobretot perquè va generar, sobretot l'estiu passat, molta afició. I llavors pues, anaves discutint amb la gent si eres Team Jeremiah o Team Conrad, que són els 2 nois del triangle amorós, i em sembla molt entretinguda per mirar amb amigues o amb família.
12: Escolta'm, com ha d'enganxar això a certes edats? D'allò que no pots desenganxar i esperes el proper capítol, eh?
3: I tant, i la part de la gràcia de les sèries també és després comentar-ho. Via aquí WhatsApp, està. Via... No, o quedes per fer un cafè i ho comentes. Sí, sí, parlar-ne de les sèries.
12: Escolta, Núria, tu te'n recordes quan havien d'esperar una setmana sencera pel proper capítol?
3: Oh, sí, t'imagines.
12: Perquè això ja no passa.
3: Sí, ara ja no. Ara és no. En plan de, vinga, va, tota la nit sense dormir.
12: Sí. O no? Posaves l'UVHS a gravar, saps? Sí. I llavors veies que no s'havia sincronitzat bé i ens cagàvem en tot. Però sí,
3: doncs
12: sí, sí,
3: no
12: sí.
3: fa pas tant, d'això.
12: No fa pas tant.
3: No fa pas tant. Jo però hi ha generacions que ja no saben el que és això, eh? Hi ha aquella impaciència, no?
12: Oi que sí? Va, sempre es queda aquest bon regust de boca.
3: Sí, sí.
12: Escolta'm, Núria, vols que t'expliqui què tenim de tema del dia al dilluns?
3: Sisplau, sí, sí, que així anem pensant el cap de setmana.
12: Va, tenim tot un cap de setmana per opinar-ho, a més, eh? Viatges, planificat o improvisat?
3: Ah, molt bé. La cosa és, no en viatgeries, sinó que prefereixes viatjar així, al loco.
12: Correcte, correcte,
3: o
12: correcte.
3: O tot planificat, tot muntadet.
12: Exacte. I ja us aviso que el reel serà una mica diferent. Si us agrada, hi haurà algun foraster en el reel. Ja veureu, ja veureu.
3: Em fas por, però ja tinc ganes. Quan la matem el reel? Quan fem la
12: doncs normalment la matem sempre el mateix dia, però aquest cop ho posarem avui al vespre, vinga. Perquè o entre avui i demà, perquè, bueno, donar temps a que la gent ens vagi opinant i deixant el seu comentari.
3: Doncs vinga, viatges planificats o improvisats serà el tema del dia de dilluns. Gràcies, Enric Rubio, des de Cardedeu. Bon cap de setmana, companys, a tot l'equip.
12: Molt bon cap.

0: Són les 6.
1: Hotel Badalona Tower. 142 habitacions amb un disseny que no et deixarà indiferent.
2: Notícies Badalona.
3: Bona tarda, us parla Martí Villegas. La consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor, ha presentat aquest divendres a Montgat el nou projecte de coeducació aplicat als casals d'estiu, un programa que ja s'està desplegant a Montgat i a Sant Adrià de Besòs i que la consellera vol estendre a la resta de municipis del Barcelonès Nord com Badalona. La coeducació és una estratègia per promoure la igualtat efectiva entre dones i homes des de la infància i transformar les desigualtats de gènere a través de l'educació. En el marc del Pla Corresponsables de la Generalitat, el nou projecte vol incorporar la coeducació també en l'àmbit del lleure i l'educació no formal, amb activitats que trenquin estereotips de gènere i fomentin la igualtat des de la infància. Els primers en aplicar el nou projecte han estat una cinquantena de casals d'estiu arreu del territori, entre els quals el que s'impulsa des de l'Ajuntament de Montgat, el poliesportiu municipal Sílvia Domínguez. Aquestes activitats ofereixen recursos pràctics per als equips educatius, amb propostes adaptades a diferents edats i centrades en aspectes com la corresponsabilitat, la prevenció de violències o les vocacions lliures d'estereotips. Escoltem la consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor.
4: Moltes vegades passa molt a les escoles, no? Quan els nanos ocupen l'espai complet per jugar a futbol i deixen a les nenes en els espais aïllats, al final també estem donant una imatge, no?, de que les dones poden estar als marges i els espais s'ocupen els nens, no? I aplicar la coeducació és entendre que els espais és de tots i de totes.
3: La consellera ha subratllat que el programa ja està desplegat a tot el territori i ha fet una crida als municipis que encara no hi participen, com Badalona, a sumar-s'hi. L'atropellament d'un home d'uns 80 anys aquest dijous al carrer de Sant Sebastià ha portat l'Associació de Veïns i Veïnes de Dalt de la Vila a insistir en la necessitat de pacificar la zona. L'entitat assegura que fa anys que alerta dels problemes de circulació i de l'incompliment de la normativa d'estacionament, una situació que, segons denuncien, incrementa el risc d'accidents. El govern municipal preveu que la instal·lació de càmeres de control als accessos del barri arribarà amb l'entrada en funcionament de la zona de baixes emissions. L'home va resultar ferit després de ser atropellat per una furgoneta que, segons representa de l'associació, estava estacionada i en incorporar-se a la circulació el conductor no l'hauria vist. Els crits de la víctima van alertar el veïnat, que va avisar ràpidament els serveis d'emergències. L'home va ser traslladat a un centre hospitalari i el seu estat és estable. L'associació veïnal explica que, tot i que en aquesta zona està prohibida la parada i l'estacionament de vehicles, és habitual que molts conductors incompleixin la normativa. Segons l'entitat, aquesta situació redueix la visibilitat en carrers estrets i posa en risc la seguretat dels vianants. Ho ha explicat el president de l'associació veïnal de Dalt de la Vila, Unai Domingo.
5: S'ha de restringir al màxim possible, que són els veïns i serveis essencials. No poden entrar cotxes d'altres barris, cotxes d'altres països. S'ha de restringir com qualsevol casc antic d'una ciutat moderna. Si tant casa que no vingui la gent de Llefià al centre en cotxe i a parqui aquí, que els turistes que no puguin entrar amb els seus cotxes, amb els seus Ubers, a més que no coneixen, és la primera vegada que entren a un barri que és tan complex de conduir per aquests carrers tan estrets, això és un perill.
3: Les obres a l'Avinguda de la Cerdanya modifiquen el recorregut dels autobusos B3 i B4. Fins a nou avís, aquestes línies pujaran per la carretera de Pomar. A més, dilluns 27 de juliol queda anul·lada la parada d'autobús del carrer de la Creu per obres. Fins al dijous 30 de juliol, nou línies d'autobús veuran afectat el seu recorregut, que en comptes de pujar pel carrer Martí Pujol, aniran per la Rambla Sant Joan i reprendran el seu trajecte habitual pel lateral de la C31. Per les línies B25, M26, M28, B29 i M30, la parada més propera al metro Badalona-Pompeu Fabra és la del principi del carrer Francesc Macià, mentre que per les línies B3, B4, M6 i B7 és la del final de l'Avinguda Sant Ignasi de Loiola. Les obres estan previstes que comencin dilluns a les 7 del matí. I ara mateix tenim 30 graus de temperatura.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
6: Ningú t'informa com nosaltres.
7: Si estàs pensant a renovar el teu sofà, vine a la nova botiga totalment renovada de Conforama Badalona al Parc Comercial Montigalà. Més de 300 models de sofàs et sorprendran. Conforama Badalona, la teva nova llar.
8: El millor del Badalona Matí.
9: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de records. El còctel de l'estiu.
8: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona Matí, edició d'estiu.
0: El Departament de Salut ha avançat als 12 anys la prevenció de les ITS, les infeccions de transmissió sexual. Els equips de pediatria dels centres d'assistència primària catalans incorporaran l'atenció a la salut sexual i afectiva que ja es fa actualment amb els adolescents a partir dels 16 anys. Segons el Departament, aquest enfocament ha de servir per renovar el model d'atenció a les malalties de transmissió sexual, per integrar la divulgació, la prevenció, la detecció i alhora també el tractament. Dit d'una altra manera, integra tots els serveis que hi treballen per tal que sigui més eficient. Avui en parlem de tot plegat amb l'Adrià Mendoza, ell és investigador de la Fundació Lluita contra les Infeccions. Bon dia.
10: Bon dia, moltes gràcies.
0: Veiem com la incidència de les infeccions de transmissió sexual a Catalunya mostra aquesta tendència creixent, sostinguda, de fet, des de l'any 2017, no? Tret de l'excepció d'un descens puntual que es va registrar l'any 2020. Això es dona en tots els grups d'edat, de sexe, d'orientació sexual, o és propi d'un col·lectiu determinat o d'una franja determinada?
10: Mira, a mi en el tema de la salut sexual mai m'agrada relacionar una infecció en un grup, perquè jo crec que totes les persones amb activitat sexual poden ser vulnerables a tenir una infecció de transmissió sexual, i moltes vegades si associem una infecció a un grup de, a un grup concret, ja sigui adolescents, ja sigui joves, ja sigui dones, homes, orientació sexual, el que fa és pensar que tu no agafaràs, no ets vulnerable per no pertanyar a aquest grup.
0: Que tens immunitat, no?
10: Exacte. Jo crec que el que hem de fer és integrar la salut sexual sempre a les persones sexualment actives, i més amb les persones que no tenen una exclusivitat sexual depenent potencialment més o menys segons el seu número de contactes i parelles sexuals, i potenciar tots els recursos i tot el tipus de prevencions que tenim actualment i seguim investigant per fer un balanç entre el benestar sexual cap a la sexualitat que volen les persones i combinada amb una bona salut sexual.
0: Quins són els factors, no?, però que han fet necessari, diguéssim, intensificar o derivar en aquest canvi d'estratègia, no?, tant pel que fa a l'educació, la prevenció i el cribatge?
10: Aquí hi ha dos aspectes que crec que són interessants parlar. Primerament, que els registres que ens diuen actualment a l'augment d'ITS, i això és cert, crec que s'ha de valorar des de diferents punts de perspectives. Primer, valorar i sí que reflexionar si tenim una societat amb unes necessitats diferents, que ara en parlem d'aquestes noves necessitats, i l'altre, si realment aquest registre darrere hi ha per un canvi a la integració de la salut sexual, perquè al final la meva pregunta també és si realment les coses les estem fent una miqueta millor amb l'hora dels estudis. La majoria dels registres que tenim són infeccions asimptomàtiques, que abans no teníem tan integrat el cribatge d'infeccions asimptomàtiques.
0: Mm-hmm. Per tant, hi ha més diagnòstic i potser no tanta transmissió, no és que hagi crescut tanta transmissió.
10: O la combinació d'ambes, no? No hem de perdre el focus de saber si hem de potenciar, i jo crec, la salut sexual i l'educació sexual des de l'inici de les relacions, i donar-li el millor un gir des de que teníem orientat només amb les pors, amb les infeccions, i també cap al benestar sexual i l'educació de com hem de tenir sexe, i l'altre també a l'hora de l'educació sexual, no? Integrar els cribatges asimptomàtics, periòdics, mínims, a lo millor dos vegades a l'any, que això abans no teníem tan integrat, o a lo millor fer-nos un screening d'ITS abans d'una relació monògama en el qual decidim treure el preservatiu. A mi m'agrada sempre veure des de fins dos diferents punts de vista. I l'altre important és plantejar-nos si la societat que tenim ara té unes altres necessitats. Tenim una societat que ens plantegem si comencen les relacions sexuals abans, si realment tenim durant la nostra vida més persones amb les que tenim sexe, perquè el sistema sexoafectiu de la monogàmia no és exclusiu i ara tenim altres maneres de relacionar-nos. Al igual que utilitzem les aplicacions i les redes socials, la manera de què interaccionem també ha canviat, utilitzant aplicacions de geolocalització, que fa que una xarxa dintre d'un mateix territori es pugui relacionar entre elles i que una ITS sigui més vulnerable a l'hora de transmetre's.
0: A partir de quina edat es comencen a tenir de mitjana relacions sexuals?
10: Mira, jo crec que el més important de tot és plantejar-nos i donar una i veure si hem de modificar l'educació sexual que teníem des de ben petits, no? Molts recordem que aquestes xarxes d'infeccions de transmissió sexual amb les seves complicacions i que va una mica relacionant com sexe amb algo que podia perjudicar-nos, i crec que hem de, a lo millor, plantejar-nos si ja plantejar-nos des de quan comencem a tenir relacions sexuals, si comencem amb més joves, com l'informe que ens està donant les nostres companyes i companys de Vall d'Hebron, que estan registrant IDS més aviat, i si el camí és cap aquí, no? Anar des de l'adolescència amb una educació combinada amb educació sexual, hem de transmetre que el sexe no és una cosa només dolenta, sinó una cosa positiva tant individualment com a través de les relacions socials, educant-nos a com hem de tenir sexe, buscant el plaer nostre de les nostres parelles sexuals, amb el consentiment, amb els límits, no basant-nos únicament que a vegades la primera connexió amb el sexe és la pornografia, sense culpabilitzar i estigmatitzar la pornografia, sí, però no sent una única eina, i l'altra és combinant amb la salut sexual. No només amb les barreres de protecció i les campanyes de preservatiu que hi són, però que sabem que el que estan demostrant és que tenim una limitació només a més amb això, i si ens quedem aquí probablement no les abordarem tots, sinó potenciant, doncs, ensenyant els des de ben petit, integrar la salut sexual amb els cribatges asimptomàtics, explicant quins són els símptomes inicials per poder anar a un centre de salut sexual. Molt important dintre de la sanitat seguir creant un ambient lliure d'estigma i de culpabilitat, perquè jo crec que això és un bloqueig que ens dificulta moltíssim. Sabem que els adolescents no van a centres de salut sexuals moltes vegades per por a aquests missatges de no m'he cuidat, promiscuïtat. Llavors, crec que l'educació i el canvi ve una mica enfocat tot aquests aspectes.
0: De fet, un de cada tres joves recorreria la intel·ligència artificial per parlar de sexe i de relacions, abans que no pas, fins i tot, ja no dic la família, sinó un amic.
10: Doncs això, aquest missatge, aquesta informació ens fa molt, molt que pensar, i probablement jo crec que les infeccions de transmissió sexual sempre han tingut un component, no?, de broma, de burla, de culpa, i això fa que al final moltes vegades t'esperis, no? A veure si realment això, aquests símptomes se me'n van, no? Perquè creus que pot ser que trobis un ambient una mica conflictiu o difícil. Mm. Llavors, el que hem de... Jo crec que una de les coses que menys ens ajuda als centres de salut sexual és tenir un ambient agradable, un ambient de confiança per tenir les persones sexualment actives que necessitin, ja sigui una vinculació perquè necessitem potenciar els cribatges, o ja sigui perquè a la mínima que tingui un símptoma a acudir, tot això ens ajuda moltíssim. Llavors, el camí aquest de culpabilitat, de tenir una infecció...
0: De fer mofa, no? Fins i tot.
10: No és el mateix anar a un centre, per exemple, tu vens un cap de setmana i dir que has pogut tenir un refredat, una gastroenteritis, un Covid, alguna persona no diu obertament que ha tingut una gonorrea. Aquí això ens demostra que darrere de la gonorrea hi ha molt estigma, molta culpabilitat. Llavors jo crec que... I hem de treballar-ho des de la integració, des de ben petits.
0: Quines són les ITS, les malalties de transmissió sexual més diagnosticades?
10: La majoria de les ITS que tenim actualment són les gonorrees i les clamídies, i hem de saber que la majoria de les que aquestes infeccions de transmissió sexual es transmeten de forma asimptomàtica, i moltes d'elles a través del sexe oral. Llavors, que és una de les dades que moltes vegades la gent no sap. Llavors, per això hem d'integrar els cribatges asimptomàtics, tot i no tenir símptomes, si la teva salut sexual no hi ha exclusivitat sexual. Després tenim
0: A partir de quina edat? Cribatges asimptomàtics.
10: Doncs normalment teníem pensat que no, potser doncs que les persones sexualment actives partien d'una edat de 16 anys de l'adolescent madur, però realment amb l'informe que que estan demostrant les nostres companyes i companys de Vall d'Hebron, ens podem plantejar que potser aquesta educació sexual i aquests cribatges han de començar des de abans. Han detectat infeccions de transmissió sexual entre joves d'entre 13 i 17 anys. I una altra cosa que molt important que tu has ben dit, integrar aquesta sexualitat dintre de la normalitat, dintre d'un ambient familiar i escolar, perquè moltes vegades als adolescents probablement els hi faci cosa o vergonya parlar d'això davant d'un... No? Aquestes persones van al pediatre davant dels seus pares. Llavors és una de les coses que potser hem de... Abans no pensàvem, i potser hem de començar a integrar i a transmetre la informació.
0: Clar. De fet, segurament molts pares i mares, no?, encara puguin pensar que parlar de sexualitat als 12 anys és massa aviat. Estan equivocats?
10: Amb tot, amb la sexualitat, amb les drogues, dintre de, és una opinió, jo crec que no abordar-les, tenir por de parlar alguna cosa, al final el que et fa és ocultar el problema i que surti més endavant. És a dir, tot de la manera que l'enfoquis. Segurament no abordar-lo vol dir això, no? No quan un adolescent tingui un símptoma, no saber on acudir. Ja sigui al seu propi nucli familiar o ja sigui a un centre de salut sexual. Mm-hmm. Jo crec que el més important de tot a nivell de la sexualitat és la naturalitat, plantejar la sexualitat com una cosa positiva i creant un ambient de confiança perquè una persona que tingui un problema no només d'infeccions, sinó un problema a nivell educació sexual, ho pugui comentar.
0: Uh-huh. Es dona el cas que per totes les malalties de transmissió sexual, per totes les ITS, les dones presenten edats més joves que els homes en el moment del diagnòstic. Uh-huh. A què es deu això? Perquè elles es fan més controls i, per tant, ho detecten abans, o no seria això?
10: Clar, jo sóc infectòleg de transmissió sexual, no sóc un especialista en sociologia des de la infància, però per què les noies comencen abans? Al final, per exemple, la clamídia sí que es detecta més en dones joves, però, per exemple, la gonorrea, un dels grups són els nois, les persones amb sexe genitals masculins. Per exemple, la sífilis no afecta només en noies joves, pertany a edats més grans, de 40, 60 anys. Llavors, cada infecció de transmissió sexual també pot ser més prevalent dintre d'un grup i d'una edat perquè també són més asimptomàtiques. Per exemple, la gonorrea a l'uretra del penis, per exemple, el 80% són simptomàtiques, donen símptomes. Mm-hmm. Per exemple, la clamídia a la vagina és molt més asimptomàtica i té més prevalència estar allà, per exemple, i és el rang on veiem més infeccions de transmissió sexual en aquest grup. Mm-hmm. Normalment el resta de infeccions de transmissió sexual són més prevalents en altres poblacions. Però jo crec que les infeccions de transmissió sexual estan molt distribuïdes i jo crec que és el que t'he dit al principi. El més important per mi és donar informació general sense anar dirigit a un grup en concret. És molt important plantejar-nos si hem d'avançar en totes aquestes prevencions i totes aquestes educacions en edat més joves i com la informació que hem donat fins ara i si l'hem de canviar donant-li un aspecte tan positiu cap a l'educació sexual, que crec que és una de la part que s'ha perdut, com seguir potenciant la salut sexual a nivell infeccions i prevenció amb tots els models que tenim. No només tenim els cribatges asimptomàtics, tenim, per exemple, programes de prevenció d'VIH en persones que tenen més exposició, per exemple, i molta gent encara no sap que si tu has tingut una relació sense preservatiu tens 72 hores per anar a un hospital i prendre medicació per prevenir la infecció d'VIH, encara actualment no l'hem de perdre el focus i això molta gent no ho sap. I a nivell d'investigació crec que hem de continuar potenciant recursos. Hi ha moltes persones, per exemple, que venen a la consulta i que quan van a una primària i a les nostres companyes segueixen tenint la idea de que li pregunten que per què vol fer-se un cribatge, si és que ha tingut una relació de risc. Tu no necessites tenir un motiu per demanar-te un cribatge, i més en una etapa que estàs descobrint el sexe, que no tens una relació amb exclusivitat sexual, si ens preocupa realment el número i el registre que estem tenint, li hem de donar una resposta. Uh-huh. Hem de seguir potenciant els recursos per les necessitats d'aquestes persones. Hem de seguir educant els metges que poden atendre una persona vulnerable a una infecció de transmissió sexual a coneixements i com abordar el tema. Uh-huh. I plantejar-nos si realment necessitem posar més establiments i més recursos Per això, per exemple, actualment en el programa de prevenció de PrEP pues, tenim que seguir potenciant, perquè actualment la prevenció de PrEP és una medicació que es posa preventivament en persones que tenen múltiples parelles sexuals i que poden estar exposades a VIH, i que a part de donar dispensació farmacològica és un programa de salut sexual complet on s'aborden infeccions, cribatges asimptomàtics, i actualment, per exemple, hi ha llistes d'espera que les hem d'intentar abordar.
0: Explicàvem això, que el Departament de Salut ha avançat als 12 anys la prevenció de les ITS, que seran els equips de pediatria i els centres d'assistència primària, els CAPs, els que incorporaran aquesta atenció a la salut sexual i afectiva que fins ara es feia a partir dels 16 anys, doncs a partir dels 12, i això pot també capgirar o modificar en certa mesura el seu dia a dia, no? Amb necessitats doncs, de formació, d'atenció, no? De quina manera s'abordarà també aquest canvi pel que fa al protocol, no? I què proposa exactament aquest nou model integrat d'atenció a les infeccions?
10: Doncs probablement les nostres companyes i companys de pediatria doncs necessitaran integrar la salut sexual com l'estem intentant potenciar nosaltres a través dels adolescents madurs a partir de 16 anys, formant a tots les companyes i companys que atenen adolescents que puguin començar a tenir relacions sexuals com s'està demostrant que cada vegada és major, tenint la idea, jo que sempre m'agrada tenir és, primer de tot no associar idees, és a dir, tens una persona davant amb 13 anys, això vol dir que no té relacions sexuals, tens una dona de 60 anys i ja assumir que, pues, o que està casada o que no té sexe.
0: Abandonar els prejudicis.
10: Abandonar totalment els prejudicis i integrar que qualsevol persona, no, a partir de certa edat i més, pues, el que ens estan plantejant 12 anys, pot ser sexualment activa, plantejar si realment pues, els símptomes que presenta pot venir darrere a un contacte o alguna infecció i donar-li aquesta necessitat aquests números que estan sortint i adaptar la salut pública i la salut sexual des de l'ambient més jove pediàtric a com estem intentant potenciar des de l'adolescència.
0: Abans parlàvem de factors, no? D'aquest canvi també, d'aquesta, diguéssim, d'aquest increment també de malalties de transmissió sexual que va a l'alça, no? I volia demanar-te si creus que les xarxes socials, que les aplicacions de contactes, per exemple, han canviat també la manera de relacionar-nos, no, sexualment, i sobretot els usuaris és la gent més jove.
10: Sí, probablement. La societat canvia, la societat evoluciona i nosaltres ens hem d'adaptar a aquesta societat, i és el que té a dir. Probablement la manera de relacionar-nos actualment a través d'aplicacions, normalment apareixen aplicacions de cita, que la majoria es relacionen per geolocalització i que al final el que estàs fent és interaccionar per metres, i el que fa és conèixer gent dintre de la teva zona. Pot ser que hi hagi moltes més relacions entre un grup concret. Llavors, hi ha una infecció o hi ha un cas de gonorrea i pues, es pot transmetre més fàcilment. L'altre també és l'abandonament exclusiu només de les relacions monògames amb exclusivitats sexuals. Actualment, cada vegada tenim persones pues, que tenen diferents maneres de viure la seva sexualitat i hem de respectar i hem d'apoyar-los tenint diferents parelles, per exemple, a la vegada, sent poliamorosa, o parelles que tenen exclusivitats sexuals, parelles obertes, i llavors nosaltres hem de fer càrrec, perquè moltes vegades aquestes persones necessiten que els hi facis cribatges cada 3-4 vegades l'any, o mínim 2, i moltes vegades aquestes persones denuncien que això no es poden fer perquè no hi ha els recursos o no hi ha la idea, que van al metge de capçalera o van a la ginecologia i que no estan integrats a fer cribatges periòdicament.
0: Segons els protocols establerts, eh?
10: Sí, perquè, bueno, abans teníem entès que, per exemple, doncs una persona, un adolescent o una persona jove no anava al metge, no sé, que quan començaves a tenir 40 anys, i sí que teníem integrats els factors de risc cardiovascular, no? Tu sabies que a partir de certa edat et tenies que mirar la tensió, et tenies que mirar el sucre, et tenies que mirar el colesterol, però doncs hem de, a lo millor, integrar això, que doncs, fins que no arribem aquí, quan les persones sexualment actives, des dels seus inicis, doncs els hem de donar aquests recursos. I també potenciar, tot i que les ciutats grans són on hi ha més moviment i la sexualitat és més diversa, però també hi ha gent pues, que denuncia que, per exemple, en un poble lluny de la ciutat, que això també hem de treure el judici, de que en aquests territoris també es poden tenir sexualment diverses, no poden assumir això.
0: A tot això, ja per acabar, on queda l'ús del preservatiu, que forma part de l'estratègia de prevenció?
10: L'ús del preservatiu, no s'ha, jo crec, que, i estem totes d'acord, que no s'ha d'abandonar, s'ha de seguir potenciant, perquè ens ajuda i ens ha ajudat sempre.

0: hem de potenciar totes les mesures que tenim, els cribatges asimptomàtics, els programes de prevenció de salut sexual a les persones que tenen més sexe. I a nivell mèdic hem de continuar avançant per valorar altres coses. Actualment, per exemple, a l'ús de prevenció de VIH que han aparegut altres models, per exemple, de medicació injectable de llarga durada cada 2 mesos. Hi ha estudis que estan valorant la prevenció d'ITS d'altres maneres, a través de vacunes o prevenció antibiòtica. Llavors, està bé, està molt bé, no els hem d'abandonar, però si tenim un augment progressiu, algú ens està dient, i aquest mètode el tenim des de fa molt de temps, hem de continuar. No podem abocar totes les nostres esperances en una única prevenció i decidir que si l'augment de les ITS és exponencial és perquè la gent no utilitza aquesta mesura preventiva.
1: Jo crec que un missatge simplista.
0: Jo crec que la sanitat i la salut sempre s'ha d'anar dirigida cap a una necessitat de la població, potenciar l'educació sexual, evidentment l'ús del preservatiu, però altres mesures.
1: Ho hem de deixar aquí, Adrià Mendoza, investigador de la Fundació Lluita contra
0: les
1: Infeccions. Gràcies per haver-nos acompanyat. Que
0: gràcies.
1: Vagi bé.
2: Refresca la memòria amb els millors moments del Badalona Matí, edició d'estiu. El millor del Badalona Matí amb xancles i banyador.
1: Bizum fa un pas més i ja comença a arribar als comerços físics. Després d'anys fent-lo servir per tornar diners a un amic, pagar un sopar a mitges o fer un regal conjunt, ara aquesta eina vol entrar també en el nostre dia a dia a través de les nostres compres a botigues. Aviat podrem pagar un cafè, una barra de pa o una compra qualsevol amb el mòbil sense targeta i també sense portar efectiu a sobre. Això pot suposar un canvi important en la manera en com comprem, sobretot en el comerç de proximitat, però també obre alguns interrogants. Ens farà el pagament amb Bizum la vida més fàcil? O bé gastarem més com a contrapartida? Tothom s'hi podrà adaptar, aquest nou mètode de pagament? I què passa amb la privacitat o bé amb la seguretat de les nostres dades? Aquí a Badalona hem volgut sortir al carrer per preguntar als veïns i comerciants què en pensen d'aquesta nova modalitat a l'hora de pagar les nostres compres. I de fet ho han fet la Júlia Susino i l'Edu Beciana, que han passejat micromarket. Com ha anat?
3: Ha anat bé. Doncs mira, Núria, Bizum, que fins ara associàvem sobretot a pagar el sopar a mitges, tornar diners a un amic o fer un regal conjunt, vol fer el salt definitiu a les botigues físiques. La idea és que es pugui pagar directament amb el mòbil al datàfon, d'una manera molt semblant a com fem amb les targetes digitals. Ara bé, el desplegament encara és progressiu. No tots els bancs, comerços i usuaris ho tindran activat al mateix temps i, per tant, conviurà durant un temps amb els sistemes de sempre, efectiu, targeta i pagament amb mòbil. Però la pregunta és clara, estem preparats per deixar la cartera a casa? Per començar, hem volgut saber quin és el mètode de pagament preferit dels badalonins, perquè una cosa és que la tecnologia avanci i una altra molt diferent és que cadascú canviï els seus hàbits de cop. Per això els hem preguntat si ells són més de targeta, d'efectiu o de mòbil.
4: Pago amb el mòbil 90% de les vegades perquè és còmode. Cada vegada hi ha menys caixers per treure diners. És més còmode portar sempre la targeta de crèdit integrada en el telèfon mòbil.
5: Actualment sóc d'efectiu, malgrat que era targeta. I Bizum també. Però degut a tot com estan les tecnologies, totes les estafes que hi ha, que és pel comerç, a l'efectiu.
6: Yo soy más de efectivo porque parece que así controlo mal los gastos.
7: Yo soy más de móvil a la hora de pagar, más que nada porque se me hace mucho más fácil. No tengo que tener la cartera, el bolso.
8: Ja ho sentiu, hi ha de tot. Hi ha qui no deixa anar la targeta, qui encara confia en els bitllets i les monedes i qui ja ho paga pràcticament tot amb el mòbil. Al final, el mètode de pagament també diu molt de nosaltres. De si som més pràctics, més desconfiats o més de jo amb el telèfon ja faig de tot. Segurament també té molt a veure amb un tema generacional. De fet, tot i que cada vegada paguem més amb el mòbil, l'efectiu encara resisteix. Segons el Banco d'Espanya, el 57% dels consumidors encara el fa servir com a mitjà principal en compres a establiments físics.
3: Exactament. Per això els hem plantejat un dilema molt del segle XXI. Què fa més mandra, portar efectiu o quedar-se sense bateria?
4: Quedar-me sense bateria, realment, perquè efectiu és que no em porto mai, pràcticament, i si quedo sense bateria no puc pagar.
5: Sense bateria és un pal, però ja trobo la solució i intento portar efectiu. I si no em porto, no gasto.
6: Quedar-me sin bateria, porque el móvil también lo voy usando, pero casi siempre llevo efectivo. Sí, sí, no me quedo sin efectivo.
7: Prefiero utilizar el móvil, mucho más fácil y más práctico.
8: Aquí queda clar que el mòbil

0: ens facilita molt la vida, però també ens fa dependre molt d'ell. Abans revisàvem si portàvem la cartera, ara mirem si portem bateria, dades, cobertura i fins a tot carregador inalàmbric. I això també forma part del debat.
1: I seguint amb aquesta idea, hem volgut també comprovar quin objecte és ja més imprescindible en el nostre dia a dia, la cartera o el mòbil. Perquè potser fa uns anys sortir de casa sense cartera era gairebé impensable. Si no portaves diners, targeta o el DNI, semblava que et faltava alguna cosa bàsica. Però avui la situació ha canviat força. Molta gent pot passar el dia només amb el mòbil. Hi ha la targeta bancària, el transport públic, els contactes, etc.
2: De fet, preferim, segurament, deixar-nos la cartera que casa que no pas el mòbil, en la majoria de casos.
1: Jo vaig sempre amb el mòbil. I és que el mòbil s'ha convertit pràcticament en una extensió de nosaltres mateixos. I per això els hem volgut plantejar una pregunta molt senzilla, però que segurament diu molt de com han canviat els nostres hàbits avui dia. Què és més probable, oblidar-se la cartera o oblidar-se el mòbil?
3: Oblidar-me la cartera. La cartera la tinc integrada tot dins del mòbil. Físic, la cartera, no porto mai res.
4: Les dues coses. Perquè el dia que et deixo una cosa, et deixo l'altra. Però normalment, no sé, el mòbil és que no m'ho sol deixar, una cosa i l'altra va lligada.
5: Que me olvide el mòbil, és més probable. Sí, de hecho, muchas veces me lo dejo y luego digo, ay, ahora sí me llaman.
6: La cartera, diría que el mòbil pues lo tengo todo, tengo el WhatsApp, tengo todo. Más fácil que me olvide la cartera porque la cartera no utilizo el DNI, no utilizo las cosas de ahí. Y como no las utilizo, pues no las tengo siempre a mano.
0: Doncs veig que aquí la resposta ha quedat força dividida. Hi ha qui diu que la cartera ja gairebé no la fa servir i que si se l'oblida tampoc passa res perquè no ho pot pagar tot amb el mòbil, però també hi ha qui reconeix que el mòbil el té tan integrat al dia a dia que seria molt més estrany sortir de casa sense ell. Per tant, podríem dir que estem en un moment de transició. La cartera encara no ha desaparegut, però el mòbil cada vegada ocupa més espai en la nostra rutina. I potser la diferència és generacional o simplement d'hàbits. Altres dubtes, Núria? Què passa amb les dades amb la gent gran, amb els comerços petits o amb les persones que no es defensen tan bé en el món digital? Escoltem el que ens han dit sobre com veuen el futur dels pagaments, si com una oportunitat o com un repte que espanta una mica.
3: Una mica inquietant. Hi haurà més control sobre les transaccions i on va parar els diners, a l'efectiu en aquest cas.
4: Doncs no sé si serà còmode o inquietant. Jo crec que tornarem molta gent a portar els calés a la butxaca per la inseguretat. Perquè si diuen, ah, si troben els calés i si troben el mòbil, és pitjor.
5: Creo que vamos a, sí, a Bizum, a tarjetas, cada vez más. La gente compra mucho por internet y la juventud, sobre todo, está muy acostumbrada.
6: Em sembla una mica inquietant, más que nada porque la hora de pagar con efectivo se está perdiendo. La hora de pagar con Bizum y todo eso, Hacienda se queda un tanto y se pierde muchísimo dinero de por medio.
2: I aquí apareix una idea que és interessant, eh? I és que la comoditat no sempre, veiem, elimina la preocupació, eh? Molts dels enquestats doncs feien referència a aquesta inseguretat. I és que podríem fer una altra pregunta, eh? Què preferim, dèiem abans, sortir al carrer amb el mòbil o amb la cartera? I la majoria deia amb el mòbil perquè ho porto tot. Clar, ara què preferiríem perdre? Possiblement avui en dia la cartera, eh? Precisament per això, per no perdre-ho tot. Podem trobar molt pràctic, de fet, pagar amb el mòbil i alhora sentir que cada vegada tenim menys control sobre com paguem, on queden registrades les nostres compres o bé què passa, no? Si la tecnologia al final falla, què pot passar?
1: Sí, és que tot i l'avenç dels pagaments digitals, l'efectiu continua tenint un paper important. Hi ha qui el fa servir per controlar millor el que gasta, qui el prefereix per compres petites i qui simplement no vol dependre sempre d'una app o d'un banc. Però també és veritat que cada vegada veiem més gent pagant imports molt petits amb targeta o amb el mòbil. Un cafè, una barra de pa, una ampolla d'aigua, tot passa pel datàfon. Per això hem volgut saber si pensen que l'efectiu té els dies comptats.
3: Jo estic convençut que cada vegada anirà desapareixent més. Si només fa falta sortir al carrer i veure que de manera indirecta ens estan obligant a no portar calés, perquè no hi ha caixers per treure els diners.
4: No desapareixeran. Tornarem a portar calés a la butxaca. I es veu molta gent, inclús la gent jove ho veig ara, que diu, tinc que portar calés a la butxaca.
5: Creo que sí que se usa efectivo, también, sí. Pero lo que pasa que va mucho también por el rango de edad. Si es persona muy joven, con el móvil, pero las mayores, pues, con dinero.
6: Cada vez desaparece más, es más, cuando viene gente a pagarme con efectivo, como bien he dicho, incluso me sorprendo, porque a día de hoy es o tarjeta o móvil, literal, aunque sean 90 céntimos, para pagarme una barra de pan con efectivo, se lo agradezco muchísimo, porque es que me quedo incluso sin efectivo.
0: Potser l'efectiu no desapareixerà demà, però sí que sembla que cada vegada perdrà més presència en el dia a dia. Ara bé, també hi ha qui defensa que mantenir-lo és important, sobretot perquè és accessible, no depèn de la tecnologia, i permet pagar sense deixar rastre digital de cada moviment. Ara bé, una altra qüestió és si pagar tan fàcilment ens fa perdre una mica la consciència de les nostres despeses, perquè quan paguem en efectiu veiem com marxen els diners. En canvi, amb el mòbil és un gest de segons, acostar, validar i marxar. I clar, potser aquesta rapidesa és molt còmoda, però també pot fer que comprem més per impuls. Escoltem el que ens han dit els veïns de Badalona si creuen que pagar amb el mòbil ens fa gastar més sense adonar-nos-en.
3: Estàs a casa, estàs tot el dia amb el mòbil, fent scroll, amunt, avall, veus alguna cosa que t'agrada... clic, clic, i ho compres.
4: Sí, acabes comprant-lo igual, però no el compres en aquell moment. I la compra impetuosa desapareix.
5: Claro, no te retienes. Si ves algo que te gusta, caes antes en no mirar. Y claro, con el móvil, pues es fácil.
6: Sí, porque no tienes miramiento. Es como tan rápido que no te lo piensas. No tienes ni que hacer la acción de buscar las moneditas en el monedero.
2: Em semblava molt curiós, Júlia, que ahir parlant em deies, jo tinc una mica la inversa, no? La sensació de que si pago un metàl·lic és com que és gratis.
1: Exacte.
2: I per tant puc comprar més.
1: Exacte. Si pago un metàl·lic sento que no estic pagant, de veritat.
2: A mi em passa totalment al contrari. La sensació és que la facilitat, diguéssim, de pagar amb un Visa o amb el mòbil juga un paper també molt important i et pot fer no adonar-te'n del que gastes al final.
1: Exacte. Si pagar és més ràpid, també és més fàcil no pensar-s'ho tant. Potser no és culpa del mòbil, però sí que ens obliga a ser més conscients del que gastem, perquè el ja ho pagaré amb el mòbil pot acabar sortint-nos bastant més car. Ara bé, no tothom viu la digitalització de la mateixa manera. Hi ha persones que no tenen un mòbil intel·ligent o que simplement no se senten còmodes amb aquesta digitalització tan massiva. I aquí el debat ja no és només tecnològic, sinó també social. Potser estem deixant gent endarrere? Escoltem què en pensa la gent.
3: Actualment deixa gent enrere com és la gent gran, la gent de la tercera edat, que no té, no se'ls ensenya, se'ls ha obligat per aquest nou sistema sense ningú tipus d'ensenyament ni mostrar ni res de res.
4: Deixa molta gent enrere. Ja no la gent gran, perquè els joves ho trobeu més que nosaltres en problemes. Molt menys.
5: No, jo crec que no. Tengo amigas y tengo compañeras que siempre usan Bizum, o sea que yo creo que soy de la única que no lo usa.
6: Deja gente detrás. La verdad que, sobre todo la gente mayor que no tienen tarjetas o no tiene móvil, la verdad es que se quedan un poquito atrás, porque ahí depende qué tienda, que ya el efectivo no lo aceptan.
0: Aquí la resposta ha estat bastant clara. La majoria creu que aquesta manera de pagar sí que pot deixar gent enrere, sobretot la gent gran. I aquesta preocupació té fonament. A més, Funcas, la Fundació de les Cajas d'Ahorros, alerta que la població de més de 65 anys és un dels col·lectius amb més risc d'exclusió financera digital. Per tant, el debat no és només si pagar amb el mòbil és còmode, sinó si ho és per a tothom.
1: Clar, i això és important també perquè no tothom s'adapta al mateix temps ni al mateix ritme. Per a molta gent jove, pagar amb el mòbil és un gest pràcticament automàtic, però per a algunes persones grans pot ser complicat, fred o fins i tot generar-los desconfiança. No es tracta només de tenir mòbil, sinó de sentir-se segur fent una compra. Per tant, el repte no és només innovar, sinó fer-ho sense excloure ningú.
2: I a més, a banda, diguéssim, d'aquesta inclusivitat, no?, a l'hora d'adoptar aquest pagament, també hem de tenir una altra cosa en compte, que és que quan paguem digitalment no només estem comprant, fent una compra i prou, sinó que també estem generant i cedint, en certa manera, dades, eh?
1: Exacte.
2: On comprem, quan, quina quantitat gastem, amb quina freqüència, tot això, i molt més ho saben avui en dia de nosaltres, no? I tot això obre també un altre debat, que és fins a quin punt ens preocupa la nostra privacitat. Estem disposats, en certa manera, a vendre-la?
0: Sí, a més, els comerços també tenen els seus dubtes. Comissions, adaptació tecnològica, seguretat, incidències amb el datàfon... Per això també hem preguntat què preocupa més, les dades, les comissions, la tecnologia o la seguretat.
3: La seguretat, sens dubte, perquè moltes vegades donem consentiment sense saber exactament a què estem donant consentiment i després estàs a casa i reps un missatge, un e-mail i dius des de quan m'he subscrit a aquesta publicitat.
4: Seguretat. Però amb seguretat es defineix tot. Seguretat. I no n'hi ha, seguretat.
5: Yo veo que tenemos todos los datos en los móviles. Todos nuestros datos los tenemos por ahí. O sea que si te quieren hackear están más que hackear por cualquier sitio.
6: Seguridad no, porque estamos hablando de dinero, yo creo que tiene que haber muchísima seguridad detrás del dinero. Me interesa y veo más la comisión. Pago con Bizum, Hacienda se lleva un tanto.
1: Veiem aquí la resposta ha anat gairebé tota en la mateixa direcció. El que més preocupa és la seguretat. La majoria de veïns parlen de possibles fraus, estafes o de la por que algú pugui accedir a les seves dades bancàries. Tot i això, també ha sortit una altra preocupació, les comissions. Hem escoltat com ens deia que, més enllà de si el sistema és segur o no, també cal veure si aquests nous mètodes de pagament poden acabar suposant algun cost afegit, sobretot per als comerços petits.
0: També hem volgut escoltar el punt de vista dels comerciants, perquè per a una botiga, una cafeteria o una parada de mercat, oferir més formes de pagament pot ser un avantatge. Si el client no porta efectiu però pot pagar amb el mòbil, potser aquella venda no es perd. Però alhora, cada nou sistema implica adaptar-se. Per això hem preguntat si creuen que els comerços, el Bizum, els pot ajudar a vendre més.
3: A vendre més, no ho sé, però que ens focusegen més amb el producte que ens volen vendre, segur. Més d'un i més de dues persones acaben comprant algo que no necessiten simplement per veure allò que els hi arriba via e-mail, via missatge, via el que sigui.
4: Depèn de la persona, i depèn del tipus de botiga, depèn del tipus de barri i depèn de tot. O sigui, jo parlo molt com a barri, però el Bizum fa por a la gent li fa por el Bizum.
5: A lo mejor sí, porque no llevas dinero, los que no llevan dinero, pues dicen, mira, con Bizum, que no le cobren mucho interés. A los comercios que no salgan perjudicados, eso es lo único.
6: Depende para qué. Yo que soy una panadería de barrio, sí que es verdad que si yo abro aquí una cuenta de Bizum, sí que vendría a lo mejor más clientela joven, pero perdería dinero.
2: Com ha canviat la cosa amb això de les comissions? Perquè a l'inici de pagar amb targeta, i de fet encara trobes, rarament, però trobes algun establiment que no fa cobrament amb targetes per això de les comissions, no? O et limiten la compra també, que ha de ser superior a 10 euros o una xifra similar, no? Perquè si no et deixen pagar amb targeta per les comissions. Veurem si el Bizum arrenca també sense aquestes comissions i si al llarg dels anys es manté o després es gira la truita de cara als comerciants també.
0: Doncs sí, com hem pogut escoltar, la resposta a aquest dubte depèn molt del tipus de negoci. En compres petites i ràpides sembla ser que pot ser una eina força útil, i no parlem pas d'una eina minoritària. El Bizum ja sabem que supera els 30 milions d'usuaris i més de 100.000 comerços adherits, segons dades de la mateixa companyia. I per acabar, també hem volgut mirar una mica més enllà, si cada vegada paguem més amb el mòbil, si les botigues incorporen noves eines i si els hàbits de compra canvien. Com serà el comerç de barri d'aquí uns anys? Continuarem entrant a la botiga de tota la vida? Pagarem sense passar per caixa? Ho farem tot amb el mòbil? O precisament valorarem més el tracte humà davant d'un món cada vegada més digital?
3: No sabria dir-te, m'agradaria que no s'extingís. El mòbil ens ho facilita tot. Per exemple, grans plataformes que fas dos clics i ho tens pràcticament tot.
4: Caput, el barri desapareix. Els barris desapareixeran.
5: Cada vez queda menos gente que se dedica a las tiendas, porque el relevo generacional, que dicen, cero. Tienda que se cierra, ya sabes que es un local abandonado o una frutería de los pakistanís.
6: Una mica complicat. Si a dia d'avui ja ens costa, imagina't d'aquí a dos anys, amb competència, amb potser forneries que sí que accepten pisos.
1: Doncs això és el que diuen els veïns i comerciants de Badalona. El futur sembla ser que serà encara més digital, sí, però el repte és que no deixi de ser proper. Que puguem pagar amb el mòbil, amb targeta o amb efectiu, però que el comerç de barri continuï sent això. Barri, confiança i tracte directe amb la persona. Per tant, el Bizum pot canviar la manera com comprem, però no hauria de canviar allò que fa especial al comerç local. La tecnologia pot ajudar-nos, però al final el més important continua sent que comprar sigui fàcil, segur i accessible per a tothom, alhora que gratificant, sense perdre de vista que a l'altra banda d'un producte hi ha una persona que el ven.
2: Doncs veurem què passa amb el Bizum, quants comerços s'hi acaben adherint, que posaria la mà en el foc, que serà majoritari, i també com ens hi acostumem nosaltres, i les diferents generacions. Gràcies, Júlia. Gràcies, Edu.
1: Adéu.
2: Adéu.
7: Sol, platja, un bany i els millors moments del Badalona Matí.
8: El millor del Badalona Matí, edició d'estiu.

0: I aquest I Got You Babe, anirem versionant o coneixent les diverses versions d'aquest tema musical a la mà de l'Emma Teixidor, com fem més a més. Què tal, Emma, com estàs?
1: Molt bé.
0: Tot un clàssic, eh?
1: Sí, totalment. És un clàssic dels 60. En concret, es va publicar el 1965 i s'inclou dins del disc Look at Us. És una versió, l'original, creada per Sonny i Cher, però que n'hi ha moltes de reinterpretacions. La lletra de I Got You Babe parla d'una parella jove que, tot i no tenir diners, ni estabilitat, ni aprovació del món adult, troba força simplement en el fet d'estar junts. Per tant, és una cançó com molt jove, innocent, no? El missatge és molt hippie, també. Mm-hmm. El missatge és molt simple, però, com dèiem, molt potent. Potser no tenim gaire cosa, però ens estimem, ens tenim l'un a l'altre. És una d'aquelles cançons que encapsulen d'alguna manera els anys 60 i li donen aquest to d'ingenuïtat, romanticisme pop, una mica de rebel·lia juvenil, no? La cançó es publica, com dèiem, el 1965 i està escrita per Sonny Bono, que aleshores treballava dins de l'escena pop de Los Angeles, però va decidir, doncs, fer una cançó diferent a la que es portava aquella època. D'aquesta manera ella porta aquesta veu greu, tranquil·la, que contrasta amb la veu profunda de Cher. I musicalment és una cançó, doncs, molt senzilla, amb un ritme gairebé, com dèiem, naïf, una melodia molt repetitiva. I bé, d'aquí, doncs, en surten diverses versions. Si vols, ens n'anem a una, en aquest cas, una de versió soul.

0: diferent.
1: Sembla, sembla una altra tema. Cosa, sí, totalment sí. Una altra cosa. També passem d'un duet a una persona que canta sola. Ella és la Etta James. Aquesta és una que... La que sentim és una versió de 2001, que és una versió remasteritzada perquè l'original la va cantar Etta James al 1968. És, com dèiem, una versió soul molt poderosa. És una proposta molt més emocional, intensa, transforma completament, no?, l'original, que era molt innocent, en aquesta com molt més empoderada d'una dona, mm-hmm. no?, que sap molt bé què és el que té entre les mans. Quan Etta la grava, al 1968, ella ja és una figura molt gran en l'àmbit del soul i del rhythm and blues. Venia d'enregistrar clàssics com At Last, però en aquella etapa doncs, tenia un so molt més cru, i en aquí doncs, aporta doncs, aquesta poderositat amb la seva veu, sobretot. A diferència de molts altres covers, de moltes altres versions, ella no fa una peça bonica, sinó que la fa com més humana, no? És,
0: I alhora sembla més reivindicativa, no?
1: Sí.
0: Ja no és allò tan...
1: Sí, naïf, no? Allò no? De jovenet, sí. Si vols, ens anem allà a l'altre extrem, perquè veuràs que tenim versions molt diferents. En aquest cas, una punk.

0: Doncs aquesta és versió de 1982, d'aquí una estona l'escoltarem, però aquí en aquesta versió també s'hi escolta, el sentim. És Joey Ramone i Holly Beth Vincent. Potser és una de les versions més divertides i és una aportació dels Ramones amb un aire innocent però accelerada, típic de la banda punk. La versió de Joey Ramone i Holly Beth Vincent és una d'aquelles reinterpretacions que semblen impossibles, no? Perquè agafa una cançó que dèiem que era innocent dels 60 i la converteix en aquesta joia punk pop romàntic. Resulta que a principis dels 80 el punk ja havia deixat d'enrere aquesta fase més destructiva i moltes bandes començaven doncs a coquetejar i a reconnectar i a fer doncs immersions amb el pop i deixar-se doncs endur per aquesta, aquesta línia, no? I tot i ser una icona del punk, doncs Joey Ramone es deixa influenciar i acaba doncs fent aquesta versió amb la Holly Beth Vincent. Ella porta una energia més freda i moderna, molt marcada per el new wave i el post-punk del moment, i ell doncs aquesta versió que manté doncs l'original però que té doncs la seva veu i a més doncs amb aquestes guitarres més ràpides, un ritme més nerviós, bé, amb aquesta versió
1: menys
0: sí.
1: melangia, que sí. altres propostes també.
0: Encara n'hi ha una altra. Sí, seguim.

0: un poc més tranquil·lot, per això.
1: Més tranquil, però aquesta veu així com més, que m'importa tot d'un raba, no? Doncs és una mica això. És una versió de 1975, inclosa dins del disc Go Girl Crazy dels The Dictators. És aquesta versió hard rock protopunk, setanter, molt gamberro. Els The Dictators són una de les bandes més importants, però molt oblidades, del protopunk nord-americà, i van aparèixer a Nova York a mitjans dels 70, abans que el punk doncs acabés d'explotar, doncs, com dèiem, amb els Ramones, els Sex Pistols o els Clash. Musicalment doncs feien aquesta barreja de hard rock, garage punk rock, humor absurd, cultura pop barata i una actitud doncs de carrer molt de Nova York. I ells eren fans del Black Sabbath, com de bandes pop adolescents dels 60, i això doncs és clau en aquesta versió de I Got You Babe. The Dictators doncs el que fan és agafar aquesta versió, aquesta cançó tendra, i la fan sonar doncs més gamberra.
0: Anem als anys 70, quan també van versionar aquest títol. I això ja sona a balada, no?
1: Sí, és més balada, és el Bowie en, el seu, en la seva època explosiva del glam. Aquesta cançó, aquesta versió és la culpable que jo hagi triat aquesta, aquesta cançó per veure quines reinterpretacions se n'han fet. Aquesta és una del 1973, com dèiem, és una versió glam, art rock, i són protagonistes David Bowie i Marianne Faithfull. I és una versió que podem veure molt curiosa a YouTube, la podeu buscar, i home, la posada en escena d'ells dos amb una vestimenta i una manera de els maquillatges, com van vestits, com ells interpreten la cançó en directe, és bestial. És probablement la més elegant, decadent i teatral de totes les reinterpretacions de I Got You Babe, tot i que n'hi ha una que escoltaràs que supera també la teatralitat, però amb un nivell estratosfèric. Bowie està en un dels moments més creatius i magnètics de la seva carrera, acaba la seva etapa de Ziggy Stardust i comparteix aquesta posada en escena a la televisió, i posen en escena tot plegat en un moment en què la televisió, sí. No, no és un videoclip, és, sembla com un programa d'aquests musicals que feien a l'època, en el que ells estan allà tan tranquil·lament.
0: Sí,
1: fent aquesta versió. La seva proposta sona nocturna, ambigua, sensual i fins i tot amb un punt decadent, un fet molt del moviment glam, no? Que ho porta doncs a aquests extrems. I si vols, ara un cameo de dibuixos animats també. No sé si coneixeu aquests personatges que sonen ara mateix. Ells són els Beavis and Butthead. Van ser tot un esperpento a l'època dels 90. I si seguíeu la MTV, eren doncs, uns clàssics de la televisió en aquell moment. Com dèiem, això és una versió de 1993, on hi ha la mateixa Cher, ja entrada en banys, perquè ja feia molts anys que havia fet aquesta
0: clar,
1: cançó.
0: Com 30 anys, no? I, pràcticament.
1: Aprofita per fer aquesta versió amb uns personatges que són uns dibuixos animats. Aquesta és probablement la versió més surrealista de totes les que s'han fet, i alhora també és una peça perfecta de cultura pop dels 90. En aquella època, com et deia, l'MTV dominava completament la cultura juvenil amb els seus videoclips, era una cosa com revolucionària, i Beavis and Butthead eren un dels programes més rics i reverents i populars del moment, amb un humor absurd, nihilisme adolescent, comentaris estúpids sobre videoclips i una paròdia constant de la cultura pop. Llavors, la mateixa Cher decideix doncs gravar aquesta versió, i ella el que fa és posar-se, o sigui, ella, que és una diva, es posa al costat d'aquests dos personatges i aconsegueixen fer doncs un videoclip i una campanya brutal en el que porten en un altre extrem aquesta cançó.
0: Hi ha proposta hard rock.
1: Vinga.
0: De, també aquest tema musical. I've got you, babe.
1: Aquesta és una versió de 2015 de Blackmore's Night. Són un, aporten un folk rock medievalitzat, En aquest cas és una de les reinterpretacions més inesperades i elegants. Transforma completament la cançó de pop juvenil del 60 una mena de balada folk renaixentista i medievalitzada. Els Blackmore Night és el projecte de Richie Blackmore, guitarrista legendari de Deep Purple i Rainbow, i també de Candice Night, que és cantant i compositora del grup. I en aquest cas, doncs, tampoc no té massa cosa més, eh? És molt diferent, rock, folk rock, no?
0: Sí.
1: Seria? Doncs vinga, i una versió bastant recent, del 2025.
2: They say we're young, we don't know, we won't find out until we grow.
1: És una versió de Walk of the Earth, que agafa aquesta cançó i la porta cap a un terreny molt més contemporani, íntim, creatiu, molt de l'era ara d'internet. No és una reinterpretació basada en la grandesa ni tampoc en la nostàlgia clàssica, sinó és més aviat és molt més pròxima, més com profunda, joc musical. En aquest cas és una versió càlida, amb molta naturalitat i amb una sensació de complicitat real entre les dues veus que interpreten.
0: I una altra d'íntima és aquesta, any 2019.
2: They say we're young and we don't know, we won't find out until we grow.
1: És una de les més boniques, potser, molt profunda, no?
0: Sí,
1: és
0: la... només la veu.
1: Sí, no? És, si em diuen que és del 60, però de l'època del folk del 60, també m'ho creuria. És una versió de Boom Forest i John Paul Ronnie, és una reinterpretació molt íntima i, com deien, contemporània. Està lluny del glam, del punk, del reggae, aquí és un més indie folk i, com deia, molt càlida i acústica. I si vols anem a aquesta que et deia, que és una anada d'olla absoluta. Vinga. Aquesta és una versió psicolèdèlica de 1968.
0: T'anava a dir, es podria fer avui en dia o es podria fer el 68.
1: I aniria al programa de Toni Rovira, saps?
0: Exactament.
1: És una versió de Tiny Tim i Eleanor Baruchian. És una versió molt estranya, és potser la més estranya i fascinant de totes.
0: I sona un ukelele, no? Perquè...
1: sí, és que ell toca l'ukelele, a més a més. Bé, ell és com una peça de culte, gairebé. Per a l'entendre-la hem d'entendre qui és el Tiny Tim. No era només un cantant excèntric, era també una mena de filtre a música popular nord-americana. Coneixia
0: que hagués fet amb el tot.
1: Ja veus. I actuava com una figura completament fora del temps. Ell va, com deies, amb el seu ukelele, té aquesta veu agudíssima de falset, cabells llargs, un hippie, personatge victorià, és una barreja molt estranya. I ella ve del món psicodèlic i underground de Nova York i Los Angeles i està vinculada a The Cake, al cercle de Frank Zappa i l'escena freak dels 60. I bé, lletra... aquesta és la seva proposta.
0: Ara pensava, la lletra no s'ha traduït, no? Cap de les propostes?
1: No, no l'he vist. Segurament n'hi ha, però no l'he trobat pas. Si vols... ah, sí que ens donarà pas, temps i tot. Si vols, ens anem a aquesta versió del 2024, també, ara. Ella és la Sarah Ashbrink, és coneguda per un estil que barreja l'indie pop, el dream pop, és folk intimista i té una força sensibilitat bastant vulnerable i introspectiva, ens mostra aquesta cançó. És la versió de Perro del Mar i bé, no té massa cosa més, simplement és molt tranquil·la i tal. Mm-hmm. Si vols ens anem ja a altres versions o si de cas ja ens anem a la darrera.
0: Vinga,
1: perquè
0: acabem.
1: Sembla que acabem i posem el colofó. Vinga, som-hi. Ens plantem al 1985 el disc de UB40 Vagardim i són, evidentment, aquesta versió de The Pretenders amb Chrissie Hynde cantant i el grup UB40. Tot i ser reggae pop, la veu de Chrissie Hynde li dona aquest to rock claríssim, amb aquesta seria la gran versió mainstream, molt vuitantera i que segueix sent enganxosa a morir. I et diria que és una altra cançó completament diferent i que ha marcat amb una, totalment a una època.
0: Emma, gràcies un cop més per ser amb nosaltres. Que vagi bé.

0: El millor del Badalona Matí.
1: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de records. El còctel de l'estiu.
0: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona Matí, edició d'estiu.

0: Són les 7.
1: Imagina't despertar a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
2: Notícies Badalona.
3: Bona tarda, us parla Martí Villegas. Badalona iniciarà la setmana vinent les obres de reurbanització de la plaça de l'Assemblea de Catalunya i d'implantació d'un nou carril bus a la Via Augusta en sentit Mataró. L'actuació, amb un pressupost d'1,8 milions d'euros i una durada prevista de 5 mesos, forma part de la transformació del centre de la ciutat i complementa la pacificació del carrer Francesc Layret. El projecte permetrà traslladar el pas dels autobusos de Francesc Layret cap a la Via Augusta, on s'habilitarà un carril bus exclusiu en sentit contrari al trànsit habitual entre l'avinguda Martí Pujol i l'avinguda del president Companys. A la plaça de l'Assemblea de Catalunya s'eliminarà l'aparcament en zona blava per convertir l'espai en una plaça pública amb zones d'estada, nou mobiliari urbà, arbrat i millores en l'enllumenat i el clavegueram. Aprovada en un ple extraordinari aquest divendres, l'operació hipotecària que ha de permetre la continuïtat de la Fundació Badalona Capital Europea del Bàsquet, creada ara fa 20 anys. Segons ha detallat el govern municipal, aquest nou tràmit redueix els riscos de l'anterior situació econòmica i reforça la seguretat jurídica de l'ENS. A més, s'incrementen un 30% el cànon que rep l'entitat per l'explotació del Centre Comercial Màgic Badalona. Recursos econòmics afegeixen que reverteixen en la promoció del bàsquet base i les entitats esportives del municipi. Ho ha assenyalat la regidora d'Hisenda i cinquena tinenta del Alcaldia, Eva Guillén.
4: Redueix tots els riscos que fins ara l'actual operació hipotecària sí que tenia. Per una banda, aquesta nova operació el que faria és que s'extingiria la garantia hipotecària que actualment tenim vigent fins a més aproximadament de 60 milions d'euros i la permet substituir, es faria una nova hipoteca per un màxim de 22 milions d'euros interessos inclosos. Reforça la seguretat jurídica de la Fundació, la preserva i protegeix l'interès públic, que és el que ha tingut el fonament durant tots aquests anys darrere de la Fundació. I a més posa fi als riscos econòmics que l'Ajuntament i la Fundació venia assumint.
3: L'autorització d'aquest nou préstec de Banco Santander ha estat aprovat amb els vots a favor de l'executiu local, en contra de Guanyem i l'abstenció dels grups municipals de Badalona en Comú Podem, Esquerra Republicana i PSC. La Guàrdia Civil, juntament amb la Guàrdia Urbana de Badalona i de Barcelona, han desmantellat una xarxa de falsificacions. Durant l'operació han detingut a dos homes de 22 anys i han intervingut prop de 40.000 falsificacions valorades en 3 milions d'euros. La banda emmagatzemava i repartia els objectes en quatre cases que tenien a Badalona, tres trasters ubicats a Santa Coloma de Gramenet i un centre logístic a Castellbisbal. Els productes anaven principalment a Barcelona i al litoral. La Guàrdia Civil va començar la investigació després de detectar un increment en la venda de falsificacions als Top Manta de les principals zones turístiques de la capital. El 13 de juliol la Guàrdia Civil va escorcollar els diferents domicilis vinculats a la xarxa de falsificacions i va intervenir perfums, roba, calçat o bosses, entre altres productes. A més, també van trobar més de 17.000 euros en efectiu. Els dos detinguts han passat a disposició judicial al jutjat d'instrucció número 1 de Badalona. L'Ajuntament de Badalona ha cessat Joan Francesc com a director del Museu de Badalona només un any i mig després del seu nomenament. La decisió es va prendre fa dues setmanes i no ha transcendit fins aquest dijous. Francesc, que es trobava de vacances, va recollir aquest dijous les seves pertinences i es va acomiadar del personal posant fi de manera sobtada a una etapa breu al capdavant de l'equipament cultural. Fons municipals han justificat la destitució per la necessitat d'iniciar una nova etapa en la direcció del museu orientada a reforçar la planificació estratègica, la coordinació amb l'estructura municipal i l'adequació als nous objectius institucionals. Tot i això, no s'han detallat motius concrets sobre el cessament d'un director que havia accedit al càrrec per concurs públic. Segons el consistori, la plaça es tornarà a convocar després de l'estiu amb un procediment públic descartant una designació directa, però amb nous criteris vinculats a aquesta reorientació estratègica. I ara mateix tenim 30 graus de temperatura.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
5: Ningú t'informa com nosaltres.
6: 20 anys del Víctimes al telèfon.
7: Era l'any 2006 quan a Radio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poca solta.
8: El tarot de Si te miento, cuelgo.
9: Sí, señor.
8: ¿Quién va a ganar la Liga?
9: Para mí el Madrid.
8: ¡Oy, oy, oy! Barça-Español. ¿Quién va a ganar ese partido?
9: Aquí me viene la carta de la muerte.
8: ¡Oy, oy, oy!
0: pedir una cosa, valoraría más al Español, ¿eh?
8: Pues mañana te llamo, ¿de acuerdo?
9: Ara, 20 anys després i durant aquest estiu, una oportunitat única per recordar els últims capítols emesos.
0: Hola, buenos días.
8: Hola, te tengo que colgar, ¿eh?
0: ¿Por qué?
8: Te cuelgo porque me mentiste ayer.
0: Si quieres colgar, me da igual, ¿me entiendes?
8: Sí, pero ¿perdió?
0: Vamos a ver, yo lo que no soy es adivino, yo sé lo que veo.
8: Bueno, te cuelgo, adiós.
0: Venga, adiós.
10: Cada dia de juliol i agost del 2026, a les 11 del matí i al vespre, dos capítols.

0: Víctimas al teléfono.
1: Y diga...
0: Ara comença el Víctimes al telèfon, el repàs a l'altra cara de l'actualitat.
2: Comencem aquest repàs de l'altra cara de l'actualitat, avui anem fins al diari El Punt.
3: Avui comencem amb el diari El Punt d'aquest divendres, per cert, avui és divendres 13 de febrer.
2: Viernes 13.
3: Correcte, això vol dir atenció amb els virus informàtics i atenció un dia més amb Panrico. Resulta que un vaguista de Panrico, ferit lleument a Cornellà. Ho explica avui el diari El Punt, en ser atropellat per una furgoneta de repartiment de dònuts.
2: Ai, pobre.
3: Això... Sí, podríem dir que el tema Panrico, mica en mica, durant aquesta setmana es va agreujant.
2: Està donant molt de sí, això.
3: Caos, indignació... Bé, sembla que el país està en una total desesperació perquè ja portem dies i dies sense dònuts.
2: Ets Pedro Piqueras?
3: Avui hem descobert que alguns forns de pa tornen des d'avui a tenir dònuts.
2: Home.
3: Però només de sucre. De xocolata encara es veu que la vaga afecta i afectarà fins demà. Què et sembla?
2: Només hi ha dònuts de sucre.
3: Només hi ha dònuts de sucre. Recordem que tot plegat és per aquesta vaga de bloqueig dels treballadors a Panrico que estan bloquejant la fàbrica que tenen a Santa Perpètua de Mogoda.
2: A mi m'agrada més els de xocolata.
3: A mi també. I a més aquests nous de xocolata blanca.
2: Clar, és veritat.
3: Només hi ha de sucre. Diu aquesta notícia d'avui del Punt que un treballador de la companyia Panrico que estava bloquejant l'entrada de vehicles al magatzem de Cornellà va quedar ferit lleument després de ser atropellat per una de les furgonetes de repartiment que va aconseguir sortir del centre. Els fets van passar cap a les 6 del matí quan un piquet d'ahir, de 40 empleats de Panrico que estaven asseguts a terra per bloquejar els accessos al magatzem va ser envoltat per uns 20 policies antiavalots dels Mossos d'Esquadra.
2: Això és pitjor que la transició.
3: Aneu a trucar ràpidament, si et sembla, un fort de pa. Aviam si avui ja tenen aquests dònuts de sucre que ens confirmaven aquest matí, segons fonts...
2: Oficials.
3: Oficials, que hi havia dònuts, però només de sucre.
2: Fonts de Badalona Comunicació.
3: Dos trucs i ja directament truquem a aquest fort de pa.
4: Sí?
3: Hola, bon dia.
4: Bon dia.
3: Truco de Ràdio Badalona.
4: De Ràdio Badalona?
3: Sí, és el forn de pa, això, oi?
4: Sí.
3: Una pregunta.
4: Sí.
3: Què teniu ja, dònuts?
4: No.
3: No?
4: No.
3: M'ho dius en sèrio?
4: Sí, t'ho dic en sèrio. Avui he vingut el del Panrico.
3: Sí.
4: I m'ha deixat donetes.
3: Sí.
4: M'ha deixat dos paquetets de dònuts.
3: Només dos paquetets de donetes?
4: No, 6 paquets de donetes.
3: 6 paquets de donetes.
4: I 2 paquetets d'aquells que en van 3 de xocolata.
3: Sí.
4: I 6 dònuts normals, que eren
3: és que a mi m'han dit, com es diu vostè?
4: Lídia.
3: Lídia. M'han dit que aquest matí hi havia forns de pa de Badalona que havien dònuts de sucre, però
4: sí.
3: En cap cas hi havien de xocolata.
4: Pues que de xocolata sueltos no n'hi havien.
3: No n'hi havien.
4: No, eren embolsats.
3: O sigui, només hi ha donetes envasats?
4: Sí. Aquelles senyor... caixetes petites que van 3 dònuts
3: sí.
4: De xocolata.
3: I ja està.
4: Però sueltos no.
3: Sueltos no n'hi ha.
4: No.
3: Del que es coneix a granel, no n'hi ha.
4: Ah, això mateix.
3: A granel no n'hi ha.
4: Vaja, a mi no me n'ha deixat.
2: Mm. I suposo que no és un drama. És un drama, això.
3: És un drama, això, eh?
4: Mane?
3: Que és un drama.
4: Sí. No, m'ha dit que el dilluns potser sí, que ja estarà.
3: Ja.
4: No ho sé.
3: Ja. Ja. I la gent, què hi diu de la gent?
4: Mani?
3: La gent, què hi diu?
4: No, no diu res.
3: Però la gent que
4: no,
3: és consumidora...
4: Diuen, no, sí. No n'hi ha, estan de vaga. Ah, vale, ja està.
2: Ja està, aquí s'acaba el drama.
3: Llavors, què demanen?
4: Pues demanen dònuts, demanen donetes.
3: No, però si no hi ha dònuts...
4: Ràdio Badalona. Mana?
3: Dic que si no hi ha dònuts, què demanen, llavors?
4: Pues llavors és les pastes nostres.
3: Ja, croissants, no?
4: Croissants, enciamades...
3: Molt bé.
4: Però això com és? Per què ho pregunteu, tot això?
3: Home, perquè hi ha la vaga aquesta i interessa la gent.
4: Ah, vale.
3: És una investigació que fem.
4: Ah, vale.
3: Home, és que és un tema important, eh?
4: No, i tant que
3: home.
4: Sí.
3: que no hi hagi dònuts, això és una cosa històrica, eh?
4: Sí, mira.
3: Home, vostè quants anys fa que treballa al forn?
4: 30 i pico.
3: I d'aquests 30 i pico anys, recorda alguna vegada que no hi hagi dònuts?
4: No.
2: No, clar.
4: No me'n recordo. No,
3: clar. Doncs ja està, és un tema històric.
4: Sí.
3: Home, el titular seria més de 30 anys que vostè treballa.
4: Sí.
3: No hi ha dònuts una setmana.
4: Sí.
2: Ah.
4: És veritat.
2: No, clar.
3: Doncs això importa a la gent.
4: I tant.
3: És veritat? Què parla de Zapatero i de la trama del Partit Popular? La gent li interessa les coses aquí, de casa.
4: Sí.
3: Que no hi ha dònuts al forn de pa.
4: Ah, exacte.
3: Molt bé. Bueno. Lídia, gràcies.
4: De res.
3: Adéu.
2: Crec que al final t'ha donat la raó una mica així... com els tontos, eh?
3: No hi ha dònuts.
2: No hi ha dònuts.
3: Però... anem a un altre forn de pa, ràpidament.
2: Te n'adones que estàs creant un drama, però que quan truquen els forns de pa els és igual?
3: Ja. De fet, al revés, perquè venen més productes propis. Anem a la salut, va. Aquest, per cert, hem trucat al Forn Prats abans, eh? Ho dic per si algú coneix la Lídia del Forn Prats.
2: Sí, que li digui, que ha sortit en directe,
3: sí,
2: no?
3: Sí, que li digui. Que li digui com vagi a comprar el pa i agafar el tot.
2: És l'efecte Pedro Piqueras. L'efecte Pedro Piqueras.
3: Bueno, al barri de la salut jo crec que ja ha arribat el caos.
2: Perquè no agafa ni el telèfon, no?
3: No hi ha ningú ja, això vol dir que potser el forn de pa ja ha tancat.
2: No hi inventis
3: perquè
2: informacions.
3: Perquè recordem que a hores ara ens diuen que també hi ha piquets que s'estan destruint diversos forns de pa.
2: No.
3: I altres s'estan cremant a hores d'ara. La gent ha sortit al carrer, manifestació...
2: No, però serà d'una altra cosa, no dels dònuts.
3: Ah, no és això.
2: No, serà per l'educació, no. Per una altra cosa.
3: Pensava que era per això.
2: No.
3: Ja. Va, canviem de tema?
2: Sí.
3: Canviem de tema, som-hi.
2: Bé, a part del drama dels dònuts, hi ha més coses?
3: Sí, i hi ha un altre tema important avui. Diari El Mundo.
2: Sí. Què hi diu?
3: Titular. El Parlament decidirà si dona suport al joc de la botifarra. Dius,
2: aquest és l'altre tema important, eh?
3: Aquest és l'altre tema important del dia. Diu que Convergència i Unió, que ho diuen així, vol promoure, a través d'una proposta, que el govern català doni suport a la organització de la tercera edició del Campionat Nacional de Botifarra.
2: És
3: real, això,
2: Qui és el joc de la botifarra?
3: Ara ho explicarem. Resulta que fins i tot vol que doni dinerons a aquesta organització del campionat i també donin ajuda als mitjans de comunicació públics de Catalunya. Jo ja veig a TV3 fent Operació Botifarra.
2: Per exemple.
3: Van fer Operació Pastorets, ara faran Operació Botifarra.
2: Mm-hmm.
3: Què és la botifarra?
2: No, la botifarra ja sé què és. Què és el joc de la botifarra?
3: Què és el joc de la botifarra? És un joc de cartes.
2: Ah, de cartes.
3: De cartes. Però clar, jo ben bé no sé què és, però m'han dit... que això és molt popular a diverses poblacions catalanes. De fet, aquí a Badalona s'hi juga, però, per exemple, diuen que una de les poblacions on té més tradició és Ripoll.
2: Ripoll.
3: Anem a trucar-hi. Anem a trucar a algun bar de Ripoll. Ripoll. Anem a trucar a algun bar i, atenció, fem ara mateix un carrusel per descobrir què és el joc de la botifarra. Aquest espai cada dia ja, no?
2: Jo no sé ben bé, eh? Aquesta línia editorial que tens tu no coincideix amb la resta de línies editorials de cap altre mitjà de comunicació.
3: D'aquí et diria que tampoc, eh?
2: No, d'aquí ni de cap altre.
3: Anem al carrer Sant Pere... de Ripoll, eh?
2: De Ripoll.
1: Sí?
3: Hola, bon dia.
1: Bon dia.
3: He trucat al bar.
1: Sí.
3: Hola, mira, truco de Ràdio Badalona. Ràdio Badalona, Barcelona.
1: Sí.
3: Li puc fer una pregunta?
1: Sí.
3: A qui juga la botifarra?
1: Aquí dalt?
3: Sí.
1: Per algun pasto sí, però aquí al bar no.
3: Ja, li puc fer una pregunta. Vostè ben bé sap què és això del joc de la botifarra?
1: Sí, sé quin joc és.
3: Sí.
1: Sí, l'havia fet alguna vegada, però
3: No hi ha algú al bar que m'ho podria explicar, això?
1: No, per aquí no.
3: No hi ha ningú. A quin bar es juga, això ho sap vostè?
1: Sí, ja, bueno, al Petit París se sol jugar.
3: I on està el Petit París?
1: Eh?
3: A quina adreça està?
1: És
3: al carrer Trinitat, oi?
1: Sí.
3: Molt bé, doncs ja truco ja. Gràcies.
1: Vinga, adéu.
3: Tenim una informació.
2: Atenció a la tasca d'informació que estem fent.
3: Sí,
2: Petit
3: això.
2: Petit París, Ripoll, ajuda al joc de la botifarra.
3: Truquem ràpidament...
2: al Petit París.
3: En aquest carrusel botifarrero. Carrusel botifarrero. En la cadena SER.
2: No hi ets tot, eh?
3: Vols un puro?
2: Un puro. Com es diuen els puros aquests de la cadena SER? De, sí. Que fan en el carrusel deportiu
3: no
2: i tot allò.
3: És de tota la vida, això.
2: De tota la vida.
3: De tota la vida. Bé, aviam si contesten. Com es deia el bar? Petit París?
2: Un purito, tómese un purito, tómese sí, sí, sí. Un purito.
3: És horror. Hola. Hola, bon dia. He trucat al bar Petit París?
5: Sí.
3: Mira, truco de Ràdio Badalona.
5: Vale.
3: Mira, et truco per aviam si em pots ajudar amb una cosa. Estic buscant, m'han dit que en aquest bar es juga la botifarra, correcte?
5: Sí, un moment, eh?
3: Vale,
5: un
3: vale.
5: Un moment, un moment.
3: Sí.
5: Mira, ja
3: potser és Berlana?
5: Para...
2: No, home, no, és d'aquí.
3: És Berlana de Ripoll.
2: No, que és autòctona.
5: Sí, digui'm.
3: Hola, bon dia.
5: Bon dia.
3: Truquem de Ràdio Badalona, aquí al costat de Barcelona.
5: Sí.
3: Li podria fer una pregunta?
5: Sí, digui'm.
3: Miri, estem trucant a algun bar de Ripoll perquè sóc el Parlament de Catalunya vol donar suport al joc de la botifarra.
5: Sí.
3: I m'han comentat que en aquest bar és típic i tradició jugar al joc de la botifarra.
5: Sí, sí.
3: I estava buscant algú que m'expliqués ben bé què és aquest joc de la botifarra.
5: Un moment, eh?
3: Vale.
5: Ara
3: aviam si pot buscar algú.
2: Sí. S'hi posarà, sí. Posarà l'alcalde al final, sí. De Ripoll?
5: En un moment.
2: Anem passant de persona en persona, eh?
5: Explica-li amb aquest senyor.
2: Això és històric, eh?
5: Tens un segon per explicar-li amb un senyor del Ràdio Badalona què és el joc de la botifarra? Un segon, eh? Ara...
2: No m'ho puc creure.
5: Un segon.
6: Sí, digui'm.
3: Hola, bon dia.
6: Bon dia.
3: Mira, trucant de Ràdio Badalona...
6: Sí.
3: Aquí al costat de Barcelona...
6: Sí, sí.
3: Trucant perquè avui surt a la premsa que el Parlament de Catalunya potser donarà suport al campionat nacional del joc de la botifarra.
6: I alhora...
3: I sí, a través de Convergència i Unió, que es veu que ho ha proposat, eh?
6: Vale.
3: I volíem saber ben bé, perquè no en tenim gaire idea, què és això del joc de la botifarra, perquè m'han comentat que aquí a Ripoll és molt típic i tradicional.
6: Sí, sí, tant.
3: Com s'hi juga?
6: I arreu del país, però clar, el que conec més és el ripollès.
3: Sí, però no té molta fama aquí de bons jugadors, oi?
6: Quatre.
3: Quatre?
6: Quatre.
2: Hi ha quatre jugadors a Ripoll.
6: Dues parelles.
3: Ahà. Però això com s'hi juga?
6: No, no és individual de quatre,
3: sí,
6: sinó de dues parelles de dos.
3: Això és un joc de cartes, oi?
6: Sí.
3: I van dir que hi ha unes normes molt estrictes.
6: Sí.
3: Com va això?
6: Molt estrictes. Jo tinc un reglament a casa.
2: No ho puc creure.
6: Però esclar, tinc a casa.
3: No, però ben bé, en un minut vostè m'ho pot explicar, això.
6: Sí. A veure...
3: S'assembla algun joc de cartes que sigui més popular?
6: Sí. Veiem, això es reparteixen 12 cartes per jugador.
3: Sí. 12 cartes.
6: 12 cartes.
2: Sí.
6: Per sistema rotatiu, un jugador a l'altre i l'altre i l'altre, trumfen. Trumfen vol dir que tria copes, oros, espases, bastos.
2: Sí, triem.
6: No sé si m'explico.
3: Sí, sí, sí.
6: I se juguen 36
3: cartes. Tu, apunta, tu, eh?
2: 36 cartes.
3: Sí.
6: I comença. Triomfo jo, per exemple, tu ets el jugador meu contrincant que tinc a la dreta,
3: sí.
6: Tu comences a tirar. Sí. Llavors, aquí el gran secret és la bona sintonia entre la parella.
3: Mm.
6: Que a base de que és obligatori tirar cartes en funció de la que ha començat, doncs que amb el company hi hagi molta bona sintonia per intuir les cartes que té el company en funció de les cartes que va...
2: Es poden fer gestos, doncs.
6: ...tirant a damunt de la taula.
3: Sí, es poden fer...
6: És molt complicat explicar...
3: Ja, una cosa, tinc entès també que es juga en sentit antihorari.
6: Com dius?
3: Que es juga en sentit antihorari.
2: En contra de les agulles del rellotge.
6: No.
3: En contra de les agulles del rellotge.
6: No, no.
3: No?
6: No? Per la dreta, sempre.
3: Per la dreta.
6: Per la dreta.
2: Per tant, en el sentit de la dreta.
3: I llavors en el sentit horari.
6: Bueno, les agulles del rellotge van...
2: Cap a la dreta.
3: Cap a la dreta.
6: Cap a la dreta, sí.
3: Val.
6: Bueno, esclar, depèn de com posis el rellotge.
3: Clar.
2: Home, ja. Clar, però... Clar,
3: home, podem... però...
6: Amb una taula de 4...
2: El podem posar cap avall, clar.
6: Cap a la dreta.
3: Ja. Ja, ja. I una cosa, i entre jugadors es fan gestos?
6: No.
3: No.
6: Està completament prohibit.
3: Està prohibidíssim, eh?
6: Sí.
2: I doncs com has d'endevinar les cartes a l'altre?
6: I fent gestos i trampes, diguem-ne, d'aquests tipus, està completament prohibit.
3: Ja, ja. I qui guanya?
6: Algú pot fer trampa com amb totes les coses de la vida, no?
3: Ja, ja. I
6: està prohibit.
3: I una cosa, i qui guanya?
6: Qui guanya? El
3: sí.
6: Que fa més tantos.
3: El que fa més tantos.
6: Exactament. Si n'hi ha...
3: Sí, la carta més alta de trumfos.
6: És el 9.
3: El 9.
6: El 9.
2: Jo m'he perdut fa estona.
6: Després ve l'as, rei, cavall, sota, 8, 7...
3: Ja. Sí, però si sí, no se'n juga cap de carta...
6: Com?
3: Si no se'n juga cap, la més alta del pal de sortida és la que guanya.
2: Què diu?
6: La més... No.
3: En quin idioma, tampoc.
2: En quin idioma parleu?
6: Tu ets el meu adversari, sí. Comences tu i tires, per exemple, el... A veure... El 8 de copes.
2: El 8 de copes.
6: El meu company, que és el que tinc a davant, perquè tu ets el de la meva dreta, doncs està obligat, si pot, t'ha de matar el 8 de copes.
3: Ja.
2: 8 ja. De copes.
6: L'ha de matar. Em sents?
3: Sí, sí, sí, t'escolto.
6: T'ha de matar. I el de la meva esquerra, que és la parella dels contrincants nostres, ha de matar el que hagi fet el company.
3: Ah, correcte.
6: I jo...
2: Dius correcte, i no estàs enterant de res, absolutament.
6: Doncs jo tinc de matar la més alta que hi hagi allà.
3: Ja, sí. Ja.
6: I com que... Però,
2: a quin mal hora li has preguntat el reglament d'aquest joc?
6: Fa trumfos, que diuen.
3: Trumfos, eh?
6: Es cull un pau.
3: Correcte, sí. Eh? Sí.
2: Llavors, digue-li que ja ho entens.
6: Per exemple, l'exemple teu. Tu ets el meu contrincant de la dreta i surts de copes. I els trumfos que els he fet jo he dit que eren espases.
3: Sí.
6: Si, per exemple, jo no tinc copes...
3: Sí.
6: I tinc de matar el teu company, doncs tinc de tirar espases.
3: Perfecte.
6: Llavors guanyo jo.
3: Molt bé.
6: Si no tinc copes, si en tinc, tinc de tirar per matar o la més baixa.
2: Una pallissa, no?
6: És complicat.
3: És complicat, però bé... Jo
6: no he jugat mai, ja ho veig.
3: Sí, no he jugat mai, ja es nota. Com es diu vostè?
6: Jaume,
3: moltíssimes gràcies per tot.
6: A disposar.
3: Gràcies.
6: Vinga.
3: Que vagi bé.
2: Adéu. Hem dedicat un quart d'hora a parlar del joc de la botifarra.
3: Sí, sí, veurem què passa si realment el Parlament, com explica avui el diari El Mundo, justament El Mundo, decidirà donar suport al joc de la botifarra, tan típic de casa nostra.
2: Tan típic, tan desconegut, no?
3: Potser, no sé, en algun bar de Badalona també ens ho podien haver explicat, això.
2: És possible i no ho sabem, no?
3: Mira, si alguna persona sap si en algun bar de Badalona es juga habitualment a la botifarra, que ens ho faci saber a través del telèfon de la ràdio.
2: 933-95-40-04, 933-95-40-04.
3: La pregunta...
2: Sabeu jugar al joc de la botifarra?
3: Hi ha algun bar de Badalona que vosaltres sapigueu que juga habitualment al joc de la botifarra?
2: No volem receptes amb botifarra.
3: No, botifarra d'ou, no, avui no toca el dia.
2: El joc de la botifarra. Això qui
3: cobera. Bé, escolta una cosa. Anem fins al diari 20 minuts,
2: sí.
3: Parlant d'amor. Per cert, demà és el dia de Sant Valentí, un dia carrincló, sense dubte.
2: Un dia de los enamorados.
3: Un dia que només parla Cristina Pitarque, que porta tota la setmana fent una especial a aquesta ràdio.
2: Ah, sí? És que li agrada molt a ella.
3: És l'única.
2: No.
3: És l'única.
2: És un drama, això?
3: És l'única que parla.
2: És romàntic. No és un drama, és romàntic. No, és un drama.
3: És un drama.
2: És romàntic.
3: Bé, escolta una cosa. Diari 20 minuts.
2: Per cert, demà és l'aniversari del nostre tècnic, no?
3: Deixa'm, ho volia dir a la part final. Ah. M'has aquí...
2: Home, doncs això s'avisa.
3: M'has aixafat aquí.
2: Això s'avisa.
3: Portem amb el Xavi Llaurador. Dos dies preparant la sorpresa.
2: Quina sorpresa? Oh, però això s'avisa amb antelació.
3: Prou, eh? Però avui ja... Bé, escolta una cosa. Sí. Diari 20 minuts. Titular. Los solteros quieren chicas jóvenes, no una mujer madura.
7: Hoy es el día de los enamorados con ansias y esperanzas de un querer.
2: La gran Karina.
3: Resulta que, segons el 20 minuts, una caravana de mujeres irá mañana al pueblo de Vitigudino.
7: Hoy es el día...
3: Aniran per tractar d'enamorar els veïns sense parella d'aquest poble de Salamanca. Què et sembla? Això no és nou, de fet?
2: No. Cada any es fan una pila de caravanes.
3: De caravanes, eh?
2: Vitigudino, per dir el poble.
3: Com es deia? Jesús Puente, no?
2: Jesús Puente.
3: Sí. Pobre, el cel sigui.
2: El cel sia.
3: Bé, anem a trucar, si et sembla, d'aquest ajuntament. Aviam què ens diuen, de tot plegat.
2: Vitigudino.
3: Es diu Vitigudino. Jo crec que la notícia és el nom del poble. Vitigudino, m'encanta. ¿De dónde eres? De Vitigudino.
2: No, és que no sabem ni dir. Salamanca, eh?
3: Salamanca. Jordi Preciosi.
2: Molt maco, Salamanca.
3: Sí, sí.
8: Ayuntamiento, dígame.
3: Hola, buenos días.
8: Buenos días.
3: Mira, te llamo de Radio Badalona, en Cataluña.
8: Sí.
3: Mira, te llamo por el tema de la caravana de mujeres.
8: Sí.
3: No sé si alguien lo lleva aquí en el ayuntamiento.
8: No, en el ayuntamiento no, es una cosa totalmente privada.
2: Quina alegria de viure.
3: Ja, i algun telèfon de contacte d'alguien que lleve el tema de la caravana?
2: Quin optimisme.
8: Pues, yo no lo sé, voy a intentar localizar uno, un momentito.
2: Molt bé.
3: Bueno. Aviam si és possible.
2: Aquest home...
3: Aquest senyor que ve que està adormit, que suposo que no deu trucar ningú. És la primera trucada que reben en 10 anys

0: Perfecto. Gràcies per tot. Bons dies.
1: A seguir con esta alegría y simpatía.
0: Anem, truquem. Truquem a Sergio, organitzador d'aquesta caravana de dones de Vitigudino, a Salamanca.
1: Has molt parlat de la Piterque, però aquí l'única persona que ha posat aquesta cançó romanticona ets tu, ets conscient, no?
0: Bé, això és demà.
1: És demà, però...
0: Que ens agafa el telèfon o no? Està apagat, està apagat.
1: Oh,
0: bé, anem a altres temes al dia, et sembla?
1: Sí.
0: Doncs som-hi, anem a altres temes al dia i seguim el diari 20 minutos i parlem d'altres temes que porta avui en portada aquest mateix diari. Diu a la segona plana del 20 minutos, puja un 25% la donació de semen i òvuls per diners.
1: Home, és que... Diu que la... sí. 50 euros, per sí. donació de semen.
0: Bueno, ara diu, l'augment s'ha notat en els darrers 3 mesos. La remuneració pot arribar a 900 euros.
1: Oh, sí?
0: L'esperma empitjora l'esterilitat dels homes. Es preveu que pugi. Bueno, vol dir que cada vegada l'esperma és més dolent de qualitat,
1: És de menys qualitat, sí.
0: Sota una cosa, però això, com va això? Què s'ha de fer?
1: Home, a veure...
0: No, però on s'ha d'anar? On s'ha d'anar?
1: A un banc de semen, no?
0: Anem a trucar a Telefònica a preguntar on he d'anar. No t'ho diuen tot, el telèfon aquest de Telefònica?
1: Sí.
0: Aviam...
1: El d'informació...
0: El d'informació aquest que mira el Google.
1: Per cert, ahir va fer 30 anys, em sembla, ahir, o abans d'ahir, el primer banc de semen.
0: Amb la de Telefònica.
1: No.
0: Del telèfon de Telefònica.
1: Vam parlar nosaltres amb el director.
2: El de Telefònica.
0: Per cert, ara us comentaré aquí dos casos que surten al 20 minutos, un jove de 21 anys i l'altre de 18,
1: Que han donat semen.
0: Sí. Telefónica,
3: buenos días, ¿sí que puedo ayudarle?
0: Hola, buenos días. He llamado a Telefónica, ¿no?
3: Sí, así es.
0: Mira, a ver si me puedes ayudar. Estoy interesado en donar semen.
3: Sí.
0: Y a ver si hay algún teléfono en Barcelona de algún centro.
3: Vamos a ver...
1: No s'ha sorprès gaire,
0: Nen, que estem en crisi.
1: És una bona manera,
0: Estem en crisi.
1: No et costa cap esforç?
0: Per exemple, diu David Larrode, al 20 minutos, 21 anys. Si no tens tabús i tens disponibilitat d'horaris...
3: Estàs en la capital, ¿verdad?
0: Sí. No hi ha problemes.
3: Sí, lo estamos localizando vía internet para realizar donaciones.
0: Vale.
3: Y me consta un número telefónico. A ver, te facilito el número, tome nota.
0: Dígame.
3: El 93...
0: El 93...
3: 280...
0: Sí. De acuerdo. Gracias por todo, señorita.
3: Ya llamo yo.
0: Gracias.
3: Gracias por su llamada. Buenos días.
0: Però... Truquem.
1: No la convidis així, a la senyora.
0: Bueno, tenim pressa avui, que el temps és hora aquí a la ràdio. Què penses?
1: Però ella no sap que estàs a la ràdio.
0: Home... Donant semen també, el temps és or.
1: Això depèn de cadascú.
0: Diu un altre, Raül, 18 anys. La donació de semen és una bona causa i està remodelada. Mm.
1: No contesten,
0: Tothom truca, ja t'ho dic ara, tothom truca.
1: Perquè hi ha crisi. I la gent dona semen perquè et donen diners. Ens deixen en espera, veig.
0: No, ens han dit un moment, per favor,
1: Doncs ahir ens deien 50 euros, no?
0: Ja, bueno. Sobretot una cosa, ja et dic que tu ja no pots donar.
1: Perquè si fumes tens menys qualitat de semen.
0: Correcte.
1: Però...
0: Sí, descartat.
1: Jo fumo esporàdicament.
0: Xavi Llaurador, descartat. Jordi Abril, descartat.
1: I diu alguna cosa de l'alcohol? Carles, diu alguna cosa de l'alcohol?
0: De l'alcohol...
1: Si fa baixar la qualitat del semen?
0: No.
1: És per descartar més gent.
0: No. Perdona. M'estàs aquí dient alcohòlic en
1: antena. No he dit res en cap moment, jo. No he dit res.
0: Bueno, escolta, si no, això ho aparquem per dilluns, et sembla? Perquè tinc dues notícies que avui us vull comentar.
1: Ah, doncs deixem-los...
3: Sí. Disculpen, espera.
0: Hola, bon dia. Hola, bon dia. M'escolta?
3: Sí.
0: Sembla que estigui en una cova, vostè.
1: Està en un banc de semen.
3: Estic en terradeta, però no tant.
0: Ah, una cosa, mira, trucava, no sé si vostè em pot ajudar. Voldria informació sobre la donació de semen.
3: Sí, doncs un momentet, si es pot, que li passo amb el biòleg.
0: Molt bé.
1: Amb el biòleg? Estem aquí una hora. Perquè et diguin com ho has de fer.
0: Bueno, com ho he de fer ja ho sé.
1: Hola?
0: Hola.

0: víctimas al teléfono.
1: Y diga...
0: Ara comença el Víctimes al telèfon, el repàs a l'altra cara de l'actualitat.
2: Comencem aquest repàs de l'altra cara de l'actualitat. Nosaltres no trucarem als telèfons d'emergència, però sí que trucarem o intentarem localitzar els protagonistes de les notícies que ens porta avui el Carles Carvajal.
3: Avui comencem parlant d'un cas que ens ha cridat l'atenció. Resulta que avui marxem fins al País Valencià, publiquen diferents diaris, perquè la policia local de Villarreal, Villarreal...
2: Com a l'equip de futbol.
3: Sí, sí, sí. Ha incautat un total de 400 quilos de cargols.
2: Ah, que han robat cargols, ara.
3: Sí, cargols. Ha realitzat també 5 denúncies per danys. Resulta que un total de 5 persones han estat acusades per causar danys a diverses finques a les que els agents policials han incautat un total de 400 quilos de cargols.
2: Cargols de martell, diguem-ne, no? No cargols
3: no.
2: de...
3: Ah, no, no.
2: Cargols de treu banya.
3: Cargols a menjar.
2: De treu banya.
3: Sí, sí, cargols a menjar.
2: De treu banya, cargols
3: La
2: treu banya.
3: Pregunta és...
2: Per què els volen?
3: Quina pregunta em faig ara, És què han fet, què ha fet la policia local amb aquests 400 quilos, amb aquestes 4 tones, no?, de cargols.
2: Un arròs boníssim.
3: Home, jo crec que potser els han deixat anar, alguna cosa han fet, no?
2: Doncs seria una invasió, 400 quilograms de cargols.
3: Anem a trucar-hi, et sembla?
2: Sí.
3: Anem a trucar a la policia local, bé, a l'Ajuntament primer. Aviam si des de premsa... Sopa de caracol, Podríem fer una sopa.
2: Quin gran tema. Quin
3: sí,
2: gran
3: sí.
2: Tema. Mai he entès el concepte llupi-patí.
3: Saps que la posen a la discoteca?
2: A quina discoteca?
3: Jo la que vaig a vegades la posen molt, aquesta.
2: El dadà?
3: No, el dadà no. El dadà justament no.
2: Sopa de caracol.
3: I vas al dadà o no?
2: Mai, no he anat mai al dadà.
3: Hi ha un cambrer molt simpàtic.
2: Sí?
3: Sí.
2: Jo amb prou feines vaig a les discoteques.
3: Bé, escolta. Hola, bon dia.
4: Policía local de Villarreal, buenos días, dígame.
3: Hola, buenos días. Se llama de la policía local de Villarreal, ¿no?
4: Sí.
3: Mira, perdona que te moleste. Te llamo de Radio Badalona, en Cataluña.
4: Sí.
3: Mira, te puedo hacer una pregunta. Nos ha llegado un tema que habéis incautado 400 kilos de caracoles.
4: Algo ahí.
3: ¿Qué ¿Cómo?
4: Que eso ha salido en prensa, sí.
3: ¿He salido en prensa esto?
4: Sí.
3: No sé si esto es correcto, no es correcto.
4: Mire, le paso yo con un intendente... Bueno, no está en este momento. Si no le pasaba... Si hubiese tan amable llamar dentro de media horita, es que está reunido arriba con el alcalde.
3: Porque si llamo a prensa del ayuntamiento, ¿tienen algún dato?
4: No, tenemos el intendente es el que tiene las relaciones con prensa aquí, el intendente nuestro. En este momento está reunido y...
3: Con el alcalde, ¿no?
4: Sí, si llama en cuestión de 15-20 minutos...
3: Vale, es que yo quería saber qué se ha hecho con los caracoles.
2: Se están mangiando
4: realmente. Normalmente se sueltan.
3: ¿Se sueltan? ¿Se han soltado los 400 kilos?
2: ¿A dónde?
3: En el campo, supongo,
4: sí,
3: ¿no?
4: Sí, sí.
3: Vale, vale. ¿Cómo se llama el intendente?
4: Ramón Martínez. Sí,
3: Ramón, pues pruebo de aquí unos minutitos a ver si está.
4: Sí.
3: ¿Vale?
4: De acuerdo.
3: Venga, gracias. Bé, provem d'aquí una zona, si et sembla.
2: Sí.
3: Aviam si podem trobar aquest intendent de la policia local de Villarreal perquè ens expliqui ben bé què han fet amb aquests 400 quilos de cargols.
2: Diuen que els han alliberat, jo crec que han fet una sopa de caracol, eh?
3: A tu t'agraden o no?
2: No els puc suportar.
3: No?
2: Em fan una mica de fàstic.
3: Avui hi ha una notícia que ens ha cridat l'atenció. Publica el diari Què. Quin gran diari, el Què,
2: Feia temps que no el comentava.
3: Ara feia dies que no el portàvem. Diu el titular, diu jamones... Con un 5% de descuento si enseñas el carné del paro.
2: Mira.
3: Es veu que això és una iniciativa d'una empresa ubicada a l'Epe. I no és broma,
2: I no és un acudit.
3: A la província de Huelva. Es veu que ha anunciat aquesta empresa que realitzarà descomptes del 5% a les seves compres a aquells clients que estiguin a l'atur i que vagin a l'establiment amb el carnet de l'atur.
2: Però,
3: I el
2: clar,
3: DNI, també,
2: Els que estan a l'atur no tenen diners per comprar un pernil.
3: De fet, t'he de dir una cosa, Carles. Jo porto 3 hores buscant aquest establiment, aquesta empresa de pernils, ubicada a l'EPE, i no hi ha manera.
2: No ho hem aconseguit.
3: No ho hem aconseguit. Per primera vegada en aquest espai, no ho he aconseguit. Total, que he pensat, dic, escolta, si nosaltres no ho aconseguim, els companys de Ràdio Lepe potser sí que ens poden donar un cop de mà.
2: Sí.
3: Anem a trucar a Ràdio Lepe?
2: Vinga.
3: Jo no sabia, que hi havia Ràdio Lepe.
2: Deuen tenir un programa d'acudits a Ràdio Lepe?
3: Mira, ara els hi preguntarem.
2: Home, perquè jo ho faria segur, eh?
3: Les mañanes de Ràdio Lepe.
2: Sí.
3: Veiem si hi ha algú a Ràdio Lepe.
2: Una molt bona ràdio, eh?
3: Sí, sí, sí. I contesten de seguida.
2: Si és que potser són pocs, eh?
3: Contesten de seguida, a Ràdio Lepe. No hi ha ningú.
2: No hi ha resposta, a Ràdio Lepe?
3: No hi ha resposta. Aneu a buscar per l'altra banda, com sempre, els companys de Telefònica. Aviam si tenen algun altre telèfon de Ràdio Lepe.
2: Telefònica, quin si no?
1: Benvingut a 11.8. Sí. Des de la xarxa de Telefònica d'Espanya.
3: Caríssim.
1: Caríssim. 5,8 per segon, amb els impostos des d'altres xarxes, consulti a l'operador.
2: Molt bé.
3: Aviam si tienen algún teléfono de Radio Lepe, la emisora local.
1: Buenos días, Leticia Carmen. ¿Sabe que por haber llamado a 1181 se puede ganar un viaje a Nueva York para dos personas?
3: ¿Qué dice ahora?
1: Dígame.
3: No, dígame el viaje, que es lo que me interesa. Ya no me acuerdo ni el número que le iba a preguntar.
1: Un momento, por favor, voy a comprobar si ha sido premiado.
2: Muy bien.
3: Ay.
2: Eso cada copa
1: lo lamento,
2: mes, ¿eh?
1: No ha sido premiado en esta ocasión.
3: Me has puesto el caramelo en la boca, me lo has quitado, ¿eh?
1: Dígame. No.
3: Una cosa, ¿cómo sube Telefónica?
1: ¿Qué, cómo sube?
3: Hombre, antes había
2: teles
3: y ahora viajes a Nueva York.
1: Claro.
3: La crisis no se nota, ¿eh? ¿Para cuántas personas es el viaje?
1: Para dos personas.
3: Dos personas.
1: Con un paquete de dinero también, 800 euros. Está bastante bien el viaje. ¿Puede usted comprobarlo en nuestra página?
3: Pero aquí no es Telefónica, ¿no?
1: No. Puede usted comprobarlo en nuestra página web, www.11811.
3: Vale.
1: Dígame, ¿en qué
3: podemos
1: ayudar?
3: Que es carísimo el teléfono. Radio Lepe.
1: Radio Lepe.
3: Sí.
1: El Lepe, ¿no?
3: El Lepe, sí, la radio local.
1: Un momento, si es tan amable.
2: Clar, això no és Telefònica.
3: Escolta, t'imagines que ens toca un viatge a Nova York? Què aniríem, tu i jo? Sí, no, dèiem el número.
1: Tome nota, si és tan amable. 959.
3: Sí.
1: 38.
3: Sí.
1: 35.
3: Sí.
1: ¿Lo deseas información?
3: No, gràcies.
1: Gràcies, vostè.
3: No correspon al telèfon que hi havia a la pàgina web, però bé.
2: Que estrany.
1: Dígame.
3: Hola, buenos días.
1: Hola.
3: Hola, Radio Lepe.
1: Sí.
3: Hola, mira, te llamo de Radio Badalona.
1: Sí.
3: ¿Qué tal, cómo va la mañana?
1: Bien.
3: Bien, ¿tú quién eres?
1: Yo soy María Ángeles González, ¿y tú?
3: Yo, Carles Carvajal.
1: Dime.
3: ¿Quién es la locutora, la directora?
1: Soy, sí, trabajo en la locución.
3: Vale, muy bien. A ver si me puedes ayudar.
1: Dime.
3: ¿Cómo te llamabas?
1: María Ángeles.
3: María Ángeles. Estoy buscando el teléfono de una empresa de aquí, del EPE, que resulta que han puesto una iniciativa contra la crisis de los jamones. ¿Te has enterado del tema?
1: Pues no sé nada, pero mira, te paso con mi compañero de informativo.
3: Vale,
1: sí. Sabe algo,
3: ¿vale? Vale.
1: ¿Tu nombre es?
3: Carles.
1: Carles.
2: Per cert, María Ángeles González,
3: sí.
2: Segons la plana web, presenta un programa musical que es diu Radio Le.
3: Ah, mira. Radio Le.
2: Juntament amb Javier Grau.
3: Sí.
2: Una plana web preciosa, eh?
3: La Radio Lepe.
2: RadioLepe.com.
3: Ai, sí?
2: Sí.
3: Mira, no com altres emissores.
2: Quantes coses fan, és preciós.
3: És preciós, això.
5: Sí.
3: Hola, buenos días.
5: Hola, Carles.
3: ¿Qué tal, cómo vamos?
5: Bien.
3: ¿Eres...?
5: Fermín.
3: Fermín, de Informativos de Radio Lepe.
2: Fermín, sí. Cabanillas.
3: Mira, te llamo de Radio Badalona, la más mona, aquí en Cataluña.
5: Sí.
3: Una pregunta, estoy buscando una empresa de jamones... Que se ve que ofrecen un 5% de descuento si enseñas el carnet del paro.
5: Ibercumbres.
3: ¿Tú tienes el teléfono de esa gente?
5: Sí.
3: ¿Sí? Me salvas la vida, ¿eh?
5: Venga, toma nota.
3: A ver, dime.
5: 687.
3: 687, perfecto. Pues nada, ¿cómo va la mañana aquí en Radio Lepe? ¿Bien?
5: Bien.
2: Y presenta Radio Le Noticias.
3: ¿Tú qué presentas?
5: Informativo.
3: Radio Le Noticias.
5: Sí.
3: Vale, perfecto. Por cierto, te puedo hacer una pregunta tonta.
5: Sí, dime.
3: ¿Hay algún programa de chistes?
5: No, en absoluto. Aquí la gente no va contando chistes por la calle, ¿no?
3: Vale, pues nada. Supongo que la tontería esta te la pregunta a toda la gente, ¿eh?
5: Ah, no, sí, igual que te preguntan si soy agarraos, esto es así.
3: Sí, ¿no? sí, aquí, bueno, siempre, ¿eh?
5: Sí, porque la peña no lo dice en Juventud de Badalona, en fin, esa tontería.
3: Ah, ¿que eres aficionado a la peña?
5: Mucho, desde Villacampa, o sea, fíjate.
3: ¿Qué dices ahora?
2: No puedo creer esto.
3: Pues mira, llamo a la radio, la única radio que emite todos los partidos de la peña.
5: No me digas.
3: Sí, de verdad. La peña va a jugar a, yo qué sé, a Puerto Rico. Y aquí vamos a Puerto Rico.
5: ¿Los dais por internet?
3: También, mira. Pero solo en catalán por eso, ¿eh?
5: Ah, no importa.
3: Bueno, mira, es rc.cat.
5: Rc.
3: B, o sea, de Radio Ciutat Badalona.
5: Vale, sí.
3: .cat. Sí, todos partidos en directo.
5: Vale, guay.
3: Y el chico se llama Xavi Ballesteros.
2: Perfecto. Y dice triple Subaru.
5: Bueno, saberlo.
3: Pues nada, Fermín, gràcies per tot.
5: Nada, tenim una cosa que falta.
3: Vinga, gràcies.
5: Vinga, hasta luego.
3: Mira, escolta, Fermín, hem guanyat un oient.
2: Tenim un amic.
3: Un oient, ara li diré el Xavi Esteros.
2: Un amic nostre, eh?
3: Sí, sí, que escoltarà a partir d'ara els partits de la penya.
2: El que jo tinc dubtes és, si es diu Radio Lepe, per què tots els programes diuen Radio Le?
3: Perquè potser depèn de Radio Le.
2: Segurament, però és estrany, eh?
3: Estan trucant a l'empresa aquesta de pernils.
2: Sí. Bueno, amablement, el Fermín ens ha donat el telèfon.
3: El mòbil, perquè si no, no hi havia forma. I esperem...
2: 5% de descompte per a aquelles persones que estiguin aturades.
3: Sí.
2: En la compra de pernils.
3: Sí.
2: Son Justo Molinero i hagués fet una promo.
3: Sí, sí, sí, la promo ja seria. Esta setmana en jamones i vercumbres, rollo ship.
2: 5% de descuento.
3: Sí, sí, sí. Estamos aquí, en la carretera del Valle, en Santa Coloma de Gramenet.
2: Ho podries fer tu, eh? Ho fas molt
3: sí?
2: bé.
3: Sí? Mira, quan em facin fora d'aquí, diré Radio Teletaxi, tu.
2: Doncs mira, deuen
3: pagar molt partils.
2: Bé. Deuen pagar molt bé.
3: Escolta, que si paguen bé, m'és igual, eh?
2: Ah, justo.
3: Fent les mañanes de Radio Badalona i Radio Teletaxi...
2: Home, tu presentant un tema de la Pantoja,
3: sí,
2: jo pagaria per veure-ho.
3: Sí, sí, no?
2: Pagaria per veure-ho.
3: Bé, escolta, no contesta, no, el telèfon aquest. Fem una cosa. Recuperem el tema més tard, et sembla?
2: Mm.
3: I anem a d'altres temes al dia.
2: Doncs vinga.
3: Doncs som-hi, canviem de tema. Canviem de tema i canviem, en aquest cas, també de diari. Per cert, fa uns dies us parlàvem de que el Barça ha presentat la seva primera penya gay.
2: Sí.
3: Gai, en
2: gai,
3: aquest cas, eh?
2: Mm-hmm.
3: És la penya barcelonista de gais i lesbianes. És la primera en el futbol de l'estat espanyol i l'objectiu és lluitar contra la discriminació racista i també contra els atacs als gais i les lesbianes. De fet, ha nascut aquí a Catalunya i el seu president es diu Josep Ribas.
2: Aquí estem trucant.
3: Aviam si ens contesta. Hi ha línia, de moment, eh? Avui tenim un dia...
2: Què passa, avui, que ningú contesta el mòbil?
3: Per favor.
2: El que li hauries de preguntar és per què no hi ha cap jugador... El Pep no es pot atendre.
3: No pot atendre. Digue'm, digue'm.
2: Anem insistint. Hauries de preguntar-li per què no hi ha cap jugador de futbol que hagi sortit de l'armari, si és que no n'hi ha.
3: De fet, és el que ells proposen, fins i tot, a la, a la seva plana web. Diuen que seria fantàstic, d'aquí uns anys, veure, no sé, en alguna revista del cor, que hi ha algun jugador de futbol que surt de l'armari.
2: Mm.
3: Anirem intentant, perquè hem pogut localitzar-lo, Josep Ribas, que és el president d'aquesta primera penya gai del Barça. Per cert, parlant de tot plegat del tema del català, del tema del Barça, cada any potser hi ha algun jugador del Barça que entra dins la selecció del català de l'any, aquesta proposta que presenta el periòdico de Catalunya. Ja tenim aquí la convocatòria.
2: Ja estan fent campanya.
3: Ja està. Fa dos dies...
2: Ara cada dia no plana.
3: Sí, sí. I com sempre, els mateixos de sempre, eh? Manora, eh? Madre... Els quatre. Sempre hi ha els mateixos.
2: I el Serrat.
3: I el Serrat, eh?
2: El Lluís Llach.
3: Escolta una cosa, perquè...
2: Bona aventura,
3: si jo et preguntés, per tu, quin seria el català de l'any passat, del 2008? Quin diries?
2: Home, no
3: ara et poso un compromís públicament, eh?
2: No estic en un compromís, com que no recordo...
3: M'hauries de dir un nom.
2: Un nom?
3: Sí.
2: No ho sé.
3: Com que no ho saps?
2: No ho sé.
3: Algú que, no sé, que t'ho proposis com a català de l'any?
2: Mira, avui entrevistem a Marc Coma, no sé.
3: Marc Coma.
2: Va guanyar el Dakar, no sé.
3: Tu el proposaries com a català de l'any?
2: Per dir-te alguna cosa.
3: Sí? Va, anem a trucar, aviam com es vota això. Hi ha un telèfon.
2: O a Rosalia.
3: Rosalia Pons.
2: No?
3: Jo votaria Rosalia Pons.
2: Rosalia Pons.
3: Com a catalana de l'any. Per la seva simpatia i el seu bon fer en el món culinari i els fogons.
2: El seu bon humor.
6: Sí. De Catalunya per escollir el català de l'any.
3: Ah, ah.
6: El preu màxim per trucada és de 1,20.
3: Avui surt caríssim, això, eh?
2: 1,20.
3: Avui ens estem deixant aquí...
6: Gràcies per la seva trucada.
3: Tot el sou.
6: Gràcies a aquesta trucada sí. Participarà al sorteig d'un viatge per a 4 persones.
2: Mira.
6: A Disneyland París.
3: Oh.
6: Per participar, només ens
3: tot és viatges.
6: Com a candidat al català de l'any 2008.
2: I en veig la Rosalia ha fet sa fotos amb el Miqui i el Patagona.
6: Després del senyal, sí. En veu clara el nom del seu candidat.
3: Rosalia Pons, cuinera.
2: No ho veig.
6: Ara necessitem les seves dades personals. Ah. Si us plau, digui'ns el seu nom i cognoms després d'escoltar el senyal.
3: Carles Carvajal. Hola?
6: A continuació, el seu número de telèfon.
3: 93-395-4004.
2: sempre donant el telèfon d'aquí de la ràdio.
3: Sí, és casa nostra.
6: Gràcies per participar. Mm. Recordi que pot proposar el seu candidat fins a les 5 de la tarda del divendres dia 27 de febrer.
3: Ah.
6: I entre tots els candidats sortiran les 10 finalistes al català de l'any 2008. Adeu i fins aviat.
3: Adeu, adeu.
2: Jo crec que haurem de fer una trucada diària.
3: Cada dia. Per què? Per intentar aconseguir el viatge, no per res, no?
2: No, per fer campanya. Perquè la
3: per fer campanya a Rosalia.
2: T'ho imagina't que ho fos.
3: Ja. Bé, escolta una cosa. Aquests dies s'està celebrant a Barcelona, tu ja ho saps, aquest congrés de telefonia mòbil.
2: Sí.
3: Aquest congrés que, bé, tothom en parla d'aquests nous telèfons. Que bé, ja aviat no podrem sortir de casa sense el telèfon mòbil. Mm. Bé, però avui la notícia publica el diari El País. És el que s'aprofiten els hotelers a la ciutat de Barcelona amb aquest congrés. Pocs congressos i poques fires que hi ha, i només falta que posin preus, com, per exemple, el titular que avui publica el diari El País. Diu, una noche d'hotel, a quant diries?
2: Una nit d'hotel.
3: Quant diries que val?
2: He anat a pocs hotels, però depèn de les estrelles de cada hotel, no?
3: 500 euros.
2: 500 euros.
3: Diu que la celebració d'aquest Mobile World Congress segueix disparant els preus. Per exemple, hi ha hotels, un de la Rambla, sí, que una habitació per demà dimecres per la nit valia, o sigui, en temporada normal, valia 475 euros, segons El País, eh?
2: Mm.
3: 795 si era la suite més IVA. Doncs es veu que la mateixa plaça, per la propera setmana, o sigui, pel proper dimecres, surt a 169 euros. Tot era normal?
2: No. Hauríem de preguntar si encara a Rafael Hoteles hi ha algun congressista. Potser han vingut aquí.
3: Ja. Escolta, anem a trucar, si et sembla, aquest hotel que feia referència.
2: Sí.
3: Anem a preguntar, aviam si hi ha alguna habitació per demà dimecres a la nit, et sembla?
2: Com es diu?
3: A l'hotel es diu molt complicat. És en francès. Le Méridien.
2: Le Méridien.
3: Le Méridien, no? Le Méridien.
2: Le Méridien.
3: Le Méridien. Està a la Rambla.
7: Gràcies per trucar al Méridien Barcelona, atendant a
3: Hola, bon dia. Mira, volia veure si era possible una habitació per demà a la nit.
2: The nice.
7: Per demà a la nit? Sí. Espera un moment, li passo amb reserves. Un moment.
3: Vale, perfecte, gràcies.
2: The Nye no és una marca de iogurt?
3: The Nye. No sé.
2: Té nom, eh?
7: Sebas Monse, buenos días. ¿En qué puedo ayudarle?
3: Hola, buenos días, bon dia. Mira, estic buscant, aviam si és possible, truco d'una empresa aquí de Barcelona. Sí. Una habitació per demà a la nit és possible?
7: Per demà a la nit? Per quantes nits?
3: Per dues nits. A nit de dimecres i dijous.
7: Per demà...
3: Sí. És un compromís que tenim.
7: No, per demà sí que és possible.
3: Demà és possible.
2: És molt seriós.
3: Dues.
7: Sí.
3: Val, quin preu és?
7: A veure, pues un momentet, eh?
2: Estàs molt seriós, no?
3: Bé, ens han de posar seriosos.
2: Com a congressista, no? Estàs actuant com a congressista.
3: Truco d'Ibercumbres.
2: Sí. Mira quina música.
3: L'empresa de Pernils arriba a Barcelona per oferir aquest descompte. Demà serà a Isla Fantasia, a partir de les 11.
7: Són 375 euros.
3: Sí.
7: Més el 7% de l'IVA.
3: Això surt uns 400, no?
7: Ara li dic. A veure... 401, en 25.
3: 400. Això per habitació, per persona?
7: Això és per habitació.
3: Per habitació, eh?
7: Sí, sí, sí, sí.
3: Molt bé, perfecte. Doncs jo la truco més tard i li confirmo la reserva.
7: Molt bé.
3: Gràcies.
7: Gràcies a vostè.
3: Adiós. Bé, 401 euros. El País posava 475, eh?
2: 401 euros no és poc.
3: Sí, perquè posava 475 l'habitació i 795 si era suite, més IVA.
2: Mm.
3: Estem potser parlant... ho han vist al diari i han baixat els preus.
2: Sí, 75 euros. És possible.
3: Però clar, ara han de fer la prova una altra vegada. Ara has de trucar tu i demanar una habitació per dimecres que ve.
2: Dimecres que ve.
3: Eh? Dimecres que ve. Tornem a fer l'operació.
2: I m'he de posar seriós, eh, un altre cop.
3: Parla en castellà i sí, canvia una mica el tema, que no es noti.
2: Para miércoles que viene, ¿eh?
3: Sí, miércoles que viene. ¿Quin dia és el miércoles que viene? Ara ho mirarem.
2: Para dos persones.
3: Para una. Para una habitació, una habitació.
2: Para mí.
3: Dimecres que ve, quin dia és? Ara ho mirarem.
2: Ah, mirem quin dia és, perquè jo tampoc ho sé, eh?
3: I aviam què et diuen. Estem trucant en aquest hotel situat a la Rambla de Barcelona. Dia 25.
8: Bon dia, està trucant la Mèrida en Barcelona. L'atén la Noelia, en què li puc ajudar?
2: Hola, buenos días. Buenos Quería días. Reservar una habitación para el miércoles que viene.
8: Sí, un momento, por favor. Le pongo en contacto con reserva.
2: Gracias, señorita.
8: De nada.
3: O digues dijous, perquè... Dijous que ve.
2: Dijous, per què?
3: Potser es notarà.
2: Ah.
8: Reservas, Monca. Buenos días.
2: Hola, mire. Quiero una habitación para el jueves que viene. A ver si es posible.
8: Este jueves, día...
2: El 25, 26 me parece que es.
8: Ah, 26, vale.
2: 26 o 27, donde tenga usted un...
8: Es el
7: 26.
2: Un hueco.
7: 26. ¿Es individual o doble?
2: Doble, pero ¿me puede decir el precio primero?
7: Sí, no hay problema. ¿Me llama de alguna empresa o es particular?
2: Particular.
7: Vale, no tenemos ningún acuerdo, entonces, a ver.
2: Pero podemos llegar a uno, ¿no?
7: Sí, por supuesto.
2: De acuerdo.
7: Mire, la mejor tarifa disponible
2: sí.
7: es de 169
2: euros. 169
7: euros. Más el 7% de IVA.
2: ¿Y esto lo puede calcular usted, señorita?
7: Un momentito.
2: Gracias.
7: Mire, en total son 180 euros con 83 céntimos.
2: 180 euros con 83 céntimos. Los 83 los tengo que pagar también, ¿no? Aunque sean céntimos.
7: Sí.
2: Muy bien, muy amable, señorita.
7: Gracias.
2: Gracias, ya la llamaré después. Bien, hasta luego. Un canvi radical, ¿eh?
3: El doble.
2: El doble.
3: En una setmana, el doble.
2: Hem passat de 400 euros a 180.
3: Sí, hem passat de que una habitació en aquest hotel de les Rambles de Barcelona val aquesta setmana, aquest dimecres i aquest dijous, 401 euros, i la mateixa setmana, quan?
2: 180.
3: 180 euros.
2: Amb 83 cèntims.
3: Home, i després volen que la gent vingui a Barcelona.
2: Això
3: jo crec, perdó, eh? Però això és prendre el pèl i robar, eh?
2: Això és especulació.
3: Home, és un escàndol.
2: Hotelera.
3: Hotelera.
2: Exacte.
3: Hotelera.
2: Totalment denunciable.
3: Jo crec que això, aquests els mòbils ja no venen més.
2: Ja no venen més. Ja no es fa cap congrés
3: ja
2: aquí.
3: Ja està. Entre els robatoris i tot el que passa a Barcelona.
2: Home, quin robatori.
3: Ja està.
2: I les formigues aquestes que han de venir, també.
3: Per això t'ho dic. Això s'acaba. Això s'acaba.
2: Molt bé, Carles.
3: Demà hi tornem.
2: Molt bé.
3: Fins demà.
2: Adéu. Hello.
0: Víctimes al telèfon.
9: Qui diga?
0: Fins aquí el Víctimes al telèfon. Escolta'l cada matí dins el magazín 5 minuts més i al vespre a partir de 9:45 a Ràdio Ciutat.
9: Ràdio Z.
10: No, Ràdio Z no. Ràdio Ciutat de Badalona.
9: Anem a veure. Ràdio Ciutat de Catalunya.
10: No, de Badalona.
11: És la ràdio de Badalona.
0: Vint anys del Víctimes al telèfon.
12: Era l'any 2006, quan a Ràdio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poca solta.
13: Telefònica, buenos días, ¿en qué puedo ayudarle?
14: Yo quería saber por qué cuando hace frío se le vao de la boca.
13: La temperatura de tu cuerpo es más elevada por dentro. Puedes checarla con un termómetro rectal, que es el más exacto, y al entrar el aire de tu sistema...
14: Un momento, no he entendido. ¿Qué? ¿El termómetro rectal para qué es?
0: Ara, 20 anys després i durant aquest estiu, una oportunitat única per recordar els últims capítols emesos.
14: ¿Me tengo que poner un termómetro por allí?
13: Sí, este es el más exacto, ¿eh?
14: Ah.
12: Cada dia de juliol i agost del 2026, a les 11 del matí i al vespre, dos capítols.

0: Són les 8.
1: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
2: Infopodcast Badalona. L'actualitat de la ciutat en 3 minuts.
3: És divendres 24 de juliol de 2026, us parla Martí Villegas. Badalona iniciarà la setmana vinent les obres de reurbanització de la plaça de l'Assemblea de Catalunya i d'implantació d'un nou carril bus a la Via Augusta en sentit Mataró. L'actuació, amb un pressupost d'1,8 milions d'euros i una durada prevista de 5 mesos, forma part de la transformació del centre de la ciutat i complementa la pacificació del carrer Francesc Layret. El projecte permetrà traslladar el pas dels autobusos de Francesc Layret cap a la Via Augusta, on s'habilitarà un carril bus exclusiu en sentit contrari al trànsit habitual entre l'avinguda Martí Pujol i l'avinguda del president Companys. A la plaça de l'Assemblea de Catalunya s'eliminarà l'aparcament en zona blava per convertir l'espai en una plaça pública amb zones d'estada, nou mobiliari urbà, arbrat i millores en l'enllumenat i el clavegueram. Aprovada en un ple extraordinari aquest divendres, l'operació hipotecària que ha de permetre la continuïtat de la Fundació Badalona Capital Europea del Bàsquet, creada ara fa 20 anys. Segons ha detallat el govern municipal, aquest nou tràmit redueix els riscos de l'anterior situació econòmica i reforça la seguretat jurídica de l'ENS. A més, s'incrementa en un 30% el cànon que rep l'entitat per l'explotació del Centre Comercial Màgic Badalona. Recursos econòmics afegeixen que reverteixen en la promoció del bàsquet base i les entitats esportives del municipi, ho ha assenyalat la regidora d'Hisenda i cinquena tinenta d'alcaldia, Eva Guillén.
4: Reforça la seguretat jurídica de la Fundació, la preserva i protegeix l'interès públic, que és el que ha tingut el fonament durant tots aquests anys darrere de la Fundació. I a més, posa fi als riscos econòmics que l'Ajuntament i la Fundació venia assumint.
3: La Guàrdia Civil, juntament amb la Guàrdia Urbana de Badalona i de Barcelona, han desmantellat una xarxa de falsificacions. Durant l'operació han detingut a dos homes de 22 anys i han intervingut prop de 40.000 falsificacions valorades en 3 milions d'euros. La banda emmagatzemava i repartia els objectes en quatre cases que tenien a Badalona, tres trasters ubicats a Santa Coloma de Gramenet i un centre logístic a Castellbisbal. Els productes anaven principalment a Barcelona i al litoral. La Guàrdia Civil va començar la investigació després de detectar un increment en la venda de falsificacions als Top Manta de les principals zones turístiques de la capital. I atenció amb les següents obres que afectaran els autobusos de la ciutat, perquè les obres a l'avinguda de la Cerdanya modifiquen el recorregut dels autobusos B3 i B4. Fins a nou avís, aquestes línies pujaran per la carretera de Pomar. A més, dilluns 27 de juliol queda anul·lada la parada d'autobús del carrer de la Creu per obres. Fins al dijous 30 de juliol, nou línies d'autobús veuran afectat el seu recorregut, que en comptes de pujar pel carrer Martí Pujol, aniran per la Rambla Sant Joan i reprendran el seu trajecte habitual pel lateral de la C31.
2: Infopodcast Badalona.
5: Una coproducció de Badalona Comunicació i La Xarxa.
6: Ràdio Ciutat de Badalona.
7: Busques inspiració per casa teva? Vine a la nova botiga de Conforama Badalona totalment renovada. Visita'ns i descobreix les seves noves zones d'exposició pensades per inspirar-te. Conforama Badalona, la teva nova llar.
8: A partir d'ara, et convidem a escoltar les cançons de la banda sonora de la teva vida. Això és Cocodril Club. T'explica la pel·lícula Albert Malla.

Moltes gràcies, Gavi Alegret, Salvajes. Gràcies a tots vosaltres per estar novament en connexió. Ui! Comença un nou viatge, com sempre apassionant, per la màquina del temps. T'hi apuntes? Vine, junts ho passarem bé i tindrem els millors records.

avui ens venia molt de gust començar el programa amb la mateixa música de la primera edició, el llunyà dissabte 16 d'octubre del 93.

0: la primera música que ens va identificar, el tema d'amor de l'orquestra de Barry White, que escoltem en directe per primera vegada per la Holland Symphony Orchestra. Perquè sentim amor per aquest ofici de la comunicació. Perquè sentim amor per la música. Què millor que començar amb el tema d'amor al programa, que contra tot pronòstic continua endavant, malgrat els molts anys transcorreguts. I deu estar vigent, perquè els fidels oients de sempre s'hi afegeixen cada setmana nous oients que ens descobreixen com per casualitat, passejant per el dial, potser navegant per internet, potser perquè algú els hi ha recomanat, potser perquè algun amic, conegut o familiar, els hi ha dit: escolta això, que potser t'agrada. Nosaltres, com sempre, intentant fer-vos feliços, entregant el millor que hem pogut aprendre de la nostra vida professional i personal. Gràcies per tornar a la ràdio i al seu màgic món de sensacions. Algú va dir: la desconfiança en el futur ens fa difícil renunciar al passat. Per això ho fem junts. La responsabilitat està bastant compartida, eh? Quina és la teva cançó més especial? Pots posar-te en el programa mitjançant correu electrònic enviant un e-mail a cocodrilclub@gmail.com. Però en els primers anys de programa també rebíem moltes trucades al contestador automàtic.
1: Hola, Albert, sóc la Sònia. Mira, et volia demanar a veure si em podries posar la cançó de Chicago, de If You Leave Me, Me Now, es diu, que em porta molt, molt... record d'un noi que es deia Alberto també. D'acord? Vinga, gràcies. Adéu i felicitats pel programa.

Baby, please don't go, σεισπλάω, no tan bajes, Anna. If you leave me now, θα έχεις βαρύ ή με δέχας ahora. No era l'estil habitual de Chicago, però es va convertir en el seu més gran èxit, el 1976. Perfectament, aquesta cançó podria formar part del nou espai. Quina cançó lenta t'agradaria ballar amb la persona desitjada?

deixa volar la teva imaginació. Ah, però si fos possible aquesta circumstància, sabem que molts oients d'aquest programa ens escolten en parella, doncs pots ballar el lent preferit, escoltant la ràdio. Nosaltres som d'una generació que estàvem esperant els lents perquè era una manera, sobretot per als més tímids, de començar una conversa, una excusa per conèixer aquella persona, oi? I els discjòqueis ho sabien i per això a les sessions de ball es posaven diverses tandes de lents. I a les festes particulars estàvem desitjant que arribessin d'hora. Digue-m'ho per correu electrònic enviant un e-mail a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. És fantàstic que estiguis escoltant ara mateix qualsevol de les 125 emissores que emeten aquest programa en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears, per la FM i algunes d'elles també en simultani per la tele, per el canal de ràdio de la TDT. Moltes deixen a la teva disposició el programa, als seus webs, per escoltar-lo en diferit o per descarregar-lo. Per si no et vols perdre res, per si vols que t'acompanyem allà on vagis, els últims programes emesos els trobaràs a la plataforma iVox.com, també a YouTube, a iTunes, a Apple, entre d'altres. M'escriu en Marc Torres Piulax, que em diu: hola Albert, et felicito pel teu programa, moltes gràcies, que ens aporta records inestimables. Aporto una contribució a la nova llista dels lentorros. La pots passar a la primera hora de programa, sisplau? Doncs aquí estem. Diu: el pianista de jazz Errol Garner va compondre Misty, que podríem traduir per Boirós. És una magnífica balada que ha estat molt versionada amb lletra afegida. Look at me. Una de les millors versions, per al meu gust, la va fer un cantant que aquí va ser poc conegut, en Johnny Mathis, que m'agradaria escoltar. Per cert, la nostra Núria Feliu va fer-ne una magnífica interpretació en català. Tot és gris, és veritat. Bona memòria, Marc. Aquí està primer la de Johnny Mathis.

Misty Boyle. Gravació original de 1959 de Johnny Mathis, nascut el 1935 a Texas. Però, com molt bé ens recordava l'amic Marc Torres, que ens ha demanat aquest lent per ballar de dos en dos, la nostra Núria Feliu va fer una estupenda adaptació al català.

0: Tot és gris, tot és trist, cantava la Núria. Diuen que disfrutar amb les cançons tristes, comprovar que un altre, en aquest cas el cantant, també està fotut, ens ajuda a portar lo nostre. Coco, tu què creus, que es pot disfrutar de la tristesa? Perquè també diuen que el cervell el que busca és la comprensió. Per cert, que aquesta cançó també la va versionar Joan Manuel Serrat el 1996 en aquell àlbum d'homenatge a la nova cançó, que es va dir Banda sonora d'un temps i d'un país.
1: Tot és gris, ho és el temps.

0: trist. Però a la nostra estimada Núria Feliu, quina cançó li hagués agradat escriure? Li preguntàvem un dia que ens la vam dur a una discoteca, i per això disculpareu el soroll de fons.
1: Quina cançó t'hagués agradat escriure?
2: All Over the Rainbow, el Més enllà d'on hi ha l'iris, que a més la primera versió que hi va haver-hi, que es va cantar aquí a aquest país, va ser la que jo vaig gravar a l'any 72, que és allà Més enllà d'on hi ha l'iris, lluny de tot. Està considerada la millor cançó als americans, i a més, oscaritzada, perquè té el nostre. És una cançó que és una meravella.
1: Núria, has estat molt amable.
2: Moltes gràcies.
1: Gràcies a tu,
2: molta sort.
1: Gràcies.

0: La cançó de la pel·lícula El Mago de Oz, una famosa comèdia musical que va triomfar a Broadway, però quan van decidir portar-la al cinema, van demanar una nova cançó per adornar escenes que no sortien a l'obra teatral. I aquella cançó va ser Over the Rainbow, que va estar a punt de ser suprimida a l'hora del muntatge. Però, per sort, per Judy Garland i per als afeccionats d'arreu del món, la cançó es va quedar a la pel·lícula i també en el cor de milions d'admiradors.
1: T'acompanya l'Albert Malla.

quina cançó lenta és la teva preferida per ballar-la de dos en dos? Bueno, això que està sonant és tot un clàssic en el programa. No ha passat mai gaire temps sense que la tornéssiu a demanar. Estem escoltant en una adaptació fantàstica, instrumental, que van fer els Ventures. Però l'Alícia, des de Formentera, ens demana la versió més popular, la que Bobby Vinton va fer l'any 1972, i ja sabeu que amb el títol aquí de Sellado con un beso. Still with a kiss. Mwah.

està cantant Bobby Binton, nascut a Pennsylvania, Estats Units, el 1935. Va fer moltes, però aquest va ser l'èxit de la seva vida.

Still with a Kiss. Sellado con un petonet. El lent preferit de l'Alícia, que ens escolta i escriu des de Formentera, per ballar amb aquella persona amb la que t'agradaria ballar aquesta cançó. A mi també m'agradaria que formessis part del grup de Facebook dels seguidors d'aquest programa. Agrega-t'hi al grup Cocodril Club. I de moment ho deixem amb la proposta que ens fa la Laura des de Guardiola de Berguedà. És A ti, de Jade Zen. Jade Zen va triomfar amb aquesta cançó i altres molt maques, aquesta concretament de 1976, però va morir molt jove, d'un infart, amb només 41 anys. No devia estar molt estressat, però aquestes coses mai se sap. Ho dic perquè va morir estant de vacances a Tahití. Ell havia nascut a Nova York el 1938. Ens va deixar el 1980 a Papeete, a la Polinèsia Francesa. Diu la Laura que preferiria la versió en castellà perquè és la que una vegada li van dedicar per la ràdio i també va tenir l'ocasió de ballar-la amb la persona que estimava.

0: verdad.
1: A ti, a ti. Per qui fem aquest programa.
0: A lo que fuiste y lo que serás.
1: A lo que fuiste y a lo que serás. Gràcies, Laura, gràcies a tots els que ens dediqueu un temps per escriure'ns. Aquí a cocodrilclub@gmail.com.
2: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.

I una cosa tan senzilla, tan antiga, però tan efectiva com dedicar una cançó per la ràdio, sempre és una bona idea. A vegades hem de tornar a allò que fèiem i que vam deixar de fer, no sabem per què. A la ràdio, em refereixo a la ràdio, però també a la vida, oi? Ho dic per aquest correu que diu: bon dia, Albert, em dic Anna Rosa i m'agradaria molt dedicar una cançó als meus pares, que tenen 87 i 89 anys i que t'escolten des de Tremp, Lleida. Ells són el Josep i l'Anna Maria i voldria que els hi dediquessis la cançó de Brasil per Ray Conniff. Recordo de petita com ells sempre la posaven en vinil i començaven a ballar-la junts al mig del menjador mentre nosaltres, els fills, els miràvem. Doncs per ells, que ja són molt grans, dir-los que els estimo molt amb aquesta cançó. Moltes gràcies.

0: fantàstiques adaptacions que feien Ray Conniff d'èxits internacionals com aquest Brasil, que espero, Anna Rosa, que també avui, a l'escoltar-la per la ràdio, els teus pares, el Josep i l'Anna Maria, s'hagin posat a ballar-la al mig del menjador. Ray Conniff la va gravar el 1959 i després es va reeditar el 1963. Ray Conniff marxava a l'altra dimensió l'octubre del 2002 a una població de Califòrnia que es diu Escondido. Es va caure i es va donar un cop al cap contra un lavabo de casa seva. Havia nascut a Massachusetts el 1916 i sempre es va caracteritzar per tenir un cor acompanyant a l'orquestra que ell dirigia. On trobaràs un programa tan rar com aquest, que igual sona Ray Conniff, que Led Zeppelin, per dir algú. Ah, algú ho ha dit. No descuidis el moment. Disfruta'l com si fos l'únic que tens. Ja saps que aquí tenim una barreja sensacional d'estils, colors i èpoques que fem junts i que ben segur ens enriqueix a tots.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.

Recordes el primer disc que et vas comprar? No? Doncs digue'm el primer que recordis. Estarem encantats de compartir-lo. Digue-m'ho per correu electrònic enviant un e-mail a cocodrilclub@gmail.com. Així ho ha fet la Conxita Salvador Arqués des de Bellver de Cerdanya, que ens diu: un dels primers discos que recordo, sempre els he comprat amb el meu marit, va ser Elton John Concert a Austràlia. Elton és el meu cantant preferit. A casa teníem una discografia molt extensa, estrangers i catalans. Bé, gràcies Albert per la feina que fas. Sóc una nostàlgica i amant de la música. Qualsevol. Bé, la salsa m'avorreix. Canto fins i tot en un grup de gospel. Molt bé. Doncs endavant i felicitats, Conxita Salvador, que és de Bellver de Cerdanya. Doncs, malauradament, aquest concert d'Elton John a Austràlia, bé, el segon, perquè n'havia fet un 2 anys abans, però no s'havia publicat en disc, ell no estava bé de veu. I, bueno, i així va quedar gravat. Una llàstima, perquè els que treballem amb la veu sabem que malament ho passem quan hem de fer una feina, una locució, en el meu cas, per exemple, d'un doblatge o d'un programa de ràdio, i no estàs bé de veu. Pateixes molt, perquè, a més, no és fàcil que escollin la teva veu per fer un treball, i quan no estàs bé de veu i ho has de fer aquell dia perquè no poden esperar i tal, o els enzigament has de dir truqueu a un altre company perquè jo avui no estic per això. Però, és clar, jo no em puc comparar a una gira que estava fent Elton John amb una situació crítica de veu durant la seva famosa gira per Austràlia el novembre i desembre de 1986. Coneguda com a Tour de Force. Encara que els concerts van ser magistrals, la seva veu estava notablement desgastada, rasposa i amb dificultats per assolir notes altes a causa d'uns nòduls o pòlips que tenia a les seves cordes vocals, producte de l'excés de treball i també de l'abús de substàncies. Aquí els detalls clau d'aquell moment, forçant-lo a cantar en un to més greu. Tot i això, es diu que la seva interpretació va tenir una intensitat emocional encara més gran. Ell va decidir continuar. Poc després de finalitzar la gira australiana, es va sotmetre a una cirurgia de gola a principis de gener del 87 per extirpar els nòduls. Tenia por de no tornar a cantar mai més, per la qual cosa va dedicar cada nota d'aquests últims concerts amb l'orquestra amb un lliurament total. Malgrat els seus problemes vocals, l'àlbum i el concert documentat Live in Australia with the Melbourne Symphony Orchestra està considerat un dels millors moments de la seva carrera.

0: Elton John en directe a Austràlia el 1986, el primer disc que es va comprar la Conxita Salvador Arqués de Bellver de Cerdanya.
1: Can I just say no to you? Kind request.
0: Però ara ja estem projectant a la nostra pantalla gegant de cinema.
2: Yes.
0: Ja estem a l'espai de les bandes sonores. Digue'm la cançó de banda sonora que més t'ha agradat, o el tema instrumental, encara que no necessàriament t'hagi agradat la pel·lícula. La majoria de vegades, però, ens agraden les dues coses.

Sí, aquesta és una cançó original dels Bee Gees, que aquí es va dir com puedes arreglar un corazón destrozado. Però estem escoltant la versió que es va fer per la banda sonora de Notting Hill, perquè fa referència a l'amic Pere, que ens escriu des de Roda de Ter. Diu, tinc la banda sonora de Notting Hill i no té desperdici. Certament, Pere, l'hem posada en diverses ocasions en aquest espai. Diu, són totes molt bones. Però la meva petició ara és només instrumental. The Hurt as Pleasure First, de la pel·lícula El Piano. Ah. Salutacions i molt bon dia a tothom. Doncs moltes gràcies, perquè és una molt bona elecció. Bon gust, Pere.

bé que ens ha deixat aquesta música del gran Michael Nyman, un dels més grans autors de bandes sonores, en aquest cas, doncs, de la pel·lícula El Piano, de 1993, que va dirigir Jane Campion, amb aquest tema, The Heart Asks Pleasure First. El cor primer demana plaer. Cert que la directora és de Nova Zelanda i recordem que almenys tenim un oient a Nova Zelanda i que tots aquells que ens escolteu lluny d'on fem el programa, que és Catalunya, Andorra o les Balears, ens agradaria molt que ens escrivíssiu, encara que només sigui per dir que estic a tal lloc i escolto el programa per internet, és clar, en directe o en diferit. En aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock, on sempre intentem acariciar la teva memòria, mateix estem projectant. I la Mireia Ruiz, des del Masnou, ens diu: hola Albert, primer de tot felicitar-te pels meravellosos programes que fas. Moltes gràcies, Mireia. M'acompanyen quan faig el camí a casa, tornant del treball. Aquest espai de les bandes sonores m'ha agradat especialment. La meva preferida és Cry to Me, de Salomon Burke, de la pel·lícula Dirty Dancing. L'he vist mil vegades. Agraïda, Mireia Ruiz.

Cry to Me, plora per mi, una cançó molt curta, com la majoria de les cançons dels anys 60, perquè aquesta és original de 1964, tot i que es va utilitzar a la pel·lícula Dirty Dancing el 1987. El seu autor, Solomon Burke, havia nascut a Filadèlfia el 1940 i va morir estant a l'aeroport d'Amsterdam el 2010. Gràcies, Mireia, de Masnou. La pel·lícula i la seva banda sonora, la de Dirty Dancing, agrada a molta gent, com també la de Pretty Woman, de la que estem escoltant un tema d'amor poc conegut però molt maco, per donar pas a la tercera i última proposta d'aquest espai de bandes sonores.

0: música per somiar despert. I en colors. Des de Barcelona, la Mònica ens diu, en el seu correu rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com: Hola Albert, m'encantaria escoltar Aquarius amb la cinquena dimensió. El nom de la pel·li d'aquesta banda sonora és Her, de 1979. Gràcies, Mònica. Doncs sí, Her va ser primer un musical de Broadway, de hippies, que es queixaven de la guerra del Vietnam i que en algunes escenes sortien despullats amb la qual cosa. Totalment despullats, o sigui, pilota picada. I això, doncs, va ser en el seu moment polèmic, oi? I 10 anys més tard d'estrenar-se el musical als teatres, el 1979, com molt bé deia l'amiga Mònica, Milos Forman va dirigir l'adaptació al cinema. No perdis la sintonia, Cocodril.
1: Cocodril Club, el programa revival de la...

0: Són les 9.
1: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower. Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat. Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
2: Programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que està encantat de que tu estiguis en connexió. Gràcies per tornar a la ràdio, la teva vella amiga de sempre. El gran, l'estimat Battiato, Franco Battiato, en certa ocasió va dir: els somnis es divideixen en dues categories. Els que perseguim i els que ens porten on ells volen. I tu, Coco, encara somies en blanc i negre? Bueno, és molt maco, és molt artístic, però de tant en tant somia en colors, eh? I participa.
3: Hola, posa'm la cançó del Frank Sinatra, Estranyos en la noche. Vinga, gràcies, guapo.
2: Oh!

Quina gran cançó. A on, si no és aquí en el Coco, podràs escoltar Sinatra, per exemple, eh? Doncs sí, aquesta és una d'aquelles cançons que ja no es fan.

per somiar despert i en colors, per recuperar il·lusions ja perdudes, per compartir emocions amb la música i la seva misteriosa relació amb els sentiments. Rebem aquí a cocodrilclub@gmail.com un correu electrònic de l'amic Joan Usart i Serra des de Manlleu, que ens diu: hola Albert, avui repassava les versions que tinc dels Creedence Clearwater Revival i hi ha una que és la cançó Lodi, interpretada per Bobby Goldsboro, ja no ho sabia. Diu: per mi és una bona versió i que, si et sembla bé, podríem compartir amb els cocos. Una abraçada, mestre, mestre tu. Gràcies, Joan Usart. Doncs Lodi, jo li tinc... sí, li tinc un carinyo especial perquè era la cara B d'un single. I llavors ja sabeu tots que les cares B s'acostumaven a estar per farcir. Però aquesta era una bona cara B.

Lodi, versió original, Creedence Clearwater Revival. I la versió de Bobby Goldsboro.

l'avi dels Creedence. En versió de Bobby Goldsboro. 1969. I més d'un coco deu estar pensant, de què em sona el nom de Bobby Goldsboro? Doncs del seu gran èxit, que ha estat recurrent en les vostres peticions al llarg de la història d'aquest programa. Honey.

0: honey.
1: And see the tree, how big it's grown, but friend, it hasn't been too long.
0: Una balada realment cocodrilera, perquè és una de les que més us ha agradat. També de 1969 i de Bobby Goldsboro. Però estàvem a l'espai de les versions. Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

0: y Bobby McGee.
1: Good enough for me and my Bobby McGee.
0: Cançó escrita per al cantautor Chris Christopherson, que va arribar al mes amunt, l'octubre de 1971, amb la veu única, irrepetible, desgarrada, de Janis Joplin. Llàstima que ella no es va assabentar. Va ser un èxit pòstum, perquè ella havia mort uns mesos abans, l'octubre del 70. I l'havia deixat gravada. I es va publicar una mica més tard. Doncs un grup, bons amics nostres, format amb components de Sabadell i de Castellà del Vallès, Els Bars, van fer aquesta bona adaptació al català del Joe i Bobby McGee i li van dir El meu amic.

Garriga, Montse i Lleràs, la veu dels bars. Bueno, ara fa molts anys que no ens veiem, però sempre m'ha agradat molt com cantava. Aquesta, el meu amic, és l'adaptació al català de Jo i Bobby McGee, feta 28 anys més tard de la publicació original. El 1999.

0: No has tingut mai la idea d'engegar la ràdio un mal matí després d'un mal somni o una nit sense dormir, lligar una emissora on hi ha un rock and roll sonant? No sents com s'apodera del teu cos?
1: No sents com se t'esperta tot de cop?
0: No sents com se't desperta tot de cop? I ja no pots parar, ja estàs engegat, ja no et deixarà tranquil. Ei, nena, he descobert que ja pots llançar el despertador. Que jo el que necessito és tenir al costat un transistor. Quan vinguis a cridar-me, ja pots passar de tot.

cançó es diu senzillament La Ràdio, i sempre comentem que tant que ha fet la ràdio per descobrir els nous intèrprets, després per promocionar-los, i a canvi, arreu del món i al llarg de la història, quines molt poques cançons s'han dedicat a la ràdio. Per això hem volgut escoltar aquesta dels Bars, tot i que a mi del seu repertori la que m'agrada més és aquesta, que es diu El dia que vinguis, i afegeix Si és que algun dia vens. Són els Bars. Sí.

sí, és que un dia d'ells, sí, el dia que vinguis tot serà diferent. Als bars. M'ha encantat recordar-los. Bons records de ràdio, dels Malla Musicals.

quan puguis, quan et deixin tranquil, quan no t'atabalin amb el telèfon mòbil. Ja saps que al mar o a la muntanya, el Coco t'acompanya. I aquí a cocodrilclub@gmail.com rebem aquest correu que diu: Hola Albert, sóc Xavier de Sabadell. Quants amics tenim a Sabadell, que bé. Diu: trobo fantàstic l'espai de les versions en què descobreixo aquest toc personal e innovador que fa cada cantant o grup a una mateixa melodia i que queda tan ben reflectat en el teu programa. I ara que per internet hi ha facilitat de trobar-ne, m'agradaria si es pogués fer un apartat de versions en directe i participatives del públic, tant sigui versionada o pel mateix cantant. Jo n'he trobat diverses que m'han encantat. Te'n proposo dues: L'Angels, de Robbie Williams, o My Hometown, de Bruce Springsteen, en diferents concerts en directe a Anglaterra. Una abraçada, Albert, i llarga vida al programa, que necessitem. Mira, aquí tens Angels, en directe, amb Robbie Williams.

aplaudiments, crits i també cantant la seva cançó a Anglaterra en un concert de Robbie Williams, que ara té 52 anys. Ell va néixer al Regne Unit, sí. I ja sabeu que també és compositor i actor. I que molts el van conèixer quan va començar la seva carrera musical en l'exitós grup

Aquesta cançó, Angels, a mi sempre m'ha agradat molt. Es va publicar el 1997, però l'amic Xavier de Sabadell, doncs, algunes cançons li agraden més així, en directe. I sobretot amb el públic participant. Això va a gustos, Xavier. Però, sens dubte, un concert és quelcom irrepetible. Com aquest que ara escoltarem de Bruce Springsteen, seguint la teva segona proposta, My Hometown, cançó publicada originalment el 1984. I tots dempeus. Que és el jefe. Aquí ja ho veus, ja ho sents. No ens estem de res.

0: My Hometown, la meva ciutat natal, cantava Bruce Springsteen. Des del 1984, de la publicació original del disc, en directe des d'Anglaterra, gràcies per la teva proposta, amic Xavier de Sabadell. Algú va dir, l'objectiu és envellir amb records, no en somnis.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.

0: I amb la bonica música de la banda sonora d'Amélie, de principis dels anys 2000, obrim la gran cortina vermella que descobreix la immensa pantalla on projectarem alguna de les músiques preferides de pel·lícules. Digue'm un tema o una cançó d'una banda sonora, només un, sisplau, digue-m'ho aquí a cocodrilclub@gmail.com. que el cine sempre ha estat també una gran fàbrica de somnis. En Jordi Busqué ens diu: hola Albert, per la secció de bandes sonores de pel·lícules, fa molt de temps que no escolto la de Raïces Profundes. Crec que és una banda molt bonica i que pot agradar molt, i més si fa molt de temps que no l'has posada. Jo tenia 5 anys quan la van estrenar. Per molts anys al cocodril, Jordi Busqué. Doncs mira, m'has fet recordar que un dels nostres convidats va demanar la mateixa banda sonora que tu, l'escriptor Luis Racionero, nascut a la Seu d'Urgell de 1940 i que malauradament ens va deixar a Barcelona el 2020. Parlem de coses més agradables, sí, si li sembla. Quina podria ser la cançó de la seva vida per compartir-la ara amb tots els nostres oïdors?
1: Es deia Shane. Es deia Shane, La llamada de la lejana colina, de Dimitri Tiomkin. Era una pel·lícula de l'oeste, que aquí es deia La llamada de la lejana colina, i en anglès Shane, que la feia Alan Ladd. Uh-huh. Un western clàssic, no?
0: I per què has escollit aquesta?
1: Ah, perquè era molt melancòlic, perquè Shane, després de salvar la família i de matar el dolent i tal, pues com és un solitario, se va. Escoge su caballo i se va, i llavors el nen pues corre d'ell i li diu allò de Shane, vuelve, no? És molt, per mi és molt emocionant.
0: És una cançó molt especial per Luis Racionero, eh?
1: Sí.
0: Doncs ara mateix l'escoltem. Moltes gràcies, molta sort.
1: Bueno.

Aquesta és la banda sonora que ens proposava en Jordi Busqué i que en el seu moment, també aquí al programa, la va demanar com la seva música més especial, l'escriptor Luis Racionero. Aquí es va dir La llamada de la lejana colina, el títol original és Shane, i la peli Raíces profundes, dirigida per Victor Young al 1953. Hi ha músiques extraordinàries, com aquesta. I sabeu de quina pel·li és? Doncs de Pretty Woman. Però clar, no és la cançó de Roy Orbison que va donar títol a la pel·li, sinó el tema instrumental d'amor. Una autèntica preciositat.

0: tema d'amor de la pel·lícula Pretty Woman, es diu concretament The Kiss, el petó. I el va escriure James Newton Howard el 1990. Un d'aquells autors de bandes sonores que ja no em queden.
1: Que bonica, eh? Ai.
0: Quant de temps ha passat de quasi tot, eh? Sort que ens queda la música. Acabarem aquest espai de les bandes sonores amb la proposta que ens fa el company d'e-jockey Ricard Grèvol, de Barcelona, que diu: sobre les bandes sonores del programa, m'agradaria posar el meu gra de sorra. Crec que la banda sonora de La Naranja Mecànica, independentment de la polèmica que suscita, la banda sonora és genial. Música de Beethoven adaptada a la pel·lícula. Ricard Grèvol, de Barcelona. Bueno, sí, és que aquí sempre comentem que el que t'ha d'agradar, el que demanem que ens proposis, és una cançó o un tema instrumental d'una banda sonora. No necessàriament t'ha d'haver agradat la pel·lícula, sinó la música, eh? La Naranja Mecànica és de 1971. A Espanya va arribar 4 anys més tard, el 1975, dirigida per Stanley Kubrick i protagonitzada per... Bueno, el prota era McDowell. I la història és la d'un jove hiperagressiu amb dues passions: l'ultraviolència i Beethoven.

0: música de la banda sonora original de La Naranja Mecànica de 1971, estrenada a Espanya el 1975. La proposta per l'espai de les bandes sonores del company Ricard Grèvol, dic company perquè ell durant molts anys ha estat DJ, i parlant de DJs, quina cançó t'ha fet ballar? I aprofita per dir-me quina era la teva discoteca preferida. M'envies un e-mail? Fes-ho a cocodrilclub@gmail.com. Qualsevol tema dels anys 60, 70, 80, 90, principis dels 2000, que ja fa una estoneta també d'això. Per aquest espai, l'últim d'aquesta hora. Els més ballats de la història. Participa! Així ho ha fet des de València l'amic Juanjo Monpó, que diu: hola, bon dia. Se me ha ocurrido proponeros una canción del grupo Aha, Take On Me. Muchas felicidades. Doncs mira, és una bona proposta perquè, malgrat que és dels anys 80, encara omple, concretament del 85, la nostra pista gairebé cada diumenge a la tarda quan seguim celebrant aquest programa adaptat a sessió de ball a la discoteca Barrocos de Barcelona, al Tardeo o al Vesprets, com voleu dir-li, més consolidat, portem 14 anys, diumenges des de les 6 de la tarda i fins a les 10. Encara no has vingut mai? Doncs cada vegada ens ho passem millor, sí. I allà és com si el temps no hagués passat. El Sahar, des de Noruega, que no és habitual que ens arribin èxits des de Noruega, però aquest ho va petar. Gràcies, Juanjo, salutacions a tots els cocos de València. I com sempre, procura ser feliç. Cocodril.
1: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.

0: Cocodril Club.
1: Ara a l'estiu tens Cocodril Club cada dia a Ràdio Ciutat de Badalona. De dilluns a divendres de 20 a 22 hores. Dissabtes i diumenges, com sempre, de 9 a 10 del matí. Nit de diumenge a dilluns de 12 a 2. Cocodril Club, programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock des de 1993.
0: Cocodril Club.

0: Són les 12.
1: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower. Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat. Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.

Melo, Melo.

0: És la una.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: El millor del Badalona Matí.
3: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de records. El còctel de l'estiu.
2: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona Matí, edició d'estiu.
4: Sens dubte, Pere Calders és un dels màxims exponents de la literatura catalana. Obres com Invasió Subtil i altres contes, Antaviana, de la qual de Coll de Goma va produir una obra de teatre, i L'ombra de l'Atzavara en són alguns exemples, però avui descobrirem la faceta menys coneguda de l'autor, destacant la seva trajectòria com a dibuixant, dissenyador i també com a il·lustrador. I per parlar-ne ens acompanya l'escriptor Julià Guillamón. Ell és el comissari de l'exposició sobre Calders que s'ha inaugurat el 28 de maig, crec que l'Espai Batulia, i que podrem veure fins al 24 de juliol. Bon dia, com estàs?
5: Bon dia, Julià. Molt bé.
4: Per començar, quant de temps porta preparar una exposició així?
5: Doncs aquesta no gaire. És a dir, la preparació específica no gaire. El que passa és que jo, el Calders, fa molts anys que m'hi interessava, no? Diguem-ne. Jo el vaig conèixer, vaig començar molt jovenet en el món del periodisme, I el vaig conèixer amb ell i el seu cunyat, el Tisner. I vaig tenir una mica de relació. Per tant, això també dona una pista. Coneixes el personatge, saps el què. I després, durant una època, em vaig dedicar... vaig fer un llibre i vaig estar fent una sèrie d'investigacions sobre l'exili. Vaig anar bastant a Mèxic i vaig conèixer la família del Pere Calders, sobretot la filla Tessa i altres membres de la família, i també coneixia el món magicà. O sigui que jo ja tenia, quan vaig començar a fer això, ja, diguem-ne, portava una mica de carrera feta. Però ho he fet en un any, diguem-ne, la feina forta.
4: I què hi podrem trobar en aquesta exposició? Jo ja ho destacava una miqueta en la introducció, no? La seva trajectòria com a dibuixant, dissenyador, il·lustrador, que crec que era la faceta més desconeguda d'ell.
5: Totalment desconeguda. De fet, diguem-ne, se sabia, perquè el que se sabia és que havia fet acudits a l'època de la guerra. Això sí que se n'havien publicat alguns i se sabia que hi havia això, però en canvi l'altre era molt nebulós. Fins i tot, diguem-ne, la família no en tenia la claredat del que havia passat. Llavors, jo, al llarg dels anys, l'havia anat localitzant amb coses i tenia com una carpeta de coses del Calders, no? Llavors, vaig començar a estirar aquests fils, vaig començar a fer recerca i vaig tenir sort, perquè vaig trobar bastantes coses noves, no? La cosa és la següent. Diguem-ne, abans de la guerra, o sigui, els anys 30... es crea la primera generació del que ara diríem, en paraules modernes, diríem dissenyadors gràfics. És gent que estudia, diguem-ne, belles arts, però ja no volen ser pintors, sinó que volen, diguem-ne, treballar en el món de la publicitat, de la il·lustració, tot això. I el Calders forma part d'aquest món. Llavors, ell s'especialitza molt en el món de la premsa. És a dir, el criden per compaginar diaris i tot això. I és, de veritat, és que en sap molt, ho fa molt bé. És un tio molt endreçat, molt modern, i llavors fa el disseny de dos diaris, un que es diu Diari Mercantil i un altre que es diu Avui, i llavors fa aquest disseny, llavors fa com de director un gràfic d'això, al mateix temps comença a treballar al món de la publicitat, fa anuncis, i aleshores doncs apareix un Calders que és totalment nou, vull dir que no se sabia que realment hi havia tota aquesta feina. He recuperat molts originals, he recuperat coses
4: molt
5: publicades. Una mica, però ha sigut molt divertit, perquè a vegades...
4: Has hagut d'anar aquí i allà...
5: Bueno, he tingut com sort, no? Vull dir que he començat a fer coses, per exemple, vaig mirar a veure si trobava alguna cosa en el mercat, no? Perquè ara hi ha molt mercat de vell. Sí. Llavors vaig mirar a veure si hi havia trobat alguna cosa, i només començar vaig trobar un original dels anys 30, d'un anunci, un original amb les creus per publicar i tot, dels anys 30, ostres, ja. I llavors va ser com molt estimulant de veure, doncs, que hi havia això. Després vaig parlar amb amics que treballen una mica en aquest món de la gràfica, a veure què hi havia, i també vaig trobar una cosa genial. que és que quan es crea la Generalitat a l'any 31, la Generalitat no té escut. I aleshores es fa un concurs per veure com ha de ser l'escut de la Generalitat. Aleshores hi ha tota una sèrie de gent que s'hi presenta, des de gent molt amateur, que ho fan amb un paper i un llapis, per entendre'ns, fins a tota aquesta generació de joves que ja han començat a treballar en la publicitat. Jo us vaig trobar 5 propostes del Pere Caldés de l'escut de la Generalitat. Dues boníssimes. Una, concretament, extraordinària, que és que, amb molt sentit de l'humor, com era el seu caràcter, no? Que és que, en vez de fer un escut oficial, fa un escut modern, que són 4 xemeneies amb fum, 4 vaixells de càrrega cada allò, i 4 onades, no? Llavors és com Catalunya, és el progrés...
4: La indústria...
5: La indústria, tot això.
4: Els creuers, ja hi pensava.
5: Sí, ja pensava
4: en els creuers, eh?
5: I va aparèixer això, i quan, clar, comença a sortir aquest material, és molt estimulant, no?
4: Però ell, quins referents tenia?
5: Ell va estudiar a l'Escola de Belles Arts, i a l'Escola de Belles Arts hi havia un senyor que es deia Àngel Ferran, que era escultor d'avantguarda, i era el típic professor, diguem-ne, que estableix una relació amb els alumnes molt propera. I aleshores aquest Àngel Ferran els hi va facilitar revistes d'avantguarda, publicacions a Alemanya, revistes de disseny a Alemanya, tot això. De manera que eren una canalla molt jovenets, però molt, molt, molt informats. I sabien molt, gràcies a aquest professor. Aleshores, ell amb tot això ho va saber, diguem-ne, fer-ne una síntesi i amb una gran precocitat donar-li el seu estil personal, perquè no és només una aplicació que apliqui una cosa que veus a Alemanya, sinó que sempre té un estil propi.
4: Quin estil és? Com el descriuries?
5: És un estil molt sintètic, és a dir, per una banda té una cosa... És molt gràfic, perquè ell, diguem-ne, té aquest punt de buscar sempre l'impacte gràfic. És humorístic, perquè ell sempre és un tio que té sentit de l'humor, i la publicitat també ho porta, i un tipus de publicitat que sempre fa un petit acudit. És molt net i molt clar en l'aplicació, per exemple, de tipografia, el dibuix molt clar. Però t'explico una cosa, un acudit molt bo, sí. un anunci molt bo. Li encarreguen un anunci... En aquell moment hi ha dos cases que fan insecticida, que tenen una rivalitat. Una és Fleet, que encara, sembla que encara existeix, o la gent... Bueno, ha tingut molta repercussió, la gent diu... Tira Fleet,
4: sí,
5: no?
4: Sí, és veritat.
5: Llavors, hi havia el Fleet, i després hi havia una altra que era també americana, que es deia Flytox. I aleshores ell, els de Flytox, li encarreguen un anunci. Un paipai, com un ventall d'aquests d'estiu, i tal. Llavors s'inventa una història, que és que en aquell moment, com que ja s'està pensant ja en la Guerra Mundial i tot, cada dia la premsa parla de les màscares antigàs, que si les màscares antigàs, que són així, que si es posen per darrere les orelles, tal. Llavors, ell dibuixa una mosca amb màscara antigàs, molt ben feta, molt divertida, i aleshores un insecticida que li està tirant gas. I aleshores diu... La llegenda posa, no hi ha res a fer perquè és Flytox, no? Vull dir, tot i que portes màscara antigàs, estàs fotuda. I llavors gires al darrere i es veu la mosca al llit de l'hospital i una mosca metge i una metgessa infermera que diu, no hi ha res a fer aquesta pobra mosca que ha quedat...
4: Humor àcid, una mica.
5: Penses, és una manera molt divertida de fer anuncis de fer anunci d'un insecticida, no? Se l'hagués acudit amb un altre dibuixant. Jo hi veig molt l'estil d'alcaldès. Sembla un petit conte d'alcaldès.
4: Quantes obres configuren aquesta exposició?
5: Doncs deu haver-hi unes 50 o 60 peces. De fet, està distribuït entre una primera part de quasi d'ell adolescent, perquè hem localitzat uns quadres que va pintar Sitges quan tenia 16 anys, que la família els va comprar i els podem exposar. Són la primera vegada que s'exposen. Després hi ha la part aquesta de quan era estudiant de Belles Arts, la primera època de quan feia publicitat, que hi ha aquest anunci del Flytox i d'altres. Després hi ha una part del disseny de diaris, que és, jo crec que aquesta part és espectacular, perquè veus un tio moderníssim amb uns diaris que els posaries ara i funcionarien. Després hi ha una part sobre la Guerra Civil, amb tot aquest humor gràfic de la Guerra Civil, que és molt bèstia. I després hi ha una part sobre Mèxic, perquè quan se'n va anar a Mèxic, ell va anar primer a la guerra i després va anar a l'exili, i aleshores a Mèxic... jo vaig trobar una cosa que també molt estimulant, que és que es deia, però ningú ho havia vist mai, que en el vaixell que va anar a Mèxic havia fet una revista, i l'he trobada. Llavors, en aquesta revista, és una revista tota dibuixada. Cada dia, sortia cada dia, perquè la gent del vaixell, que estaven pobres, anaven a l'exili, doncs estaven entretinguts. Llavors, era una revista que explicava coses de Mèxic. Si arribaves a Mèxic és així, la ciutat de Mèxic és així, i donava com consells pràctics, però també hi havia acudits. Llavors, era tota dibuixada i escrita per gent que estava en el vaixell, i tota la part gràfica és del Pere Calders. Uh-huh. I després, quan arriben allà, s'integra, com que hi ha moltes editorials mexicanes fundades per exiliats, ell comença a fer cobertes de llibres, i després s'integra amb un projecte que també neix de l'exili, que és molt divertit, que es diu el Diccionari Enciclopèdic UTEA, que era un diccionari enciclopèdic. Mèxic no tenia enciclopèdia. Llavors, quan arriben aquests, que molts han treballat a Espasacalpe i a les enciclopèdies d'aquí, per què no fem una enciclopèdia? Llavors fan una enciclopèdia. Llavors, com que tots, molts són exiliats, és una enciclopèdia molt divertida, perquè, per exemple, surt Badalona.
4: Ah, sí?
5: Clar, perquè ho feien
4: ells. En quin
5: ells.
4: Moment?
5: Eh?
4: En quin moment surt?
5: En quin surt? Moment?
4: Pues en quin context?
5: A la B.
4: A la B de Badalona. Clar. Escolta'm, Julià, per acabar, hi ha programada alguna visita en aquesta exposició, una visita guiada?
5: Sí, el dia 17.
4: El dia 17.
5: Sí, sí. A mi m'agrada, ja veus que m'agrada molt explicar-ho.
4: Sí.
5: I aleshores, doncs, hi aniré jo i ho explicaré a la gent que vulgui venir.
4: Avui hem fet un primer tastet, però amb moltes ganes de venir a veure aquesta exposició a l'Espai Betúlia, i el dia 17, doncs, si teniu aquesta oportunitat d'anar, en Julià, doncs us farà aquesta visita guiada. Gràcies per acompanyar-nos avui.
5: Molt bé, gràcies a vosaltres.
4: A reveure.
2: Refresca la memòria amb els millors moments del Badalona Matí, edició d'estiu.
3: El millor del Badalona Matí,
2: amb xancles i banyador.
0: I a aquesta hora del matí parlem d'economia, parlem sobretot també de drets dels treballadors. Avui amb la Maria José Tarancón, ella és economista i advocada, ja ho sabeu. Què tal, molt bon dia.
6: Què tal, bon dia.
0: I justament venint, no, d'aquest cap de setmana en què hem celebrat també el Dia de la Mare, doncs vam pensar, anem a parlar dels drets de les dones treballadores, no? De les dones, ja siguin assalariades o ja siguin autònomes, i d'aquestes condicions laborals o ajudes que poden existir per elles. Sovint sentim parlar de baixes de permisos de maternitat, d'atur, de quotes d'autònoms o de drets laborals, però no sempre és fàcil entendre què ens correspon com a treballadores, no? Com a autònomes també, quins requisits s'han de complir, com han anat canviant també els drets amb el pas del temps, i d'això avui en volem parlar amb la Maria José. Què tal? Com
6: estàs? Què tal? Buenos días. Pues mira, con este tema muy triste, porque yo soy madre de dos hijas. Cuando yo las tuve a ellas, pues como hablábamos ahora fuera de micro, no pude coger la baja de autónomos, porque claro, tienes que poner, si eres autónoma y trabajas para ti, tienes que, como tú muy bien has explicado, Nuria, tienes que poner a una persona que te sustituya. ¿Ha cambiado la cosa? Hombre, ha mejorado muchísimo. Hoy en día ha mejorado, el tema ha mejorado realmente, ¿no? Porque ahora la prestación por maternidad son 19 semanas retribuidas para cada progenitor. ¿Cuál es el problema que tenemos aquí? La obligatoriedad. Es decir, que tú las seis primeras semanas tienen que ser obligatoriamente de baja, y luego puedes hacer como una jornada más flexible. Uh-huh. ¿Qué significa esto? Claro, el autónoma no tiene una empresa, porque tú decías ahora, bueno, si yo me quedo embarazada o cojo una baja, me ponen a alguien que me sustituya. Sí, pero el autónoma no tiene una estructura en una empresa que pueda haber una adaptación del puesto de trabajo, que puede venir una persona que le sustituya a nosotros. Tenemos línea directa con un cliente. Imagínate ahora mismo, pues yo ahora tengo una clienta que se ha quedado en una empresa de cristalería, joven, que se quede ella embarazada. Entonces, claro, es ella, tiene un operario, pero entre los dos son ellos los que van a poner los vidrios al cliente. Tienen que contratar a otra persona, no le van a dar los márgenes industriales. Entonces, ¿tú qué me dices? Pues, ¿qué tenemos que hacer los autónomos? Pues al cabo de los 8 días que hemos parido, los 4 o los 5 días que nos han dado el alta, prácticamente con los puntos, si nos han dado puntos, juntos, pues tenemos que estar trabajando y dando un servicio al cliente. Entonces, esto no ha mejorado realmente, porque al final tú dices, bueno, es que una madre, claro, tiene que descansar. Realmente sí que tienes que descansar, porque si estás enferma está clarísimo que si te encuentras mal, da igual los clientes, da igual la empresa. Pero si tú tienes unas responsabilidades asumidas, estas responsabilidades no te van a dejar trabajar. El problema que en España, la maternidad, y en Cataluña, la maternidad se siente como algo privado. Y no es privado. La maternidad es un tema de todos. Y esto tenemos... A mí me gusta mucho tu programa, porque muchas veces tenemos otros tertulianos cuando hacemos el programa de la tertulia, que hablamos de los colegios, de la situación de los colegios, etcétera. Uh-huh. Colegios públicos, privados, no voy a entrar. Es igual, es indistinta. El problema es que no es privado. Es una situación pública, porque no tenemos natalidad, no tenemos niños. La gente hoy en día no quiere tener niños, no uh-huh. quiere tener niños por las obligaciones que se tiene, por las pocas bonificaciones fiscales, por la carga que hay, porque no pueden dejar sus trabajos. Una persona que está ganando 1.400, 1.500 euros, aunque tú te den 16 semanas, pero ese niño va a tener que tener una necesidad, una continuidad, y esto nos está supliendo. Tú me dices, ¿qué tenemos nosotros al final? ¿Cómo están otros países? Que me lo he apuntado, no sé en dónde, de esta chuleta que me he traído, que no me aclaro ni yo, ¿no? Pues mira, por ejemplo, en Dinamarca y en Suecia tenemos, hay 56 semanas. O sea, tú imagínate, y 56 semanas que las puedas coger cuando tú quieras. 4 semanas incluso antes del embarazo.
0: Sí, però pel que dius, per la dona autònoma serà igualment complicat. Si ja és fer-ne 16 o 19, fer-ne 56.
6: És que no puedes. No, però ellos sí, perquè tenen la flexibilitat. Jo lo que digo que tendríamos que hacer, o sea, una autònoma, ¿quién contesta a los clientes? ¿Quién mantiene la actividad? ¿Quién paga todos los gastos fijos? Porque tú tienes una empresa. Claro, si yo tengo una empresa que somos 50 trabajadores o 60 trabajadores, que soy una autónoma dependiente de la sociedad, que esto hoy un día te lo expliqué, porque están los autónomos dependientes de la sociedad y los autónomos, que es de los que estamos hablando hoy en día, como persona física, porque los que dependen de una sociedad tienes una estructura y ahí te van a poder suplir, pero los que no, los gastos fijos, ¿cómo los pagas si no facturas? Con lo que estás cobrando de la prestación de maternidad, no te da. Encima las cuotas, sí que es verdad que están durante, puedes estar flexibilidad en un 80%, pero entonces, ¿qué es lo que yo te propongo? ¿Qué propongo yo al gobierno y a los políticos de todos los partidos políticos? Porque ninguno lo ha solucionado. Pues que la prestación de maternidad sea una prestación a la que la madre autónoma que se ha quedado embarazada tenga derecho 100%, y luego ella desde su casa, ahora tenemos nuevas tecnologías, teletrabajando como pueda ser, pueda estar siguiendo trabajando y además cobrar esta prestación a la que tiene derecho como cualquier mujer trabajadora, porque muchas autónomas que nos estén escuchando no la han podido recibir esta prestación porque han tenido que seguir trabajando, porque no han podido coger. Nosotros tenemos una pelotera.
0: Tenemos aquí que hay un greuge, ¿eh?
6: Hombre,
0: eso no pasa.
6: Una diferencia.
0: A la trabajadora asalariada.
6: No, seguro que no. Claro que no pasa, claro que no pasa. Uh-huh. Y luego, además, te voy a decir más, nosotros desde el minuto cero, Andrea, que tú sabes que la tenemos en el despacho, felicidades, Andrea, por el parto de tu hija, y por tu hija la tenemos trabajando. Entonces, ¿qué pasa?
0: Ahora me la enseñaba y es monísima.
6: Sí, es muy mona. Entonces, ¿qué pasa al final? Que ella tiene que poner, ahora porque está lactando la niña y está trabajando, dando el pecho, etcétera, etcétera, pero tendrá que poner una persona, porque claro, las guarderías no te las puedes deducir, te puedes deducir 1.000 euros en tu renta, pero 1.000 euros... pagando una guardería o una persona que te ayude, si ella pone una persona que... Hay otras comunidades autónomas como Madrid que sí que te puedes deducir la ayuda que tú tengas en casa. Pues si ella al final contrata a una persona para que la ayude en casa, pues que esa no sea deducible de la renta. No, no. Sea un gasto adherido a la actividad, porque esta persona la tendrá que dar de alta en la Seguridad Social y sería como una secretaria o como una abogada que contrate, etcétera. Será una persona que estará cuidando a su hija para que ella pueda estar trabajando. Es que tú eso no lo ves normal y lo ves lógico, porque es que a mí de verdad que es que me arde el cerebro de no entender que no entiendan que las mujeres autónomas y trabajadoras tenemos unas necesidades específicas en este país. Y luego los políticos, no, es que estamos en natalidad cero, es que la natalidad, en 2024 nacieron 318.000 niños menos. Es una animalada. La gente prefiere tener un animal de compañía. Hoy en día hay más perros que niños. ¿Qué bebés? Yeah.
0: 1,4 gossos per nen a Catalunya,
6: o sea, imaginaros, pero es que no me extraña, si no tienes más ayudas por tener un animal de compañía prácticamente. No, no te rías, es la realidad. Entonces, claro, las mujeres autónomas al final tienes lo que tú has dicho, un grave comparativo con una mujer trabajadora que se puede estar sus semanas de baja. Mira, os voy a decir una cosa. Vosotros cuando vais a un supermercado, ¿vosotros veis ahora gente embarazada trabajando? Yo me acuerdo, yo soy más vieja que evidentemente que tú, que eres un pimpollo, pero yo me acuerdo que cuando iba a comprar, o iba, no voy a decir supermercados grandes, grandes superficies,
0: pero
6: iba
0: sí
6: a
0: las entidades... Sí, tú tienes la sensación que ya menos...
6: No, entidades bancarias, estaban los uniformes, a los aviones, bueno, en los aeropuertos, estaban los uniformes de embarazadas. ¿Tú cuánta gente ves uniformada embarazada? No hay. Las que verás serán autónomas. ¿Por qué? Porque cogen la baja y me parece muy bien. La mujer se queda embarazada, se encuentra mal, no sé qué, no sé cuántos, tal. ¿Tú cuándo verás todas las embarazadas que veas serán autónomas? ¿Seguro? Bueno, no te lo sé decir exactamente, ¿no? Pero por ejemplo, Andrea ha estado trabajando. O sea, Andrea parió el viernes y hasta el jueves a las 5 de la tarde, que la ingresaban en el hospital a las 9, estuvo trabajando. Entonces, si eres una profesora, si eres no sé qué, si eres no sé cuántos, puede, porque la ley te lo permite, y yo no digo que esté mal, ¿eh? Porque estas bajas están súper justificadas. Ahora vengo del desayuno con el Rich, con Pimec, con el presidente Cañete, y estaba hablando del verdadero problema que tenemos con el absentismo laboral. Verdadero problema que tenemos en España y en Cataluña. Verdadero problema. Pero es que un absentismo laboral no es una baja por maternidad, evidentemente.
0: No, claro que no.
6: Hay que diferenciar. Entonces, que veo que me vas a cortar ya. ¿Qué es lo que pido? Deducción íntegra de la ayuda infantil, deducción íntima de las cuotas de autónomos durante los 3 primeros años, uh-huh, y que se tenga, sobre todo, un acompañamiento de esta mujer autónoma trabajadora que acaba de tener un hijo y con ayudas de las instituciones y, sobre todo, de la Seguridad Social.
0: Feta la petición. María José, gracias por habernos acompañado.
2: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí.
3: El millor del Badalona Matí, edició d'estiu.
0: I a aquesta hora del matí, quan passen gairebé 6 minuts de les 11, nosaltres saludem la doctora i nutricionista Sònia Ruiz. Què tal? Molt bon dia.
7: Bon dia.
0: Avui parlem de per què cada vegada sembla que hi ha més casos de càncer de corona, i fins i tot en persones més joves. De fet, aquest augment de la incidència d'aquesta mena de càncer ha propiciat també que el Departament de Salut hagi augmentat el cribatge, o vaja, anunciat que s'augmentarà el cribatge enguany a les persones de fins a 74 anys. En l'actualitat, o fins ara, es feia a les persones de fins a 70, i s'augmenta perquè és bàsic el diagnosticar els casos el més aviat possible per també després, diguéssim, tenir una millor incidència pel que fa a la resolució de la malaltia, evitar que aquest càncer doncs acabi propagant-se i tenint conseqüències que siguin fatals. I per això doncs el diagnòstic precoç és clau. Però vaja, avui amb la Sònia volíem saber, parlar de per què estem veient cada vegada, Sònia, més casos de càncer de colon a menors de 50 anys i quin paper al final hi juga l'alimentació, no? L'alimentació sí. Moderna, allò que mengem.
7: Ahà. De fet, tot el que comentes és un dels fenòmens que més preocupa, no, actualment, perquè fa 20-30 anys es considerava una malaltia sobretot de gent gran, no? Ara és com que sobta molt d'ostres, una persona jove, no?, amb càncer de colon, i com deies, no?, cada vegada es diagnostica més en gent jove. Què està passant, no?, és la gran pregunta. Doncs hi ha una teoria molt interessant, i és que estem exposats des de petits o des de jovenets ja a un entorn proinflamatori, no? Més ultraprocessats des de la infància, una dieta més baixa en fibra, el sedentarisme, no? Tot el que és l'activitat física, i també que, bueno, hi ha gent, no?, el tema d'antibiòtics, que això també té una repercussió i uns canvis a la microbiota, no? Aleshores, és molt important, sobretot, que ser conscients que estem com en una transició alimentària, no? És a dir, la nostra alimentació, encara que mengem avui dia, no sé, un iogurt que té, doncs, molt bona fama, no?, i composició per tema de microbiota, no és el mateix que el que prenien els nostres avis, no? Per tant, és que al final tot està com tan, entre cometes...
0: Vols dir que és de pitjor qualitat?
7: Bueno, amb més...
0: O té potser, més alteracions.
7: Sí, podríem dir, doncs, amb més conservants, no? Que a vegades, no sé, vas a comprar un pernil dolç i porta lactosa, o que menges un iogurt i com és light porta aspartam, no? O sigui, no estic satanitzant res, simplement a nivell divulgatiu, no? Dir que a nivell de composició d'aliments no és el mateix, no? I també aquesta hiperalimentació que tenim al supermercat. Tu vas al supermercat, tens patates fregides, tens de tot, els aliments ultraprocessats que tu vulguis, cosa que els nostres avis, per així entendre'ns, no? A nivell general anys enrere, no hi havia tanta hiperalimentació i tant excés, no?, per així dir.
0: Mengem massa quantitat, o massa sovint, també.
7: Bueno, són factors també que això poden sumar, no?, atenent sobretot a les eleccions alimentàries i l'estil de vida en general.
0: La carn vermella i processada augmenta realment el risc de càncer de colon o depèn també del context global de la dieta?
7: Aquí hi ha molt debat, però el punt clau és el processament i la freqüència, no? És a dir, carn processada, no?, com embotits, salsitxes, sí que aquí hi ha una associació amb més risc, no? I una carn vermella depèn també de la quantitat, del context. El problema com a tal no és la carn en si, sinó què passa quan també la cuinem, no? Per exemple, si és a la brasa, molt torrada, es formen també uns compostos que són potencialment carcinogènics, no? És a dir, recordes, per exemple...
0: Fer massa quan... la carn que et quedi ennegrida no és bo.
7: Aquests puntets negres que queden a vegades amb l'oli que suquem al pa o amb la pròpia carn que queda molt torrat, això no és que sigui molt saludable, per així dir, i el problema no és fer un bistec ocasional, sinó un patró setmanal, no?, que hi hagi bastanta freqüència i sobretot que sigui més carn vermella però a nivell processada i sobretot el mètode de cocció, això també és superimportant.
0: Quin mètode ens recomanes?
7: Més, bueno, podem fer una planxa, val, però que no estigui com hipertorrat, no?
0: O un forn, per exemple?
7: Un forn, però que també igualment no estigui hipercremat, és a dir, al final ho podem fer però com en un equilibri, sense arribar que estigui molt tostat, és a dir, tot el que estigui tostat, i no parlo ja de carn, parlo, per exemple, d'una torrada de pa. Si està molt, molt, molt torrada, encara que a vegades hi ha molts pacients que els encanta aquest sabor, no és del tot saludable. I ja dic, per un dia que ho fem no passa res, és com la freqüència de consum. Això
0: la
7: és
0: freqüència, quina seria la indicada? Podem menjar bistec un cop a la setmana, per exemple, o carn vermella, sí, bistec o qualsevol altra peça?
7: També depenent, no?, una mica de les analítiques sanguínies, encara que avui dia ja sabem que sempre ens podem suplementar, no? Hi ha molts pacients que són vegans, no mengen carn i no passa res, val? Perquè ens podem anar suplementant, i jo m'incloc perquè també sóc vegetariana, però la carn, la freqüència que recomanen, no?, les fonts primàries, és un cop a la setmana estaria correcta, d'acord? O sigui, però anar una miqueta alternant depèn de cada pacient i dels antecedents oncològics que tingui aquell pacient, tan familiars com el seu propi, el seu propi antecedent. Això també és superimportant perquè aquí ja es pot modular aquesta freqüència.
0: Quina relació hi ha entre la microbiota intestinal i el desenvolupament del càncer de colon?
7: Doncs bé, al final la microbiota és com un òrgan invisible, no? Perquè allà està, tothom en parla però no el veiem mai, i aquí doncs hi ha trillions i trillions de bacteris al colon, no? Aquests bacteris fermenten la fibra i produeixen substàncies. Aleshores, aquestes substàncies és l'important, no? Per què? Doncs perquè si fem una dieta correcta, rica en vegetals, saludable, etcètera, etcètera, es produeixen àcids grassos protectors, vale? Unes substàncies que ens protegeixen. Però ara bé, si fem una dieta molt rica en processats, ultraprocessats, etcètera, etcètera, el residu final seran compostos inflamatoris. És a dir, al final és com una fàbrica química dintre del cos. Si mengem malament, es produiran substàncies que faran malament també per nosaltres, i si mengem bé, doncs seran més productores d'un bon ambient, d'un bon ecosistema intestinal, no? Per tant, per això és tan important també menjar saludable en aquest sentit.
0: I amb tot, la fibra, per exemple, protegeix contra el càncer de colon, o és un mite simplificat?
7: Doncs i tant, de fet, quan la microbiota fermenta la fibra, es produeix una substància que es diu butirat, entre moltes altres, val? Aquest butirat protegeix les cèl·lules del colon, també redueix la inflamació i pot tenir un efecte anticancerigen. Per tant, tot el tema de la fibra no és només per al trànsit intestinal, sinó va molt més enllà la fibra. Té realment efectes protectors molt, molt interessants.
0: Una dieta que sigui saludable però poc variada pot afectar negativament la salut del colon, si tenim una dieta, encara que sigui verda, avorrida?
7: Bueno, a veure, l'ideal sempre és una miqueta de variabilitat, no? Perquè cada tipus d'aliment alimenta bactèries diferents, no? És a dir, si sempre mengem el mateix, podem tenir...
0: Tenim pobresa intestinal.
7: Bueno, podem, promocionem menys diversitat bacteriana. Uh-huh. I a més varietat, doncs tindrem una microbiota més resilient, no? Per tant, bueno, dintre de tot, intentar, doncs, per exemple, si cada dia menjo una fruita, doncs no sempre un plàtan, sinó doncs, un dia un kiwi, un dia una poma, un altre dia, no? Per anar intentant variar. La fibra, per exemple, de les fruites, ara que hem tret així el tema, la fibra sobretot està a la part externa, a la pell, val? Si ens podem menjar una pell de poma sempre rentadeta, doncs
0: millor
7: això...
0: que no pelar-la.
7: Correcte, correcte.
0: I quina dieta, quin patró dietètic podríem associar a menor risc de càncer?

0: Sí, doncs tenen, són bastant enemics. De fet, l'alcohol té un efecte bastant directe, pot danyar la mucosa intestinal.
1: D'inflamació, d'irritació?
0: Exacte, exacte. O sigui, no, no és un bon amic, per així entendre'ns. I els sucres no són el problema directe, però sí que contribueixen al final a una inflamació, a una obesitat. Al final, l'obesitat, vulguis o no, és una inflamació de baix o alt grau, depèn...
1: És
0: no,
1: factor de risc, també.
0: Correcte, de la inflamació com a tal que tinguem. I el teixit gras no és inert, funciona com un òrgan hormonal que pot afavorir també aquests processos inflamatoris i poden estar vinculats, evidentment, no, amb tema d'oncologia. Per tant, també el pes, hem de tenir un pes no només per estètica, sinó per salut, estar en un normopès, en un pes salut, per mantenir aquesta dinàmica. I recordem sobretot el greix, com dèiem, és un òrgan viu, és un òrgan que treballa, no està allà a nivell subcutani o a nivell visceral, no, com un fetge gras que està allà i no fa res, no, no. Al final això té una repercussió important en el nostre cos.
1: Mm-hmm. És viu, vols dir, que d'aquí, no, que pugui passar la sang, que actuï també les nostres artèries, no, i que vagi fent de les seves.
0: Sí, al final és un òrgan hormonal i, mm-hmm, i afavoreix aquesta inflamació.
1: Mm-hmm. Hi ha aliments concrets que poden ajudar a reduir aquest risc de càncer de colon? Mm-hmm. Parlàvem sobretot d'una dieta equilibrada, variada, no?
0: Sí.
1: Però sobretot, què és el que, diguéssim, aquells aliments protectors, podríem dir?
0: Sí, doncs mira, a mi no m'agrada comentar que hi ha com superaliments màgics, no? Però sí com grups estrella, no? I m'agrada destacar el bròquil, el col, la cale, tota aquesta família, no? Perquè són compostos sulfurats protectors, no? Tot el tema de les crucíferes, que se'n diu. També les llegums, perquè tenen molta quantitat de fibra i ostres, milloraran, no, tot l'efecte metabòlic. I tot el col·lectiu també de fruites i verdures, no? Perquè són una font brutal d'antioxidants varis. Per tant, et diria aquests col·lectius.
1: Mm-hmm. Molt verd, eh?
0: Molt verd i molt de color, exacte.
1: I molt de color. I a més, ara que estem a les portes de la primavera, precisament, sí, doncs és també un moment en què podem omplir el nostre,
0: exacte,
1: rebost, no? La nostra nevera,
0: exacte,
1: de color, perquè hi ha molta fruita nova,
0: sí,
1: de temporada, també,
0: això
1: que ens
0: mateix
1: permet, doncs, tirar cap a aquesta variabilitat, aquesta,
0: sí,
1: riquesa, no? Que deia que acaba afavorint també aquesta varietat de
0: bactèria
1: intestinal que ens explicava la Sònia Ruiz. Moltíssimes,
0: sí,
1: gràcies, Sònia.
0: A vosaltres.
1: Per haver nos acompanyat i fins la propera. Que vagi
0: fins
1: molt bé.
0: Fins la propera.
1: Per cert, bon Sant Jordi.
0: Ah, igualment.
1: Demà et trobarem a la plaça Universitat signant,
0: exacte,
1: llibres, oi? En quin,
0: sí,
1: horari?
0: Doncs aproximadament de 12 a 2, més o menys, estaré per allà, uh-huh, a la plaça Universitat, a la parada 14, i allà estaré signant el meu últim llibre, que va ser el de l'any passat, que es diu Enigmes de la Nutrició, i bueno, allà estaré esperant-vos.
1: Molt bé, doncs allà hi serem.
0: Molt
1: adéu-siau.
0: Bé. Adéu.
2: Sol, platja, un bany i els millors moments del Badalona Matí. El millor del Badalona Matí, edició d'estiu.
1: Sílvia Llamas, què tal?
3: Hola, Núria, què tal?
1: Tornem a ser en un repàs de rànquings al Badalona Matí, avui amb un to molt musical, que ja ens va bé, eh?
3: Sí, ens va bé per distendre una mica. Distendre no és correcte, no? Ja comencem bé la secció. Vinga, jo a lo meu. Aquest passat cap de setmana, doncs, ha tingut lloc a Badalona un dels esdeveniments musicals més destacats al nostre país, els 40 Primavera Pop, i amb aquesta excusa, doncs, volem dedicar el nostre rànquing d'avui als 10 concerts més destacats que s'han fet a Badalona al llarg de la història. Comencem pel número 10 i comencem amb una pista d'àudio.
4: Estamos muy contentos que está aquí con ustedes. Muchas gracias.
1: Saps qui són? Home, això era de la nostra adolescència,
3: sí,
1: eh?
3: Sí, sí,
1: però
3: sí, total.
1: Preadolescència, fins i tot m'atreviria,
3: sí,
1: a dir, tot i que jo era més de Take That que de Backstreet Boys. Tu?
3: Sí, a mi...
1: De quin team eres?
3: Doncs jo dels dos, perquè van començar a sortir els Backstreet Boys que havien acabat els Take That. Estaven una mica així separant-se, Robbie Williams va marxar, aleshores jo vaig... jo voy con todo.
1: Molt bé.
3: Doncs els Backstreet Boys van arribar a la nostra ciutat. De fet, van actuar el 2005, però aquests àudios que escoltem són de l'any 2008, que també van actuar a l'Olímpic de Badalona i van acabar aquest concert amb aquesta cançó.

0: Jo recordo tenir l'habitació plena de, sí, de pòsters.
1: De fet, Núria, jo havia anat a un concert dels Backstreet Boys, però va ser a finals del 90 a Barcelona. Aquí ja havien, després del boom dels 90, els Backstreet Boys havien tornat als escenaris amb aquesta gira, que en aquest cas sí que va passar pel nostre país i va arribar a l'Olímpic de Badalona.
0: Hi havia una altra banda del moment, el seguirien les... les Spice Girls, ara sí. No em sortia el nom, que aquestes no van venir a la ciutat,
1: No, tampoc. Aquestes no.
0: Però vaja. Vinga, va, seguim amb aquest rànquing i anem al número 9.
1: El número 9 segueix aquesta mateixa línia de superestrella del pop mundial i era Bruno Mars, que arribava a Badalona l'any 2013, en concret el mes de novembre, i va fer vibrar el públic badaloní amb temes tan coneguts com aquest.

0: va presentar a la nostra ciutat el seu últim treball, que havia publicat el 2012, el concert va ser el 2013, un Orthodox Jukebox. L'artista de Hawaii va deixar veure la seva faceta de showman, ballant i cantant a la vegada todo en uno, tot en un, aquest Bruno Mars, que per cert, doncs, qui ens diria quan va venir a Badalona que aquest any 2026 hauria exhaurit entrades a tots a nivell mundial pel seu nou tour. De fet, aquest 10 d'abril ha arrencat aquest nou tour de Bruno Mars, ho ha fet a Las Vegas i passarà per Espanya, però només per la ciutat de Madrid, i ho farà els dies 10 i 11 de juliol. En aquest cas no vindrà a Badalona.
1: De fet, en aquest rànquing musical que ens portes avui hi ha noms de reconegudíssims artistes, no?, a nivell internacional, i hem d'entendre també que en la majoria d'aquests casos, d'aquests concerts que van tenir lloc a la nostra ciutat, també es devien exhaurir entrades,
0: sí,
1: no?
0: Sí, la majoria, sí. El que veurem també és que depèn de l'època, no? Doncs exhaurien les 6.000 entrades, després van ser 10.000, després 15.000, perquè nosaltres també hem anat ampliant el nostre recinte de concerts de gran envergadura, no? Podríem dir. En el número 8 trobem a la banda Oasis, que just abans de la separació, l'any 2009, van actuar també a la nostra ciutat.

0: Molt bé, aquí ja no teníem 12, sinó 16, 17 anys, eh?
1: Sí, sí. La qualitat dels àudios, Núria, s'escolta així. Bueno, són els àudios originals dels concerts a Badalona, eh? Que hem intentat trobar per fer-nos una idea d'aquests concerts a la nostra ciutat. Els germans Gallagher van desplegar a Badalona davant de 15.000 persones el seu repertori ple d'himnes generacionals com aquest Wonderwall. I a la mateixa línia
0: això
1: que Bruno Mars...
0: Això passava a l'Olímpic, també?
1: A l'Olímpic, també, a l'Olímpic de Badalona. Veurem alguns concerts que havien estat a Ocies Marc, però de moment aquests a l'Olímpic. T'anava a dir que Oasis, igual que Bruno Mars, ara, en l'actualitat, no han tornat a fer una gira aquest 2025 on han esgotat totes les entrades. En aquest cas la van fer només pel Regne Unit, però molts badalonins segur que van intentar buscar aquestes entrades per assistir a un dels concerts d'Oasis que van passar per la nostra ciutat.
0: Anem al número 7, però va, aquí fem una mica, doncs, de... fem jugar als nostres oients, a veure si esbrinen qui s'amaga darrere d'aquesta actuació que tenia lloc a Badalona el 1981.
2: ¿Cómo estáis, amigos?
1: Així saludaven aquest grup, el desvetllo ja, Núria.
0: Tu mateixa.
1: El de Ramones, que van actuar a Badalona al pavelló d'Ausías Marc, en aquest cas sí, perquè va ser l'any 1981, encara no teníem a l'Olímpic de Badalona, va ser el mes de novembre, i el punk que ens van aportar va despentinar els badalonins amb cançons com aquesta.
2: But it's great to be back right here in Barcelona, Spain. It's a drunk insane.

0: en aquella època, Núria, doncs els Ramones eren vistos com una banda sorollosa, però revolucionària. Encara no eren mainstream, però ja eren molt influents en tota l'escena musical.
1: I en el número 6 trobem algú que va actuar també a la ciutat el 1976 i que tants anys després continua encara donant guerra, tot i ser també autora de molts himnes a la pau. Ella és Patti Smith.

0: Amb aquesta cançó va acabar el seu concert a Badalona, la Patti Smith. Es tracta de l'An, que pertanyia al disc Horses, l'últim, l'àlbum debut, perdó, de l'artista. Era el 20 d'octubre del 76, al pavelló també d'Ausias Marc, i era la primera vegada que Patti Smith actuava al nostre país. Això també ens ho hem trobat amb molts d'aquesta llista, que la primera actuació gran que van fer a Espanya va ser a Badalona, i per tant Badalona estava dins de l'escena musical del país. El concert va durar poc més d'una hora i va replegar unes 5.000 persones al recinte, en aquest cas 5.000, però sí que estava ple al recinte, el que comentàvem abans. La premsa d'aleshores definia els seus concerts com a molt intensos i trencadors per l'època.
1: Vinga, ja estem a l'equador del rànquing, anem amb la posició número 5, que l'ocupa B.B. King, 1981, actuava a la Badalona.
0: Sí, una de les llegendes absolutes del món del blues va actuar a Badalona l'1 d'octubre del 81.

0: el guitarrista nascut a Mississippi, doncs va fer aquest concert a la nostra ciutat, on va estar acompanyat per 7 músics, i un concert que va durar unes 2 hores i van assistir unes 6.000 persones, també omplint en aquest cas el pavelló d'Ausias Marc. En aquella època la crítica li tenia un gran respecte, més enllà de la venda de discos, era un referent a nivell musical, no només en el món del blues, sinó en tot l'àmbit musical.
1: Clar, ara pensava, aquest rànquing és molt difícil de fer, perquè és veritat que temporalment no l'estem fent, en línia cronològica no, per nombre d'entrades tampoc, perquè veiem qui actuava Ausias Marc, que actuava, diguéssim, amb molta més capacitat, no?, pel que fa a la xifra de públic a l'Olímpic, per exemple, doncs també canvia. Per tant, això va per gustos,
0: gustos, no? El sí, que bé. Passa que hem intentat ser objectius i fer una mica per influència de l'artista a nivell mundial i també venda de discos, però és veritat, per exemple, que la Patti Smith l'hem colat aquí, per exemple, perquè no teníem cap dona en aquest rànquing primer que ens havia sortit. Aleshores sí que la Patti Smith està aquí, però la resta estan una mica ordenats en aquest sentit, de repercussió de l'artista a nivell mundial.
1: Vinga, anem a la quarta posició, que ens trasllada el 2003.

0: Doncs sí, estem escoltant a Coldplay, però no és una cançó del 2003, Núria, del concert que van fer a la nostra ciutat, sinó que és del 2008. El Viva la Vida de Coldplay encara no havia vist la llum quan van arribar a la nostra ciutat.
1: No hi ha registres, potser, del concert que van fer anteriorment?
0: Com? Ja registra, el concert està registrat, però aquesta sí? cançó encara no l'havien publicat. Aleshores, aquesta no la van cantar a Badalona.
1: Per això preguntava, igual és que no teníem les cançons del concert.
0: Sí, però jo del concert ara posaré un tall. Molt, un moment, Núria, això, un moment. Posaré un tall, però no serà d'una cançó. Però deixa'm dir-te que van presentar a Badalona el seu segon disc, que és Rush of Blood of the Head, i va ser l'11 d'abril de 2003, precisament ara, tot just fa 23 anys. El concert a Badalona va ser molt emocional i amb molta participació del públic, i un exemple és que la cita va coincidir amb l'aniversari del baixista Guy Berryman, i els badalonins van dedicar-li aquesta cançó.
2: This is Guy, and it's his birthday, so if you have a song, please sing for Guy. I don't know what he's singing in Spain. What is he singing?
3: Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday.
1: T'imagines que et cantin feliç aniversari?
0: Això mola, deu molar molt.
1: No, alguna vegada ho hem fet, és que no ens atrevim ni a cantar aquí en antena, però vaja, no, en petit comitè.
0: Clar, no és el mateix cantar-la ja amb 10.000 persones, no? Que no es nota si fas un gallo. Que...
1: Per cert, el gallo també gallo. Estava d'aniversari, ahir feia anys.
0: Ah, sí?
1: Sí, tenim el gallo, que també van cantar feliç aniversari en el concert dels Primavera Pop dissabte passat, aquí a Badalona, a l'Olímpic també, on van actuar doncs, la tira d'artistes també de l'Estat, i cantaven aniversari feliç en aquest cas a l'emissora, a la cadena Los 40, que feia 60 anys. Anem al top 3 d'aquest rànquing.
0: Sí, i al top 3, dir-te que si parlaven del concert de Coldplay de l'11 d'abril de 2003, ens traslladem a un altre 11 d'abril, però en aquest cas de 1980, quan The Police va actuar a Badalona.

He de dir-te, Núria, que aquest concert va ser considerat un dels millors de l'any de la formació, tot i els problemes vocals de Sting, que el van portar a cancel·lar el concert que tenia, que havia de fer l'endemà a Montpellier. La qualitat de l'àudio és bastant fluixeta, però és que a més Sting estava molt justet de veu aquella nit aquí a Badalona. Als 80, doncs, és el moment en què The Police esclaten internacionalment amb l'àlbum que inclou aquesta cançó que escoltem de fons, el Message in a Bottle, que també van cantar a Badalona. Els mitjans de l'època els descrivien com una banda nova que estava redefinint el rock amb reggae i punk suau, i Sting ja era vist com una figura carismàtica en ascens.

0: Anem a la segona posició, on hi trobem Bruce Springsteen.
1: M'agrada tornar a ser aquí. T'han enviat?
0: Parlava en català.
2: Parlava en català, si és que va arribar a Badalona Bruce Springsteen l'any 2006 i s'atrevia a dir unes paraules en català, però és que ja havia passat per Catalunya en 11 ocasions.
0: Ah, per això deia, torno a ser aquí.
2: Sí, sí, sí, perquè havia vingut molt, però a Badalona ho va fer doncs al maig de 2006. Va ser en l'únic concert que el músic nord-americà va fer al nostre país, a Espanya, en la gira homenatge a la figura del folk Pete Seeger. I va ser l'únic concert d'aquesta gira que va fer a Espanya. Per aquella època Springsteen ja era una icona absoluta del rock americà, amb dècades de carrera i una reputació de directes llegendaris a l'esquena. Els mitjans destacaven la seva energia i es parlava de concerts èpics i de durades molt llargues.
0: I ara sí, anem al número 1.

0: l'any 1979, quan Elton John trepitjava la nostra ciutat.
1: Correcte, Núria. Amb aquesta cançó, Your Song, començava el concert del 10 de març del 79 a Badalona. De fet, va actuar dues nits seguides, el 10 i l'11 de març, a la nostra ciutat. Era la primera actuació, també, en aquest cas, que feia el músic al nostre país, i la va fer a Badalona, com dèiem. Era una etapa molt particular de carrera de l'artista britànic, tot i que ja era una superestrella mundial consolidada, doncs venia d'uns anys de certa inestabilitat personal i artística després del pic creatiu comercial de la primera meitat dels anys 70. Tot i que Badalona encara no era un gran circuit de gires internacionals, doncs la presència d'Elton John aquell any va ser excepcional.
0: Doncs amb música d'Elton John no podíem acabar aquesta secció de millor manera. Acabem aquest rànquing musical que avui ens ha portat la Sílvia Llamas. Gràcies.
1: Bon dia.